0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Aaron, ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Ja esteu d'acord? Si no, ja esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia,
8: com
7: estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-los una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
9: sí.
0: Estàs?
9: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat, el seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
9: Correcte.
0: I aquí no,
9: és que per favor, vull dir.
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
9: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
10: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és l'esmorzar de formatge.
10: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
10: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
11: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
11: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
11: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si... És una cosa infinita d'admiració, perquè jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
9: Bueno. No puc.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
12: Hola.
0: Com estàs?
10: Bon dia, Sara.
12: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
11: Sí,
0: és
11: clar.
12: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre... Al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
12: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és... Qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
12: Primera pregunta.
11: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
11: Jo estic enamorat.
12: I... El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
11: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
12: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
12: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
4: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir. Uh-huh. Jo ara mateix no estic enamorada, ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
11: Jo també.
4: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
11: Sí.
4: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs, sí, m'he enamorat i també he patit
0: clar,
4: per amor.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
10: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o... t'agrada algú, està pillat per algú, no? Mm-hmm.
4: Sí.
10: Perquè tu pots veure aquella persona que... Pues, si va al teu insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
10: Sí, bueno, moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir... a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
12: Parlar amb els amics, sí. Per saber hòstia, què passa.
4: Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona. Exacte. A la qual et vols declarar, perquè bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'insti i parles amb els teus amics, em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, tot canvia. Parles? Perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
11: digues.
0: Tu estàs enamorat.
11: Jo o estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
11: Doncs sí, bueno, com la Júlia, soc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà on arribes t'enamores.
11: Sí, exacte. Doncs... em vaig canviar a institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
0: Atractiva.
11: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte veu una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
4: Hola, aquell... persona.
11: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
0: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols.
11: No, que la quiero muchísimo.
4: Oh! Sí.
10: Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
11: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
11: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs, som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
10: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil o
0: potser... Com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
10: Perquè és que jo dic tipus, sembla més fàcil dir em moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que té la paraula t'estimo,
10: exacte,
0: no?
10: Perquè tu dius a una persona t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com

0: Molt bé, Aron, exactament, sí. Que potser hi ha alguna cosa més que amistat, es posen difícils les
1: i no
0: coses.
1: Vas, no vas necessitar sí. distància. És a dir, com ho vius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més, amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, era, com ho fas?
0: Clar, era tan bonic el vincle que jo, amb 12 o 13 anys, no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia de dir que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim. I, bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant. O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, clar, enamorar-se d'un amic.
1: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella en només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
2: Sí. I tant,
1: en veieu?
2: Sí,
3: però sí, tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipo, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
0: Ostres,
3: literalment la conec des de que fa mesos.
1: I et molesta que facin aquest...
3: No, perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, perquè, tipo, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa? Què passa? Sí, que hi han cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha... Jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
0: Però petons on?
3: Tipo, a la galta, al front, saps?
1: I, Aron, moments... tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
0: Canvia molt la cosa, eh?
4: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sigui, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
2: Clar.
4: I de fet l'abraço, o sigui,
1: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat, o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
4: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir, pues, l'Aron i Fulanito són parella, o es passen el dia parlant, o tot això.
2: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
4: També.
0: I perquè s'avorreixen.
4: I perquè s'avorreixen.
0: Són nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
1: Jo només per tancar una cosa, eh? Però... m'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles a la vostra classe.
4: Sí, sí.
1: Envegeu els que tenen parella actualment?
0: No.
1: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
0: Sí.
3: Espera.
5: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
1: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
2: Perfecte.
1: Endavant.
6: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
7: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
8: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
9: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
10: Jo crec que és una edat correcta, però enamorar-se és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
11: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
12: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
7: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
10: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
9: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
11: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
6: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
11: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
7: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
8: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
9: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
11: Les pel·lis i el cine penso que mostren relacions que, pues,

0: Em sento preparat.
1: Va tenir una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
2: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
3: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
4: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
3: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, amb límits, de tot.
5: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
4: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
3: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
6: Clar, jo tinc una pregunta ara. Una pregunta que vull que respongueu rapidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
7: Els pares.
6: Tu a qui vas?
8: El meu germà.
6: Tu, Júlia?
9: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. No sé.
8: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
9: Molt oberts.
8: Exacte, sí, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
7: Sí, la confiança també, que tens amb ells.
8: Exacte,
7: per parlar.
8: Sí.
9: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
6: Com que estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb un sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, molt perillós.
9: Sí, sí.
6: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa la xarxa social...
8: Tu que estàs enamorat, compte.
9: Sí, sí. Exacte, va, explica.
10: Sí. És que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan la cançó que no sé si tu recordatoris era, doncs sí, jo estava evidentment gelós perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi i clar, doncs és, sí, em fa estimar encara més perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa estimar més.
9: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
8: Clar.
9: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim.
8: Clar.
9: No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
8: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques que ens sentim còmodes amb aquella persona,
6: clar.
8: I pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
6: Acceptar-ho, no?
8: Acceptar-ho
6: i també fer una part del respecte. No?
8: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar.
6: Exacte.
8: ni has de posant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt això de
6: fulanita m'ha deixat, saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte
8: i deixar anar.
6: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
7: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I clar, hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola...

0: sempre sento aquesta incomoditat perquè em clar. Fa recordar això i estic clar.
1: Que malament.
2: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res d'això, no, justament perquè tot, forma part d'aquest respecte que vols.
0: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
2: Mira, us proposo una cosa molt ràpida. Anem a fer què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries? Jo... Una cosa rapidíssima.
3: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
2: Molt bé.
3: Sí,
2: aquesta falta de llibertat a tu,
4: exacte.
2: Júlia?
4: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc. I això, sí.
2: Felipe?
4: Sí.
5: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
2: Amb això, eh?
5: Clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
2: I tu, què no toleraries?
0: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
4: La ideologia és molt important.
0: La ideologia.
2: Que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
5: Felipe.
2: Va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a veure, a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
0: Sí.
2: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada. I entre tots l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
5: Vinga.
2: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
5: Bueno, no?
2: A veure, obre aquest entrepà.
3: Després em menjo el pa, eh?
2: A veure si és d'embotir, si és de... Si...
5: És de paper.
2: Ah, és de paper. Hi ha alguna paper. Cosa? A veure.
4: No és de fuet.
2: Escoltem la Sara.
0: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
2: Escoltem, a veure.
0: No havíem fet un ull.
2: Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
5: Jo soc mediador.
2: Endavant.
0: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té... por de les possibles represàlies.
2: El repeteixo,
4: en Pau és el nòvio o...?
2: El Pau és un company de classe i diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu, que això de l'entrepà...
5: Però quin és el problema?
2: Ah, sí, això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol... Ell no vol dir res, no? Sí. Ell ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
5: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu
4: 100%,
5: ets...
4: m'encanta això.
5: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
2: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit doncs, que no s'atreveix?
5: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? I què? Yeah.
0: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu. 100%.
2: Ja, ja, Júlia, què vols comentar d'això?
4: Jo diria, Pau, endavant.
5: Sí, 100%,
4: és això.
5: Sin miedo.
4: Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix, enamora't de qui t'enamoris. Sí.
3: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és, la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
4: cosa. Oh.
3: Llavors, jo li diria al Pau que sí que
5: otro
3: hi ha...
5: Otro poema.
3: Sí que hi ha molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la paraula, però els llancés a la merda i fossi com és. Perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
2: Creieu que,
5: actualment
2: els vostres companys bisexuals, homosexuals, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada o encara continua?
0: He perdonat perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat també.
2: Ara estic enfadant
0: tu. Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
2: Això mateix.
0: Sempre, sempre t'has d'estimar tu.
2: Que important pues
0: perquè,
2: és aquest missatge.
0: Si no,
3: moltíssim.
0: Sí, realment no ets molt capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
3: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estimes molt, et digués un demà i que és homosexual? I creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
0: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu Sara, sóc lesbiana, l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic: per què has trigat tant en dir-m'ho?
5: Perfecte. Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i, clar, no passa res. Si em diu... jo li dic, però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina y punto. Uh-huh. I, clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè, clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana i ja...
4: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment en certs àmbits jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i tu no ets lesbiana o gay, ets... la Júlia, en el meu cas,
2: una part més de nosaltres.
4: És una part més, exactament. I no també no ha de suposar un pas de... d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
0: Em molesta mazo perquè és que últimament, no, hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
4: És que jo no sé què sóc, de tot el que hi ha.
0: No
4: sé com es deia, hi ha una bandera que...
2: Jo crec que al final l'objectiu és això...
0: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Què collons sóc?
2: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència i escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no?, convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati, perquè allò que ha dit és molt fort.
4: Vale, sí, molt...
0: Espera, m'agafo la cadira.
2: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
4: Concentració màxima.
2: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant, haureu de parlar.
4: Ah, vale, hem de dir una resposta entre tots.
2: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
4: Vale, va.
2: Us diré 3 persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
4: Vale, perdona,
5: el David.
4: Això de negar l'amor entre dues noies.
0: La nòvia del Lleó, per mi.
3: Jo crec, si fos el tutor d'aquests 3 alumnes, crec que no faria pati i faria una xerra de classe.
2: Amb els 3.
4: Sí. Amb els 3. Però no hi sentrem.
3: Em sembla una brutalitat.
2: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú,
5: Sí. A veure, la segona noia...
2: El que considerem el més greu.
4: Sí, com era el segon?
5: Ha de tenir pati. Sí,
2: el primer era l'amor d'entre dues noies, no pot ser.
4: L'amor entre dues noies.
2: El de la dieta per agradar més a la seva parella, i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
4: A veure, el tercer, que és un controlador, saco.
2: Les red flags, clarament les 3, oi que sí?
5: Sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu: estàs gorda, i és com un remordiment, però jo sincerament crec que en David s'hauria de quedar sense pati, perquè com pots dir
2: això? Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir, o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
5: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixar-ho de seguir perquè em poso gelos, no.
4: Sense gelos, és extrem.
0: Tipo, les altres dues persones, tipo, no era culpa seva, saps?
5: Exacte, tipo, és en David. Que...
0: És el, tipo, el David és qui diu això, tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
5: O l'altra persona.
0: Això...
3: Jo estic d'acord amb el...
4: Això, el David és el de l'últim, el de l'Insta.
0: No, el David és el primer, el que diu de les noies.
4: Els dues noies, aquest sense pati, o què? Aquest sense pati,
3: evidentment. Jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pot recordar.
2: La Sheila deia que ella està dieta per agradar més al seu nòvio.
3: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
2: Què li diries no. directament direct a la Sheila? Escolta.
4: Sheila. Hòstia, per on comencem?
3: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-lo, parlant-ho amb ella, seria estima't a tu mateixa. Clar. I que et fotin completament els pensaments i t'has de més, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona
4: voler
3: canviar en específic, sinó perquè
5: jo vull dir una cosa sobre això.
3: Exacte, perquè si no estàs, o sea, si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues són molts les preguntes i molts els pensaments de joder, pues jo és que no quedo per festes i tot això.
4: I és molta la gent que no està amb els
2: cànons, que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati, eh?
3: El primer,
5: el David.
2: Felipe, tu volies dir alguna cosa?
5: Jo volia dir una cosa que no és d'aquestes persones, però jo tinc, en el meu cos, tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sigui, que és com tinc això cap a dins, i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè em feien doncs assetjament.
3: Ho sento.
5: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assetjament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
2: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
4: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar em fico al mirall, me miro reina.
2: Això
4: ens ho diem amb la meva millor amiga.
2: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
4: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
2: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma.
5: Sisplau.
2: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
5: Però què dius?
2: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
3: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
2: Totalment d'acord.
4: Sí.
2: Júlia.
4: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte al tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte.
2: Felipe, sobre l'amor, què m'ha pres a veure?
5: Sí. Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
4: Sobre la societat, toma, anem a
2: sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor. Bueno, vale. Estem tots enamorats.
5: Sobre l'amor que... pues pa'lante, i si te dicen que no, pues igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs preciosa.
2: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
0: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
2: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, soc fan absolut, eh? Moltíssimes gràcies a Sara, Felipe, Júlia, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
4: Moltíssimes gràcies a tu.
2: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba i tothom que va a classe, fins al proper episodi.
4: Tot el mateix.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, som dilluns 1 de juny. Les tres paraules del dia són positiu, escurçó, èxit. Positiu, tancament positiu dels comptes generals de l'Ajuntament de Tordera i de Ràdio Tordera corresponents a l'exercici 2025, i la nostra dansa prepara la programació d'estiu amb la 49a edició del Curset de Sardanes. L'entitat estrenarà una peça composada per un músic local amb motiu del 50è aniversari. Escurçó. Tordera acull una xerrada per salvar l'escurçó pirinenc, una espècie en situació crítica al Montnegre. Serà avui a la biblioteca a partir de 6:45 de la tarda. I el Club Twirling Vila de Tordera, encara a la final de temporada, amb una última competició, l'entitat posa la mirada en el Nacional Base i el nou campus d'estiu. Èxit. Èxit de la penya del Bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil. El planter de l'entitat destaca en la cita individual de Villes Catalanes, aconseguint diversos podis i posicions de mèrit en les categories base. I Calella torna a celebrar l'arribada de la primavera amb la nova edició de Moments de Flors. Tancament positiu dels comptes generals de l'Ajuntament de Tordera i Ràdio Tordera. El consistori ha tancat l'exercici 2025 amb un romanent positiu de 4,7 milions d'euros i l'emissora municipal amb un romanent positiu de 103.000 euros. Ho explicava la regidora d'Hisenda, Jennifer Jansa.
2: Pel que fa a l'Ajuntament de Tordera, tanquem amb un romanent de tresoreria positiu de 4.725.000 euros i un percentatge d'endeutament del 30,68%. I pel que fa a l'organisme autònom de Ràdio Tordera, tanquem amb un romanent de tresoreria de 103.171,81 euros i un percentatge d'endeutament del 0%.
1: Avui a Sant Íñigo és el Dia Mundial dels Pares i Mares i també de la Llet. Fa 100 anys del naixement de Marilyn Monroe. Falten 20 dies per l'estiu i 83 per Sant Bartomeu. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Recollida de poda, voluminosos, a Masmora, Camp Manresa, Camp Fosques, Can Tió, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem un dia assolellat amb màxima de 27 graus, demà dia mig anublat, mínima de 17, màxima de 27. L'estat del riu baixa el cabal a 0,7 metres cúbics per segon i 11 centímetres de fondària. La dita, juny assolellat i ben tronat, any de bon vi i molt blat. Informada de la mort del senyor Òscar Fidalgo del Río als 53 anys. Fa un any explicàvem que la Generalitat es comprometia a destinar part de l'habitatge buit a Tordera a lloguer social. Fa 5 anys, la pubilla de Tordera, Ruth Maresma, era escollida pubilla del Maresme 2021 i fa 10 anys el Consell Comarcal actuava contra el mosquit tigre. La notícia curiosa ens explica que a partir d'avui s'encareixen les factures de llum i de gas, l'IVA torna a pujar del 10 al 21%. I l'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el ple del mes de maig de l'Ajuntament de Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Maresme. Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. Les ADF alerten arran del cas d'Òrrius que moltes poblacions tenen pendents les franges perimetrals de protecció contra incendis. Marc Tres Serres.
6: La Federació d'ADF del Maresme i del Sud-est del Vallès Oriental han emès un comunicat on alerten que molts municipis del Maresme no tenen fetes les franges de protecció contra incendis entre bosc i habitatges, franges a les quals obliga la Llei de Prevenció d'Incendis en urbanitzacions, nuclis de població i edificacions en terrenys forestals.
4: Un grup de veïns de Palafolls s'organitza per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà, Melina Morilla.
7: Denuncien que la instal·lació se situaria massa prop d'edificis residencials, generant perill per la proximitat de productes inflamables i un augment del trànsit de vehicles pesants durant les 24 hores del dia.
4: El Solidarity Park de Malgrat inaugura els nous ulls de bou i celebra una taula rodona sobre els brigadistes internacionals, Ona Malgrat.
8: El Solidarity Park és una jornada dedicada a recordar i reivindicar l'ajuda prestada pels brigadistes internacionals durant la Guerra Civil Espanyola.
4: A Calella compta enrere per estrenar els Jocs Infantils al Parc del Mau i al Passeig Manuel Puigverd, Sergi Ferrer.
9: L'Ajuntament ja ha començat a instal·lar els 16 nous elements del Parc del Mau repartits en dos nivells i connectats amb un túnel de xarxes i un tobogan tubular de més de 5 metres, que serà un dels grans atractius del nou espai.
4: I en esports, el Llevanera s'acomiada del somni de l'ascens després d'una temporada per emmarcar Martí Capçada.
10: El Llevanera es va quedar a les portes de la final del play-off d'ascens a Primera Catalana després de perdre per 0-1 contra el Cardedeu a la pròrroga.

0: Bona tarda. Les ADF alerten arran del cas d'Òrrius que moltes poblacions tenen pendents les franges perimetrals de protecció contra incendis. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és. La Federació d'ADF del Maresme i del sud-est del Vallès Oriental han emès un comunicat on alerten que molts municipis del Maresme no tenen fetes les franges de protecció contra incendis entre bosc i habitatges, franges a les quals s'obliga la llei de prevenció d'incendis en urbanitzacions, nuclis de població i edificacions de terrenys forestals. Aquestes entitats no precisen quines són les poblacions, però sí que afirmen que no tot el nucli d'Òrrius, on la setmana passada es va incendiar una fàbrica de parafina i un sector de bosc, disposa d'aquesta franja. També denuncien que en molts casos els municipis que tenen aquesta protecció no la tenen ben feta, en termes d'amplada o densitat d'arbrat o freqüència d'esporja, i que massa sovint, diuen els ajuntaments, han donat a fer els treballs a empreses que havien presentat baixes temeràries en les licitacions i van acabar fent malament la feina. El comunicat apareix, com dient, quan encara s'avaluen els efectes de l'incendi d'Òrrius i se'n busquen les causes. Divendres, 3Cat Info explicava que, segons bombers, el foc no hauria començat a la fàbrica, sinó al bosc, i també deia que la parafina vessada hauria contaminat mig quilòmetre de la riera de Riudamella. Davant d'això, hi ha preocupació per si s'han contaminat aqüífers. L'alcalde Xavier Masgrau, de Junts, està convençut que no és així, però l'entitat Eco Òrrius pensa tot el contrari. També ha dit l'alcalde que l'empresa incendiada Prequinat, que fabrica i distribueix ceres i parafines, complia amb els 10 metres de separació del bosc que indica la normativa.
0: Seguim avançant. Canet, Arenys de Mar i Arenys de Munt uneixen esforços per reclamar una línia d'autobús directa amb Barcelona. Ràdio Canet.
2: L'alcalde de Canet de Mar, Pere Xirau, s'ha reunit amb els alcaldes d'Arenys de Mar, Estanis Forç, i d'Arenys de Munt, Josep Sánchez, per impulsar una reivindicació compartida, la creació d'una línia d'autobús que connecti directament els tres municipis amb Barcelona. Els tres consistoris consideren necessari disposar d'una alternativa de mobilitat eficient i fiable que garanteixi una connexió estable amb la capital catalana. En el cas de Canet, la situació es veu especialment condicionada pel fet que la doble via ferroviària finalitza Arenys de Mar, una circumstància que repercuteix directament en la qualitat del servei. A més, la línia d'autobús 618 cap a Barcelona no té parada al municipi. L'última abans d'incorporar-se a l'autopista és a Sant Pol, deixant Canet sense una connexió directa per carretera. Els alcaldes han coincidit a assenyalar que diversos municipis del Maresme sí que disposen de serveis d'autobús express i defensen que Canet, Arenys de Mar i Arenys de Munt també haurien de poder comptar amb una connexió similar. Aquesta reivindicació també es va portar al ple del passat dijous a Canet de Mar en una moció que va ser aprovada per unanimitat.
0: Seguim ara amb altres reivindicacions. Un grup de veïns de Palafolls s'organitza per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Plenoil a Palafolls ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'organitza mitjançant xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els veïns afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat de productes inflamables. David Melgar, un dels veïns actius en aquesta mobilització, explica que el rebuig no és només per la proximitat, sinó també per l'impacte general que tindrà en la qualitat de vida dels veïns.
4: Entendemos que puede ser un foco de contaminación ambiental, acústica, lumínica. El proyecto tal y como está planteado está muy cerca de edificios donde vive la gente, con una distancia cercana, con instalación de productos inflamables, con todo el riesgo que conviene que conlleva pues tener algo inflamable cerca donde tú vives.
3: Els veïns argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no porta cap servei extra. A més, denuncien que la instal·lació obligaria a canviar el sentit de circulació d'alguns carrers, augmentant el flux de vehicles pesants i el trànsit en zones residencials durant les 24 hores del dia. També destaquen que Palafolls és un dels pocs pobles del Maresme que encara mantenen el seu nucli urbà, lliure d'aquestes instal·lacions i fa una crida a totes les entitats del poble per mantenir el model. Tot i que l'empresa promotora fa mesos que treballa en el projecte, els veïns s'han trobat amb un marge de maniobra molt més reduït. Malgrat això, ja han mantingut una primera reunió amb l'alcalde, de qui agraeixen la proactivitat. L'objectiu immediat del grup és professionalitzar la seva resistència. Aquest dimecres, el grup de veïns té prevista una reunió per exposar la informació tècnica recollida i distribuir funcions per tal de ser més eficients en la seva lluita. Des del col·lectiu conviden a tothom a sumar-se a la causa per protegir el model de poble actual.
0: Gràcies, Melina. Seguim avançant i canviem de qüestions. La calellenca Glòria Freixa aspirant a l'alcaldia de Barcelona. Sergi Ferrer, bona tarda.
5: Bona tarda, sí, i actual diputada al Parlament i secretària primera de la Mesa és una de les tres aspirants que han oficialitzat la seva candidatura per liderar Junts per Catalunya a Barcelona de cara a les pròximes eleccions municipals. Freixa competirà amb Jordi Martí, president del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, i amb Pilar Calvo, diputada al Congrés dels Diputats. Les tres candidatures marquen l'inici d'un procés intern que haurà de determinar qui serà l'alcaldable de la formació a la capital catalana. Barcelona és una plaça estratègica i clau per al seu futur polític del partit. Tot i que ja hi ha tres aspirants confirmats, el procés continua obert i no es descarta la incorporació de nous candidats. Entre els noms que han aparegut hi ha els de l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i l'exconseller Josep Maria Arguimon, que encara no han aclarit si faran el pas. En canvi, l'exconseller Jaume Giró ja ha descartat participar-hi. Les pròximes setmanes seran decisives per definir el lideratge de Junts a Barcelona i el seu projecte, amb què el partit es presentarà a les urnes en un escenari polític cada vegada més competitiu.
0: Gràcies. Més temes. Les gestants puntuen l'atenció de la Corporació de Salut per sobre de la mitja catalana. Merina.
3: Segons les dades publicades pel Servei Català de la Salut, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana de Catalunya en dos indicadors fonamentals. Aquests són la valoració global del servei i la fidelitat de les gestants, que mostren una alta predisposició a repetir l'experiència en els centres en futurs embarassos. A més, els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, els ASSIR de l'entitat, també han superat la mitjana catalana en 14 dels 23 indicadors analitzats. Tal com detallen des de la corporació, aquests bons resultats s'expliquen per un canvi de model assistencial basat en la personalització i l'atenció a les necessitats de cada dona. Entre les millores implementades destaca la transformació de la sala de parts de l'Hospital de Calella amb la incorporació d'una sala de parts natural que ofereix un entorn més confortable i respectuós. Així mateix, s'han posat en marxa noves activitats des dels ASSIR per acompanyar les dones durant la gestació, com ara es fan sessions de ioga i també matronatació. També l'entrada d'un acompanyant a les cesàries no urgents per reduir l'angoixa i millorar la satisfacció emocional. L'evolució de la corporació és positiva en tots els aspectes analitzats. Si es comparen les dades del 2022 amb les del 2025, s'observa una millora en tots els indicadors, especialment pel que fa al tracte rebut pels professionals, la valoració de les instal·lacions i la sensació de les pacients de sentir-se en bones mans. Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva subratllen que aquestes dades consoliden un model d'atenció més humà i proper, reafirmant el compromís dels professionals amb les dones i les seves famílies.
0: El gran joc infantil del Parc Francesc Macià de Malgrat es renova i quedarà tancat durant un mes i mig, on a Malgrat.
6: El joc infantil més gran del Parc Francesc Macià, situat al costat de l'amfiteatre, quedarà tancat a partir d'aquest dimarts per desmuntar-lo i instal·lar un nou espai de joc. Les obres s'allargaran un mes i mig i compten amb una inversió de prop de 257.000 euros. L'estructura actual de fusta té 19 anys i està força malmesa, tenint en compte el pas del temps i també el seu ús. Tot i això, les noves instal·lacions tindran un disseny similar a l'actual i també estaran fetes de fusta i cordes. A més, l'espai disposarà de torres, ponts, plataformes i tobogans. Les obres les executarà l'empresa BDU Espacios de Valor SL.
0: I a Calella compta enrere per estrenar els Jocs Infantils al Parc del Mau i al Passeig Manuel Puigvert. Sergi.
5: Sí, tot és a punt perquè comenci la renovació de l'àrea de jocs infantils del Parc del Mau, superats els entrebancs que n'han endarrerit durant mesos la seva posada en funcionament. Finalment, aquesta setmana arrencarà la instal·lació dels 16 elements que es distribuiran entre els dos nivells d'un espai de més de 1.700 metres quadrats. La nova àrea s'ha projectat amb materials naturals i tindrà referències al món animal per integrar-la millor a l'entorn. A nivell lúdic, s'ha ideat una proposta singular i pensada perquè sigui accessible accessible i inclusiva per a infants amb capacitats diverses, amb un gran tobogan tubular que connectarà la part superior i inferior. Ho explica el tinent d'alcaldia d'Espais Públics, Josep Grima.
7: Aquesta està pensada per infants d'entre 1 a 5 anys. Intentarà estimular la motricitat, la coordinació i la creativitat, no? Hi haurà 11 jocs, com ara doncs, un llit elàstic, un sorral, gronxadors, també un espai de joc simbòlic. La part superior, recomanada per infants de 6 a 12 anys, tindrà una estructura de multijoc dissenyada i fabricada específicament per aquest projecte. Inclou 3 torres, xarxes d'escalada, equilibris de corda, un rocòdrom i 2 tobogans, no? I aquest gran tobogan de 5 metres, de més de 5 metres, que jo crec que serà... És un element molt esperat per la canalla, perquè és aquelles coses atrevides.
5: L'Ajuntament hi destina més de 330.000 euros i preveu que el nou estigui... pugui obrir a principis de juliol i si tot va segons el previst. Abans, però, s'estrenarà la nova àrea infantil de l'entrada del passeig Manuel Puigvert a l'espai que ocupava l'antic bar El Paso. De fet, la idea és que s'hi pugui accedir per festa major petita a mitjans d'aquest mes de juny, aprofitant que serà un dels punts amb més activitat de la programació especialment pensada per al públic familiar.
0: I a Premià, la nova plaça Salvador Moragues acull la seva primera festa popular amb la inauguració de la pèrgola. Mar Tres Serres.
8: Entre 150 i 200 persones van assistir ahir al migdia a l'acte d'inauguració del nou espai polivalent de la plaça Salvador Moragues. El nou equipament, que s'ha estat construint els últims mesos a l'aire lliure, se situa sota la pèrgola fotovoltaica unint les naus del museu. L'acte contenia, a més, un vermut i una actuació musical i també va haver parlaments del primer tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, del director general de l'Administració Local de la Generalitat, Francesc Balbé, i de l'alcalde, Rafa Navarro. Ripollès va posar en valor la triple funció del nou espai. Balbé va felicitar-se que l'actuació provingui d'un acte de corresponsabilitat de Generalitat i Ajuntament amb el Medi Ambient i la Ciutadania, i Navarro va explicar l'origen de la idea i es va confessar culpable d'haver-se entossudit a fer realitat un projecte que semblava impossible. Escoltem un extracte sonor del vídeo publicat per l'Ajuntament.
9: Avançar cap a la transició energètica. El segon objectiu és l'adaptació com a refugi climàtic. Ja podeu veure que aquí, sense aquesta coberta, avui no podríem estar. I, per últim, és un espai polivalent. Això és el model de cooperació, el model de corresponsabilitat. Hem de treballar junts, el país el fem entre tots.
10: La primera cosa que em van dir quan em van nomenar alcalde, el meu antecessor em va dir: a partir d'ara tot serà culpa teva. I és veritat, però també us haig de dir que, igual que sóc culpable de moltes coses, també tinc la culpa en positiu d'altres. I aquesta coberta comença amb un passeig informal aquí, amb un sol de justícia, i jo dient: per què no cobrim això? La resposta d'una persona de dins de l'Ajuntament va ser la millor resposta que em donen mai per motivar-me. Em van dir: això no es pot fer.
8: Navarro també va nombrar com a responsable el membre de l'oficina Premià Energia, Albert Puig. Recordem que la nova coberta, que haurà costat aproximadament 1.150.000 euros, entrefinançada per la Generalitat de Catalunya i la Diputació en un 80%, és un gran rectangle d'acer d'uns 40 metres de llarg per uns 20 metres d'ample i que disposa de 411 metres quadrats de superfície fotovoltaica. A més, ahir no era l'única inauguració que es feia. Al matí, una estona abans, s'havia presentat formalment un nou mural de grans dimensions a la plaça Maresme, que aquest cop reprodueix una obra del pintor Didier Lourenço. En el seu parlament, l'alcalde va recordar que es tracta d'una iniciativa en clau d'igualtat i reconeixement artístic, però també per dignificar espais del municipi, i va anunciar que després d'aquest i el que hi ha a Joan Prim se'n faran més arreu del nucli urbà.
0: I el Jardí de la Biodiversitat es consolida com un espai ambiental i educatiu de referència a Sant Vicenç de Montalt. Martí.
1: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha impulsat noves actuacions de millora i ampliació al Jardí de la Biodiversitat, situat al parc de la Riera del Gorg, amb l'objectiu de reforçar-ne el valor ecològic, educatiu i divulgatiu. El projecte ha rebut una subvenció de 8.200 euros de la Diputació de Barcelona, que ha permès desenvolupar diverses actuacions destinades a potenciar la biodiversitat urbana i crear nous espais de sensibilització ambiental. Entre les millores destaca la restauració de la la bassa naturalitzada, un hàbitat que afavoreix la presència d'amfibis, insectes, ocells i petits vertebrats. També s'hi han alliberat 75 marietes per fomentar el control biològic de plagues d'una manera una mica més natural i sostenible. Durant els darrers mesos s'han instal·lat nous hotels d'insectes per facilitar el refugi i la reproducció d'espècies polinitzadores. S'ha renovat una cartilleria informativa i s'han incorporat noves espècies vegetals mediterrànies de baix consum hídric, com per exemple romaní, farigola, espígol, sàlvia i santolina. A més, s'han plantat nenúfers, joncs, bogues i diverses espècies que afavoreixen la presència de papallògnes i altres insectes beneficiosos, reforçant així la funció ecològica de l'espai.
0: I avui la Biblioteca de Tordera acull una xerrada per salvar l'escurçó pirinenc del Montnegre. Marc.
8: Sí, l'escurçó pirinenc és un rèptil propi d'ambients freds de muntanya, però el seu límit sud de distribució a Espanya es troba precisament a Tordera, on arriba a cotes molt baixes, un fet insòlid per a l'espècie. Durant la xerrada, els naturalistes del Montnegre explicaran que la població d'aquest ofidi s'ha reduït dràsticament a la zona. Les principals causes: la persecució directa per part de persones que el maten per por, l'abandonament agrícola que ha tancat els boscos i les transformacions del paisatge derivades d'una gestió forestal intensiva. Un dels tècnics de Natmont explica l'objectiu de la xerrada i com es pot protegir l'escurçó.
11: Llavors, una mica això, l'objectiu de la xerrada és explicar aquesta situació, donar a conèixer l'espècie, també fins i tot intentar motivar o consultar els assistents si coneixen altres observacions de l'espècie que no haguem pogut recopilar al municipi de Tordera o al voltant, i això, explicar una mica quines podrien ser les estratègies per protegir les poques poblacions que puguin quedar i recuperar-les, ja que és una espècie molt, molt interessant a nivell ecològic i seria convenient intentar evitar que desaparegués.
8: La xerrada, com bé deia Gemma, serà avui emmarcada dins la Setmana de la Natura a partir de 6:45 de la tarda amb entrada gratuïta a la biblioteca.
0: Gràcies, Marc. I el Solidarity Park de Malgrat inaugura els nous ulls de bou i celebra una taula rodona sobre els brigadistes internacionals. Ona Malgrat.
6: Així és, el Solidarity Park ha vingut marcat per una gran quantitat d'actes. Destaca la inauguració dels nous ulls de bou al monument Solidarity Park, al passeig marítim dels 300 dibuixos d'ulls de bou. Se seleccionaran uns pocs i només els més votats podran formar part de l'any que ve del monument Solidarity Park. A l'acte de presentació hi van assistir les autoritats polítiques de Malgrat i alguns dels creadors d'aquests dissenys. També hi ha estat Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, que ha destacat que molts docents i instituts del país encara no tenen les eines suficients per fer-los partícips d'activitats com el Solidarity Park.
12: Encara ens falta molt, molt camí. I els instituts de secundària no tenen els mitjans encara i els professors no tenen tampoc les eines suficients com per encarar els programes de memòria democràtica. Però aquest és el camí i és el que jo volia ressaltar del projecte Solidarity Park. Estem aquí a Malgrat amb la bona direcció. És un gran exemple i el que hem de fer és treballar perquè els nostres joves sàpiguen el que va passar durant la Guerra Civil, durant el franquisme, perquè no torni a passar mai més.
6: El dissenyador conceptual del monument Solidarity Park, Rob McDonald, també va ser-hi a l'acte i va avançar que pel 90è aniversari del Ciutat de Barcelona portaran a Malgrat més del miler de dissenys que els estudiants han estat fent al llarg d'aquests anys. Dissabte també va tenir lloc la taula rodona Brigades Internacionals passat i present de l'internacionalisme, presentada i moderada pel periodista i exdiputat de la CUP, David Fernández. La trobada es va centrar en la situació dels palestins a la franja de Gaza, amb el nom de Gaza i Palestina és el mirall de la humanitat, així ho explicava en Saif Boukeshek, membre de la Global Sumut Flotilla i un dels que van ser empresonats a Israel.
13: En esos tres años, Gaza se ha convertido a ser el espejo de la humanidad, el espejo al que nos miremos para preguntarnos qué tipo de futuro queremos, qué tipo de humanidad queremos, y la resiliencia del pueblo palestino ha sido un ejemplo para todos los pueblos reprimidos a inspirarse en luchar y en enfrentar. Estamos realmente ante un momento histórico en el que puede convertir el futuro de esos niños que queremos defender y de nuestra humanidad colectiva. Estamos ante un momento que puede definir exactamente

0: a Canet, Ràdio Canet.
1: La jornada tenia per objectiu netejar el fons marí de davant la costa canatenca. Enguany, tal com apunta un dels membres de l'entitat, Antoni Salva, no s'ha recollit tanta brossa com altres anys. Assenyala que sobretot han extret objectes com ara llaunes, ampolles o tovalloletes, entre d'altres.
2: La veritat és que pel que fa a la recollida d'escombraries del fons, no es van recollir moltes perquè el fons estava força net, però bé, es van treure doncs, diferents objectes, principalment moltes tovalloletes, llaunes, ampolles de plàstic, alguna resta de diferents tipus de material que no haurien d'estar en el fons. I a la platja igual, es van treure llaunes, ampolles, bàsicament, etc. Molt contents de l'èxit de la participació i de l'activitat, de l'acollida que vam tenir.
1: La jornada va comptar amb la participació del Consell d'Infants i tenia també un clar to didàctic, ja que es van fer xerrades de sensibilització, un taller de classificació de les deixalles i va acabar amb una festa de l'escuma.
0: Èxit de la penya del bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil, Martre Serres.
3: Sí, el passat cap de setmana, la localitat de la Sénia va acollir el Campionat de Catalunya Individual Infantil de Bitlles Catalanes. La jornada, marcada pel gran nivell dels joves participants, va esdevenir un autèntic èxit per l'entitat tordarenca, que va veure com els seus representants brillaven en les seves respectives categories després d'haver aconseguit la classificació a través del circuit individual. Entre els resultats més destacats del club, cal remarcar la gran actuació de Lian, que es va proclamar sotscampió infantil i va tancar el circuit individual en una meritòria tercera posició. En la categoria la vi, la penya Albistec també va trepitjar fort gràcies a la Daniela, que es va alçar amb el títol de sotscampiona alevina i tercera, a més del circuit individual. La Laura, per la seva part, va signar una excel·lent segona posició a alevina del circuit general i, finalment, Antoni va completar el quadre d'honor del club amb un destacat cinquè lloc en la categoria Benjamí. La bona ratxa de la penya Albistec no es va limitar a les categories inferiors. Coincidint amb el cap de setmana de competició, la ciutat d'Igualada va acollir la final del circuit de parelles mixtes 2025-2026. En aquesta modalitat, el club va estar representat per dues parelles que s'havien classificat entre els 12 primers millors del circuit. La parella formada per la Cristina Folch i l'Abel Cavaller va fregar la glòria en aconseguir la segona posició de la classificació final, mentre que en Xavi Comas i l'Aina Comas van firmar una notable quarta posició.
0: I el Llavanera s'acomiada del somni de l'ascens després d'una temporada per emmarcar en Martí.
4: Doncs sí, el primer equip del Llavanera es va veure escapar-se aquest cap de setmana el bitllet per la final de la Final Four dels play-offs, d'ascens a Primera Catalana, després de caure per 0-1 contra el Cardedeu a la pròrroga. Malgrat la derrota, el conjunt blanc i blau tanca una temporada històrica. Després d'aconseguir l'ascens la temporada passada, l'equip ha superat totes les expectatives competint fins les portes d'una categoria que el club no ha trepitjat mai en més d'un segle d'història. L'eliminació va deixar un regust amarg entre jugadors, cos tècnic i afició, que va omplir les graderies per poder donar suport a un equip que ha fet somiar tot un poble. El gol visitant a la pròrroga va posar fi a una trajectòria extraordinària, però no va esborrar l'orgull per una campanya que molts qualifiquen de memorable.
0: És moment ara de donar un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
5: Hola, molt bon dia. Arrenquem el mes de juny amb una situació meteorològica que de moment no ens aporta massa novetats. Això sí, aquest darrer cap de setmana han baixat una mica les temperatures. Ha continuat la calor, però no tan exagerada com la que vam tenir dijous. I tot això en una jornada en la qual avui esperem que tornem a tenir domini del sol a tota la comarca. Amb alguns núvols prims aquesta tarda, sempre poc importants. Els vents fluixos girant del sud-sud-oest aquest matí, sud-oest aquesta tarda moderat. I la situació marítima aquest matí dominada pel marejol, aquesta tarda en petites àrees de maror aquí a la costa de la comarca. La previsió per demà indica que no hi haurà massa canvis, alguns núvols sí, però seran poc importants, els mitjans que sobretot arribarien a la tarda cap al Maresme Nord, però sense deixar precipitacions, una mica en la línia del que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Per la seva banda, els vents continuaran fluixos, la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà passat, de moment no esperem canvis, però sembla tot apunta que dijous, durant la recta final del dia, arribaria una línia frontal amb xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca i també amb un descens de les temperatures que serà marcat, especialment ja de cara a divendres.

0: Doncs això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem parlarem dels plans i activitats que podeu fer aquesta setmana amb l'agenda setmanal de la mà de Martí Capçada. També parlarem de nutrició amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubió, qui cada dilluns ens porta una nova recepta per aprendre. I acabarem el programa amb la tertúlia esportiva per repassar doncs, a totes les, els partits i totes les novetats en clau esportiva que és important que avui doncs, coneguem. Tot això a l'Ona Maresma en només 3 minuts. Fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: A Pitu i Loli Artesans, la ceràmica es transforma en un espai de calma, creativitat i relaxació.
4: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
3: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
4: Pitu i Loli Artesans, fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
5: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
6: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
8: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
7: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
8: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
2: FM. Ràdio Tordera.
9: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
0: Som-hi, tornem en directe a l'Ona Maresma, moment del repàs diari a les xarxes socials amb en Marc Treserres aquesta setmana. Marc, bona tarda.
10: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Comencem parlant del Maresme. Què hem de destacar avui a la comarca?
10: Doncs mira, ho podríem haver agafat com a notícia del dia per Tordera, en aquest cas, com hem fet a la primera estona, però ho utilitzarem com a tuit. I és que, atenció, hi ha hagut ja un tercer tiroteig a Catalunya en menys de 48 hores. Sí, sí, tal i com ho escolteu, un home ferit de bala en un narcoassalt a Tordera. El tiroteig ha deixat un ferit de bala i dos detinguts. Els Mossos van rebre un avís cap a 4:45 de la matinada d'aquest dilluns per la presència d'un vehicle sospitós després que se sentissin trets. Juntament amb la policia local, els Mossos van aturar el vehicle a la C66 a l'altura de Celrà. Un dels dos ocupants estava ferit de bala i va ser traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. Tanmateix, els dos han estat detinguts per relacionar-se amb un narcoassalt de marihuana, vaja, de tràfic d'aquesta droga, i ara la policia treballa per identificar la resta d'implicats en aquest tiroteig.
0: Has dit tres tirotejos en 48 hores. Per tant, hi ha hagut tres tirotejos en dos dies.
10: Sí, sí, bàsicament. No a Tordera, a Tordera només aquest, però...
0: Clar, clar, clar.
10: Però sí, sí, per tant... Bé.
0: A Badalona, no? Crec que a Badalona...
10: Això sí, ah, sí, sí, i tant.
0: I, clar, ens falta un tercer, però ara mateix no sé on ha estat.
10: No, jo tampoc. El de Badalona sí que l'he vist, també, però llavors he vist el de Tordera i, ostres, això ens toca més de prop, fins i tot.
0: Totalment. En clau internacional, on hem de posar la mirada?
10: Doncs, mira, igualment seguim amb Catalunya. A partir d'avui s'encareixen les factures de la llum i del gas. L'IVA torna a pujar, la llum fins al 15%, quan estava al 10%, i també el gas passa a valdre un 10% més, perquè el govern espanyol ha retirat la rebaixa que hi havia fins ara en aquestes dues factures tan importants. Per sort, es mantenen les bonificacions pels carburants i hi haurà descomptes del dièsel i la gasolina, però tot i així no són bones notícies.
0: No, i el tema internacional, a veure si és més positiu o potser seguim en aquesta mateixa línia.
10: Seguim una miqueta en la mateixa línia, per sort no ha acabat malament, Gemma, però ja ho veureu. Un vol de Nova Jersey a direcció a Mallorca gira cua per un dispositiu Bluetooth que duia el nom de bomba. Imagina't viure, estàs tu amb el teu mòbil i de cop veus possibles opcions per connectar-te amb Bluetooth i una de les opcions és bomba.
0: Clar, però això està ni mala llet, perquè això ho ha fet algú a propòsit, no?
10: Sí, sí, i ara quan acabis d'escoltar el tuit ho veuràs que ha sigut una broma de molt mal gust. Un parell d'hores després d'enlairar-se de l'aeroport de Newark, a Nova Jersey, pels altaveus de l'avió, la tripulació va ordenar als passatgers que desconnectessin tots els dispositius de Bluetooth immediatament. Els auxiliars de vol van explicar que era un ordre provinent de les oficines centrals de United Airlines a Chicago i van advertir que si no s'apagaven tots els dispositius, l'avió hauria de tornar. Van dir que una persona havia fet alguna cosa amb el Bluetooth que posava en perill la seguretat del vol. I així va ser, relacionat amb el que hem dit, de posar-li el nom de bomba al Bluetooth. A 32.000 peus d'altura ja sobre l'oceà Atlàntic, els pilots van fer una última i definitiva crida d'un minut davant la negativa. A desconnectar-ho, els pilots van prendre la decisió de tornar per evitar mals menors i després d'aterrar a Newark de nou, els esperava, evidentment, una presència massiva d'agents de policia a l'aeroport i agents federals per a veure què passava si entre els passatgers hi havia algú que realment tenia intenció de fer esclatar una bomba, ja sigués dins de l'avió o al mateix aeroport. Llavors els passatgers van ser evacuats amb els passaports i els telèfons, els hi van comprovar tots els dispositius i tots els passatgers van haver de passar de nou per la seguretat de l'aeroport. Al final, Gemma, les autoritats van comprovar que només es tractava del nom d'un dispositiu i el culpable, un adolescent de 16 anys.
0: Tela. Quina tela aquest jovent d'avui dia, que, vaja, és una broma, no? Però clar, és una broma que fixa't les conseqüències que ha tingut aquesta broma. Ha hagut de girar cua a l'avió, hi ha hagut un desplegament policial increïble...
10: Sí, sí, és que jo quan l'he llegit no donava crèdit, llavors he vist que això, que el culpable era un nano de 16 anys, en part me n'he alegrat, però he pensat, és que només aquestes coses passen amb aquestes edats, en general.
0: Sí, totalment. Marc, ja tot fet, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant?
10: Doncs que si calen més controls de seguretat abans de pujar a l'avió per evitar aquests espants, com hem acabat d'escoltar.
0: Ostres, tu creus que calen més controls?
10: Sí, perquè fins que no et passa res, ok, però a la que et passa alguna d'aquestes situacions, clar, i a l'avió ja hem vist, sobretot per internet, que ara, òbviament, les coses corren més ràpid, situacions de pallisses entre passatgers, gent que clava ganivetades, alguna vegada també això, gent amenaçant els pilots que aterressin perquè volien fer algun tràfic de drogues, i no en dic més perquè tampoc en conec tantes com a tal, les estic dient de memòria i no vull dir informació que no és, però vull dir això, que a mi m'espantaria moltíssim una situació així, per tant, per què no?
0: Jo, pel que fa als controls, depèn de l'aeroport i depèn del país, no? Hi ha controls més estrictes i menys. També és cert que hi ha un cert punt aleatori.
10: I tant.
0: No, a vegades et toca el control, a vegades no, saps quan passes la màquina que et fan com un rastreig, no, a veure si portes alguna cosa. El que sí que prohibiria rotundament és beure alcohol a dins de l'avió. I si m'apures, també a l'aeroport, perquè no sé si has sentit alguna vegada notícies d'aquesta mena, de turistes borratxos, baralles... Crec que és un problema beure a bord.
10: Home, evidentment, jo també ho prohibiria, sobretot a bord, sens dubte, allà no. I, òbviament, si veiessis algú perjudicat abans de pujar a l'avió, jo crec que...
0: No deixar-lo.
10: Exacte, els de la companyia mateix, ser prou conscients i dir on vas... i a fer aparèixer la policia que hi hagi a l'aeroport i dir, mira, escolta'm, si no et saps controlar, no volem perill per la resta de gent, les teves conseqüències són teves i no puges.
0: Totalment. Totalment. Doncs, Marc, aquesta és la pregunta del dia, eh? Si calen més controls de seguretat abans de pujar a un avió. Gràcies,
10: exacte.
0: Fins ara.
10: Fins ara.

0: moment per l'entrevista del dia. Avui ens acompanya a l'Ona Maresma la Susanna Pla, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Palafolls. I és que en poc més de 3 setmanes es durà a terme una nova edició del FEM Palafolls. Amb ella i també amb el nostre company Jordi Prats de Valls descobrim tots els detalls d'aquesta edició. Endavant.
1: Sí, Gemma, i és que concretament amb aquest inici del mes de juny l'Ajuntament ja ha fet públiques les dates i també les activitats d'una nova edició del FEM Palafolls, una proposta que vol donar la benvinguda a l'estiu amb proposta gastronòmica, descomptes i també diferents concerts i activitats que avui volem destacar amb la regidora al nostre municipi de Cultura, és la Susanna Pla. Susanna, benvinguda a l'Ona Maresma.
2: Hola, bona tarda a totes i a tots.
1: Gràcies avui per ser amb nosaltres, contents doncs de tenir un nou cartell del FEM Palafolls aquest any 2026, del 26 al 28 de juny, oi?
2: Exacte, ja tenim ganes, no? De fet, dissabte estava en una activitat que organitzava el Casal de la Dona i tothom em deia, bueno, i a final de mes el FEM Palafolls. Sí, sí, sí, el 26 al 28 de juny, doncs aquest any celebrarem el FEM Palafolls.
1: Resumim una miqueta, quina és la idea del FEM Palafolls? Perquè després de tantes edicions, un ja instaura aquesta data al calendari, ja sabem que toca per començar l'estiu, però crec que cal remarcar una miqueta quin és l'interès real d'aquest FEM Palafolls. Què ens podries explicar, Susanna?
2: Doncs nosaltres, quan fem, bueno, quan fem les activitats, intentem posar el focus en una cosa concreta, no? En el FEM, el que fem és posar el focus al comerç, no? I és aquell cap de setmana doncs, que els comerços doncs, ja inicien doncs, els períodes de vacances i que intentem doncs, que la gent trobi aquests descomptes, trobi situacions especials en els comerços de Palafolls. Però, a més, també fem una aposta gran per la gastronomia, no? I muntem aquest village on els restauradors que volen doncs, s'apunten i ens poden doncs, oferir aquells plats o aquelles coses que fan normalment en els seus locals, però que en aquest punt de trobada, que seria aquest village que muntem en el Parc de les Esplanes, no? Aquest parc tan desconegut i que aquest dia el posem aquests dies, no? La gent és un punt de trobada, no? I és un punt de relació, no? Amb la família, però també amb els amics, amb aquells veïns que durant l'hivern, no? O durant el dia a dia no el trobem, no? I aquí també podem fer una aposta molt gran per la gastronomia del municipi i res, això és una mica el resum del que és el FEM.
1: Posats en situació, doncs, comencem a relatar ja el que trobem en aquest nou cartell. Tot plegat començarà el divendres a partir de dos quarts de set aproximadament del vespre. És quan obre normalment el village perquè la gent ja pugui anar allò, obrint boca i anar fent boca per al que ens espera el cap de setmana.
2: Exacte, a partir de 2:15, doncs el village tots els dies estarà obert, no? I en allà ja es podrà gaudir de música ambient, no? Doncs per començar a aprendre alguna cosa o per començar a activar. Però sí que és el divendres quan comencem i és com un dels plats forts, no, d'aquest cap de setmana, que és aquesta desfilada que fem conjuntament amb el Molí d'en Puigverd, no, i que podem veure doncs aquelles marques que tenen i que venen, no, i que desfilen, no, amb aquesta gent tan especial, no? A més, aquest any també, com a novetat, no, i jo estic molt contenta, doncs també hi ha la participació de l'Escola de Música i Dansa i ens oferiran música en viu i podrem gaudir també de les noies que ballen i ja ho veureu. Per tant,
1: ja ens has explicat un secret, eh? En aquest cas, novetat
2: d'aquesta edició. Jo crec que serà molt xulo, que aquella desfilada sí que fa una mica de calor, però jo també sé que les companyes, no, de promoció econòmica, la meva companya, la Silvana, doncs, que també sempre és molt detallista, igual que jo, doncs ha pensat una cosa que ens agradarà molt i que aquest petit obsequi per als que vagin a la que no el desvetllaré, eh? Perquè ja sabeu que també m'agrada una mica
1: tenim
2: el misteri,
1: aquest
2: secret, valent? Val? Llavors, això, doncs, aquesta desfilada acompanyada doncs, dels alumnes de l'Escola de Música Dansa, tant per l'especialitat de música com la de dansa, segur que ens agradarà molt. I després, evidentíssimament, quan sortim d'allà, perquè estarem acalorats, que segur que farà un sol de justícia, perquè ja està fent calor i tot just entrem al juny, doncs podrem anar al village a sopar i a fer aquestes degustacions i a parlar amb un i amb l'altre. I tenim el primer concert. El primer concert, no, que és un tribut als Vigis i a tota la música disco, no, doncs que d'aquella època. Mm-hmm. I després, quan acabi aquest tribut, no, que és una mica la fórmula, no, que sempre tenim en el FEM, un tribut, un grup de versions i el diumenge ja us ho explicaré quan me preguntis pel diumenge.
1: Sí.
2: Això, tindrem aquest tribut i després tenim el Mario Tera, un palafollenc que s'estima molt al municipi i que doncs toca i ens farà gaudir segur d'una bona estona per donar-ho tot, no? I acabar-ho de vestir. I això seria el divendres.
1: El divendres. I per si no en tenim prou, encara ens queda tot el cap de setmana per gaudir, eh? I és que en aquest cas arriba un dels plats forts. N'hi ha molts, eh? El fem Palafolls. De fet, jo crec que s'ha aconseguit una molt bona fórmula combinada perquè no ens perdem ni una de les activitats quan comenci el 26 de juny. Però el dissabte sí que és veritat que tenim aquesta proposta que tampoc mai falla des de la primera edició, el fem Palafolls, que és el Forest Talks, també en combinació amb el Molí d'en Puigverd, oi?
2: Doncs aquí també vull fer un agraïment perquè jo sé l'esforç que fan els de... o sabem, no?, l'esforç que fan la gent del Molí per traslladar aquest Forest Talks al centre, no?, i perquè sigui el motor del dissabte, no?, aquesta fira, doncs, que la gent vingui, perquè ve molta gent de fora, ve gent de Palafolls, però també ve gent de fora, i també l'objectiu és que llavors, doncs, vagin a comprar la resta de botigues, vagin a gaudeixin de la restauració, dels bars, de la gastronomia del nostre municipi, no? Llavors, d'aquí també, doncs, el meu agraïment, no?, perquè jo sé que per ells és molt més fàcil fer-ho allà al Molí, però crec que s'ha de portar aquí, entre tots els ajudem i fem això, llavors dinamitza, no?, al centre del municipi, doncs, el dissabte, no?, i durant tot el dissabte, no? I a més és una activitat molt xula, no?, perquè ens fan pagar una petita entrada, que és molt, molt simbòlica, però amb aquesta petita aportació que fem tots, després en neix un altre gran projecte, que és aquest projecte de, que el que fem és, fem un conveni amb el Molí, les AFES, no?, d'aquest municipi, amb el Molí, fan un conveni i aquest conveni serveix per subvencionar aquells infants que no poden fer extraescolars doncs perquè la situació a casa no els hi permet, vale? Ni per mi això ja no és només
1: l'oportunitat del Market,
2: sinó que després, més enllà d'aquesta activitat, doncs hi ha infants que poden gaudir durant tot l'any, no?, d'aquestes extraescolars. Per tant, animar tothom que vagi al Forest Talks i res, que segur que troben coses superboniques i que aquesta entrada doncs llavors serveix perquè té aquest objectiu.
1: Això serà dissabte, però tornem al Village. En aquest cas també podrem gaudir de les diferents casetes, parades que s'hi posen per poder menjar, per poder veure, però si parlem dels concerts, començaran a les 10 del vespre. En aquest cas tenim un clàssic que tampoc ja no falla. El divendres ja teníem unes primeres versions, aquest dissabte en tenim una altra.
2: Sí, el divendres tenim el tribut i el dissabte tenim el grup de versions, de covers, que també són d'aquí de la zona, ja ho veureu, ja us ho anirem explicant, ja ho anirem desgranant, però des de l'àrea de cultura s'ha treballat molt perquè creiem molt, no, amb els artistes i amb el potencial que tenim, no, a Palafolls i a la comarca, i veureu, no, que durant tot l'any, no, bueno, tot l'any, durant ara que comencem el FEMI fins a passant per la festa dels 80 i acabant, sí, per la festa major, hi ha una aposta molt forta, doncs, pels artistes locals i pels artistes de proximitat, no? I que tinguin l'oportunitat de trucar, d'actuar al municipi, no? Doncs crec que és importantíssim i estem convençuts de que gaudirem molt, molt, molt, molt d'aquest talent que tenim.
1: The Covers actuarà a les 10 del vespre també al Parc de les Esplanes, a la zona del Village, i a partir de mitjanit ja, com sempre, ens deies, regidora, doncs aquesta sessió de DJs, DJ Jolly, no sé si ho dic bé, ho posa en el cartell,
2: sí,
1: i podrà actuar.
2: Podrà actuar, sí. I segur que també ens fa gaudir una estona, perquè també jo sempre dic, no, que els DJs, no, sempre, no, ens posen a tots una cançó que ens agrada, no?
1: I per tant, aquella nit que no hi ha prou, no, que a vegades ens quedem amb moltes més ganes,
2: exacte,
1: després del concert,
2: no? I aquella nit que doncs has anat a una sessió de DJs, no, doncs sempre has trobat aquella cançó i per tant la fa més que especial. Jo sóc una persona que m'agrada molt, molt, molt la música i crec que cada moment, no, de la vida, doncs, l'acompanya una cançó especial. I crec que amb ells ho aconseguim.
1: Ens prometies un apartat especial per diumenge. En aquest cas, sí, com sempre, destacar que el Village obrirà a 2:15 de 7 de la tarda, que tindrem ocasió de poder menjar, de poder veure, i a les 8 del vespre quina actuació hi tindrem, Susana?
2: Sí, si me permets, el dia 28 de juny també és un dia especial, valent, i que també el volem reivindicar, que és el dia de la visualització de tot el col·lectiu LGTBI
1: Q+,
2: val? I abans, no, de fer res, doncs farem un manifest. Des d'aquí, també des de l'àrea de Can Batlle, doncs, que treballen amb els joves del nostre municipi, tenim un grup motor, doncs, que vol liderar també tota aquesta reivindicació, i hi haurà una lectura del manifest just abans de començar, no, i ens apuntem, no, això que ara està tan de moda i que gaudim molt tots, el vespreig, amb aquest noi que també és de la comarca, el Riqui Fargas, que bueno, ja veureu que és una persona molt especial i que seguríssim que ens fa passar una bona estona. I també, com a diferència, en comptes de tenir-lo allà a l'escenari, no? L'any passat vàrem tenir l'Helena Gadel,
1: sí,
2: que amb un concert magnífic, no? Que bueno, ens va agradar molt, però aquest any el que farem l'últim dia, no? El diumenge, és portar l'artista allà a la zona del Village, no? Per, bueno, doncs fer realment un braspreig i estar tots allà més a prop i acabar de gaudir, no? I de relaxar-nos, no? Sobretot, bueno, jo el diumenge ja aconsegueixo gaudir-ho
1: una
2: mica més,
1: nivell, eh?
2: Gaudir-ho una mica més, però segur que, bueno, això, doncs, que ens ho passarem superbé.
1: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls. Gràcies, Susana.
2: A vosaltres.
0: I seguim avançant a l'Ona Maresma, moment de les efemèrides, amb en Marc Tres Serres. Abans, però, anem a felicitar els famosos que avui fan anys.
3: Sí, exacte, Gemma, i molt coneguts avui. Mira, comencem amb... Bé, de fet, són tots actors, dos actors i una actriu, i n'estic convençudíssim que els coneixes.
0: Molt bé, doncs sí, tu creus?
3: Sí, sens dubte. Mira, el primer de tot, Tom Holland.
0: Sí, a l'Spider-Man.
3: Ah, exacte, veus? Vinga,
0: un... I marit de la Zendaya.
3: Mira, fins i tot ho mires més que jo. Jo això ja no el tenia controlat.
0: S'han casat en secret, no fa molt.
3: Ah, sí?
0: Amb l'actriu d'Eufòria.
3: Per què en secret?
0: Mira, es van casar en secret, només sé això. No sé més. I no em van convidar.
3: I això és l'únic que per això no saps més, perquè no et van convidar. No has pogut investigar.
0: Exacte. No he pogut investigar més.
3: L'altre és Morgan Freeman, que també ha tingut papers destacadíssims a moltíssimes pel·lícules. No sé, sí? No sé si te'n sona...
0: També. Sí, d'aquella pel·lícula de... Pot ser de... Ai, que eren d'animalets. No sé si... No ho sé.
3: No sé, és que n'ha participat a moltes, per exemple, Batman, yeah. Sense anar més lluny, d'un altre superheroi, o, per exemple, aquest senyor sempre, o molt sovint, jo el recordo a pel·lícules en les quals participa com a membre del govern dels Estats Units, sempre.
0: Sí, pot ser. Ara, sí que li poso cara, sí, i tant, però m'estava confonent d'actor. I de qui més és l'aniversari?
3: De l'actriu i model Marilyn Monroe, que evidentment ja va morir fa anys, però vaja, l'he vist i, carai, l'he volgut destacar, per què no, clar que sí.
0: I tant, i tant. I avui és el Dia Internacional de...
3: Sí, doncs mira, avui dels esculls, per conscienciar-ne sobre la seva protecció marítima i també dels coralls, que formen part d'aquest ecosistema que tan necessari és per la fauna marítima. I per nosaltres, de fet.
0: Molt bé. Marc, aviam, ens queden 2 minutets. No sé si vols enfocar-nos en una efemèride només o vols fer les dues ràpid. Què prefereixes?
3: No, fem l'efemèride musical perquè ja hem donat abans tuits que no han sigut gaire macos. Un d'ells avui també era una mica tràgica. Era un avió que s'havia estimbat el 2009. Per tant, no l'expliquem, deixem-lo estar.
0: Molt bé, doncs anem amb l'efemèride musical. Doncs.
3: Som-hi. Anem a l'any 2006. Va morir la cantant espanyola Rocío Jurado per un càncer de pàncreas, una de les figures més importants de la música popular espanyola del segle XX, coneguda com la más grande. Va destacar per una veu potentíssima i per la seva capacitat d'interpretar gèneres molt diferents, com flamenc, copla, balades, cançons melòdiques, i també va tenir una presència important al cine i a la televisió, a part de ser una icona cultural a Espanya durant moltes dècades, bueno, sobretot les dels 70, 80 i 90. No? Molts crítics la consideren un artista que va modernitzar la copla i va contribuir a donar una imatge més lliure i contemporània de la dona a Espanya. Va morir, com dèiem, per aquell maleït càncer, i ara el que estem escoltant de fons és una cançó de les més conegudes, Gemma, que és Com una ola.
0: Doncs va, l'escoltem una mica i ara la comentem.

0: pluma blanca y rumor.
1: Aquesta cançó és de les més emblemàtiques, podríem dir, de la Rocío Jurado i també doncs, de la música espanyola. I m'encanta, eh? M'encanta aquesta cançó.
2: És
1: molt ben encertada.
2: És una...
1: que l'has triat súper.
2: L'he escoltat abans, dic, a veure, a mi me la recomanen, però anem a escoltar a veure si m'encaixa. I jo crec que sí, que és una cançó maca. A més, es nota que és molt tradicional de l'estat sí. espanyol i a més, aquí es veu clarament la potència que té Rocío Jurado amb la seva veu.
1: I saps on quedaria molt bé en un casament? De fet, si em caso, posaré aquesta cançó.
2: Ho tens claríssim, eh?
1: Decidit. O sigui, jo ho estic visualitzant, jo cantant com una ola, i gasté tota la meva vida mirant el meu futur marit. Ui, que se'ns en va el temps. Marc,
2: em sembla bé.
1: Si em caso, et convido, vale?
2: Molt bé, perfecte.
1: Fins ara.
2: Adéu.

0: Quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, tot seguit el que fem és ara remenar entre els arxius a la comarca amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Molt bé. Què ens expliques avui?
1: Doncs mira, avui marxem 26 anys enrere. Parlem de l'1 de juny del 2000. Llavors, la UGT convocava una vaga a les depuradores de Catalunya per la tragèdia en una depuradora de Taià, on van morir 3 treballadors. El sector d'aigües residuals de la Federació d'Indústries Afins de la UGT convocava tots els treballadors pel dia 14 de juny per proposar una aturada general en el sector per manifestar la seva solidaritat amb les famílies de les persones mortes a la planta de compostatge de Taià. FIA UGT, és a dir, la Federació d'Indústries Afins de la UGT, també volia denunciar davant la Inspecció de Treball la manca de mesures de seguretat i preventives a la majoria de les empreses que es dedicaven a la depuració d'aigües residuals i compostatge. La UGT també havia fet arribar al fiscal en cap de Catalunya una denúncia en què es demanava que s'iniciés una investigació per si se'n derivaven responsabilitats penals. Així es volia exigir a l'autoritat laboral el reconeixement de la toxicitat, penositat i perillositat que comportava l'activitat de depuració de les aigües residuals i el posterior compostatge d'aquestes. El sindicat també volia expressar el seu rebuig a les precàries condicions laborals del sector i denunciar la falta de responsabilitat de les diferents entitats públiques a l'hora de concedir l'explotació a les empreses sense experiència en aquest sector. Amb tot això, també es volia expressar la indignació del sector per l'accident de Taià i pel fet que 3 departaments de la Generalitat, responsables de la seva obertura, el d'Indústria i Energia, Treball i Medi Ambient, no detectessin cap anomalia quan els fets indicaven que la planta de compostatge no disposava de mesures de seguretat que garantissin una eventualitat com la que va passar. Paral·lelament a aquesta denúncia, també es demanava una investigació del que havia passat en el municipi veí. Tot això va fer que la pressió sobre les depuradores de la comarca creixés. Així doncs, aquells dies ja hi va haver una inspecció de treball a la depuradora de Mataró i se'n preveia una altra a la de Pineda de Mar.
0: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies, com sempre, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les. Martí Capçada, mano a mano, explica'm què hem de saber per doncs, aquests dies al Maresme i quines activitats destaquem.
1: Doncs sí, Gemma, ara t'explico una mica el repàs d'activitats que he estat fent per aquesta setmana al Maresme, però abans, com cada setmana, no pot faltar tampoc a la nostra agenda, un repàs dels llocs on podem anar a donar sang. Així que, si et sembla, començo a disparar.
0: Molt bé, mira, de fet, en Marçal avui va donar sang. Marçal, on vas a donar sang?
2: Argentona, avui toca.
1: Molt bé, a la unitat mòbil de Jacint Verdaguer, pot ser?
2: És correcte.
0: Molt bé,
1: molt
0: doncs,
1: bé.
0: Mira, veus doncs que bé?
1: Sí. Tothom que vulgui conèixer el nostre tècnic, doncs que s'acosti cap a la primera opció que tinc jo també, que us anava a dir aquesta d'Argentona, que és la unitat mòbil de Jacint Verdaguer, amb en
0: si
1: Marçal.
0: Si voleu, us dic el telèfon d'en Marçal, és el...
1: T'imagines? No cal. Tots allà a fer cua.
0: Molt bé. On podem donar sang, Martí? Perdona, que t'interrompeixo.
1: No, només faltaria. Tenim aquesta primera opció d'Argentona per avui, però qui li quedi millor també pot anar a Tiana, en aquest cas a la unitat mòbil davant de l'antic camp de futbol. Ara ja passem a dimecres, a Mataró, on es podrà donar sang al casal de la Nova Aliança, i també dimecres a Vilassar de Mar, a l'Institut Pere Ribot. Anem ja a dijous, ara, a l'Equador de la Setmana, on, novament a Mataró, podrem anar a donar sang, però canviem d'ubicació i ens anem a l'escola Josep Manel Pere Mas. I a Premià de Dalt, el mateix dijous, a Premià de Dalt, a l'Institut Escola Santa Anna. Per acabar, ja les últimes destinacions són dues, en aquest cas el dissabte, i una novament a Mataró, però ara la Fundació Maresme Café Nou, i també el dissabte a Vilassar de Dalt, a la unitat mòbil davant de Can Rafart.
0: Perfecte, doncs ja sabem totes les ubicacions a on podem anar a donar sang aquesta setmana i ara és moment de conèixer les activitats. Explica'ns què podem fer aquests dies, que fa tanta calor, a veure si alguna proposta de la que ens portes ens pot interessar.
1: Doncs sí, comença a fer caloreta i comencem fent un repàs a les activitats. El primer dia ens anem a dimecres, on a Calella tenim dues activitats. La primera és més matinal, pel matí, ja que de 9 a 12 del matí hi ha el festival anomenat La Minerva Canta al Mar. I és que els infants de l'escola La Minerva cantaran música popular catalana i també havaneres. Tothom que vulgui veure aquest concert dels més menuts doncs es pot acostar al passeig Manuel Puigverd. Després també ens quedem a Calella i també ens quedem el dimecres, però en aquest cas a 7:15 de la tarda, on a la sala Mozart es fa el 98è plec de la sardana de Calella. I és que, a més de ballar sardanes, com no podia ser d'una altra manera, també hi ha la conferència anomenada Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats, a càrrec d'Anna Costal Fornells. Així que a tothom també que li agradin les sardanes i aquest ball tan popular de la nostra terra, doncs mira, Calella hi tindrà una bona ració durant la tarda del dimecres, Gemma.
0: Molt bé, més coses.
1: Vinga, ens anem ara a Premià de Mar. I és que tenim una estrena que s'anomena Andrea Bocelli número 30 The Celebration. Es tractarà d'un esdeveniment cinematogràfic global que commemorarà els 30 anys de la trajectòria del tenor més estimat, Andrea Bocelli, i també admirat de tot el món, et diria. Un espectacular concert enregistrat en directe des del Teatre del Silencio, un anfiteatre a l'aire ubicat a la Toscana, amb convidats de luxe, grans èxits i tota l'emoció d'una veu que ha transcendit fronteres. Aquest concert es fa en directe des d'Itàlia, però es podrà veure també en la sala de cinema de Premià de Mar, que s'habilitarà especialment doncs, per aquells amants de la òpera i d'aquest cantant en concret.
0: Perfecte. Què més hem de saber?
1: Vinga, ens anem ara cap al dissabte, ja que a Sant Vicenç de Montalt trobarem la novena mostra d'entitats que omplirà l'avinguda Toni Sors d'activitats, música i, sobretot, de vida associativa. I és que el municipi celebrarà el dia 6 de juny, el dissabte, com he dit, una nova edició de la gran festa del teixit associatiu, amb un total d'atenció, 19 entitats participants i una nit que estarà plena de música en directe. No em ficaré a dir totes les activitats, que avui al matí me les he estat mirant, perquè és que n'hi ha un munt, Gemma. És a dir, que jo recomano a la gent que vagi a passar el dia a Sant Vicenç i que allà s'aniran trobant des d'activitats esportives, música, inclús ara et dic de memòria, un taller de cal·ligrafia japonesa m'ha semblat veure. O sigui, hi haurà de tot. Qui li interessi que... Sí, sí, sí, ho he trobat molt curiós.
0: I tant.
1: Bueno, no sé, qui li agradi cantar, cantarà, qui li agradi aprendre coses noves també, i qui li agradi la música, doncs escoltarà música. L'important és que hi hagi de tot.
0: I tant, molt bé. Les entitats, no?, doncs demostren una mica el que fan, i si la gent s'anima, doncs es pot apuntar i doncs formar part de les diferents associacions. Estem a dissabte, no? Hi ha més coses dissabte?
1: Estem a dissabte i seguim a dissabte, correcte. Però ara canviem de municipi i ens anem cap al Masnou, que trobarem el joc de la ruta del Tassajo. De què, en què consisteix aquest joc? Doncs és una activitat ludificada adreçada bàsicament a famílies amb infants entre aproximadament els 6 i 10 anys, on descobriran aspectes de la vida marinera del Masnou d'una manera una miqueta més entretinguda i innovadora. El joc aquest està plantejat com una cursa entre comerciants del segle XIX que sortiran del mateix Masnou i aniran a Amèrica a, atenció, vendre productes catalans i poder recollir els productes propis dels diferents llocs d'Amèrica on hi vagin. Així que, bueno, una mica una activitat de rol i per aprendre una miqueta del municipi del Masnou i dels nostres productes, bàsicament, Gemma.
0: Molt bé, ben variades, les activitats aquesta setmana. Encara hi ha més?
1: Sí, en tinc un parell. Ens anem ara cap a Mataró i hi ha una activitat de diumenge anomenada la Caça, Coll i Regàs amb vermut modernista. I és que el 1897 es va iniciar el projecte de la Caça, Coll, i és l'any que s'origina, perdoneu, el primer vermut a Itàlia. El 1897, és a dir, fa ja uns quants anys. I és que les marques exportadores d'aquesta beguda permeten convertir-la en un referent. I a Catalunya, a principis del segle XX, també es va esdevenir un motiu de socialització i un àpat lleuger al migdia abans del dinar, sobretot els diumenges després de missa. En aquesta ocasió i en aquesta activitat que us estic dient, després de la visita guiada que es farà per la Caça, Coll i Regàs, doncs, com no podia ser d'una altra manera, també es podrà gaudir d'un vermut per fer amb companyia. Així que, mira, es podrà aprendre i després fer un beure. O sigui que també ho considero una activitat completa.
0: Doncs mira, jo aquí crec que aquesta me l'apunto perquè el vermut m'agrada molt, o sigui, el moment de fer el vermut amb les escopinyes, les olives, no? És un moment que m'encanta.
1: Sí.
0: Teu la gana una mica, però...
1: A mi també m'agrada molt. És la beguda del vermut. És una beguda que et diria que he descobert fa relativament poc i m'encanta, o sigui, et diria que és... A veure, no vull fer apologia ara de l'alcohol aquí, però de begudes alcohòliques et diria que potser és la més bona, eh? O sigui, m'agrada molt, molt, molt.
0: S'acaba ràpid, eh? De fet.
1: Sí, home, clar, tot el que està bo acaba amb un pim-pam.
0: Però, és com bueno, un licor... A mi em sembla com bastant dolç, el vermut.
1: Sí, té aquest punt dolç que, bueno, si es combina amb l'oliveta, i bueno, n'hi ha de molts tipus, eh? Però, bueno, el que jo conec és aquest que comentes tu, Gemma, i està molt bo.
0: Negre o blanc?
1: Negre, eh? Quedo amb negre. També tant se me'n fot, eh? No soc gaire siberita.
0: El que et posin, no?
1: Sí, el que caigui, però si em fas escollir, va, dic negre.
0: Molt bé, doncs crec que encara ens queda una última activitat.
1: Sí, correcte. El que passa és que és una d'aquelles activitats que ja ens passa a vegades que es podrà veure a pràcticament tots els municipis, ja que és el Corpus Christi i normalment s'acostuma a fer a tots els municipis la Santa Missa i també la plantada de l'ou com balla. Jo m'he quedat per posar un exemple aleatori, ja que encara no hem parlat d'aquest municipi, amb l'exemple de Cabrera de Mar, que es podrà veure a les 8 del matí la plantada de l'ou com balla, amb l'inici de les catifes, i a les 12 tindrem la Santa Missa.
0: És molt curiós, el tema de l'ou com balla. No sé si
1: mira,
0: ho has vist mai.
1: No, em fascina. O sigui, és una cosa que recordo de molt petit, de molt petitet, que els meus pares m'hi portaven per veure-ho, i ho trobava molt curiós i em quedava allà hores, bueno, hores no, però molta estona bocabadat allà pensant, però com pot ser que s'aguanti aquest ou aquí amb aquest xorro d'aigua que
0: pujava? I encara segur que et continua impactant. oi?
1: Impactant, no sé si és la paraula, però sí, sí que m'agrada. O sigui, no sé, és una cosa curiosa.
0: Molt bé. Doncs Martí, gràcies com sempre per posar-nos al dia i portar-nos l'agenda setmanal del Maresme. Fins ara.
1: A tu, Gemma, fins ara.

0: Moment ara per la secció de cuina amb la nostra coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company, en Marc Treserres, és a Tordera. Avui, companys, fem una recepta amb molta, molta energia, veritat?
1: Sí, exacte. Bona tarda, Gemma, de nou, i bona tarda, Txell. Què tal?
2: Hola, bona tarda a tothom. Encantada d'estar amb vosaltres.
1: I nosaltres que hi siguis un dilluns més. Escolta'm, avui jo crec que agradarà moltíssim la recepta.
2: Sí, avui és una recepta sense gluten, sobretot. És un sàndwich, però si em permets una coseta ràpida, el que han comentat abans els companys respecte al vermut, l'ingredient aquest fantàstic que enganxa del vermut és l'ajenjo, que fa que tingui aquest toc amarg. Però sí, el vermut té amarg, dolç, perquè per obrir el que seria la gana, tan important quan estàs en un bar, en un restaurant, perquè consumeixis més. Tot està pensat, recordeu, neurogastronomia.
1: I tant, que això ja ens n'has parlat durant tots aquests mesos i amb molts plats, que tot s'ha de tenir en compte.
2: Sí, tant, molt important. I el d'avui, tan important per totes aquestes persones que són intolerants al gluten o totalment, en aquest cas, la malaltia, la celiaquia, però volen menjar un sàndwich i normalment quan compres aquests productes que no tenen gluten perquè no tenen, en aquest cas, farina, però van carregats d'additius, que el converteixen també en un producte que no sigui tan saludable. Per això avui aquesta opció tan xula.
1: Clar, exacte. S'ha de tenir en compte i tot. I al final sempre hi ha variants amb tants aliments que tenim al nostre abast. A veure, ingredients, Txell, per començar aquesta recepta.
2: Sí, avui per aquesta recepta estrella, que seria aquest pa de farina de cigrons, tenim la farina de cigrons. Hem posat uns 150 grams. Farina d'arròs integral, també 150 grams, un polsim de sal, pebre negre, un polsim de cúrcuma, també polsim, el pebre i l'orenga. Tot això sempre un polsim. L'oli, 3 cullerades soperes, l'aigua i el psyllium. Aleshores, què hem fet? Doncs, i expliquem si us sembla aquesta elaboració tan senzilla, perquè després el podem fer i farcir del que l'hem farcit, o cadascú el pot farcir del que vulgui.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs vinga, comencem ja amb aquesta preparació i llavors amb aquest farciment que li doni el toc.
2: Molt bé, doncs què farem? En un bol posarem tots aquests ingredients. Sempre recordem el que seria pastaleria o panaderia, diríem, ingredients secs, ingredients humits. Per una banda, posarem tots aquests ingredients secs i els barrejarem. Si voleu, podem tamitzar les farines, que vol dir, en aquest cas, passar-les per un tamitzador o un colador per treure-li les impureses. Però normalment les farines que comprem ja estan bastant tamitzades, d'acord? Aleshores, aquí l'únic que s'hauria de posar de banda, a part, seria amb un got d'aigua, hauríem de posar, doncs, per la quantitat de mig got d'aigua, afegirem una culleradota ben gran, de psyllium. Ara després, com a curiositat, explicarem què farà aquest psyllium i què seria, en aquest cas, aquest substitutiu tan important. Això es farà un gel viscós que ho barrejarem amb tot l'altre i en funció de la textura que voldrem, ens quedarà com una espècie de, recordeu que hem fet algun crep, doncs una miqueta menys líquid que un crep, d'acord? Aleshores, quan tot està ja barrejat, forn precalentat, fregidora d'aire, o inclús una paella. El que ja controli ho pot fer amb una paella tranquil·lament. Aleshores, 180 graus, hem de tenir aquest forn calent i després ho posarem uns 25 minuts en funció de com volem que ens quedi. Per què? Perquè després farem un sàndwich i també el podem posar en una sandwichera. Per tant, jo crec que és molt fàcil aquesta explicació. Quan ho tenim fet, refredem i tallem. Què us ha semblat?
1: Pim-pam. Bàsicament, això es pot fer amb una mica més de mitja hora i la tens finiquitada, pel que veig.
2: Sí, el que passa que s'ha de refredar, molt important, ja. Un dia per un altre, o unes hores, perquè si tallem la nostra massa o la manipulem, es podria trencar o esmicolar. I si després volem muntar un sàndwich i acabar-ho de fer, com hem fet nosaltres, amb una sandwichera, doncs no ens quedarà tan maco i tan xulo, que és també l'objectiu.
1: Aquest psyllium que has comentat de posar-li, per què li posem?
2: Doncs en aquest cas és una curiositat. El psyllium prové de la planta agobata, que és una planta que té un efecte mucílag. Tots aquests polisacàrids en contacte amb l'aigua tenen un efecte mucílag, vol dir que formen un gel viscós, i serà aquest substitutiu tan important que necessitem pel nostre pa sense gluten, pizza sense gluten, inclòs també reposteria sense gluten.
1: Molt bé, per tant, hi ha aquesta varietat per menjar-nos aquest sàndwich. D'altra banda, no sé si hi ha alguna curiositat més sobre els aliments que estem fent servir per dur a terme aquesta recepta del sàndwich, o ja passaríem directament a les propietats que tenen els aliments que conformen aquest sàndwich?
2: Doncs mira, parlarem d'aquest farcit. En aquest cas, aquest farcit és un farcit ja està pensat per les propietats. Per què? Perquè és un pa que conté carbohidrats, que són una font de, en aquest cas, de, com hem indicat, carbohidrats, però també de proteïnes vegetals. D'acord? Superimportant. I com és, en aquest cas, una recepta també indicada per les persones, per exemple, que fan esport, doncs que estan en recuperació, que han de menjar un extra per tema d'anèmia, etc. Doncs què hem fet? L'hem farcit de pernil salat, un bon pernil. Intentem, com sempre dient, que tinguin el menys additius possibles. Per tant, això seria una recepta flexitariana, però no vegana. I com a curiositat, perquè el ferre que no sigui hemo s'absorbeixi millor, com seria el de les proteïnes vegetals, hauríem de posar-hi tomàquet, però aquí diem que també tenim, en aquest cas, aquest ferro d'origen animal. Per tant, una font important com a propietats de proteïnes, tant vegetal com animals. I a més, sempre, sempre, sempre aquestes curiositats. Hem fet un oli que l'hem macerat amb tomàquets, l'hem macerat amb cogombres, amb menta, i tot això donarà a aquest pernilet un sabor estupendo i sobretot després a la sandwichera. Per què? Perquè gastronòmicament totes aquestes persones que no poden menjar gluten, d'acord, perquè són celíaques o intolerants, com jo i d'altres persones, moltes vegades tenim aquesta recança de no poder menjar un sàndwich. Per tant, és un caprici que podem fer realitat. I en aquest cas també podeu posar-li formatge o no. Per tant, aquell caprici ja seria complet. Què us sembla?
1: Molt bé. A més, havies comentat que es podria fer també com a esmorzar, però com a prèvi per acompanyament d'un vermut, també, fins i tot? O per dinar,
2: sí,
1: ja directament?
2: Sí, perquè no, sí, per esmorzar, inclús per sopar. És un àpat que en funció de la quantitat, o si ho feu rodonet, jo he fet unes fotos molt mones perquè eren motllos petits, per tant, podia ser un vermut per compartir estupendament per un àpat també. En funció de l'activitat que farem, recordem, no és el mateix una persona que té una activitat sedentària, que està en una oficina, que una persona que fa exercici físic i a més té una condició física de feina que també fa més exercici físic. Hem de combinar tot si volem tenir aquesta alimentació més saludable, però no ens oblidem, saludable i de tant en tant prendre un vermut sempre va molt bé. I si és biodinàmic, millor.
1: Això del biodinàmic ja ho has dit altres vegades amb receptes de vins. Per què això?
2: Doncs els vins, els caves, els vermuts biodinàmics són aquells que no tenen cap additiu i que respecten el cicle lunar. Per tant, és supernatural, respecten la terra. Recordeu quan érem petits que estudiàvem el tema del barbecho, que vol dir que la terra ha de reposar per després poder plantar, etc, etc.
1: Sí, i produir millor.
2: Respecten tot aquest cicle, en aquest cas, perquè el producte sigui millor, no hi hagin additius alimentaris.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs, i sempre tornem al mateix, el tema d'additius, com més natural millor, i receptes que sobretot ens aportin a nivell d'energia, ja sigui amb carbohidrats o proteïnes o antioxidants, vull dir que sempre molt completes, Txell. Alguna cosa més a afegir abans de tancar la secció?
2: Doncs crec que si us voleu animar, voleu fer algun tall amb nosaltres, voleu cridar-nos perquè us acompanyem, com hem estat recentment amb una celebració que hem estat ajudant i preparant, una celebració molt important on hi havia una mica de tastet de tot, doncs recordeu, a les xarxes estem, a Txell Rubio Cuina i a Som com Som Solucions.
1: Molt bé, doncs fins avui, perdó, fins aquí a la secció, fins avui també, però ens tornem a veure la setmana que ve. Txell Rubio, que tinguis molt bona setmana i gràcies per portar-nos, com sempre, una excel·lent recepta.
2: Igualment, bona setmana i una abraçada per tots.
1: Adeu.
0: Molt bé, doncs després d'aquesta fantàstica secció de cuina amb la Txell Rubio i amb Marc Tresserres, anem a repassar la pregunta del dia. Marc, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Si es necessiten més controls de seguretat abans de pujar a l'avió, sí o no?
0: Molt bé, i de moment, com van aquestes votacions?
1: Doncs força igualat, per un 60%, però diuen que no calen més controls de seguretat. Però vaja, no està desigual això.
0: Molt bé, i la resta de companys, què pensen? Calen més controls o alguna experiència que hagin viscut viatjant amb avió a l'aeroport?
3: A mi sempre em pita, l'arc, com a curiositat.
0: A tu sempre et pita, Sergi?
3: Sí.
0: Pinta de maleante.
3: Sí, de maleante.
0: De delinqüent.
3: No. Jo, si ha de derivar en temps d'espera abans d'entrar a l'avió, tot això de més seguretat, per mi no. Ara, si no ha d'afectar, perquè si has de passar per lo de el tiquet, lo de la seguretat, no sé què més...
0: Jo, el xampú, no? Els líquids.
3: El xampú, treure el cinturó, tot això...
0: Les botes, per, sí.
3: Ja, al final arribes tard. I per
0: en Javi volia dir alguna cosa.
4: Sí, jo també volia dir que jo només he viatjat 3 vegades a la meva vida en avió, i les dues últimes van ser en un viatge d'anada i tornada, i les dues em van pillar en el control aquest aleatori que registren, i jo crec que no s'han de fer més controls de seguretat, perquè jo crec que ja n'en fan, i a més, hi han coses que tampoc li trobo molt de sentit, com per exemple que no pots portar segons quins productes, però una vegada passes el control, llavors allà hi ha un munt de botigues que pots anar a comprar, llavors no entenc quines mesures, perquè també se suposa que és per seguretat, fi, hi ha coses que no li trobo sentit, i a part pots trobar-te un boig sense necessitat de... Bueno, encara que passi tots aquests controls a l'avió, et pot sortir un que estigui boig i liar-la igualment. O sigui,
0: m'ha sorprès, Javi, 3 vegades amb avió, 2 vegades, una per anar i tornar, i la tercera?
4: Quan era petit, fa molt de temps.
0: Què et van enviar?
4: Em van enviar a Andalusia a veure la meva família i vaig haver d'anar a Ibèria, i en aquell moment vaig haver d'anar acompanyat d'un monitor que em feia com de protector, per dir-ho així, perquè no tenia l'edat suficient com per viatjar sol.
0: I aleshores vas tornar amb avió o no?
4: No, en cotxe.
0: Vale, va ser un viatge d'anada. Vale.
4: Correcte.
0: Molt bé, clar, molt bé, perfecte. Marçal, que en Marçal té una àmplia experiència amb el món dels avions.
5: A veure, jo anava a comentar que si us aturen molt a l'aleatori, Javi, que em sembla que has dit que te'n van parar. En Sergi ha sigut? Ah,
3: sí,
5: perdona.
3: A mi també, a mi també.
5: Vale, vale, doncs pot ser que sigui perquè veniu de ficar benzina i teniu restes de benzina, de gasos de la benzinera a les mans. Això, ah. això pot passar.
0: Ah, veus?
5: A mi se m'ha informat. Hi ha pilots que m'han informat d'això.
0: Clar, clar, clar.
3: No és el cas.
5: Doncs no, llavors tampoc. Res.
3: No és el cas.
5: Llavors res.
4: Jo crec que encara no m'havia...
3: Pots una altra cosa.
4: No m'havia tallat els cabells i jo crec que els hi faria por o alguna cosa. Van dir, mira, agafem aquest...

0: Herrera. L'emissora que t'escolta.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Cada dilluns, al final del programa, farem la tertúlia esportiva, però encara també en clau esportiva ens fixem en el gran esdeveniment esportiu de l'any, el Mundial de Futbol 2026, una edició històrica que es disputarà als Estats Units, a Mèxic i Canadà i que arribarà carregada de novetats per primera vegada i participaran 48 seleccions i es jugaran més de 100 partits. Així que, companys de la tertúlia, Martre Serres, Sergi Ferrer i Martí Capçada, si us sembla bé, repassem les claus d'un Mundial que promet marcar un abans i un després. Què us sembla?
1: Som-hi.
2: I tant que sí.
3: Som-hi.
0: Doncs va, primera cosa, el Mundial 2026 arrencarà l'11 de juny i acabarà el 19 de juliol. Serà la primera Copa del Món masculina organitzada conjuntament per tres països, els Estats Units, Mèxic i Canadà. La final, però, es disputarà al MetLife Stadium de Nova York, Nova Jersey. I, doncs bé, això per començar, tenim les dates clares, de l'11 de juny al 19 de juliol.
1: Sí, torna a ser un partit a més inicial que ja va obrir el Mundial del 2010, sí. Un Mèxic-Sudàfrica, on Sudàfrica era l'anfitriona.
2: Anfitriona.
0: Mm-hmm. Nervis, eh? Més coses. La gran novetat serà l'ampliació de 32 a 48 seleccions. Això convertirà el torneig en el més gran de la història, amb un total de 104 partits, 40 més que el Mundial de Qatar 2022. Després no m'estranya que molts jugadors tornin lesionats, no? Perquè són molts partits, són moltes hores d'entrenament.
2: I en pocs dies, sobretot. Mm.
3: A mi em fa patir això que comentes, perquè com a culer hi tenim pràcticament tots els jugadors i aquest any serà super exigent

0: I, per sort, ara fico una mica el dit a la llaga, eh? Però, bueno, per sort o per desgràcia, al Madrid li han quedat fora moltíssims jugadors de totes les seleccions, excepte les estrelles molt clares, i jo crec que això de cara a la temporada vinent passarà factura, eh? Però, bueno, no ens anticipem, perquè, a saber...
1: Del Barça, digues, Gemma.
2: Han seleccionat jugadors al Madrid, al final?
1: Del Madrid sí, però per la selecció espanyola, per primera vegada a la història, no, ni un.
2: Vale, això, és això el que vaig escoltar, doncs.
1: Sí, és això. Sorpresa majúscula, tot i que, vaja, veient la temporada, no sé, companys, què en penseu.
3: No cal pensar-ho.
1: Del Barça, 16, que abans en Martí ho comentava, que n'hi anaven molts.
2: Del Barça, quants?
1: 16, gairebé tota la plantilla.
2: 16 jugadors, Déu-n'hi-do. Seguim avançant. Pel que fa al format, hi haurà 12 grups de 4 equips. Es classificaran per la següent ronda els dos primers de cada grup i els 8 millors tercers. A partir d'aquí començarà una nova ronda de setzens de finals amb 32 equips. Això una mica doncs, per tenir clara l'estructura. El campió haurà de disputar fins a 8 partits per aixecar el trofeu, un més dels que jugaven habitualment en els mundials anteriors. Vaja, tampoc és gaire gran la diferència, no?, de 7 a 8 partits.
3: No gaire. De fet, molta gent, aprofitant això, es queixa de que la pilota d'or es derivi a partir del Mundial perquè gent diu que són només 8 partits. Vaja, no ho sé, és un debat que té molta gent.
1: Mm-hmm. Clar, jo ja estic...
0: Digues, Marc.
1: No, que opino igual que en Sergi. Jo crec que la regularitat ja s'ha demostrat durant aquests 9 mesos de competició. I el Mundial, òbviament, per molts jugadors, fins i tot d'alguns, és més important que els títols que puguis aixecar amb el teu equip, perquè jugues amb el teu país, i es disputa cada 4 anys, ho fas superespecial. Tot i així, jo crec que no hauria de dependre la decisió de la bota, de la pilota d'or amb això.
0: Però trobo que aquest any, en concret, sí que és un any que està tan igualat, perquè a qui li donaríeu vosaltres la pilota d'or? Vull dir, hi ha molts jugadors que estan allà al tinter, llavors sí que crec que pot ser un any de que clarament el Mundial pot acabar de donar aquesta pinzellada al guanyador, perquè de moment, què, repetiríeu amb Dembélé, potser, per la Champions? Clar, però amb qui ens quedem, llavors? O sigui, qui diríeu, si no?
1: Harry Kane.
3: Si guanya França el Mundial, poder un del PSG. Però, clar, qui?
0: Ja, és que està... Harry Kane, diu el Marc. Sí, jo Harry Kane era el que jo creia en cas de que el Bayern arribés ni que fos a la final, però és que, clar, el no haver-ho fet i veient com van les últimes dinàmiques de les pilotes d'or, veig ja pràcticament impossible que li donin a ell. No ho sé, veurem. Jo crec que el Mundial serà clau, està clar.
2: Després seguim debatent aquesta qüestió. Seguim avançant, que en total hi haurà 16 ciutats seu. Els Estats Units n'acolliran 11, Mèxic 3 i Canadà 2. Entre els estadis més emblemàtics hi destaquen l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, que es convertirà en el primer estadi de la història en acollir partits de 3 mundials diferents i també, com comentàvem fa uns moments, el MetLife Stadium, escenari de la gran final. Aquest mundial també serà una oportunitat perquè més països puguin participar en la fase final. L'ampliació de places ha permès augmentar la representació de totes les confederacions i donar entrada a seleccions que tradicionalment tenien molt difícil classificar-se. I ja una última curiositat, serà el Mundial amb més aficionats desplaçant-se entre seus, ja que els partits es repartiran entre 3 països i diferents franges horàries. Tot plegat convertirà la cita del 2026 en un gran repte logístic, companys.
3: De fet, el de l'hora és una mica el problema que tenim aquí sí. A Europa, perquè molts partits es juguen a les 2, a les 4, fins i tot a les 5 de la matinada, matí. Llavors, alguns partits importants, de fet, hi ha un Uruguai-Espanya que juga a les 2:30, que molta gent poder es perd perquè és una hora complicada.
1: És que és terrible per mi. Això, no associo un Mundial sense poder veure'l des del sofà de casa, des de les 3, 4 de la tarda fins a quarts d'11 de la nit, i tenir aquests horaris com si fos l'NBA... Bueno, clar, perquè evidentment es juga allà, no?, a aquella zona del món, però va, a mi, va, els calés, companys.
0: Mm-hmm. Un debat que poso sobre la taula, que també té relació amb això que ens ha comentat la Gemma, és que, no sé, companys, què opineu, però jo estic completament en contra de que abarqui tant espai. O sigui, no m'agrada gens això de que es faci a tres països diferents o a tants... O sigui, trobo que, en part, la màgia d'aquestes competicions també és com la concentració a un lloc que es digui, vale, durant un mes, jo què sé, es fa a un país, a poques ciutats, que és com que es converteix en el país que tothom està pendent del Mundial, en aquest cas. Però cada cop, suposo que per interessos econòmics, sembla que les seus abarquen molt, perquè el 2030 diria que és Espanya, Marroc i Portugal, sí, també. O sigui, no cap...
3: De travessar,
0: no
3: sé, el mar.
0: No m'agrada gaire, a mi, això. No sé, trobo que
3: perd el...
0: Sí, exacte.
1: I en bàsquet també passa, això de que hi hagi multiseus. No, sí, estic bastant d'acord amb el que dius tu, però 100%, altra vegada, i com sempre, tot és econòmic.
2: Totalment.
0: Sí, sí.
2: Companys, una última qüestió. Si hi ha un nom que genera expectació de cara al Mundial 2026, és el de...
1: Lamine Yamal.
3: Lewandowski. Ai, no, perdó.
2: Molt bé, molt bé. No, Lewandowski no, però vaja, en el meu cor sí que té, doncs, una gran expectació. En qualsevol cas, el jugador del Futbol Club Barcelona arribarà a la cita mundialista amb només 18 anys, però ja convertit en una de les grans estrelles del futbol internacional, després d'explotar definitivament amb la selecció espanyola i convertir-se en una de les grans revelacions del futbol europeu. Molts experts el consideren un dels futbolistes joves més determinants al planeta. La FIFA el situa entre els talents emergents que poden deixar empremta en aquest Mundial. De fet, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha arribat a afirmar que aquest podria ser el moment de Lamine Yamal, destacant el seu talent i la seva capacitat per liderar partits importants, tot i la seva joventut. Recordem breument, el futbolista català arriba després de batre rècords de precocitat amb el Barça i amb la selecció espanyola, i és que només amb 16 anys ja va convertir-se en el jugador i golejador més jove de la història d'Espanya, i des de llavors la seva progressió ha estat meteòrica.
1: Sí, sí, bueno, i a més va guanyar l'Eurocopa ja, a siguent menor d'edat, que estava acabant la ESO.
2: Sí, sí. Déu-n'hi-do,
3: però recordem també que Cubarsí té la mateixa edat, que no ho sembla, però, i molts ens en oblidem, però Cubarsí té la mateixa edat que Lamin, o sigui que
2: sí?
3: També és un jugador de molta progressió.
1: Sí, sí, són del 2007 els dos, sí. Oh.
3: Correcte, o sigui que molta progressió els dos.
0: Clar, ara rumiàvem això que diu la Gemma de Lamine, que és un dels noms que més se'ls ficarà el focus en aquest Mundial, lligant-ho amb el tema d'abans, inclús us diria que no trobaria tan descabellat que si Espanya guanyés el Mundial i fos la màxima estrella Lamine, que no li donessin la pilota d'or, i ho penso de veritat.
1: És possible,
0: perquè
1: havent
0: guanyat la Lliga i que és un jugador clarament diferencial, si guanyessin el Mundial jo crec que aniria per ell.
1: Seria fantàstic. No? De fet, si guanyés la pilota d'or, mira, ja que és de Mataró, el podríem entrevistar per l'Ona Maresma, si ell vol. Sí. Entre tots.
0: Exacte.
2: Home, estaria molt bé, això, eh?
0: Oh, sí, sí. Ara, bé ho estaria.
2: Estaria complicat, també. Què us sembla si enllacem aquesta secció amb la tertúlia esportiva?
1: Molt bé.
3: No sé si en Marc voldrà parlar de la Champions, Sembla que...
1: Ja està, ja hem tocat a la ferida, Ja està.
2: Si voleu...
3: Perdona, Marc, és que...
2: què fem? Voleu que tirem cinto o empalmem directament?
1: Tira cinto, va.
2: Va, doncs va, tirem cinto. Molt bé, Marc Tresserres, som-hi! A veure quins temes poses avui sobre la taula.
1: Ai, doncs bé, mira, ja que ho ha encetat el senyor Sergi Ferrer, començarem per la final de la Champions, que es va disputar aquest passat diumenge. Parlàvem de pilotes d'or, que se la podria endur Dembélé per haver guanyat altra vegada el títol per segon any consecutiu, igual que el tècnic asturià ex del Barça, Luis Enrique, i Mbappé. Des que va marxar del PSG, dues Champions per al seu ex-equip, moltes cosetes. Qui es va quedar sense títol va ser l'Arsenal, senyores i senyors. Què? Com vau veure la final, companys?
3: La vaig veure sencera, pròrroga i penals inclosos. Va ser un partidàs, O sigui, en tot va ser un partidàs.
0: Ostres, vols dir...
3: Per mi, partidàs. Sí, sí, sí, en sèrio, O sigui, t'ho juro, de veritat. O sigui, la capacitat d'aguantar, de defensar de l'Arsenal, de pressionar del PSG, alguns defenses que seguien corrent al minut 90 com si li faltés la vida. Llavors la pròrroga i els penals... que per cert, comentar simplement un penal que li van fer a l'Arsenal que no es va pitar, una mica raro, però en general va ser una final no com aquella del Liverpool-Tottenham, que va ser fluixeta, però aquesta va ser per mi espectacular.
1: Tinc moltes coses a dir, però primer que digui que valori en Martí la final.
0: No, o sigui, avui, Marc, avui és el teu dia, que ja qui ens escolti sabran que ets un gran aficionat de l'Arsenal. Jo res, molt ràpid, no estic gaire d'acord, o sigui, sí que estic d'acord amb el que diu el Sergi, que va ser una gran demostració de físic i de, bueno, que al final cadascú va jugar les seves cartes i molt ben jugades, encara que al final els penals són un cara o creu, però jo sí que personalment el vaig trobar un partit avorridíssim, però, o sigui, mira que a mi m'encanta el futbol, però me'n recordo que vam quedar 7 o 8 amics i estàvem els 7 o 8 pràcticament dormint-nos. El que passa és que, bueno, clar, com és una final de la Champions, doncs et fa estar enganxat. Però bueno, i una altra polèmica, a part de la del penal, que estic d'acord, però també crec que hi va haver una segona groga, que ara no recordo de qui...
3: Mosquera.
0: De Mosquera, que no puc entendre com no la van treure, amb l'acció del penal, no va ser, diria?
3: Sí.
0: Que, hòstia, jo això, no sé, tampoc he vist molt revolt, però ho trobo una acció flagrant. Però, bueno, mira, al final, pecata minuta, suposo, i dono pas al Marc, a veure que
2: no,
0: doni la seva opinió.
2: No, deixeu-me que us pregunti, amb qui anàveu dels dos equips?
3: Neutral.
2: Neutral?
3: Una mica més el PSG amb Luis Enrique.
2: Vale, i amb Martí?
0: Jo neutral, però et diria una mica més amb l'Arsenal, però per el tema de que ho trobo que és un club més històric i no em fan tanta ràbia com el PSG, el que passa és que també com a culer doncs, m'he alegrat molt pel Luis Enrique, però
2: tu...
0: poder diria Arsenal.
2: Uh-huh. I tu, Marc, et vaig veure com molt pendent, no?, d'aquest partit en concret.
1: Sí, perquè jo sóc molt de l'Arsenal i jo el vaig viure, sobretot cap al final, bastant amb patiment.
2: Clar, doncs bé. Molt bé.
3: Et puc preguntar d'on et ve, Marc? Simplement, per curiositat. D'on et ve que siguis tant de l'Arsenal?
1: Bàsicament, perquè jo quan era petit veia sempre els partits de la Lliga Anglesa per al canal de la 2, que els feien abans per obert. M'encantava l'ambient i era l'època en què l'Arsenal hi jugava un tal Robin Van Persie, que era davanter. Era esquerrà, com jo, i ja a partir d'aquí se'm va enganxar molt. Thierry Henry, com tothom, doncs, òbviament és un jugador que agrada moltíssim per la seva màgia i aquesta aura que diria la gent jove, i per una miqueta tot això, per com heu dit vosaltres, el tema de que és un equip tradicional, un equip mític a nivell europeu, doncs me vaig acabar enganxant per la Lliga, per jugadors en concret, i ja sempre l'he anat seguint.
3: Mm-hmm. Molt bé.
1: Sí. I en quant a la final, per ja no allargar-nos més sobre aquest tema i tocar-ne de nous, perquè hi ha unes quantes novetats, vaig fent un recopilatori del que heu dit. Per mi, el penal sobre Madueke que no ho era, per tant, ja va fer bé l'àrbitre no xiular-nos penal a favor. Crec que no hi va haver contacte suficient com perquè hi hagués penal. Llavors, per mi també va ser avorrit el partit, m'explico, en el sentit de que van faltar ocasions, tant per uns com per altres, tot i que el primer gol de l'Arsenal, bueno, i l'únic, el de Kai Havertz, va ser un autèntic golaç. L'Arsenal sí es va defensar molt bé i jo crec que això ho va fer fantàstic, i el partit es va obrir més i va ser més emocionant a partir del gol del PSG. Llavors l'Arsenal, jo crec que la pròrroga, amb els canvis de Dembélé i Kvaratskhelia, hauria d'haver-se estirat més a la pròrroga, intentar anar més a pel partit. Crec que teníem superioritat en aquell moment, i els penals, l'experiència del PSG i la molta pressió que tenien els jugadors de l'Arsenal per tota la història que té el club i els jugadors que van xutar-lo. Eze, per exemple, és del planter i era el primer any que jugava amb l'equip, va fallar, ja sabia que el fallaria, és que es veia d'una hora lluny i ja està. Però vaja, content de la temporada de l'Arsenal. Ahir 1,5 milió d'aficionats a Londres, amb la rua més multitudinària de la història a la Lliga Anglesa, amb 1,5 milió de persones seguint-la en directe. Molt content ja per la temporada de l'Arsenal. Amb això acabo, nois.
3: Carai, quin resum.
2: Molt bé.
1: I ara per...
2: Teniu més temes?
1: Sí, i tant. Encara tenim 3 minutets, no, Gemma, més o menys?
2: Sí, 3 minutets.
1: Doncs mira, aquest era un dels que havíem de tocar. L'altre, companys, tornant al Barça, en aquest cas pels fitxatges, perquè... hem tingut moltes novetats, moltes sobretot només en una oficial, però crec que aquesta setmana en podríem arribar a comentar alguna més. És el fitxatge d'Anthony Gordon, procedent justament d'un altre equip anglès, del Newcastle, per 70 milions d'euros, l'extrem que ha fitxat ara per al club, i Bernardo Silva, Martí, Sergi, a punt d'arribar al Barça després d'acabar el contracte amb el City de Guardiola. Què us sembla, aquests fitxatges de moment?
3: Jo simplement una curiositat. Jo alguna vegada jugo, i jo crec que hi hem jugat tots els que estem fent aquí la tertúlia, al mode carrera del FIFA, no?
1: Sí.
3: Una setmana abans de l'anunci de Gordon, jo vaig fitxar a Gordon amb el Barça en el joc. No sé si sóc un visionari, però el vaig fitxar perquè a mi m'agrada molt Gordon. Des de que el vaig veure quan van jugar a la Champions contra el Newcastle, em va encantar. Per mi és un molt bon fitxatge i jo crec que, a més, parla castellà i català, o sigui que això s'agraeix.
1: Català no, jo no l'he escoltat, sí, parlant català encara.
3: Sí, i tant.
1: Sí? Oh, ens ho passes pel grup de WhatsApp després, que llavors sí que l'estimaré, si no, no.
3: Després us ho passo un vídeo.
1: Molt bé. Martí,
3: no, però
1: què?
3: Molt bon fitxatge, de veritat, sí.
0: Jo no el tinc tan controlat com en Sergi, pel que veig, però sí que el que he vist d'ell m'ha agradat. Poder ser un pèl car, bueno, és que tampoc sóc jo qui he d'entrar a valorar això, però sí que confio plenament en Hansi Flick i és un jugador molt jove que segur que... Jo crec que rendirà. Amb Rafinha va passar una mica el mateix i era de la mateixa posició, que se li qüestionava el preu. I mira, tot i que un apunt, tema Bernardo Silva, ara acabo d'obrir el diari Marc i veig que obren portades amb que potser va l'Atlético de Madrid. O sigui que hi haurà culebrón Barça-Atlético, perquè també hi ha el rumor de Julián Álvarez, ara es fica això pel mig. Bueno, a veure com avança, però...
3: Et sembla fies que del Marca?
0: Bueno, bé, d'algú m'he de fiar, però, hòstia, a veure, com a diari esportiu, bueno, a veure, sí que tots cometem errors, però clar, és curiós perquè l'Atlètic de Madrid tenen a Mateu Alemany com a director esportiu i hi ha marro aquí, sembla.
1: Martí, Bernardo Silva, entenc el que dius i que s'hagi pogut generar aquesta polèmica, molt bé als mitjans, als diaris per treure-ho, però Bernardo Silva fa molt de temps que volia anar al Barça i ha esperat ara per acabar el contracte per fer-ho possible. Jo crec que no hi ha cap mena d'intenció també de l'Atlètic de Madrid de fitxar Bernardo Silva.
0: I el veieu bon fitxatge, vosaltres? És que a mi no sé, no m'acaba de convèncer, potser.
3: Tenint però, a Olmo i a Fermín, i a Gavi, que també pot jugar una mica més amunt, i Gordon, fins i tot, o Rafinha, que poden jugar de mitja punta. Gordon poder no tant, però jo crec que una mica amb pinces, a més ja és gran.
2: Sabeu quants anys té en Bernardo?
1: 34, 33? Em sembla, o 33, por ahí.
2: Ostres, té 31 anys, però és que l'estic buscant al Google i sembla un senyor de 40.
0: És veritat, una mica, això que dius.
2: No, o sigui, us passaré una imatge ara mateix.
1: A part del cabell, aquests últims mesos.
2: No,
1: sí, això ja m'hi vaig fixar jo també.
2: És perquè sembla un senyor del bar.
1: Sí? T'ho sembla? Pobre, Bernardo Silva.
0: Estic una mica amb la Gemma, jo ara també l'estic buscant, però
2: com voleu
0: 31
2: fitxar
0: anys està bé.
2: A un senyor que ja sembla que estigui a punt de jubilar-se, futbolísticament parlant, perquè clar, sabem que per... Mira, l'Evan, el nostre estimat l'Evan, 37 anys té, no?
1: Sí, va fitxar pel Barça amb 33-34, sí.
2: Doncs mira...
1: Jo crec que té cor de Gemma, eh? Et recomanem, abans que hem parlat del Mundial, seguir algun partit o alguna estona al Portugal i veure jugar Bernardo Silva i ens pots fer valoració després de què en penses.
2: Us he enviat una imatge i poseu-li edat, perquè ja l'heu rebut.
0: A veure...
1: És que jo el conec molt, jo aquí no...
3: Ui, me n'han callat, a més a més.
1: No, jo no el posaria gran, la veritat.
2: Jo 40 mínim. Foto, me
3: n'han callat,
1: 40 mínim.
2: Bueno, companys, hem d'acabar, em sap greu, per dir tonteries, però... Marc, tens alguna cosa més a afegir?
1: Poca cosa més, perquè en Martí i en Sergi no vull que comencin a atacar el Barça de bàsquet, perquè sé que tenen els ganivets
3: a punt.
1: I ja ho deixarem per la setmana que ve, que no sé si passaran d'aquests play-off, que ja s'han classificat com a cinquens, i demà juguen a Múrcia, el primer partit dels quarts de final.
0: I la penya dimecres.
1: Ai, la penya dimecres, perdó, que ens ho deixàvem, la penya. Amb aquests hi confio més. I confio més en Riqui Rubio i companyia.
0: A veure si hi ha sort contra el Baskonia.
2: Molt bé, guapos. Doncs moltes gràcies. Com sempre, nosaltres acabem el programa d'avui amb la cançó Irònic de l'Anis Morissette. Gràcies, adéu, fins demà.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Radio Tordera. La emisora que te escolta.
1: Here we go.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Bon dia, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dilluns, 1 de juny. Jo sóc en Jordi Duran i amb ajuda de molta gent us farem costat durant aquesta propera horeta doncs, per presentar-vos aquest inici de setmana i aquest inici de mes, que amb molta energia durem endavant amb molta actualitat, ja ho veureu.

I us hem d'explicar quina alineació tenim en el programa d'avui, i és que avui, per començar aquest mes, ja en el final de temporada, en aquest últim, doncs sí que ho hem tingut tot, perquè hi ha hagut aquesta final de la Champions, però bé, que hem acabat doncs d'analitzar, i avui ho farem. Avui analitzarem aquest final de temporada, tot el que ha estat per tots aquests equips, o en un àmbit més general del que estem acostumats als dijous, i avui ens acompanyaran tres persones que més tard les presentarem, que seran les que ens acompanyaran i donaran la seva opinió en el dia d'avui. Nosaltres, per això, hem de primer actualitzar-vos quina és l'actualitat local del dia d'avui. Vinga, va, anem a conèixer-la.

I èxit de la penya del Bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil. El planter de la penya del Bistec destaca la cita individual de bitlles catalanes, aconseguint diversos podis i posicions de mèrit en les categories base. El passat cap de setmana, la localitat de La Sénia va acollir el Campionat de Catalunya Individual Infantil de bitlles catalanes. La jornada, marcada pel gran nivell dels joves participants, es va esdevenir un autèntic èxit per l'entitat tordarenca, que va veure com els seus representants brillaven en les seves respectives categories després d'haver aconseguit la classificació a través del circuit individual. Entre els resultats més destacats del club, cal remarcar la gran actuació de Lian, qui es va proclamar sotscampió infantil i va tancar el circuit amb una meritòria tercera posició. A la categoria Levina, la penya del Bistec també va trepitjar fort gràcies a la Daniela, que es va alçar amb els títols de sotscampiona Levina i tercera del circuit. La Laura va signar una excel·lent segona posició a Levina del circuit general i, finalment, Antoni va completar el quadre d'honor del club amb un destacat cinquè lloc en la categoria Benjamí del circuit. La bona ratxa de la penya del Bistec no es va limitar en les categories inferiors. Coincidint amb el cap de setmana de competició, la ciutat d'Igualada va acollir la final del circuit de parelles mixtes 25-26. I en aquesta modalitat, el club va estar representat per dues parelles que s'havien classificat entre les 12 primeres del circuit. La parella formada per la Cristina Folk i l'Abel Cavaller va fregar la glòria aconseguint una segona posició de la classificació, mentre que en Xavi Comas i l'Aina Comas van firmar un notable quart lloc.

I parlem ara d'actualitat general, que és el que ens vindrà a partir d'ara en aquests instants. I per obrir potser aquesta tertúlia, hem de destacar aquesta notícia potser d'última hora, que ens comenta que el Barça allibera 17,2 milions de massa salarial per Ansu Fati. Són els millors, són els milions del salari de cadascuna de les dues temporades que li quedaven de contracte, a més dels 11 milions que ingressa pel traspàs. La pràcticament tancada venda d'Ansu Fati al Mónaco és un altre pas més perquè el Barcelona comenci l'escenari de l'1-1 al mercat d'estiu que arrenca el proper 1 de juliol. Un escenari que, com ja va avançar Mundo Deportivo arran de la sortida de Robert Lewandowski, que dies després va confirmar la mateixa Lliga, ja llavors es va comentar que la massa salarial que alliberava pel seu contracte el davanter polonès era prop dels 70 milions i dels seients VIP que s'havien aconseguit a l'auditori. I altres operacions que el club permetien al club blaugrana a afrontar aquest escenari al qual no s'ha pogut optar en aquestes darreres temporades. Més que encara, tan bon punt es confirmi la venda de 11 milions d'euros per Ansu Fati al Mónaco, el club francès exerceixi l'opció de compra que es va guardar quan va arribar a cedir la temporada passada. Just abans d'aquesta operació, el jugador va modificar les seves condicions de contracte. Fins llavors tenia un contracte amb el Barça fins al 30 de juny del 27, en la qual estava previst un salari brut de 12 milions d'euros aquesta temporada 25-26, xifra que puja a 14 milions la temporada vinent. Això suposa un total de 26 milions d'euros bruts en dos anys, una raó de 13 milions d'euros nets per temporada. Llavors, el club i jugador van arribar a un acord per ampliar un any més el contracte del jugador, però amb les mateixes quantitats. Passaria a cobrar al voltant d'uns 8,6 milions d'euros per temporada, a partir d'aquests 26 milions fins al 30 de juny del 28. En el moment que es tanqui l'operació, això suposarà que el Barcelona allibera gairebé 9 milions de massa salarial a repartir en dues temporades, un total de 17,12 milions d'euros bruts. A la temporada 26-27, aquesta quantitat se li suma de segur la ja alliberada per Lewandowski. Això sumen 11 milions per la seva venda. En assolir l'escenari de l'1-1, el Barcelona pot fer ús de les seves dues variables en la seva totalitat i no com fins ara, en què en estar excedit només podia fer ús del seu 60% del cost i l'amortització de la fitxa del davanter i un 20% del percentatge d'una futura venda.

0: Vinga, va, anem a entrar en matèria, ara sí que sí, amb l'alineació que us comentava al principi i amb aquesta notícia, però hem de saludar ja aquí als auditoris en directe, aquí a Ràdio Tordera, el nostre company ja habitual, fins i tot per aquí, que s'ha passat algun parell de vegades, l'escoltem per una Maresma. Marc Tresserres, com estàs? Bon vespre.
1: Hola, Jordi, bon vespre. Sí, ja, ara ja intento i ja et vaig dir que vindria fent parades al teu programa i, evidentment, jo crec que arribem en un bon moment perquè hi ha hagut molta teca esportiva i la que queda encara amb aquest mercat d'estiu, Mundial pel mig...
0: Sí. No, i a més també haurem de passar per aquí perquè la Lliga CB ja s'ha acabat, hi ha molts fitxatges, últim partit del Bàsquet Girona que el van viure per allà a Fontejau, amb bastantes novetats perquè... Sobretot el descens va estar marcat per un bon triple en l'últim segon.
1: Va ser increïble.
0: Ja en parlarem. També saludar en Gerard Girbau, ja potser habitual fins i tot aquestes tertúlies d'àmbit generals aquí a Ràdio Tordera, en el show dels esports. Com estàs, Gerard? Bon vespre.
2: Molt bon vespre. Molt bé, molt content de tornar a ser per aquí. Ja sí, és veritat, ja estem apareixent unes quantes vegades per la ràdio i molt content que em seguiu contactant.
0: Home, i tant. Avui molt a xerrar també, amb aquestes novetats, perquè la temporada ja sí que sí, finalitzada després d'aquesta final de la Champions, eh?
2: Correcte, i obrim el mercat de fitxatges, que sembla que poden haver operacions calentetes.
0: Veig encara fins i tot amb aquest paper, amb la informació que has portat per avui ja per aquí, doncs sembles amb una cara de... com si fos un comptable, eh? Fent números ja.
2: No, números no en farem, però...
0: No, eh?
2: Sí, què dir? Tenim unes finestres bastant maques ara que el Barça ha recordat el 1-1 i poden haver-hi gent que s'enfadi una miqueta per als moviments que pot arribar a fer.
0: Anirem a veure. D'això en parlarem. D'això i més, també saludar finalment a la nostra companya Lluna Codina. Com estàs, Lluna? Bon vespre.
3: Hola, què tal? Molt bé.
0: Nova per aquí a Ràdio Tordera, m'agrada. Noves cares, noves incorporacions.
3: Nova. Aquí amb amics... Una mica obligada, però bé, contenta.
0: Home, no, però no et diguis això, home. Que sabem que t'agrada el futbol, sabem que t'agrada xerrar de tot això, per tant, també ens anirà bé la teva opinió, Lluna. Anem a parlar, nois, perquè ja que hem acabat la temporada, volia fer un repàs ràpid, no?, de tots els equips. Després ja potser parlarem del que tenim més recent, però bé, campió de la Lliga Estatal Barça, la Real Societat que s'ha proclamat campió de la Copa del Rei. Així, per començar, m'agradaria que em diguéssiu quin ha sigut l'equip revelació d'aquesta temporada i l'equip decepció de la temporada. Marc, si vols començar tu...
1: Val, per mi, abans estàvem fent revisió de la Premier League, però espera que em posi... Jo ho vaig una mica al revés que en Gerard, perquè ell segueix molt la Lliga Espanyola, jo seguia...
0: Bueno, ja en parlarem, perquè, vull dir, ets Gunner.
1: Sí, ja...
0: Ja en parlarem, perquè també... Mira, nosaltres tres, els que estem aquí, Marc, vam estar allà a Budapest per intentar...
1: Això ho podeu explicar, i tant, sí, és una bona aventura.
0: Ara... Esperem això i ara, si volem, parlarem d'aquesta Champions que bé, a nosaltres no ens va portar tantes mal de caps com potser t'ha portat a tu en aquests últims dies. Marc, comencem amb això, l'equip revelació i equip decepció d'aquesta temporada. Gerard, Lluna, aneu comentant i aneu pensant també, doncs, qui creieu que és. Qui ho tingui clar ho pot respondre, eh?
1: Per mi, equip revelació, és que no et diria el Villarreal, perquè sempre s'han gastat molts milions per fitxatges, jugadors contrastats, Mikel Tadze, per exemple, ja van fitxar en el seu moment Pepe. Jo crec que Villarreal té un bon equip, Marcelino ja feia temps que... Ara ha deixat,
0: el
1: Villarreal,
0: sí,
1: ja tenen nou entrenador.
0: Íñigo Pérez.
1: Exacte, Íñigo Pérez, l'ex del Rayo Vallecano, flamant subcampió de la Conference. Per tant, jo em quedaria amb el Getafe, que ha quedat setè, jugarà a la Conference. Mira, els meus companys diuen que sí amb el cap, no sé què pensaran ells.
0: Ho compartiu? És a dir, creieu que és el mateix o diríeu algun altre?
3: Jo comparteixo. Crec que Getafe ho va fer bastant bé i ara que han entrat a puestos d'Europa, crec que també equip revelació ells.
2: Sí, jo crec que també em quedaria amb el Getafe. Em sorprèn bastant amb l'estil de joc que té. Sí que és veritat que sol rascar punts, però normalment sol ser per empats.
1: 32 gols en 38 partits, eh? És que aquesta gent no marca ni...
2: No. És que és el que dic.
0: Ja m'agradarà veure un rival de Polònia quan li toqui jugar en el Coliseum de Bordalàs. Ja veuràs quina gràcia li farà, eh?
2: Sí.
0: I equip decepció de la temporada.
2: A mi em sap molt de greu, però jo estic força decepcionat amb la temporada del Girona.
0: No sé per què sabia que diries aquest nom, eh?
2: Sí. Res, al principi de temporada comptava que no farien una temporada espectacular, com van fer fa 2 anys, però sí que esperava que tinguessin una regularitat notable. I i la veritat que no, això ha sigut una mica desastre.
0: Lluna?
3: Jo anava a dir o el Girona o el Madrid, també, que no s'han dut cap títol, no? I sempre s'espera algú d'ells. Llavors, jo crec que també el Madrid. Però el Girona també en part per, bueno, el descens, no?
0: Per dalt, per baix, també s'ha parlat a Marc. Tu per quin et decantes?
1: Per mi el Madrid realment és, dic com la Lluna, també bastant decepció de temporada, però fins i tot jo, com ha dit en Gerard, el Girona sí que m'esperava que pogués patir, i més amb el mercat d'estiu tan lamentable que va fer, perquè no van venir els fitxatges fins a mitjans finals d'agost, ja amb la Lliga pràcticament començada, però jo em quedo amb l'Atlètic Club de Bilbao, per mi. Temporada molt fluixa dels bascos, disputant Champions, i és que s'han passat la segona volta a mitja taula i, de fet, no van assolir la permanència fins a 3 o 4 jornades per acabar la temporada, perquè no guanyaven ni volent, també, i per mi, per plantilla i per nivell, jo crec que, home, una dotzena posició a l'Atlètic Club de Bilbao, molt fluixet.
0: S'ha quedat sense Europa, a més, per
1: exacte.
0: Tant, bé, que plega. Valverde, no?
1: Plega, sí, Valverde va dir que plegava.
0: No em sortia.
1: Molts entrenadors que ho han deixat, aquest final de temporada.
0: Sí. I ara anem a parlar d'un equip que ja ho heu comentat, també el seu entrenador que ha marxat, estem parlant del Girona, Mitchell, que tanca aquesta etapa a Montilivi. Diré que destaquéssiu una mica o fins i tot féssiu un petit balanç, no, del que ha estat la temporada del Girona, que, com deia en Gerard abans, no, li ha tocat patir. Sí que és veritat que aquesta temporada el descens ha estat una lluita que anava des de l'última posició fins gairebé a entrar a Europa League. Ostres, sí que és veritat que no és les circumstàncies que sempre estem veient, però el Girona ha jugat amb foc. Després, com comentaves, Marc, del mercat de fitxatges lamentable d'aquest estiu, demanàvem fins i tot volar caps. No sé com ho heu vist vosaltres i què creieu, perquè jo sí que és veritat que veig difícil que la temporada vinent el tornem a veure a primera divisió.
2: Bé,
0: sí, d'aquí dues temporades, perdó, és a dir, que la temporada vinent
2: correcte.
0: Pugui pujar.
2: Sí, home, es cal recalcar que el Girona no ha acabat guanyant mai la segona divisió, doncs va arribar a ascendir amb els play-offs, però sí que és veritat que amb el que ha vingut demostrant anys enrere i aquesta última temporada, no el veig un equip gran amb molta regularitat com per quedar primer de manera tranquil·la a la segona divisió i aconseguir un ascens directe.
1: Per mi crec que tocarà fer un molt bon estiu a nivell de direcció esportiva per portar gent sobretot implicada, que crec que és el que ha faltat una miqueta amb el Girona, perquè es van fer volar molts coloms amb la Champions. Jo crec que tothom es pensava que el Girona, a més, amb contactes que tinc de companys que sí que veuen el dia a dia del club, que ells mateixos ho deien, que el Girona va com canviar una miqueta el seu tipus de club, que era un club familiar, proper, com és la ciutat, i al final el tema de jugar a la Champions els va, bueno, crear unes expectatives i fer-lo com canviar, i no pots canviar la teva manera de fer quan és la primera vegada que jugues Champions, no tens una estructura de club potent com altres entitats i clubs més poderosos d'Espanya, i no vull dir Barça o Madrid, vull dir Villarreal, Sevilla, fins i tot et diria Atlètic Club de Bilbao o Real Societat. Per tant, jo crec que anirà per aquí, fer bé les coses, fitxar algú que tingui ganes de ser-hi, tant d'entrenador com de jugadors.
0: Lluna, com ho veus?
3: Bueno, jo no he vist gaire la temporada del Girona aquest any, però sí que crec que algo important és que ara, a partir de la temporada que ve, tot i no haver-hi fitxatges o no reforçar-se molt, que no es perdi com les ganes, les ganes tant de l'equip com de l'afició de no ja descendir, sinó de mantenir-se una mica dalt a la taula i pues, no liar-la una altra vegada estant a segona, jo crec.
0: No sé si no han sonat gaires noms de moment per la banqueta, i a més l'estrella del seu equip, Unagi, que no sé si creieu que a més convocat en el Mundial podria marxar, així que haurem d'estar pendents d'aquest mercat de fitxatges també per la part del Girona. Passem a parlar ara del Barça d'aquesta temporada, que potser aquí us podeu esplaiar una miqueta més. Campió de la Lliga, s'ha aconseguit retallar punts per tornar-se a ficar a líder, es va caure contra l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei i es va caure també a la Champions contra l'Atlètic de Madrid. Per tant, no sé com veieu i com valoreu la temporada del Barça, tot i ser culer, Gerard.
2: No la valoro gens malament, la veritat. Com a culer que segueix tots els partits, doncs, he estat molt content i orgullós del que ha estat fent el Barça durant tota la temporada. Podria classificar les dues derrotes com amb l'Atlètic de Madrid com una entrebancada difícil d'acceptar, perquè a vegades doncs, va dir, mostrar una mica de falta de compromís amb el club per part dels jugadors, però dintre de tot li trec un balanç molt positiu. Han aconseguit sobretot recuperar la confiança de l'afició i tornar-los a il·lusionar, no? La temporada passada vam acabar a semifinals de Champions, aquest any hem quedat als quarts de final i sembla que la gent de la Masia comença a fiançar-se, a agafar experiència i aprendre d'aquells petits errors que a vegades et comporta el ser tan jove i no tenir tanta veterania, diguem-hi.
0: Si li haguessis de ficar una nota a la temporada?
2: Em quedaria amb un 8.
0: I la temporada passada, per tant?
2: Sí, de 8 també.
0: És a dir, creus que, tot i no guanyar la Copa del Rei i tot i no haver arribat a la semifinals de la Champions, la nota seria la mateixa?
2: Sí, sí. A veure, al final considero que tant a la Copa del Rei com a la Champions ha sigut un error un gran error d'un partit a cada temporada, que van ser les dues anades contra l'Atlètic de Madrid. Sincerament, creia que veníem fent una temporada increïble per no haver de patir com ho vam fer amb aquest club, però bueno, hi ha vegades que tenim mals dies i pues, vam tenir dos de bastant seguits.
0: I una, com ho veus?
3: Bueno, jo també crec que com en Gerard, lo important d'aquesta temporada ha sigut que hem tornat com a confiar en l'equip, a confiar en els jugadors joves, tot i tenir com un cos tècnic bastant nou de només dues temporades, pues retornar com tota la il·lusió als culers és algo molt important, crec, i aquest equip pues, ho va perdre i ara ho ha tornat. I jo crec que bueno, sí que s'han de fer alguns canvis, penso. Bueno, ja s'han començat a fer per la part de davant, sobretot. Amb el fitxatge d'en Gordon jo crec que també anirà molt bé per reforçar i alhora pues, jo crec que la defensa també s'ha de tocar alguna cosa, més que res per aquests errors, jo crec, que passen a les anades, que passen a partits puntuals, que ve d'allà. I bueno, jo crec que una figura a destacar aquesta temporada és el paper d'Eric García, que bueno, una persona que la teníem allà, la vam deixar perdre i al tornar pues, hem vist el que realment val i que pot jugar de tot i que ens ha ajudat molt, jo crec també.
0: Marc, parlant de retornar la il·lusió, no sé si per tu la il·lusió ja la veníem de la temporada passada, no? És a dir, aquesta potser ha sigut una mica seguir-la, però el fet de recuperar potser va ser més la temporada passada que aquesta, no?
1: Sí, per mi la clau crec que és tenir gent de la casa. Al final, la gent del planter, n'hi ha moltíssims a la plantilla, es nota que senten els colors, ja només s'ha de veure que han tornat a repetir el que l'any passat a mi em va flipar, però em va posar molt content alhora, que és que van decidir diversos jugadors anar a celebrar amb l'afició els títols aconseguits allà a peu de carrer. No ho havia vist mai, em va encantar, jo crec que es nota que estimen el club, el fet que siguin la majoria de la mateixa edat, ja es nota que hi ha bon ambient, ells mateixos ho diuen, es percep l'estil de joc, Hansi Flick, tothom en parla meravelles d'ell, i ja no parlo a nivell d'entrenador, sinó com a persona, i crec que aquí és la clau d'un Barça que, com penso com els companys, no? que estan fent bones temporades, partits puntuals, pot passar. Pots tenir un punt de mala sort, al final tot es decideix per petits detalls, però per mi el Barça està construint una cosa molt bona i afegint el que ha dit ja al final la lluna amb el fitxatge d'Anthony Gordon i amb els que estan arribant o els que haurien, a priori, d'arribar, perquè és la idea del club, jo crec que el Barça encara pot millorar més una plantilla que ja de per si, és que només a dia d'avui crec que l'únic que pot fer és créixer.
0: Et volia preguntar tu, que potser ho veus una mica més de fora, què creus que li falta a aquest Barça, no?, per poder ficar-li la cerereta del pastís que tot culer ansia que és la Champions. En Gerard ens ha comentat, no?, que són potser partits puntuals, però són els moments de la veritat, no? Què creus que li falta a aquest Barça per poder ser, bueno, per poder arribar fins on vol arribar?
1: Experiència.
0: Creus que són massa joves?
1: Sí, ja està, i que ara estan aprenent, estan fent un estil de joc arriscat, sobretot el vam veure la temporada passada. Uh-huh. La baixa d'Íñigo Martínez, per tothom comentada, és evident que no s'ha tingut un referent així, Eric García ha estat un nivell altíssim, però bé, Balde ha baixat el seu rendiment, Jules Koundé ha baixat el seu rendiment, Cubarsí ha tingut detalls, Araujo, per mi, si el venen no hi ha cap mena de problema, i ja està, jo crec que és experiència, i bàsicament tenir això, un defensa més al nivell d'Iñigo Martínez, o un estil similar a Iñigo, ja sobretot en caràcter, perquè saps que el Barça pot portar jugadors de nivell, però que siguin d'un caràcter com Iñigo, això ja és diferent. I per mi va per aquí la cosa.
0: Parlant sobre més les baixes que han tingut el Barça i sobretot el que vindrà, heu parlat ja d'Anthony Gordon, el nou fitxatge, no sé quines creieu que són les posicions que falta reforçar encara per aquesta propera temporada, Gerard.
2: Bueno, s'està parlant últimament molt de la posició del davanter centre, però crec que realment necessitem, i amb urgència, un parell de laterals, un per cada costat. Alejandro Balde tampoc ha tingut la regularitat que esperàvem. Jules Koundé aquesta temporada també ha estat bastant justa. I sí, vull dir, la defensa crec que és el que més em preocupa a dia d'avui, perquè tenim molts petits detalls que ens acaben comportant dificultats. Hem patit molts partits per errors tontos, diríem, a la zona de la defensa, i m'agradaria moltíssim reforçar-la. La posició de la davantera centre, sí que és veritat que necessitem algú que remati aquelles pilotes que en Pedri i en Lamin ens fiquen com carmelets, però la defensa per mi és el més important a dia d'avui.
0: Iona?
3: Sí, jo penso el mateix, ja ho he dit abans, crec que la defensa és algo que hem de reforçar, també perdent a l'Iñigo la temporada passada crec que no hem trobat a ningú ni amb un caràcter ni amb la capacitat que tenia ell dintre el camp, i alhora el que deia en Gerard del davanter, sí que és veritat que crec que és una figura bastant important, algú que marqui gols al final, i ens hem salvat unes temporades amb Robert, però crec que fitxar algú jove com que s'està sonant a Julián crec que és algo important, ja que és algú que ens pot durar molts anys i és una figura important, al final qui marca gols guanya un partit, no?
0: Marc, tu com veus això? Ja ha sortit el nom de Julián, que els últims dies, última setmana, ha sonat molt. També sobre la polèmica que va veure amb les xarxes socials de l'Atlético. Sí. No sé si et vas assabentar.
1: Sí.
0: Però és que ara hi ha una notícia que diu que és que el Barça ho ha tornat a confirmar, que han enviat una altra oferta per Julián.
1: Se sap els milions que ofereix el Barça?
0: Van la primera, si és que l'Atlético va rebre alguna, que deien era de 100 milions. No sé, no especifica realment si aquesta la supera o si fins i tot incloeix algun jugador de pel mig, que també sonava això, perquè hi ha molts noms.
1: Marc Casado, potser?
0: Marc Casado, Ferran, sonen molt també per poder estar dins d'aquesta operació. Però què n'opines de tota aquesta pel·lícula, aquesta sèrie que viurem aquest estiu, i més ara que hi haurà el Mundial de pel mig?
1: Que l'Atlètic de Madrid ha de defensar els seus interessos. No és la primera vegada, ja n'ha viscut moltes de situacions així, sense anar més lluny. Per mi el cas sonat va ser el d'Antoine Griezmann en el seu dia. I ells, òbviament, saben que el Barça està en una situació econòmica complicada. Llavors, jo crec que apretaran moltíssim. El Barça té aquest problema, que tothom sap que està en una situació delicada, que és un club enormement important a nivell de futbol mundial, i això els equips se n'aprofiten. Llavors els intenten treure el màxim de calés que poden. Ja s'ha vist amb altres fitxatges, com en el seu dia va ser Philippe Coutinho.
0: Però bueno...
1: Sí, aquí... Jo el recordo, i perquè ens estem anant aquestes xifres de tres dígits. Llavors, no sé fins a quin punt el Barça... Per això jo crec que de vendes, n'hauria de caure alguna més abans d'assumir aquest fitxatge de Julián Álvarez, que, insisteixo, crec que és un molt bon jugador. No el tinc tan vist com per valorar-lo i dir, ostres, és 100% jugador Barça. Els que hi entenen més, jo he anat escoltant que sí, però per mi 100 milions no els val. Per mi no.
0: Clar, l'Atlético el va comprar per 75.
1: Que tampoc em sembla, eh?
0: No sé, Gerard, si tu poguessis decidir, fossis el comptable del Barça, que parlàvem a l'inici, fins quan estaries disposat a arribar?
1: I un jugador que s'ha passat no sé quantes setmanes sense marcar gols.
0: Sí, però
1: que ha anat a ratxes.
0: Aquí entro i crec que l'estil de joc, quan vas guanyant 1-0, que el teu entrenador et digui, ara jugues de lateral, ostres, per un davanter potser és complicat, no?
2: Sí, sí, sí que és veritat que Julián Álvarez no, potser no ha tingut la màxima comoditat en la seva posició en l'Atlètic de Madrid. És això, en quant a xifres no ha demostrat que valgui aquests més de 100 milions que sembla que està demanant a l'Atlètic de Madrid. Però no sé, sí que és veritat que si em parla molt, a mi no m'acaba de convèncer al 100%. Jo fa molts anys que tinc allà en el cap Erling Haaland. Sí que és veritat que encara val més milions que en Julián Álvarez, perquè em diuen que no amb el cap. Però no sé, és aquell tipus de davanter que busco, no? Per al Barça no necessito un gran control de pilota, no necessito un gran filigranes... No, necessito un tio que quan en Pedri o en Lamine li facin un passe allà al centre de l'àrea, sigui com sigui, la pilota acabi dintre de la porteria.
0: Quants milions arribaries a ficar sobre la taula per Julián?
2: Per Julián?

0: que exploten el seu prime i deixen de ser útils, es queden allà a la banqueta cobrant un sou sense aportar gran cosa a l'equip i després hem d'anar a plorar a jugadors que se'ls està acabant el contracte perquè vinguin gratis.
1: Sobre la rampa de sortida, Lluna, quins noms creus que estan a la porta de sortida ja?
2: Bueno, s'ha parlat de Koundé, no? No es parla gaire de Balde, però jo crec que els culers també ho veiem. Tot i que sigui de la casa, bueno, crec que aquest no fa tant de mal. També es parla de Casador. Jo no ho puc escoltar, això. No puc escoltar-ho perquè jo no vull que marxi. Però sí que és veritat que al mig del camp el tenim molt cobert i jo crec que acabarà marxant. Si no és aquesta temporada, ja va sonar la passada, doncs jo crec que acabarà marxant. I no sé, així que hagi sonat ningú més, però jo també Araujo, per mi, com s'ha comentat abans també, és que cada vegada que entra no compleix i crec que també és una sortida que ens en poden pagar alguns.
3: A la Premier, sobretot.
2: A la Premier, sí.
1: Marc, aquests noms que has escoltat que has escoltat ara, tu ets més o menys la posició de més per fora, amb quins creus que es podria fer més caixa?
3: Araujo, Balde, i del mig del camí davant jo no... Bueno, clar, Ferran Torres també, perquè ha acabat marcant molts de gols, però crec que és complicat a dia d'avui, el mercat mai se sap, però a dia d'avui, a menys que s'hagi d'incloure en una operació que ell també li sembli bé marxar, és que no ho sé, jo crec que Ferran Torres no es mourà del Barça, per tant s'ha de vendre potser més a jugadors de la defensa o, insisteixo, en Marc Casador, que ja ho he dit abans. I abans de Haaland, en Gerard deia que el volia... Ara va renovar el gener fins al 2034.
0: Vaja.
1: Sí.
3: Ja, època futurista estem
0: m'oblido.
3: Ja. Llavors, bueno. I la clàusula em sembla que ni ha sortit, perquè és que no existeix.
0: Deu ser com aquestes que tenen en Pedri en la ment, no?
3: Llavors, ja està, volia buscar la dada perquè a mi em sonava que la tenia de molts anys de duració el contracte i sí, 2034.
2: Però han dit que, ell va dir un moment que si marxava Guardiola marxava ell.
3: Això també és una altra, això també és una altra cosa. I,
2: bueno,
3: i li va fer un vídeo de comiat, fins i tot, Haaland. No, va penjar una foto amb ell, oi?
2: Potser.
3: A Instagram, amb Guardiola. Jo l'he vist, aquesta foto. Llavors, depèn, no sé si marxarà. Depèn de qui vingui, no ho sé.
0: Però estem parlant de nivell d'una clàusula, que si marxava en Guardiola podia arribar a canviar la seva clàusula de rescisió? No crec.
3: Ho dubto que el City permeti això.
1: No. Se li ha anat Guardiola, no deixarà que se li marxi la seva estrella.
0: Clar, vull dir, per molt que marxin Guardiola, si no tens els diners per pagar la clàusula que deu tenir...
3: Les estrelles del City marxen o perquè el club, o en aquell moment Guardiola no els volia, o perquè acaben contracte i són ells mateixos qui no volen renovar. Com és el cas de Kevin De Bruyne, Company... Ara Bernardo Silva.
1: Està sonant i agafar aquest nom, es comentava que al mig del camp del Barça estava molt ple, es volia vendre a Casador, però ara també es vol fitxar gratis a Bernardo, que sí que potser té un perfil més ofensiu, però ja amb aquesta certa edat feia temporades que podia jugar-te d'extrem, però ara ja ha baixat molt cap enrere del camp i és un migcampista gairebé pur.
3: Jo és que els que miren aquí al Barça són la Lluna i en Gerard, sobretot, i que al nivell del mig del camp no sé si creu un jugador com Bernardo Silva cal a l'equip. No és que no valgui la pena comprar-lo, perquè a més vindria gratis, però no sé si cal.
2: Jo crec que no.
0: O sigui, jo crec que ha sonat molt durant els últims anys. Es parlava del moment en què acabés contracte per venir. Ara acaba el contracte. I tot i que sona per allà, tampoc ha acabat de sortir en ferm, no ha sigut la prioritat del club i suposo que aquí també pesa la decisió de l'entrenador, que deu tenir sobretot aquesta mentalitat en el cap, no? De que ja tens un mig del camp bastant ple i resolutiu, perquè és potser la millor zona del Barça actualment.
2: Sí.
0: Doncs portar un home amb experiència, veterania, que sí que et pot aportar això, la veterania que, per exemple, vas perdre amb Íñigo Martínez.
3: 31 anys, Bernardo Silva.
0: Clar, però també és veritat que al final, doncs, si ve a treure't minuts de la gent jove, doncs aquesta gent jove potser pot buscar altres opcions fora del Barça i no ens interessa.
1: Passem per acabar de tancar aquesta plana del Real Madrid, que l'heu posat alguns com a equip d'excepció. no s'han portat res aquesta temporada, pràcticament, bueno, per la selecció espanyola no va ningú

0: convocat, Mastantuono, que va arribar aquesta temporada per 70-80 milions,
1: 70, crec.
0: Doncs havia de ser l'estrella, no ha impactat.
2: Ni convocat pel Mundial.
0: Es van desfer de Xavi Alonso amb efecte immediat, quan portava pràcticament 4 mesos. Va entrar Beloa. No sé, nois, quin balanç feu de la temporada i què necessita el Madrid per intentar revertir aquesta situació, Lluna?
3: Bueno, jo crec que la temporada del Madrid, pels qui som culers, bastanta gràcia i bastant bona, no? No sé, o sigui, tot el drama dels entrenadors, Mbappé, que s'equivoquen de genoll, no?, per diagnosticar-lo.
2: Això va ser
3: crec
2: molt bo,
3: que,
2: eh?
3: Home, és que no ho sé. Bueno, després se'n va a vacances. Bueno, jo crec que també es reforçaran perquè tenen molts milions, és un equip que té molta pasta, i jo crec que sí que s'acabaran reforçant, però l'altre dia ho parlàvem aquí amb en Jordi i en Gerard, i no sé si entrar Mourinho, que també diuen que sona com a entrenador, canviarà el que té aquest vestuari, que és que està trencat, i que jo crec que entre els jugadors hi ha un problema d'egos bastant gran, i no sé si un entrenador pot canviar això. Jo crec que no, però sí que fitxant, bueno.
1: Bé, sí, és això, com comentava la Lluna ara, com a bon culer sempre hi ha un antimadridista al darrere, i doncs que el nostre màxim rival doncs no faci una bona temporada sempre ens agrada. Ha sigut graciós al final de la temporada, la veritat. Hi ha hagut un seguit de notícies i aconteixements força còmics. Sembla ara que per primera vegada des del 2004, crec que era, Florentino tindrà competència a les eleccions.
2: És que els està passant de tot, eh? Sí. Ja era hora.
1: Sí, sí, sí. Podríem fer una vinyeta en el diari. Però la temporada, la veritat, no ha despertat absolutament cap por. A Champions és veritat que va tenir uns rivals bastant difícils. A la banda esquerra del grup va ser feia por, direm. Com a barcelonista estava molt content d'estar a la banda dreta, potser en Marc també
2: A mi no em preocupava, però la banda, també t'ho
1: no?
2: dic, eh?
1: Bueno, veu fer-ho bastant bé, la veritat, no?
2: Gràcies.
1: No es podem deixar. I també és veritat, repassant, la Copa del Rei va ser també bastant surrealista, no? La derrota contra l'Albacete va ser, correcte.
2: De Jesús Vallejo, eh?
3: Primer partit d'Arbeloa, no?
2: Primer partit d'Arbeloa a la banqueta, no? És que és sublim.
1: Sí, sí, sí. Em va saber que greu, la veritat, la baixa de
2: Xavi Alonso.
1: I em va semblar bastant còmica l'entrada d'Arbeloa. És a dir, no és un tècnic que veia jo preparat com per poder portar al Madrid. Ha demostrat que no ho estava. Sí que és veritat que doncs, sembla que tenia la confiança de...
2: Al final era un conocido, no?
1: Correcte, sí, sí, era molt conegut per en Florentino. Bueno, venia de fer un triplet, no?, amb la base. I ara doncs, ha demostrat el calibre d'entrenador que era.
0: Marc, amb Florentino, que tindrà competència com a primera vegada des del 2004 a les eleccions.
2: Però ell no s'hi pot barallar cops de puny, amb aquest rival.
0: Bueno, sembla que no.
2: No sé veig si... físicament preparat per...
0: No sé si creus que la cosa està molt igualada o si Florentino clarament tornarà a escollir, però el que sí que et puc dir és que per allà a Budapest, Riquelme, el seu contrincant, va fer servir un autobús que es va passejar per als voltants del Puskas Arena dient que tranquils, que gaudissin d'aquest dia, que el Madrid tornaria molt aviat.
2: Sí, ho vaig veure, em va fer molta gràcia. I a més, el senyor Florentino estava també a la llotja del Puskas Arena, demostrant, no?, que és un home, una persona important al món del futbol. Bueno, doncs molt bé. Ja que s'ho passin bé amb aquesta competència. Tant de bo hi hagi un canvi també a la presidència del club. Tot i que si Florentino Pérez decideix tornar a fer aquelles declaracions com va fer fa 3 setmanes enrere, per mi pot quedar-se tant com vulgui, perquè crec que ens ho passarem molt bé la gent que no és del Madrid.
0: Ha tornat a fer una roda de premsa.
2: Les que vulgui.
0: Aquesta vegada no ha dit cap bogeria. Només ha atacat bastant contra Riquelme, això sí.
2: Sí, clar.
0: Però no ha dit cap barbaritat.
2: Se li està atacant la imatge a Florentino Pérez dins del seu propi madridisme i no ho sé què pot passar. Compte amb això.
0: Marc, continuo amb tu. Com vas veure aquesta final de la Champions aquest cap de setmana? Perquè com a Gunner, ostres, es va escapar en l'últim penal de tots. Ho teníeu a tocar, la primera orejona, eh?
2: Ai, sí. No m'esperava que l'Arsenal sortís amb un plantejament tan defensiu, tenint en compte, aquí ja ho he parlat amb els companys que estan asseguts al meu costat, l'Arsenal no és un equip defensiu, és un equip que defensa molt bé, que és molt diferent. Teníem, per mi vam tenir massa por de Dembélé i Barachkelia a davant, per no tenir-ne, perquè són uns jugadorassos i l'estil del PSG et pot destruir. És cert, em va sorprendre, però, que poséssim l'autobús tot el partit fins al gol de l'empat, que és obvi que acabés arribant, perquè va tenir tota la possessió al PSG. Pràcticament no van xutar entre els tres pals. Això parla molt bé de la defensa de l'Arsenal. No tots els equips poden dir que el PSG no els hi xuta en tot un partit, jugant amb tota la seva bateria de jugadors importants. I quan va haver-hi el gol de l'empat, el partit es va trencar una mica més, allà em vaig posar més nerviós. I la pròrroga, crec que amb els canvis que van haver-hi per part dels dos equips, l'Arsenal hi sortia guanyant, amb els jugadors que tenia a camp i amb els jugadors que ja no jugaven del PSG, mm-hmm. parlant de Barachkelia, bàsicament,
0: Dembélé.
2: Mm-hmm. Llavors, jo crec que l'Arsenal hauria d'haver sigut més agosarat, tot i no tenir Martin Odegaard o Mikel Merino al mig del camp, a la pròrroga, que eren jugadors més creadors, potser, i vam estar molt imprecisos. Òbviament, parlava del Barça abans, de la falta d'experiència. Parlo de l'Arsenal també, la falta d'experiència. Portem 3 anys competint molt bé la Premier. Aquest any se'ns va complicar i gairebé la perdem. Se'ns va fer el cul petit, sincerament, però la vam tancar amb aquest estil de joc més defensiu i la final de la Champions va ser 3/4 del mateix. Tot i així, el plantejament va ser bo perquè vam arribar fins als penals. Allà, torno a dir, la falta d'experiència va fer que perdéssim, sense cap mena de dubte.
0: Gerard, aquest partit que també vas veure, Marc ho ha avançat una mica, el que volia comentar, i és que pràcticament cap dels dos equips van xutar porta en els 120 minuts. El gol de l'Arsenal va venir d'un error a la línia defensiva del PSG, i el gol del PSG de penal va venir d'un petit error de Mosquera.
2: Va fer un partidàs, des d'aquí ho vull dir, eh? Sí, molt bé, Mosquera i Incapié també, que va acabar jugant lesionat a la pròrroga, sí. I això també va influir, crec, en els moments d'atac de l'Arsenal, perquè no podia pujar aquest bon home, i llavors va ser complicat poder-ho gestionar. Ja està, només era aquesta...
0: No, això que només vam poder arribar dos cops a porteria, amb aquests dos petits errors, un per cadascun. No sé com et va semblar a tu aquesta final, també vista des de fora.
1: Sí, és això, és com deies, vista des de fora.
2: Avorrideta, no?
1: Bueno, per nosaltres he de dir que no va ser tan avorrideta, perquè casualment estàvem els tres allà a Budapest. Vam tenir la corazonada de que l'Arsenal arribaria i vam voler comprar els sí. bitllets per veure la primera de l'Arsenal.
2: Que mentides.
1: vam estar a la fanzone amb tots els aficionats de l'Arsenal. Ens va sorprendre bastant que l'afició no ens va despertar...
0: Fos tan aturada.
1: Sí,
0: no fos tan aturada. Clar
1: món.
0: I català.
1: Jo he de dir que tenia ganes de veure a l'afició... anglesa, perquè bueno, sempre que surten vídeos he vist que són aficions fortes comparades amb, per exemple, la del Barça, però no em va despertar aquest esperit de sentir-me un més d'ells. Sí que és veritat que tenia unes expectatives bastant diferents del partit. Ho vam comentar, per exemple, vam fer una porra i...
2: A quina és la porra? A veure, si us plau.
1: Jo apostava per un 4-1 del PSG. El PSG venia de descansar bastant, la veritat. No tant com l'Arsenal. Mm-hmm. Té un equip que fa por. Luis Enrique, la veritat que doncs, no direm res dolent sobre aquest entrenador, ho fa de cine. I m'esperava un PSG molt, molt més agressiu. Recordem la final de la Champions de l'any passat, on va arrasar contra l'Inter. Les eliminatòries de la semifinal, el partit amb el Bayern, va ser un espectacle a l'anada. I m'esperava això, un equip que anés amb la pisonadora contra l'Arsenal. I és això, molt bona defensa per part de l'Arsenal. Van aguantar-los molt bé, gairebé ningú xuta a porteria. Va ser increïble. L'únic gol durant el partit va ser de penal. I bueno, no em va decepcionar l'actuació de l'Arsenal tinguent aquesta actitud defensiva. Jo crec que també hauria optat per una actitud defensiva davant un rival tan perillós en l'atac.
0: També ell una comparteixes, no?, l'opinió que els aficionats potser de l'Arsenal estaven totalment. Una mica també... No sé si són així, Marc, o no. Tu ens ho pots dir, perquè has estat diverses vegades
2: a l'estadi. Sí, en diversos partits de l'Arsenal. No, a l'estadi no, a l'estadi només un cop, a l'Emirates. Però vale, veient l'Arsenal 4, sí.
1: És el camp del Girona, veritat?
2: Sí, clar. Jo estava sol envoltat de gironins. Sí.
0: Però era l'afició també aturadeta, no?
3: Jo no sé si estaven tots els Gunners superfans a l'estadi, o des de casa, però allà la fans no es despertava gaire sentiment ni quan guanyaven, ni quan perdien, ni quan van perdre finalment. Però bueno, la meva porra va ser un 2-2. Jo sabia que anàvem a la pròrroga, més que res perquè sabia, en plan, pensava que, òbviament, com ha dit en Gerard, el PSG arrasaria, però també venia amb el sentiment que l'Arsenal ja havia guanyat la Premier, llavors ja tenia com un xec fet a la llista i ja no els hi devia com res tampoc als aficionats. I, bueno, també això ho vam escoltar perquè vam viatjar amb germà David Raya.
2: Hòstia, exclusiva. I què?
3: I comentava això, que o sigui, el seu germà es veu que és molt tranquil i que els hi deia això, que ells ja teníem com un xec fet i llavors anirien a sortir i a guanyar amb tot, però...
2: És que perquè comproveu que jo, ara aquí no ho he dit al show dels esports, però amb vosaltres per privat, ja us ho deia, jo, perquè jo l'equip el segueixo molt i sé el background que porta el club tots aquests anys i el que ha dit el germà de David Raya és que estic totalment d'acord. Vull dir, és que és això, per nosaltres era clau la Premier. Ja està, sí. Segueix.
1: Tenim
2: una
1: petita filtració d'en Raya. Va marxar la nit abans del partit a dormir a les 3 de la matinada.
0: Sí, això és veritat, eh?
3: Per això potser els penals van sortir una mica malament.
0: Els penals no estava gaire fi.
2: No estava fi, però en va parar un, eh? Safonov, sí, jo crec que no n'hagués per a cap, eh?
1: El PSG no en va per a cap.
2: Perquè les van tirar fora, exacte. Però aquest, el porter del PSG, que era en Safonov, aquest, no n'hagués parat
3: estava
2: ni un.
3: Estava trist, aquest noi, després del partit.
2: És que és rus. És que és rus. I...
0: Marc, però aquesta final a les 6...
1: Sí,
0: què et va semblar, tu? Perquè, a més, a les 6...
3: És que té una edat, aquest noi. Que... Sí, va bé, a les 6.
2: Escolta'm, a mi l'hora que... Si hagués sigut a les 3... Jo estic acostumat a partits Premier. Jo l'Arsenal el miro a les 3 de la tarda, m'entens?
0: Però no et sembla raro una final de no, Champions a les 6
2: no,
0: de la tarda?
2: No, gens. No.
0: Uf.
2: No ets l'única persona que m'ho ha dit, però és que l'Arsenal està acostumat. De fet, a nosaltres ens va anar millor. El PSG juga sempre a la nit, com a la Lliga Espanyola. Per tant, a mi em va semblar fantàstic.
1: M'agraden els partits a les 9 de la nit.
3: Sí.
0: Però també et dic que...
2: No té ser la ironia, eh?
0: En aquest cas, si en els penals hagués sigut el partit a les 9 de la nit i ens haguéssim anat a penals...
3: No sopàvem.
0: No sopàvem.
1: Bé, sí,
0: i...
1: un parell de pizzas més.
0: Sí, bueno, clar. Bueno, això ve, aquesta brometa, però perquè hi havia... L'espai de la Fanson, he de dir que molt ben habilitat. Bé. És a dir, sí, molt gran, mm-hmm, molta gent, amb molts espais de futbolins...
2: Estaven separats a l'afició Gunner del PSG?
0: Molt separades.
2: Millor, perquè aquesta gent de París, bueno...
0: Sí. I després molts espais per també jugar a futbol, una diana per xutar... Mm-hmm. Bueno,
2: no us vau avorrir, veig?
0: No, gens ni mica. Però, òbviament, clar, amb tanta gent... uns bons souvenirs, que ja t'he dit que tinc un regal per tu, Marc.
2: Sí, ja m'ho has comentat abans d'entrar un programa. Estic expectant per veure...
0: Ja te'l donaré.
2: No sé si és per riure tant de mi o realment és algú maco,
3: No,
2: realment és maco. És maco, Jordi Duran?
1: És maco.
2: Sí. Ai, que t'abraçaré.
0: Jo crec que t'agradarà bastant, és un record.
2: Molt, no, si em sembla... Ai, no, que m'emociono, tio.
0: No mateixis.
2: Vinga.
0: Amb aquests últims 5 minutets que ens queden, pràcticament 7 per ser exactes, anem a parlar d'aquesta prèvia del Mundial, perquè el Mundial comença d'aquí pràcticament 10 dies, 2 setmanetes. Per començar el Mundial, Lamine, que ara diu a Luis de la Fuente que arribarà pel primer partit, com veieu a les seleccions? No sé si voleu destacar alguna convocatòria o no, però digueu-ne quines són les vostres porres doncs, per aquest Mundial, que ja podrem anar parlant al llarg de la banqueta d'estiu, que començarà d'aquí a poc. Va.
1: Jo he de dir que estic força il·lusionat amb la selecció espanyola. Crec que la seguiré bastant. Hi ha molts jugadors del Barça convocat i cap ningú del Real Madrid, cosa que em fa sentir molt més proper a aquesta selecció.
0: Crec que hi ha 10-11 catalans.
1: Clar, sí, és que és això. Tenim, a més, molts jugadors catalans. podríem arribar a fer una selecció catalana hauríem. Que arribés a superar la selecció espanyola.
0: Ho dic obertament. Si Catalunya tingués una selecció i realment tots els catalans anessin amb la selecció catalana, la selecció espanyola no seria ningú.
1: Sí, correcte. No, és a dir, no sé si guanyaríem.
4: És que no sé si guanyaríem, però...
1: Però seria millor que, que la selecció espanyola.
2: Sí, seria, seria fabulós.
1: Seria èpic.
3: Jugaria Carvajal, no? Tots els del Madrid,
0: però, llavors. O sigui, la gent que ens està escoltant, si volen mirar d'on són cada jugador i mira de qui queda de la resta d'Espanya, Emílio Vítsavich, tu saps qui és, no, Marc? Increïble.
2: Sí, el seu pare és lleidatà, no?
0: Sí, bueno,
2: ell és nascut, perquè ell va jugar a Lleida. No? I Emílio Vítsavich és català perquè és nascut a Lleida, és així?
0: Sí, sí, però té la nacionalitat a no sé si és eslovena, crec que és.
2: Serbi.
0: Serbi, sí, correcte. Sí, és serbi. Però bé, ostres, Gerard, el que comentaves d'aquesta selecció...
2: Què tenia a veure Milinkovic-Savic?
0: Bueno, de català...
2: Que podríem haver catalanitzat, eh?
1: Exacte. Que podria jugar amb la selecció catalana.
2: No el necessitem. És que tenim tants jugadors bons que no el necessitem.
0: Sí, sí. Gerard, però, què deies, va?
1: Però sí, estic il·lusionat. Crec que aquest any Espanya té forces números per guanyar i m'agradaria moltíssim que doncs, aquest jovent de la Masia, no tots de la Masia, òbviament, però tots aquests jugadors del Barça m'agradaria que poguessin aixecar un títol més aquesta temporada i si tenim un bon espectacle d'en Lamine Yamal, crec que pot guanyar números per la pilota d'or.
0: Lluna.
3: Ara. Tal qual, o sigui, com diuen Gerard el que dèiem, també ho vam parlar allà amb alguns aficionats que ens vam trobar, jo crec que la selecció espanyola apunta maneres. També es va parlar de la brasilera, no? I bueno, la francesa, òbviament, cada any, cada mundial es parla d'ells. Però també, o sigui, molt il·lusionats, no només perquè són del Barça, sinó perquè en general tots són molt joves i després de l'eliminació del passat mundial, que després un guanya Eurocopa, els Jocs Olímpics, vull dir, jo crec que en general tothom molt il·lusionat i jo veig números també.
0: Marc, com veus aquesta... Bueno, no sé si vols fer porra, però t'he vist amb bona cara quan m'has dit que volies parlar d'alguna convocatòria, no?
2: No, perquè m'ha fet gràcia la convocatòria de la selecció anglesa.
0: Veus, jo sabia que anava per aquí, eh?
2: Però sí, perquè han quedat fora jugadors importants.
0: Cole Palmer,
2: Phil Foden, Maguire... A mi m'ha fet molta gràcia això, perquè no... És que no hi ha gaire jugadors dels equips rivals de l'Arsenal. Llavors això per mi
0: tant,
2: també...
0: Exacte, per tant una mica el que deia ara,
2: sí,
0: no?
2: L'Arsenal en porta 4 a la selecció. Llavors, més, i a la selecció espanyola tenim a Miquel Merino, Zubimendi i David Raya.
0: Sí, sí.
2: Jo estic molt content. Ja... Només demano que no es lesioni ningú. Només demano que no es lesioni ningú.
0: Desig compartit per tots, sí, per tots,
2: sí,
0: eh, crec.
2: Sí. I sí que, com que deixant una mica a banda, o vaja, intentaré deixar una mica a banda com en Gerard i la Lluna el tema política i país, centrant-me només en la part esportiva, pel fet que hi hagi tants catalans i que sé que senten i se senten catalans també, o això penso jo, home, si li va bé a la selecció per aquests jugadors catalans, endavant. No em posaré una samarreta de la selecció espanyola, ja t'ho asseguro.
3: Exacte.
2: Però si els hi va bé, endavant. I si no, mira, el Mundial m'agrada molt, és cada 4 anys, el porto seguint des de petit, és superespecial. Itàlia no hi és, per segon Mundial consecutiu, els vau eliminar vosaltres, els hi vau portar mala sort anant a...
1: Sí, és veritat.
0: Ah, a Bòsnia.
2: Que gairebé aneu a veure el partit. Esteu a tot arreu, eh?
1: Estava a menys de 50 quilòmetres del partit, eh? Ens vam enterrar tard.
0: Sí, ens vam enterrar gràcies a tu, Marc, de fet.
2: Que boníssim, si haguéssiu anat a veure-ho. M'és igual, realment, qui guanyi. Jo vull veure espectacle i ja està. Molt expectant que és un torneig de 8 partits.
0: Sí.
1: Per tant, i parlem que és l'últim mundial de grans llegendes.
2: Oh, sí.
1: L'últim mundial de Leo Messi,
2: Ronaldo,
1: l'últim de Neymar. Abans estava veient que sembla ser que Luis Suárez ha quedat fora.
0: Ha quedat fora de la convocatòria, sí. Sí que és veritat que ja estava jugant a Miami, però aquest genoll ja no li permetia...
2: És que ni a Miami, és jugar tots els minuts.
0: Per això, no. O sigui, el seu genoll ja no li permetia, per més anava coix, abans de cada partit s'havia d'infiltrar, vull dir, era...
2: No veurem mossegades.
0: Llàstima. Mira, l'últim mundial que va jugar Itàlia va ser en aquest... que Luis Suárez va mossegar Chiellini.
3: Sí,
2: enyac, eh?
0: Sí. Ara per acabar. Top 3 seleccions per aquest Mundial. Els que veieu més forts.
2: La Lluna ja ho ha dit abans.
3: Sí, jo per mi Espanya, França i Brasil.
0: Amb aquest ordre, eh?
3: Sí.
2: Ah, per ordre, a més a més?
3: Sí.
2: Espanya, Brasil, França, per canviar una mica.
1: Espanya, França, Portugal.
2: Oi, ens hem deixat Portugal.
0: És que Portugal és que va tapada perquè, en veritat, té molt bona plantilla.
1: Té bona plantilla.
0: És que repassar noms de mig del camp.
1: I espero que Cristiano Ronaldo vagi amb moltíssima gana.
0: Home, sí. Sí, sí.
2: Pot ser que es puguin enfrontar a quarts de final Portugal i... Estan al mateix quadre, Portugal i Argentina? Seria
1: èpic.
2: Seria èpic acabar el Mundial així. Mira, és que... Oh. Mm. No sé si hi ha l'opció, Jordi.
0: T'estic intentant mirar a veure si...
2: Ah, si no, ja ho diràs a un altre... Vull dir, ja seguiràs parlant del Mundial sovint.
1: Mentrestant, abans parlaves de la convocatòria de Raya. Qui veieu realment com a porter per la selecció espanyola?
3: Jo, Joan García.
1: Clar, jo veig Joan García com a culer i que ha fet molt bona temporada. Unai Simón...
3: Jo penso que és l'únic que no hauria d'anar. Almenys com a titular.
1: No em desperta absolutament res. I Raya, durant el partit, sí que és veritat que va fer bon partit.
2: Porta molt de temps fent bons partits.
1: Clar, no el segueixo.
2: Igual que Joan García, que ha sigut Zamora, David Raya, 3 anys seguits, millor porter de la Premier.
3: Val. Doncs mira que s'ho juguin entre ells dos.
1: Sí. Perquè...
2: Jo crec que apostaran igualment, i tot i que m'agradaria David Raya, diria que Luis de la Fuente apostarà per Joan García.
1: Sí?
2: Jo crec que sí.
1: Jo crec que té molt clar que jugarà Unai Simón, eh?
2: Pobre d'ell.
3: Jo també, i no entenc per què.
2: No,
1: aquest... Perquè la temporada ha sigut horrible.
2: Jo considero que aquí, no sé per què, però no en tinc cap dubte que... Unai Simón no.
3: Home, és que és...
1: Jo no el veig.
3: Que no hauria.
0: Podria arribar a enfrontar-se en el quadre de la banda esquerra, en aquest cas, perquè Argentina juga en el grup J, Portugal en el grup K. Sembla ser que els dos quedaran primers dels seus grups, perquè Argentina comparteix amb Argèlia, Àustria i Jordània, i en aquest cas Portugal...
2: Ojo, Àustria i Argèlia, eh?
0: Van de tapades, no?
2: No, sí, tu riu.
0: Portugal, Colòmbia, Uzbekistan... i a República Democràtica del Congo.
2: De fet, aquí no hi ha color.
1: Ojo, Japón.
0: veurem quins són aquests encreuaments. En parlarem del Mundial. Per tant, nois, fins aquí la tertúlia, perquè el rellotge ens apreta. Marc, moltes gràcies per estar aquí un dia més amb nosaltres.
2: A tu per convidar-me, Jordi Durant. Ja tornarem a venir, perquè sempre m'ho passo bé si és parlant d'esports amb tu.
0: Ara, com m'agrada. Gerard, igualment, moltes gràcies. I a veure si ens hem veient aquest estiu per parlar sobre el Mundial, quan ja estiguin també aquests partits ja disputant-se, i sobretot del mercat, que donarà molt a parlar.
2: Ell i jo, si vols, convoca'ns a mitjans de juliol. Tens programa?
0: Sí.
2: I et vindrem a fer una mica de ressenya de la selecció japonesa.
1: Correcte, sí. Estarem allà seguint alguns partits, no?, amb els seus aficionats.
0: Espero que siguin una mica més animats.
1: Aviam què, a veure si no fan...
2: El Cerezo Osaka canten en castellà, eh?
1: És veritat, ho he vist, això.
0: Sí?
1: Sí. Tenen uns càntics en espanyol, sí.
0: Lluna, moltes gràcies per venir. Gràcies, a tu també. Espero que ens veiem a properament en aquesta tertúlia d'avui dilluns, que hem començat el mes amb molta dinàmica, i espero que ens veiem demà més i millor. Bona nit, que vagi molt bé.
4: L'emissora que t'escolta. Tordera. Sense 7.1 FM.
5: El maig arriba fort.
4: Sense 7.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investigació d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llargs o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per comprovar com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Com sempre, ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident actiu des d'aquesta matinada. Ha estat a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, on per la retirada del vehicle deixa només un carril de circulació obert en sentit nord i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals que a poc van agafant molta més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues a hores d'ara en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, que ja origina cues des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. També tenim retencions a l'últim tram de la C33 o la B20 al terme de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, retruc, doncs ens deixa retencions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat també ja pateix lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció Barcelona. També en sentit nord la C32 des de Gavà pateix 2 quilòmetres de cues. Pel que fa al Vallès ja tenim 2 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara, la AP7 en direcció Tarragona, 1 quilòmetre de lentitud a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui per la C-59. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, li cedim la paraula a Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, comença aquest dimarts una altra vegada amb molta suavitat de temperatura. Tot i això, ha baixat un palet respecte ahir al matí en algunes comarques, bàsicament de l'interior. Aquest matí amb núvols primets, deixant el sol enterbolit, si de cas, i d'altres núvols una miqueta més gruixuts i més freqüents que s'aniran quedant arrapats a la costa, sobretot la tarragonina. Aquesta tarda, compta amb els ruixats que apareixeran amb moltes més ganes que ahir, sobretot a les comarques de Girona, i especialment a tota la vall del Ter i tota la vall del Fluvià. Aquí, especialment entre el Ripollès, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà, tindrem alguna calamarsada. Quan més cap al sud, més clarianes, més vent també a les comarques de Lleida i Tarragona, i la temperatura de la tarda encara força càlida per les dates. Unes temperatures que fregaran els 33-34 graus a Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa, oferint a Junts i PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal i que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
5: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
6: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
2: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
7: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
8: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
2: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació de Marc Dalmau.
9: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
10: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
9: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat l'atenció presencial per fer la declaració de la renda. Ha desplegat 40 oficines arreu del país, incloent-hi seus permanents i temporals adaptades per a aquesta campanya. La consellera Alícia Romero ha visitat un d'aquests espais a la província de Tarragona, on ha dit que per al govern del PSC aquests punts són una de les bases de cara a la futura recaptació de l'IRPF des de Catalunya. Ens ho explica en Biel Roquet Gelmà, de TAC12.
11: Aquesta és una de les 6 oficines d'atenció presencial per fer la renda que aquest dilluns han arrencat a la seva activitat a la demarcació. L'1 de juny és la data en què l'atenció física per part de la Generalitat se suma a la telefònica, que ja ha funcionat durant tot el maig i registrant 125.000 usuaris a Catalunya, un 20% més que l'any passat. És la segona campanya de la renda consecutiva en què funciona aquesta oficina temporal, on hi ha 6 punts d'atenció de forma simultània.
12: Amb moltes més atencions, ajudem el ciutadà, que és el que ens importa, que donem el millor servei, i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta.
11: Per la Generalitat i el govern de Salvador Illa, aquestes oficines són una mostra clara de l'ampliació de les funcions d'Hisenda des de Catalunya, que ha acabat desembocant d'aquí uns anys en la recaptació de l'IRPF. L'estructura s'ha d'anar completant a curt i mitjà termini a la vegada que cal tirar endavant una reforma legal per poder cedir la gestió dels impostos a les comunitats autònomes.
2: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTECs i professors de secundària han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord, però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Aquest dilluns ha estat el torn dels docents de Girona i la Catalunya Central. Uns 200 mestres i professors d'aquesta part de Catalunya han pujat caminant a Montserrat per fer una assemblea i debatre el preacord a l'atri de la Basílica. També hi ha hagut assemblea a Girona. Avui la vaga que mantenen els sindicats minoritaris afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès. I justament a Girona, l'Associació de Famílies de l'Institut Sobrequers demana regular la climatització de les aules dels seus fills. La temperatura per normativa hauria de situar-se en un màxim de 27 graus i s'està arribant fins als 31. En Marc Guibes, de Televisió de Girona, ens ho explica.
13: La pujada de temperatures està afectant el funcionament habitual de les classes. Uns dels instituts gironins afectats és el Santiago Sobrequer.
14: Estem fent propostes de climatització amb aires acondicionats, amb ventiladors, amb recursos, el que sigui que ens diguin. Fins i tot hem ofert la col·laboració al centre per finançar-los, perquè el que ens interessa és que els nostres fills i filles puguin venir a classe amb condicions.
13: De fet, hi ha classes que s'estan fent als passadissos de l'escola per trobar algun espai fred al centre.
15: La solució que tenim és que tenim uns quants ventiladors que jo he pogut veure per aules, no en totes les aules, i és el que ens estem refrescant aquest dia.
13: Des de l'Associació de Famílies del Sobrequers es van posar en contacte amb la direcció del centre per poder climatitzar les aules de manera adequada. Tot i l'aliança a la recerca de solucions, la resposta del departament va ser insuficient.
16: Jo reivindico el dret que tenen els alumnes d'estar concentrats a les aules, i amb aquestes temperatures a dintre una aula és molt difícil.
13: Els alumnes de batxillerat han de preparar la selectivitat i amb aquesta calor els és impossible concentrar-se o poder estudiar de manera adequada. Els docents i les famílies asseguren que no s'aturaran fins a trobar unes millors condicions.
2: I quan són un quart de vuit, us expliquem que aconseguir connexions directes amb Tòquio, amb Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són el principal objectiu de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica de Jordi Casino.
17: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
18: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
17: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
19: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
17: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
2: Els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus que passen en el tram gironí de l'AP7, tot i que només representen el 27% del trànsit que circula per aquesta via. Ho revela un estudi del RAC que per aquest motiu demana al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP7 a la Generalitat, com ho ha fet amb el País Basc. Ens n'amplia la informació des de Televisió de Girona.
13: Més mobilitat i menys accidents mortals a la P7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió d'un estudi fet pel RAC durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona.
20: Evidentment, el trànsit que hi ha de camions ha augmentat exponencialment des de que no hi ha els peatges. Una part dels camions que entraven abans per Irun, degut a que allà s'han posat peatges a tota la zona del País Basc, estan entrant ara a l'estat espanyol per aquí, per la Jonquera.
13: D'altra banda, el risc de patir un accident a una carretera convencional és 6 vegades major que patir-lo en una desdoblada. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aigua Viva. En canvi, les zones de més concentració d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Cassà a Girona i Llagostera a Cassà.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el Gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I a Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciec el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés. I darrers preparatius al pavelló 3 de la Fira de Lleida per a convertir-se en el centre d'acollida de temporers en aquesta campanya de la fruita. Un pavelló que se suma als altres emplaçaments municipals que acolliran aquests treballadors temporals. La temporada engega també amb novetats importants que ens explica en Víctor Paracuellos des de Lleida Televisió.
0: Un any més, amb l'inici de la campanya de la fruita, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció a tempores i treballadors del sector de la fruita. Enguany el dispositiu arriba amb dues novetats, que han de servir per agilitzar el servei i millorar i evitar la situació de carrer a gent en aquest àmbit.
21: Com sabeu, aquest any hi ha dos grans novetats. La primera, la implantació del nou equipament del CAT Temporers 1, que estarà durant aquesta setmana ja actiu per derivar-hi persones. I, per una altra banda, l'oficina d'intermediació, que és molt important. Evidentment, té una connexió també amb la voluntat que té l'Ajuntament de que aquestes persones que arriben amb recerca de feina puguin tindre algun tipus de concatenació de contractes. Nosaltres el que volem és minimitzar l'impacte de carrer que tenen aquestes persones. I, per tant, si hi ha una persona que pot treballar físicament, de fet, ho fa, i alguna empresa ens ve a contractar la persona, aquesta i el problema és que no té un espai, un allotjament, aquesta persona serà prioritària pel CAT Temporers.
0: La campanya d'enguany també està marcada per la regularització extraordinària de persones migrades, que ha de suposar una menor arribada de treballadors sense papers i oferir millors sortides. El servei de l'alberg de Serós porta obert des del mes de maig, mentre que els de la ciutat de Lleida es començaran a activar aquesta setmana.
2: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que ha comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
22: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remol del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
23: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
2: I Amposta acollirà els dos propers caps de setmana el Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà els jugadors més destacats de l'hoquei base català en categoria masculina i femenina. Ens amplia la informació des de Canal 21 Ebre, la Vicky Maigí.
24: Amposta serà escenari del Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà alguns dels millors talents de l'hoquei patins femení i masculí del territori català.
25: M'agradaria destacar doncs, la importància que té aquest campionat, sobretot també per a impulsar l'esport femení, que és un referent per als joves i per donar oportunitats també a les nostres esportistes.
24: Els dies 6 i 7 de juny entrarà en acció la categoria infantil masculina i el cap de setmana del 13 i 14 de juny la categoria sub-15 femenina, anomenada FEM15.
26: Per nosaltres, com a federació, és un lloc emblemàtic que apostem des de fa molt de temps per ells. Estem en diferents reunions que vam tenir amb la representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre i amb els companys de junta directiva i estem potenciant per fer més competicions.
24: Jugadores, jugadors, famílies i afició convertirà l'Amposta en l'epicentre de l'hoquei base català amb una competició de gran nivell.
2: El Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa, després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca que la competitivitat de l'equip és molt present.
27: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más. Pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos y bueno, ahora a descansar que el sábado tenemos otra batalla con Inter que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el Palau con nosotros.
2: I avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pasqual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
3: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
2: La selecció espanyola continua preparant el Mundial Las Rozas. El combinat que dijous s'enfrontarà a Iraq en un amistós a Riazor s'exercita encara amb Lamine Yamal al marge. El Braurana, que continua recuperant-se d'una lesió als isquiotibials, intenta escurçar els terminis per estar disponible en el debut del combinat a la Copa del Món. El primer partit serà el dia 15 contra Cap Verd i el seleccionador, Luis de la Fuente, no descarta poder incloure'l a la convocatòria. Mentrestant, la selecció femenina s'ha concentrat a Palma per preparar els dos partits classificatoris per al Mundial del Brasil del 2027. Amb 7 jugadores catalanes i 11 del Barça, el combinat estatal jugarà contra Anglaterra aquest divendres amb l'objectiu de guanyar per recuperar la primera posició del grup. Després, la selecció marxarà cap a Islàndia, on dimarts disputarà l'última jornada de la fase. I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. Parlem ara de cultura perquè l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Una producció amb participació, deia, del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i a la Fira Mediterrània de Manresa, ha estat reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
4: Sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és un empeny i és una com anar cap endavant.
2: El Dansar Neu al Festival de Cultures del Pirineu ja escalfa motors. Aquest dilluns a l'Ateneu Barcelonès s'ha presentat l'edició número 35 que se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost a les Valls d'Àneu. Entre les novetats destaca l'estrena de Drames Rurals i altres contes amb la direcció de Sergi Belbel i Àngels Gunyalons com a intèrpret. La xarxa de comunicació

0: aleatòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Alberto Núñez Feijóo durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 2 de juny. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Connectarem tot seguit amb una de les accions reivindicatives convocades a Barcelona en forma de bicicletada. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen el factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es manté un accident actiu des d'aquesta matinada a l'AP7 a l'altura del pont de Molins, que deixa només un carril obert en sentit nord per la retirada del vehicle. D'altra banda, agafen intensitat les retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al Llobregat, lentitud ja per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà, i lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des de Viladecans per la C32.

0: I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada amb temperatures suaus a primera hora del matí i amb núvols a la costa, sobretot a la Tarragonina. De cara a la tarda, previsió de ruixats que poden aparèixer amb moltes més ganes que ahir a Girona, concretament a la Vall del Ter i del Fluvià, on s'esperen fins i tot calamarsades. Cap al sud, més clarianes i amb temperatures altes, que poden fregar els 33-34 graus a Ponent.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
2: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
3: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
0: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
4: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
5: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
0: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
6: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
7: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
6: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
0: Des d'aquest dilluns ja es pot tramitar la declaració de la renda de manera presencial. Tot i això, hi ha molta gent que ja l'ha presentada telemàticament. En el cas de la província de Lleida, per exemple, per ara se n'han presentat prop de 137.000. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
8: L'Agència Estatal d'Administració Tributària comença l'atenció presencial i ho fa per atendre una part de les 247.000 declaracions que es presenten des de la demarcació. Des de la subdelegació del govern assenyalen les novetats de la campanya d'enguany.
9: O poden trucar a l'Agència Tributària, poden demanar cita a través d'internet. Hi ha altres canals que estan vigents des del primer dia. En primer lloc, la presentació de la declaració de la renda per internet a través del servei de renta web. Des del primer dia, des del 8 d'abril, els ciutadans i les ciutadanes s'han pogut descarregar el seu esborrany i presentar la declaració. I també a través d'un sistema bastant novedós que se'n diu Et truquem. Un operari de l'Agència Tributària et truca i presenta telefònicament la teva declaració de la renda.
8: Tot plegat quan l'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada.
0: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la UE. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Amb 5 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten, esclar, per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Doncs el que us dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors hores d'ara per a la manifestació convocada de cara al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Connectem amb l'equip de la xarxa, amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Cap a on aniran aquests manifestants que veig que ja van amb la bicicleta, eh?
10: Bon dia, Helena. Si som a Gran Via de les Corts Catalanes, al costat del popular edifici de la Campana, aquest és un dels punts de sortida d'aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, sindicats dels mestres, sindicats educatius, que diuen no al preacord assolit divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Volem conèixer més d'aquest acte reivindicatiu que s'està consolidant, s'està formant en aquests moments amb Maurici Víctori, ell és delegat del sindicat CGT. Maurici, bon dia.
11: Bon dia.
10: Què fareu aquest matí?
11: Nosaltres creiem que l'acord és insuficient, creiem que no hi ha un conflicte tancat i, per tant, ens veiem obligats a seguir amb les mobilitzacions, perquè, si no, aquest problema estructural que tenim a l'educació pública, aquest malestar tornarà a partir del setembre. És a dir, un augment salarial, un retorn dels sexenis, unes càtedres, no resol el problema estructural de l'educació.
10: I expresseu aquest malestar, aquest matí, d'aquí uns minuts, amb aquesta bicicleta de reivindicativa. Quin serà l'itinerari?
11: Bé, aquesta bicicletada ja està, com diu el cartell, que és públic, no? Recorrerà la Gran Via, no? I la idea és una mica, doncs, que també sigui un espai que generi com una imatge de la relació amb les famílies. Grups de famílies s'han sumat, no?, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes, donant suport, perquè veuen que no, que portem tot l'any, no?, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no?, exigint una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
10: Lluís, ja per acabar, perquè ens quedi més clar, quin punt, quin aspecte, quina reivindicació hauria de formar part d'aquest acord amb educació perquè els sindicats minoritaris també donessin el seu sí?
11: Val, jo crec que no hem de parlar de sindicats minoritaris, sindicats majoritaris, sinó hem de parlar de, no, de també tot un sistema de tot un sistema d'assemblees, de centre, de territori, no, que hi ha hagut un mandat. Sí, nosaltres tirem endavant i clarament no s'ha arribat als mínims establerts. Per nosaltres un mínim absolut és que hi hagi una concreció real de reducció de ràtios. Això no surt, tot s'està fixant amb la davallada demogràfica, no està havent un pla de reducció de ràtios que superi la proposta el 9 de març, i per nosaltres és clarament insuficient.
10: Maurici Victori, del sindicat CGT, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i Helena, a pocs minuts perquè comenci aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, que estan fent campanya pel no en aquesta consulta adreçada als docents.
0: I que, si no hem entès malament, Anna, confluirà cap al migdia a la plaça Catalunya. Gràcies per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona, si convé. Que vagi bé.
12: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit, i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
13: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
15: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
13: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
0: A Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciencs el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés.
12: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Fa 3 mesos que Collserola és tancat a qualsevol activitat de lleure, esport o passeig. Un tancament que afecta milers de veïns dels municipis que conviuen amb el parc i que ha generat un malestar creixent. Ara, amb la pesta porcina africana en fase de contenció, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, apunta que podria relaxar en punts concrets les restriccions. Què significa això per a territoris com Cerdanyola? i què n'esperen els seus veïns. En parlem amb l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Cordón. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Què tal? Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Deia fa 81 dies que l'accés lúdic, esportiu i de lleure a Collserola està completament tancat. Com està afectant això a la ciutadania? Com descriuria avui el malestar dels seus veïns? Estan esgotant la paciència?
16: Home, doncs jo crec que ja, sí, ja fa unes quantes setmanes, sobretot ara que comença el bon temps. Penseu que estem així des del darrer divendres del mes de novembre, per tant, fa ja 6 mesos d'aquesta situació, perquè recordeu que som zona zero d'aquesta crisi, i bé, els veïns i veïnes, és veritat que en temps d'hivern, de poques hores de sol, doncs, bueno, han tingut la prudència, la paciència, el respecte que s'ha de tenir amb aquestes mesures, però és cert que, sobretot des de l'arribada de la Setmana Santa, doncs la gent ja comença a estar una mica farta d'aquesta situació. La situació és normal, més enllà de tot el que signifiquen unes restriccions per intentar que aquesta crisi no vagi més enllà, també hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment de moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El Parc Natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Són molts municipis que tenim al parc dins del nostre municipi, per tant, doncs també hem de tenir en compte, no?, la salut mental de la gent, sobretot ara, que tindrem moltes hores de sol, per tant, també molta gent de vacances i molta gent que necessita aquest espai.
0: Ja veig que m'havia quedat curta jo amb els meus càlculs de dies. Després de tants dies, doncs, després de 6 mesos, de mig any, amb només 2 positius de PPA detectats la darrera setmana, segons la conselleria, creu que s'està actuant amb un excés de zel?
16: Bé, jo aquí no entro, al final nosaltres com a Ajuntament no som l'administració responsable, sempre hem estat a disposició amb les eines que tenim. Penseu que el que ens demanava des del primer moment era col·laboració màxima als nostres serveis, tant de protecció civil com de policia local, també d'espai públic, per intentar mantenir tot aquest perímetre d'accés al parc net pel que fa a contenidors o restes de menjars, i també la crida que fem contínuament a la ciutadania quan hi ha presència d'algun senglar, doncs que truquin directament al 112, no? A partir d'aquí nosaltres hem respectat totes les mesures que hi ha hagut. Crec que han estat mesures eficients perquè els casos han anat baixant de forma molt, molt evident, i ara el que ara esperem és, ara aquest mes tenim una nova reunió amb el conseller Ordeig, amb l'equip d'agricultura, amb l'equip que està gestionant tota aquesta crisi, i esperem que se'ns serveixi, en primer lloc, per dir que totes aquestes mesures han estat positives pel factor, que és evident que nosaltres també estem totalment bocats que això sigui així, i també que sigui l'inici de la fi de tot plegat, i que, com ja s'ha sentit d'alguna banda, que sigui possible, doncs, algun tipus d'aixecament d'aquestes restriccions, sobretot, com deia abans, amb l'estiu per davant.
0: Quin dia tenen aquesta reunió, perdoni?
16: Encara no està confirmat del tot, ens han fet una reserva d'agenda per la setmana que ve, però encara no tenim confirmació oficial.
0: Per tant, podria ser que aquest dia, com vostè ens apuntava, ja els diguin, com apuntava aquest cap de setmana passat o el divendres el conseller Ordeig, que a la millor hi ha senders o vies concretes de Collserola que es podrien obrir, que el trànsit no seria tan restrictiu i, per tant, els veïns hi podrien passar. Pensen que podria ser aquest l'anunci, eh?
16: Tant de bo. Jo en això vull ser prudent, com sempre faig. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora, i per tant hi haurà d'haver una evolució, però esperem que amb motiu d'això, de l'època estiuenca, de l'època de millor temps, doncs aquestes restriccions es puguin aixecant, i que aquest el motiu bàsic d'aquesta reunió, més enllà de dir-nos que, doncs, que totes aquestes actuacions van en la bona línia, sigui motiu sobretot aquesta qüestió.
0: Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola, doncs estarem pendents de la setmana que ve, a veure quin dia en concret és aquesta reunió i quin és el resultat definitiu. Gràcies i bon dia, i esperem això, que els obrin una mica el pas i l'oxigen. Gràcies, que vagi bé.
16: Tant de bo, gràcies a vosaltres.
0: Doncs més coses al poble d'Òrrius, al Maresme. Ja fa dies que ha tornat a la normalitat, però les restes i el mal tràngol de l'incendi, que recordareu, dijous va cremar una fàbrica de parafina, continuen ben presents. La petjada del foc es pot comprovar a la riera del voltant, on hi ha parafina solidificada. L'Ajuntament ha aconseguit, això sí, garantir llum i aigua a la zona, però tem que quan pugi la demanda d'electricitat perilli el bon funcionament de la xarxa. La Fiscalia, de la seva banda, ha obert una investigació per saber si s'ha comès un delicte mediambiental. De tot això n'han parlat aquest dilluns l'alcalde Xavier Masgrau i la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz.
17: Tant d'electricitat com d'aigua, com de Calgabram, com la Riera i el entre cometes, el medi natural, intentar recuperar-lo. I també estem a l'espera dels informes tant de l'ACA com de bombers com d'agents rurals per també avaluar exactament què és el que es té que fer per poder demanar pressupostos per tenir com a mínim una idea de la magnitud de la tragèdia.
18: Primer de tot hem de veure quins són els danys, posar-li els números, per tant quantificar-los, veure les assegurances diverses, què és el que poden i deuen cobrir, i veure com nosaltres podem també acompanyar-los en aquest sentit. I no només des del punt de vista econòmic, que una vegada tinguem a sobre de la taula la carpeta amb el dibuix del que tenim, també des del punt de vista de poder desencallar o agilitzar un informe, ja sigui de l'ACA, ja sigui de bombers, de qui sigui.
0: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
19: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
20: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
0: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 del vespre, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió Mataró, Héctor Marc.
21: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
22: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant, i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
21: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
23: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí o sí. I nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
21: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
0: Com sempre arribarem a l'hora en punt parlant-vos de cultura. L'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo. I tot i així, no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment de moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives que comença ara a la capital catalana i en forma de bicicletada.
3: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista els de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix a millor dels 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i per tant és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Sílvia Del Amo, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs sí, tenim en aquests moments una situació complexa a l'àrea metropolitana, però sortosament de moment no hi ha cap accident que pugui entorpir-la i agreujar-la més. Fem una repassada ràpida en el cas de l'AP7, hi ha aturades, per exemple, entre Montmeló i Montornès, a Barberà en dos sentits de la marxa, la P7 també a Sant Cugat. Els accessos nord, la B30, amb problemes a Barberà en sentit Girona, a la C16, els túnels de Vallvidrera, el C17 Mollet i C31 Badalona, sense oblidar, evidentment, les dues vies que venen dels Vallesos, la C33 i la C58, que presenten, sobretot, molts problemes per accedir a la zona de Meridiana i Rondes, cap al 2 de la Trinitat. A la part sud, destaquem la 2, amb problemes a Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i també amb aturades a Cornellà, i l'entrada i la sortida de per la Diagonal, en el cas de la B23, com també la B24 a Pallejà. De moment no hi ha cap accident afegit, com dèiem, però sí demanar-vos, sobretot, que circuleu molta cautela, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R3 de Rodalies comencen i acaben recorregut a l'estació de Figaró per una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable de coure a l'estació de la Garriga. Per aquest motiu, s'acumulen retards d'uns 20 minuts de mitjana. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, ens parles de que avui serà un dia càlid, però que hem de tenir en compte els ruixats gironins aquesta tarda. Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Helena. Doncs així és. De moment aquest matí molta calma, però aquesta tarda, déu-n'hi-do, el sarau i la fressa atmosfèrica que hi haurà a les comarques de Girona, exclusivament. De moment aquest matí, ja diem, el temps força tranquil. Aquesta nit passada hi ha hagut alguna tempesta seca, per exemple a l'àrea metropolitana, d'una forma molt fugaç, tot això ha marxat, i ens queda un matí mig ennupulat amb núvols prims, que són francament esquivits, d'altres núvols una miqueta més baixos que hi ha a la Costa Daurada, però ni els uns ni els altres deixaran pluja. I el matí ja comença molt suau. Aquesta tarda la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir. Per tant, encara passarem calor, però no d'una forma desorbitada. Mentre les comarques de Lleida i Tarragona el que fareix vent, aquesta tarda un vent de serè bastant marcat, a les comarques del Pirineu i sobretot les de Girona compta amb aquestes ruixades i tempestes que tindrem. I atenció, especialment a la capçalera del Ter, per tant, la vall de Camprodon, també la capçalera del Fluvià, especialment, per tant, nord d'Osona i la Garrotxa. En aquests indrets és on més aigua caurà i on, fins i tot, Helena, tindrem alguna calamarsada. A la resta del país no tindrem tot aquest sidral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8 i 7, tanquem portada i entrem de ple en matèria. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana, i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
6: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
8: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
9: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
10: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
11: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
10: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels Estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen l'USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana estan ja escalfant motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de la CGT a Ensenyament i professor de secundària, valora especialment el suport que els estan donant també les famílies dels alumnes.
3: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: I marxem ara cap a Manresa, que viurà una nova edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Serà del dia 25 al 27 de juny i es debatrà sobre l'equilibri entre recursos i població. La nova edició comptarà amb novetats pel que fa al format. Enguany tot seran taules rodones i els actes seran, a més, gratuïts. Ens informen des de Canal Taronja Central.
12: Sota el lema Població i recursos, un equilibri molt fràgil. Del 25 al 27 de juny, Manresa acollirà la 8a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Al llarg de 3 dies, el programa reunirà experts del món acadèmic, econòmic, científic i institucional per divulgar i generar debats sobre la democràcia, les migracions i l'auge de l'extrema dreta, entre d'altres.
13: La Universitat Catalana d'Estiu és un lloc de debat i d'escoltar a gent que són entesos en el tema.
14: Aquests foros haurien de ser quasi bé obligatoris que tots en tinguéssim alguns, perquè la veritat és que enriqueixen moltíssim el contingut dels arguments que sovint deixem anar. I per tant animaria tothom que vinguessin, s'impregnessin de tot el que veuran.
12: La cloenda de l'edició 2026 tindrà lloc dissabte 27 de juny al migdia.
1: Un quart de 9 del matí aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casín.
15: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
15: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
17: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
15: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Ja està operativa la nova carretera C54, la via desdoblada de la B224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Els treballs s'enmarquen en el pla de millora de la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Ens ho explica la Rosa Fernández de Martorell Televisió.
18: La nova carretera C54 es perfila com una de les infraestructures estratègiques per reforçar la connexió entre les àrees industrials, els nous desenvolupaments urbans i les principals vies de comunicació del país. Així ho van defensar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
19: Una nova infraestructura que s'ha donat capacitat, fluïdesa, seguretat i també un tema número nord que s'ha assenyalat, ordenar millor els trànsits. Separar la mobilitat més local dels propis municipis de la d'alta intensitat i, per tant, donar respostes efectivament també al territori.
20: Aquella antiga carretera ha de ser la prolongació d'un vial urbà cap a un assentament on hi ha molta gent, tant del terme municipal de Sant Esteve com el de Martorell.
18: La via C54, un cop el departament ha finalitzat les obres de desdoblament de la B224, ha comptat amb una inversió de prop de 32 milions d'euros i s'emmarca en el conjunt d'actuacions per millorar la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès.
1: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però ahir es va fer l'acte oficial. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat 7.400.000 euros donats íntegrament per 3 fundacions privades. I ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
21: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. Un dia m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que tingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus era una hora i alguna cosa.
2: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
1: I Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
22: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment durant moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Nou minuts ens separen de 8:45 del matí. L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
23: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
24: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: Avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Murcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
25: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
1: I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat, a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. I la Unió Esportiva Sant Andreu ha informat que haurà de començar la Lliga en un camp alternatiu al Narcís Sala. El trasllat de l'equip, que s'estrenarà a la Primera Federació, ve condicionat per la instal·lació de gespa natural per part de l'Ajuntament a l'estadi. Condició per poder competir, recordem-ho, a la tercera categoria estatal. Una obra que es preveu que s'allargui durant les primeres jornades de campionat. D'altra banda, el club ha presentat la campanya d'abonaments. El canvi de categoria es tradueix en un augment del preu respecte de temporades anteriors, amb un cost que ascendeix fins a un màxim de 420 euros per a nous abonats. En cultura, l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
0: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
1: L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. En té tots els detalls el David Navarro.
4: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
5: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus, que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
4: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.

Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcid

0: Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
1: La xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Alberto Núñez Feijóo durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives d'aquest matí a la capital catalana en forma de bicicletada.
4: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
3: Educació considera que si s'acaba imposant el no dels docents al preacord, el sistema pot arribar al caos. En parlarem tot seguit amb el secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit al Notícies en xarxa.
5: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie que es decideix al millor de 5 duels. I en cultura, 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem suar en titulars. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a

0: Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijó és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
1: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
2: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
0: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'última escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
3: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
4: Nosaltres creiem que el president Illa ja, doncs, és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun i necessària fer cap compareixença al Parlament.
0: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació que ens amplia en Marc Dalmau.
5: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
6: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
5: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
0: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels Estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió Europea. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activat fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Uns sindicats majoritaris, ho dèiem, l'USTEC i professors de secundària, que han aixecat les vagues d'aquesta setmana mentre es vota el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de CGT a Ensenyament i professor, a més de secundària, valora especialment el suport que els donen també les famílies dels alumnes.
7: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
0: En definitiva, el que dèiem, aquesta setmana sortirem de dubtes amb la consulta al professorat sobre el preacord. Després de tants dies de negociació i d'un procés llarg i tens, volem entendre com s'ho mira avui el Departament d'Educació. I li preguntem a un dels principals negociadors de totes aquestes taules negociadores, és el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Molt bon dia, Helena.
0: Després de mesos de negociacions, mobilitzacions i un desgast molt intens, ara ho explicàvem, el professorat vota un preacord però amb el sindicalisme dividit. Com interpreta vostè aquest escenari?
8: Bueno, això és de resultes en aquest cas de tot aquest últim tram de negociacions en el qual el departament va presentar una nova oferta que finalment doncs, va culminar amb aquest preacord el divendres amb els dos sindicats doncs, que ostenten més representació en aquest cas a la mesa sectorial, per una banda el sindicat USTEC i per l'altra també ESPEC, professors de secundària. Nosaltres ens mirem aquest procés amb molta cautela, amb molta expectació també, amb molta prudència. Jo crec que nosaltres hem arribat en aquest cas un preacord amb aquestes dues entitats, també en comissions UGT, per tal de poder fer aquesta ampliació de l'acord del 9 de març, per tal de poder incorporar mesures que facilitin en aquest cas la incorporació de més organitzacions sindicals a l'acord del mes de març, de tal manera doncs, que estem a l'espera de que hi hagi aquesta validació per tal de que aquestes entitats sindicals s'incorporin definitivament doncs, a l'acord del mes de març i puguem començar a desplegar totes i cada una de les diferents mesures, tant les que ja preveia l'acord del mes de març com les noves que s'han incorporat.
0: Senyor Jiménez, i què passaria realment si dijous el professorat rebutja el preacord?
8: Nosaltres no volem interferir en aquest procés, per tant, doncs jo ja li he dit abans a l'inici de l'entrevista que seria molt cautelós, molt prudent, i que per tant, doncs, en qualsevol cas, els escenaris que puguin resultar en funció de quins siguin els resultats els acabarem analitzant en el moment, és a dir, a partir del dijous. Nosaltres entenem que és un molt bon preacord, que a més ve a reforçar en bona part de les mesures, de les propostes, de les línies de treball que ja es preveien a l'acord del mes de març. Significa no només millores des d'un punt de vista retributiu, sinó també millores en les condicions laborals del conjunt, en aquest cas dels docents, i que per tant doncs, tot el que sigui poder facilitar i concitar un major consens per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar del sistema educatiu i poder destensionar aquesta situació que ja porta massa temps doncs arrossegant-se, ens sembla que nosaltres hi contribuirem, com ho hem fet sempre, amb diàleg, amb mà estesa, amb ganes de poder acordar i de poder consensuar, que en definitiva és el que ens està reclamant el conjunt de la societat.
0: Expliqui'ns què ha estat el més difícil d'aquest procés. I ara, una mica amb el temps, amb la perspectiva, encara que no fa gaire, però creu que signar només amb una part dels sindicats va ser la decisió correcta?
8: En qualsevol cas, és la decisió que en el seu moment es va prendre. Ara estem en un altre moment, estem en una altra situació. El context també, tant polític com pressupostari, no té res a veure amb el que hi havia el mes de març. Ara estem, diguem-ne, en un nou episodi, per dir-ho així, i en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat, la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca, per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem. I els primers en desitjar-ho, ja li puc dir, no només són els docents, que sinó també ho és, en aquest cas, la Generalitat i el Departament d'Educació i Formació Professional.
0: I acabo, senyor Giménez. Creu que aquest preacord pot començar a refer ponts entre el departament i el professorat? Què cal fer perquè aquesta confiança entre els dos actors es recuperi de veritat?
8: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat. Jo crec que a vegades perdem de vista també que tot això ho estem fent tots per tal de poder situar l'alumnat al bell mig, al cor, en aquest cas, de l'educació, que és molt important totes aquestes mesures perquè venen a reforçar precisament el sistema educatiu en uns moments doncs, que portem arrossegant una situació de malestar des de fa molts i molts anys i que per tant doncs, volem revertir aquesta situació tan urgentment com sigui possible.
0: Ignasi Giménez, gràcies per atendre'ns aquest matí, bon dia i estarem tots plegats, vostès, però nosaltres també, pendents del que pugui passar dijous amb aquest preacord. Gràcies,
8: moltes
0: que vagi
8: gràcies.
0: Bé.
8: Bon dia.
9: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
0: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que han de mantenir la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que, això sí, ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
10: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que tenen moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions, és evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
0: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I marxem ara cap a Barcelona perquè la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del Club Gracienc el passat diumenge que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen ara el succés. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però aquest dilluns s'ha fet l'acte oficial de presentació. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat gairebé 7 milions i mig d'euros, donats íntegrament per tres fundacions privades. Ens ho amplia la Maite Polo.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
12: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també em passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. Un dia m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que tingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus era una hora i alguna cosa.
11: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
0: Deu minuts per arribar al punt de les 9. Ara és temps per a la crònica esportiva. Avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: L'Igualada que ha sorprès el Barça al Palau.
13: Doncs sí, perquè ha aconseguit un triomf que li permet empat a 1 l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i d'altra banda també endur-se el factor pista. Les coses van començar molt bé per al conjunt igualadí amb Marc González obrint la llauna amb un gol matiner. Ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Villanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara, el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten aquests propers partits de l'eliminatòria.
14: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remolc del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
15: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
13: I el Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca la competitivitat de l'equip.
16: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más, pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos, y bueno, ahora a descansar, que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el Palau con nosotros.
13: Avui comencen els play-offs de la Lliga CB de bàsquet. El Barça debutarà als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però aquí van superar la Copa. Toko Şengelya destaca el potencial del conjunt murcià.
17: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
13: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 de la nit, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la que seria la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió de Mataró. Héctor Marc.
18: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme.
19: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
18: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
20: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
18: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
13: Doncs veurem qui s'acaba imposant i enduent aquest títol de Lliga, Elena.
0: Ja ens ho explicaràs, Marta.
13: Demà ho expliquem.
0: Vinga, fins demà, que vagi.
13: Adéu.
0: I res, quan falten 5 minuts escassos per arribar a les 9 del matí, és temps per la cultura. Us expliquem que l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
21: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
0: Al Dansar Neu, el Festival de Cultures del Pirineu, ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que es celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost en diferents localitats de les Vall d'Àneu, al nord del Pallars Sobirà. Destaca l'estrena de drames rurals i altres contes amb la direcció de Sergi Belbel, Àngels Gunyalons com a intèrpret i la curadoria de Blanca Llum Vidal. Doncs d'aquesta manera posem avui el punt final al Notícies en Xarxa, però us esperem demà, en punt, a les 7. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.
22: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dimarts 2 de juny del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis de 22 graus centígrads. Avui un dia ennuvolat i amb una tendència, en principi, a baixar lleugerament les temperatures. Repassarem, com sempre, al llarg d'aquesta hora de ràdio, l'actualitat informativa d'àmbit local, també d'àmbit general, amb les portades dels diaris. Avui article d'opinió a través de l'anàlisi que fa Antoni Bassas a les pàgines del diari Ara. Repassarem també curiositats i informació de servei d'aquest dimarts, avui que s'inclou el dia de la Setmana Mundial de l'Al·lèrgia. Tindrem també efemèrides d'un dia com el d'avui i també molta música. De moment comencem amb l'última hora. Actualitat informativa en 5 minuts amb el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
2: Bon dia. L'Ajuntament ha rebut el reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya 2025. Es distingeix els ajuntaments en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna. Així ho anunciava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Tant volem felicitar tot el personal de municipal que treballa en aquest departament en pro de la transparència i sobretot la digitalització dels tràmits que estem duent a terme, que en són molts.
2: La Biblioteca de Tordera ampliarà l'horari durant la selectivitat per acollir uns 600 estudiants diaris. Davant la procedència d'alumnes d'altres municipis, la sala polivalent de la biblioteca es prepara també com si fos un menjador escolar. Avançava aquest dispositiu Sílvia Enfrons, directora de la biblioteca.
4: Entre prova i prova els hi va molt bé poder tenir aquest espai doncs, amb una temperatura ambiental adequada, fresquets, a un espai tranquil per poder seure, per poder acabar de repassar algun contingut d'exàmens doncs, que tenen el dia següent, per exemple, poder compartir una mica com els hi ha anat la cosa.
2: El Teatre Clavé presenta La mirada del poeta 2026, un viatge poètic i multidisciplinari entorn de l'obra d'Anna Bou Jorda. Dijous es farà una xerrada amb la poetessa, dissabte tindrà lloc l'itinerari artístic, una xerrada que, per cert, podreu seguir en directe per la nostra sintonia, en concret per al canal de YouTube de Ràdio Tordera i en reemissió dissabte al matí, després de l'informatiu de les 10. Explicarem avui també que Tordera impulsa subvencions de 200 euros per a persones de 55 a 75 anys per promoure l'envelliment actiu. Els ajuts, que es poden sol·licitar fins al 12 de juny, financen activitats comunitàries, socials i d'autocura al municipi per combatre l'edatisme i reforçar els vincles veïnals. Toni García, regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
5: Llavors creiem molt important que no deixin de fer aquestes activitats, que els va molt bé, que els ajuda a socialitzar, que els ajuda a sentir-se útils, i per aquesta raó des del Departament de Serveis Socials farem aquesta nova convocatòria per aquest any.
2: Bona imatge del Taekwondo Més Tordera en la seva primera gran cita internacional com a equip. El Gran Prix de Sofia, Héctor Pavón frega les medalles, mentre que Ainhoa Martínez i Clara Autuch sumen una valiosa experiència en aquesta cita. Ho valorava el seu coach Òscar Pavón.
6: Bueno, i l'experiència d'anar amb un equip a participar al Gran Prix de Bulgària, pues bueno, ha estat molt positiva, la veritat. Jo com a entrenador estic molt satisfet, més que pel resultat, pel funcionament de l'equip. ¿Vale? L'equip ha funcionat molt bé, tothom ha col·laborat, tothom ha posat la seva part i bueno, ha estat molt bé i estic molt content.
2: Aquest matí connectarem amb els alumnes de I4 i 5 de Badrona, que estan de colònies aquests dos dies a Puig de Balenyà. I a banda, estarem molt pendents de la previsió del temps. Avui amb el Tordera en directe, tot plegat a partir de les 10.
1: Molt bé, Lluís, doncs estarem pendents de tot plegat. Fins després.
2: Fins després.
1: L'abans informatiu que hem començat la revista de l'informatiu d'avui dimarts. Ara, un toc de música.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
5: Amb el nostre company Lluís Sabater hem repassat l'actualitat local. Obrim el prisma, ens centrem en l'actualitat general llegint el que trobem a les portades dels diaris d'avui. Comencem amb la premsa catalana. L'Ara destaca que Feijó ofereix a Junts i PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció de censura. El líder del PP demana coherència i diu que ja hi ha una majoria de 184 diputats que reclamen comicis. Donald Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban. Veiem la imatge d'un grafit als carrers del Líban amb una estàtua de la llibertat trencada. Els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. Illa anuncia al Cercle d'Economia 3.000 milions d'euros per accelerar infraestructures. I decau l'ajut al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant. La Vanguardia diu que Donald Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. El president dels Estats Units sosté que ha frenat Netanyahu, però el primer israelià diu que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. Imatge també per un grafit. Diu el trumpisme de la Espriella sacseja Colòmbia. El candidat ultradretà Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump, es va imposar per sorpresa en la primera volta de les eleccions presidencials colombianes. El veiem davant d'aquest grafit simulant a Donald Trump. Feijó ofereix al PNB i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida. El líder del PP planteja arribar a l'executiu de manera provisional i sense l'entrada de Vox per convèncer els nacionalistes. Per la seva banda, PP i Vox ultimen el pacte a Castella i Lleó. Fotografia per Salvador Illa. Ahir, en el Cercle d'Economia, el president anuncia 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per infraestructures. Ozempic omple les clíniques de cirurgia estètica. El pistoler va disparar a les menors a Badalona, segons testimonis. I la visita del papa a escola en els souvenirs. Veiem imatges de nous productes de merchandising. El periòdico diu que el Cercle crida a enfortir els serveis públics. L'entitat aposta per, a la reunió anual, una millora de la productivitat mitjançant un model basat en la tecnologia, la innovació i l'ús de qualitat. Reso per sortir aviat i abraçar la meva àvia. L'Ainhoa, d'11 anys, és una de les pacients de la nova àrea d'oncologia hematològica infantil de la Vall d'Hebron, inaugurada ahir. Veiem la imatge de la nena acompanyada de la seva família. Les oficines flexibles de coworking conquereixen el Passeig de Gràcia en una tendència a l'alça. L'amic de Zapatero no té patrimoni que justifiqui les seves empreses. L'esquerra colombiana qüestiona el triomf de l'ultra de la Espriella. El veiem ahir celebrant la victòria la primera volta. Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. El Punt diu que l'OTAN a punt de la ruptura. I expedient i benedicció, amb imatge del papa, molt present ja en la seva futura i immediata visita a Barcelona. Anem cap a Madrid. El diari El Mundo diu que Feijóo apreta per una moció a Catalunya. Diu, no us conformeu amb el bloqueig. El líder del PP visitarà avui a l'elit empresarial catalana i pressionarà a Junts. Mal està en el cercle d'economia amb mesures econòmiques socialistes. La fotografia de portada és per Florentino Pérez aixecant el dit polze de les seves mans. Florentino preveu traslladar a una filial el negoci del futbol del Real Madrid. Treballa en un esquema societari on el club quedaria com a holding principal. Fins un 10% de la filial es vendria a un inversor. Petro rebutja el recompte de les presidencials a Colòmbia després de la pujada de l'ultra de la Espriella. Una de les dones que es van afogar a Palència podria haver patinat en una zona profunda. I operació anti-IA a la selectivitat, més seguretat que l'aeroport. 12 autonomies utilitzen per primera vegada detectors de freqüència per erradicar les consultes a la intel·ligència artificial a la prova. Es va descartar l'ús d'inhibidors perquè vulneren la llei. L'ABC diu que la cloaca del PSOE va pagar les defenses d'Avalos i Koldo. Per l'assessor van utilitzar un advocat investigat en el cas Leire i a l'exministre li van oferir costejar el seu lletrat en quan l'imputessin, malgrat estar suspès de militància i en el grup mixt del Congrés. Fotografia pel secretari d'Estat de Telecomunicacions, Antonio Hermando, arribant ahir als jutjats de Castella-La Manxa. La connexió Hernaldo amb Leire Díez trenca l'intent de la Moncloa de desvincular-se del cas. El País diu que Sánchez qüestiona davant de la seva cúpula el tractament de la justícia al PSOE. El líder dels socialistes sosté que les causes que afecten el seu partit es tracten d'una manera diferent. La portaveu denuncia una doble vara de mesurar dels jutges i de la UCO. El PNB rebutja la nova proposta de Feijóo per desbancar el govern. Imatge per alumnes en una aula a punt de començar els exàmens de selectivitat. Titula la selectivitat amb més mesures contra la còpia. Jonathan Andic lliura la batalla del jurat. El primogènit del fundador de Mango contracta a un investigador privat per la seva defensa. Petro entra en el xoc a la segona volta presidencial de Colòmbia. Les denúncies d'irregularitats escalfen la campanya electoral. També l'internacional Donald Trump ordena a Israel aturar l'ofensiva al Líban per salvar la treva. Tornant a tribunals, els testimonis desinflen alguns indicis contra el germà de Sánchez i en política esquerra frena la intenció de Rufián de controlar la llista del Congrés. Un darrer apartat de música diu que la casita de Bad Bunny i la polèmica selecció de dones per omplir-la. Arribem a 1:03 de 10 del matí, seguim encara al quiosc, anem però ara a repassar les portades de la premsa esportiva i econòmica. L'esportiu amb imatge del base del Baxi Manresa, Dani Pérez, emocionat, aplaudint, diu marxo del Baxi Manresa amb el cor ple i molt feliç. Entrevista a Dani Pérez, el jugador del Baxi Manresa, que ahir s'acomiadava de l'afició i dels companys. L'Esport dedica la portada al seleccionador espanyol. En una entrevista en aquest diari diu Lamin té l'obsessió del Mundial. El seleccionador espanyol analitza el Mundial abans de l'amistós contra Iraq. Destaca el rol de Lamin Yamal i de la resta de culers en la seva convocatòria i assegura que lluitaran per tot. Mundo Deportivo, amb imatge d'Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, diu el nou crac del Barça té inquietuds molt diverses, des de la boxa, l'escac o l'equitació, en les que s'hi implica. L'actor àvid, sobretot de psicologia esportiva, és obsessiu amb els detalls i vol ser el millor en tot. Veiem fotografia de Gordon americana i corbata, però també el veiem practicant boxa, visitant cavalls i en una partida d'escacs. L'As dedica la portada a Agua Fam, diu la sal d'Amèrica. L'estrella del bàsquet nacional parla amb aquest diari després del seu debut a la WNBA. Vull sempre estar a la selecció. Pretenc que les nenes del nostre país vinguin i que es pugui arribar. A Espanya i a l'Eurolliga es juga més dur que aquí. El Marca, amb fotografia de diferents jugadors de la selecció espanyola, diu «Sabem que podem fer-ho». La selecció, diu, accepta el repte de ser campiona. I acabem amb els diaris econòmics. Cinco Días diu que el govern suspèn el concurs de ciberseguretat que va guanyar Telefònica. El Ministeri per la Transformació Digital paralitza l'adjudicació davant la falta de fons. El procés ha sumat fins a 3 canvis de beneficiari durant els últims 14 mesos. L'Economista diu que Brussel·les dona un any a les intel·ligències artificials d'alt risc per identificar-se. I finalment, Expansió diu que Santander es mobilitza per col·locar SpaceX a borsa. Destina 50 banquers top a la més gran oferta pública de valors de la història que valora el grup en 1,5 bilions, en B. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui dimarts. Fem una pausa amb la música del Canto del Loco.

0: Tordera.
1: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
2: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
2: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
0: Sense 7.1 FM.

0: 3 minuts, arribarem a 2:15 del matí. Dels titulars del dia anem a l'anàlisi. Avui, dimarts, tenim, com era habitual, la píndola d'opinió que ens fa arribar el nostre company Toni López. La d'avui es titula Reacció increïble d'alguns seguidors del PSG.
1: Bon dia, Tordera. Soc Toni López i la píndola d'avui es titula Reacció increïble d'alguns seguidors del PSG. Sembla mentida i és absurd que alguns seguidors del PSG prenguin els carrers per destruir i atacar tot allò que poden amb l'excusa, atenció, que el seu equip ha guanyat la Champions League. Què no haguessin fet si hagués perdut? Més de 800 detinguts, aproximadament 200 ferits, entre els quals hi ha 60 policies, un dels policies en estat de coma, i un motorista mort és la xifra del rebombori a París, de la bullanga, del aldarull que en l'edat mitja hi havia quan faltava pa. Ara sembla que falta seny. Macron, president de França, ja s'ha mostrat contrariat i dolgut per l'actitud estúpida i imbècil d'aquests energúmens. S'ha de treballar moltíssim en els valors reals de futbol, que no només és la pela per la pela, sinó el fair play, la germanor i que guanyi el millor. Hem d'estar orgullosos dels seguidors del Barça, que de moment celebren amb rues civilitzades els títols d'un equip que té una filosofia de futbol, del sistema de joc, com primer l'espectacle, després els resultats. És hora que psicòlegs socials i sociòlegs estudiïn aquests moviments d'odi que són la plasmació del buit existencial i de la crisi de valors

Dos minuts que passen de 2:15 del matí d'avui dimarts 2 de juny del 2026. La temperatura a l'exterior dels estudis ha pujat un grau, estem en 23 graus centígrads, un dia avui força ennuvolat, amb un vent que bufa amb 7 km per hora i una humitat relativa força alta d'un 73%. Avui en s'emmarca aquest dimarts en la Setmana Internacional dels Museus. Es celebra Sant Germà, falten 19 dies per l'estiu i 82 per Sant Bartomeu. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia de Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Avui esperem dia de núvols, amb una màxima que pot arribar als 27 graus. Demà tindrem també cel tèrbol, amb algun plogim, que podria arribar al vespre. La mínima es quedarà amb 17 graus, la màxima baixa a 25. El riu manté el seu cabal amb 11 centímetres de fondària. El calendari del pagès diu que hem de plantar cebes. Diu que juny formós és abundós. Avui dimarts tenim mercat de fruita i verdura a la plaça de l'Església. Avui llegim que segons un estudi de la Universitat d'Oklahoma i la Universitat de Toromaco, el ciclisme s'associa a millores cognitives, emocionals i socials, especialment quan es practica a l'aire lliure i de forma continuada. Els investigadors van detectar beneficis relacionats amb l'atenció, la velocitat de reacció, la concentració i el benestar psicològic. També van observar reduccions de l'estrès i millores en l'estat d'ànim i les relacions socials. Avui a la web i a les xarxes socials us recomanem que escolteu la connexió amb les colònies de l'Escola Badruna, les quals anirem connectant al llarg de tota la setmana. I ens quedem amb una frase cèlebre de Miguel de Cervantes. Diu, confia en el temps, que sol donar dolces sortides a moltes amargues dificultats.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí, anem a repassar què era notícia en un 2 de juny a Tordera fa uns quants anys. En un dia com el d'avui, de fa 10 anys, les autopistes C32 al Maresme i la C33 al Vallès serien gratuïtes a partir del 2021. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, havia anunciat des del Parlament que no renovaria les concessions. Les dues autopistes acabaven la concessió l'any 2021 i, tot i que l'anterior conseller Santi Vila ja havia manifestat la intenció de no renovar-les, no hi havia encara un compromís ferm en seu parlamentària. Per la seva banda, el diputat popular Alejandro Fernández Díaz havia comparat l'anunci del govern espanyol de no renovar les concessions de les autopistes d'arreu de l'Estat amb la inacció de la Generalitat.
1: Sap quan val rescatar tots els peatges de Catalunya? Els peatges de titularitat de la Generalitat. Per cert, l'any 2021 s'acaba la concessió de la C32 al Maresme i de la C33. No prorrogarem aquestes concessions. Això li anuncio en seu parlamentari. Sap quan val alliberar la resta de peatges? Val entre 2.000 i 3.000 milions d'euros. Vostè ens pot dir exactament d'on traurem aquests recursos? Ens ho pot dir. Perquè sap quina era l'alternativa de no tenir aquestes vies de pagament? Era simplement no tenir-les, no tenir les autopistes. Perquè mentre nosaltres ens hem hagut de pagar les nostres pròpies infraestructures, les nostres pròpies autopistes, pagant directament la gent, on peatge a l'ombra, a la resta de l'Estat es feien autovies lliures de pagament.
0: El president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez, celebrava l'anunci que havia fet el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en seu parlamentària. De tal manera que desapareixeria el peatge. Per Martínez, l'anunci venia a refermar el que ja havia apuntat l'exconseller Santi Vila.
2: Tant el comissionat d'Utilitats com a la mesa de mobilitats havien traçat una línia vermella, que aquesta no era una altra, que no es prolongués, diguéssim, doncs, la concessió d'aquesta autopista, que és la més antiga, diguéssim, de l'estat espanyol, on els maresmencs i maresmenques hem contribuït, doncs, econòmicament, doncs, a financiar-la. Per tant, és una gran notícia, la realitat. Ja des que estem molt contents.
0: Avui fa 5 anys la policia local havia detingut de matinada un veí de Tordera per desordres públics, desobediència i resistència a agents de l'autoritat. En una primera intervenció es va localitzar la persona presumptament sota els efectes de l'alcohol i substàncies estupefaents. Se li oferia una primera assistència sanitària, la que refusava. Hores més tard, la policia l'enxampava destrossant una tanca de fusta en una terrassa d'un bar amb l'intenció d'entrar en el mateix establiment i llavors es va procedir a la detenció. D'altra banda, a primera hora del matí, la policia va localitzar una furgoneta estacionada al polígon industrial de Can Verdalet. Després de fer les comprovacions pertinents, es va comprovar que constava com a sostreta. A partir d'aquí es va procedir a la retirada al dipòsit municipal i es van realitzar gestions amb el titular del vehicle informant-lo dels fets. I avui fa un any explicàvem que l'Espai Nadó de la Xerranca a Tordera acolliria una xerrada titulada Conflictes entre germans, impartida per Sandra Cuadros, codirectora del Camí i directora de l'Escola de Famílies STMI. Una activitat gratuïta dirigida a famílies interessades en comprendre i gestionar les dinàmiques entre germans. Durant la sessió es van tractar temes com l'arribada d'un nou germà o germana i els canvis que això suposava per la família, així com els conflictes i les gelosies que podien sorgir. A més, s'oferien estratègies pràctiques per resoldre situacions i millorar la convivència familiar. L'Espai Nadó comptaria amb material perquè els més petits poguessin jugar i experimentar mentre els adults participaven en la xerrada. La iniciativa formava part d'una sèrie de tallers gratuïts organitzats per fomentar el benestar familiar. I fins aquí les efemèrides informatives d'un 2 de juny al nostre poble. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
2: Notícies en xarxa. Edició matí.
3: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
4: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
5: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició matí.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
1: Dos minuts i arribem a 3:15 del matí i s'anuncia la reedició de Zappatite, Frank Zappa's Testis Track, una col·lecció que abarca tota la carrera de Frank Zappa, llançada originàriament el 2016 i que novament es torna a reeditar. És una recopilació de 18 temes que van des dels inicis del rock psicodèlic de Zappa fins als seus experiments més avantguardistes. Ens quedem amb un dels temes més coneguts, aquest Cosmic Debris.
7: Mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to

Cosmic Debris, un dels temes que forma part d'aquesta reedició de l'àlbum de rareses de Frank Zappa. Nosaltres que anem amb les efemèrides musicals en un dia com el d'avui, en un 2 de juny de l'any 1941, a Islington, al Regne Unit, naixia el bateria dels Rolling Stones, Charlie Watts. Tot i que amb ell l'apassionava el jazz, evidentment va acabar triomfant amb la banda britànica.

Escoltàvem un dels moltíssims clàssics dels Rolling Stones amb aquest Painting Black, recordant el seu bateria, concretament el que naixia en un dia com el d'avui, a Charlie Watts, l'any 1948. També naixia en un dia com el d'avui, en un 2 de juny de l'any 1955, Michael Steele. Califòrnia, Pasadena, va ser baixista i compositora de The Runaways, però també de The Bengals.

Un dels molts clàssics que ens deixaven les Bengals, aquest Walkin' Egyptian. Ja pràcticament arribant a les 10 del matí, ens en separen 10 minuts. Recordem que en un dia com el d'avui de l'any 1960, a Londres, al Regne Unit, naixia Tony Hadley, cantant de la banda de pop dels anys 80, Spandau Ballet. Ens quedem amb una de les seves balades, Through the Barricades.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament rep el reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya aquest 2025. Es distingeix als ajuntaments en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna. Així ho valorava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Tant volem felicitar tot el personal de municipal que treballa en aquest departament en pro de la transparència i sobretot la digitalització dels tràmits que estem duent a terme, que en són molts.
1: Dimarts 2 de juny de 2026, la Biblioteca de Tordera ampliarà l'horari durant la selectivitat per acollir uns 600 estudiants diaris. Davant la procedència d'alumnes d'altres municipis, la sala polivalent es prepara com si fos un menjador escolar. Ens explica el dispositiu Sílvia Enfrons, directora de la biblioteca.
3: Entre prova i prova, els hi va molt bé poder tenir aquest espai doncs, amb una temperatura ambiental adequada, fresquets, a un espai tranquil per poder seure, per poder acabar de repassar algun contingut d'exàmens doncs, que tenen el dia següent, per exemple, poder compartir una mica com els ha anat la cosa.
1: El Teatre Clavé presenta La mirada del poeta 2026, un viatge poètic i multidisciplinari entorn de l'obra d'Anna Bou Jorba. Dijous es farà una xerrada amb la poetessa, dissabte tindrà lloc l'itinerari artístic. I Tordera impulsa subvencions de 200 euros per a persones de 55 a 75 anys per promoure l'envelliment actiu. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 12 de juny, finançant activitats comunitàries, socials i d'autocura al municipi per combatre l'edatisme i reforçar els vincles veïnals. Toñi García, regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
4: Llavors creiem molt important que no deixin de fer aquestes activitats, que els va molt bé, que els ajuda a socialitzar, que els ajuda a sentir-se útils, i per aquesta raó des del Departament de Serveis Socials farem aquesta nova convocatòria per aquest any.
1: Bona imatge del taekwondo més Tordera en la seva primera gran cita internacional com a equip al Gran Prix de Sofia. Héctor Pavón frega les medalles mentre que Ainhoa Martínez i Clara Atuig sumen una valiosa experiència en aquesta gran cita. Ho valorava tot plegat Òscar Pavón, coach de l'entitat.
5: Bueno, i l'experiència d'anar amb un equip a participar al Gran Prix de Bulgària pues, bueno, ha estat molt positiva, la veritat. Jo com a entrenador estic molt satisfet, més que pel resultat, pel funcionament de l'equip, ¿vale? L'equip ha funcionat molt bé, tothom ha col·laborat, tothom ha posat la seva part i bueno, ha estat molt bé i estic molt content.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, jornada que ve marcada per un temps força tranquil, amb alguns núvols, alts i mitjans, poc importants. Es tracta del pas d'una cueta frontal poc activa. Aquesta tarda sí que es reactivaran les tempestes al Pirineu, Prepirineu i nord de la serralada prelitoral, però aquí a la costa no hauria d'arribar res de tot això. De fet, fins i tot sembla que aquesta tarda podríem tenir més clarianes que no pas aquest matí, amb núvols alts i mitjans poc importants. D'entrada, els vents fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda seran moderats, però, de component est, i les temperatures que avui baixen una mica, tampoc no massa. La situació marítima amb aquest vent més moderat a la tarda s'alteraria una mica i cap al vespre veurem petites àrees de maror poc importants en conjunt, però predominarà el marejol de cara a demà, l'ambient es farà assolellat, en general, alguns núvols poc importants i amb unes temperatures cada dia podran pujar una mica, però tampoc no gaire. Més o menys les tindrem com les d'ahir. Avui baixa una mica, demà tornen a recuperar-se a l'espera, tot això d'un canvi de temps que dijous a última hora de la tarda ens portarà xàfecs i tempestes i una bona davallada de temperatures que notarem ja de cara a divendres.
1: Informatiu que avui completarem aquest matí amb connexió amb colònies, amb els alumnes d'I4 i 5 de l'escola Badruna, a continuació també el Tordera en directe i les càpsules de salut. Tot plegat en aquesta edició d'avui dimarts, 2 de juny, dels serveis informatius.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha estat premiat amb els reconeixements Administració Oberta 2025. Aquests guardons els atorga cada any el Consorci Administració Oberta de Catalunya per distingir les administracions públiques capdavanteres a Catalunya en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna. Ha estat en l'edició celebrada fa unes setmanes on Tordera es posiciona al top 20 de Catalunya de la categoria de 5.000 a 20.000 habitants. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Destacant que l'Ajuntament de Tordera ha estat reconegut recentment, fa pocs dies, per segon any consecutiu, dins el rànquing top 20 de l'AOC, de l'Administració Oberta de Catalunya, una distinció que agrupa els municipis capdavanters en el desplegament efectiu de l'administració digital i del govern obert. Per tant, volem felicitar tot el personal de municipal que treballa en aquest departament en pro de la transparència i, sobretot, la digitalització dels tràmits que estem duent a terme, que en són molts.
0: A l'hora d'atorgar els guardons, s'analitzen indicadors objectivables d'ajuntaments i consells comarcals a partir de dades de qualitat i contrastables. Aquests indicadors es publiquen de forma oberta i es poden consultar a través de la web de l'Administració Oberta de Catalunya. Tot això conforma l'índex de maduresa digital de l'OAC, on es basa, on s'atorguen aquests reconeixements. Els propers dies 9, 10 i 11 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat que es celebraran a l'Institut Lluís Companys, just al costat de l'edifici de la biblioteca, el Centre Cultural modificarà excepcionalment el seu horari per oferir un espai confortable als joves que s'examinen. Segons ha informat el consistori, la biblioteca obrirà els 3 dies de les 9 del matí a les 8 del vespre, sense tancament al migdia. Aquesta mesura, que ja s'ha aplicat en edicions anteriors, vol donar resposta a la gran afluència d'estudiants que entre prova i prova necessiten un lloc tranquil i fresc per repassar o descansar. Davant la procedència d'alumnes d'altres municipis, la sala polivalent de la biblioteca es prepara com si fos un menjador escolar. Ho explica la seva responsable, Sílvia Enfrons.
2: Ens trobem que la gran quantitat de nois i noies que venen a examinar-se, entre prova i prova, els hi va molt bé poder tenir aquest espai amb una temperatura ambiental adequada, fresquets, a un espai tranquil per poder seure, per poder acabar de repassar algun contingut d'exàmens que tenen el dia següent, per exemple, poder compartir una mica com els hi ha anat la cosa, i a l'hora de dinar la sala polivalent la preparem com si fos un menjador escolar, pràcticament. Hi posem taules, cadires, en quantitat, perquè puguin tenir, perquè, clar, ens trobem que hi ha molts nois i noies que són de fora de Tordera, venen d'altres municipis. Llavors, per acollir aquestes persones que siguin el més a gust possible, preparem aquest espai perquè tinguin també un microones, el microones que generalment tenim a la cuineta de la biblioteca, el baixem a baix, que es puguin escalfar alguna cosa per dinar, i sobretot que estiguin frescos i el màxim còmodes que es pugui aconseguir, vaja, eh?
0: La biblioteca espera rebre cada dia al voltant de 600 persones, comptant tant els estudiants com els usuaris habituals del servei de biblioteca.

0: El Teatre Clavé, en col·laboració amb la Biblioteca de Tordera i diferents col·lectius, centres educatius i entitats locals, té el plaer d'anunciar la nova edició de La Mirada del Poeta, el projecte bienal que enguany gira entorn de l'obra El cirurgià de màscares de la poetessa Anna Bou Jorba. Aquesta iniciativa multidisciplinària i inclusiva combina poesia, arts escèniques i participació ciutadana per teixir un mapa poètic a través d'equipaments i espais del municipi. L'objectiu és fomentar la reflexió i el diàleg a partir de la creació artística, convertint Tordera en un escenari viu. Les activitats s'iniciaran dijous amb la xerrada de presentació de la poetessa Anna Bou Jorba, que, acompanyada de l'escriptor tordarenc Quim Haro, compartirà la seva trajectòria literària en general i en concret es centrarà en el cirurgià de màscares. Aquesta xerrada servirà per contextualitzar el projecte i obrir el diàleg amb el públic sobre la poesia com a eina de transformació social. Serà dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. El recorregut artístic de La Mirada serà dissabte a les 9 del vespre en punt de trobada a l'Institut Lluís Companys. Tindrem un itinerari artístic per espais amb emblemàtics de Tordera, on la poesia i les arts escèniques es fusionaran amb la participació ciutadana. El recorregut inclourà intervencions literàries, performance i instal·lacions efímeres inspirades en l'obra de la poetessa Anna Bou Jorba. Les entrades són gratuïtes, es poden adquirir al Teatre Clavé o a la Biblioteca de Tordera. La xerrada d'aquest dijous la podreu seguir també en directe pel canal de YouTube de Ràdio Tordera i en reemissió per ràdio dissabte al matí, després de l'informatiu de les 10. D'altra banda, informar que s'ha obert la convocatòria de subvencions adreçades a persones d'entre 55 i 75 anys amb l'objectiu de promoure l'envelliment actiu, reforçar els vincles comunitaris i combatre l'edatisme. Els ajuts estan destinats a finançar activitats comunitàries, socials i d'autocura realitzades al municipi, com ara activitats d'entitats locals, programes esportius o serveis de suport emocional. Toni García, regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
1: Sí, bueno, estem molt preocupats des de l'àrea de serveis socials amb la soledat, no? La gent gran pues, també pateix aquesta sensació, no?, de quedar-se aïllada, i és molt important no quedar-te aïllat, sentir-te útil, veure que pots fer coses, i llavors hem cregut important, no?, poder fer aquesta convocatòria, que serà semblant a la convocatòria d'extraescolars dels nens i nenes, però serà un ajut per la gent gran, que el que volem és ajudar econòmicament que puguin fer activitats, perquè bueno, hem de ser conscients que tenim pensions baixes i llavors la gent prioritza, no?, pagar la llum, l'aigua, pagar el menjar, que també està molt car, i llavors creiem molt important que no deixin de fer aquestes activitats, que els va molt bé, que els ajuda a socialitzar, que els ajuda a sentir-se útils, i per aquesta raó des del Departament de Serveis Socials farem aquesta nova convocatòria per aquest any.
0: Poden optar-hi les persones empadronades a Tordera que compleixin els requisits d'edat, estiguin inscrites en alguna activitat i no superin els llindars de renda establerts. L'import màxim de la subvenció és de 200 euros per persona i s'atorgarà per ordre de presentació de sol·licituds fins a esgotar el pressupost disponible. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 12 de juny. Es poden tramitar preferentment de via telemàtica o presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb cita prèvia.
2: Ràdio Tordera, els esports.
0: Aquest cap de setmana l'equip internacional del taekwondo Més Tordera ha tancat una brillant participació al Grand Prix Open Ramus disputat a Sofia, a Bulgària. Aquesta cita suposa una autèntica fita per l'entitat, ja que és la primera vegada que viatgen com a equip a una competició internacional d'aquestes característiques i nivell d'exigència. Cal destacar la bona actuació d'Ainhoa Martínez, que tot i no poder superar la primera ronda, la tordarenca va donar la cara i va competir en tot moment davant l'actual top 4, la representant grega. Martínez va complir amb el seu objectiu principal, que era sumar punts vitals i adquirir experiència competitiva en el circuit internacional. En la mateixa línia de creixement, Clara Atuche va assignar un primer assalt molt complet, exhibint un bon nivell, tot i que finalment se li va acabar la possibilitat d'endur-se el segon. Malgrat el resultat, Atuche marxa de Sofia sumant punts per al rànquing. Finalment, Héctor Pavón va plantar-se a quarts de final després de superar amb solvència i autoritat els rivals d'Itàlia i Croàcia. El combat decisiu per assegurar la medalla va ser davant el representant d'Israel, que després de cedir en el primer assalt, Pavón va reaccionar i va guanyar el segon de manera contundent. El tercer i definitiu assalt, el tordarenc, va dominar l'enfrontament, però en l'última acció l'Islarrià va capgirar el marcador. Tot i la derrota, Héctor Pavón es situa top 15 del rànquing mundial dins de les places per disputar el Gran Prix final de Bulgària. Òscar Pavón, coach de l'entitat, valorava molt positivament aquestes tres actuacions.
3: Bueno, i l'experiència d'anar amb un equip a participar al Gran Prix de Bulgària, pues, bueno, ha estat molt positiva, la veritat. Jo com a entrenador estic molt satisfet, més que pel resultat, pel funcionament de l'equip. ¿Vale? L'equip va funcionar molt bé, tothom ha col·laborat, tothom ha posat la seva part i bueno, ha estat molt bé i estic molt content.
0: Ara el taekwondo més Tordera es prepara per la següent cita al Campionat d'Europa per clubs a Sarajevo, el proper 18, 19 i 20 d'aquest mes.

0: Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dimarts per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
1: De moment, avui la jornada ve marcada per un petit canvi de temps, en forma de núvols alts i mitjans que es faran més abundants aquest migdia, tot i que es tracta de núvols poc importants que d'entrada no han de deixar precipitació aquí al Maresme. Amb vent que bufarà aquest matí, fluix de component sud-oest, aquesta tarda però serà moderat del sector est. Hi haurà un canvi radical de vent aquesta tarda en quant a component i també en quant a intensitat, i això farà que la mar s'alteri aquesta tarda a marees de maror ja de cara al vespre. Durant bona part del dia, però, predominarà el marejol. En quant a temperatures, avui les mínimes s'han mantingut o fins i tot en alguns punts de l'interior de la comarca han arribat a pujar una mica, les màximes baixaran lleugerament en relació a la jornada d'ahir. Continuarem, però, amb força xafogó. Pel que fa a la predicció, de cara a la jornada de demà, tot apunta que tindrem un temps que s'ha de mantenir marcat, bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol, amb unes temperatures màximes que, si fa no fa, seran com les d'avui, poden pujar una mica, però poca cosa. Els vents doncs bufaran fluixos, giren cap a sud-oest de cara a la tarda, i la situació marítima doncs força tranquil·la, amb una mica de mar de fons. De cara a dijous, canvi de temps a última hora del dia. Durant el matí migdia domini del sol, a la tarda veurem com s'incrementa la nuvolositat i cap al vespre entrada la nit s'esperen xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Aleshores s'iniciarà un descens destacable de la temperatura que notarem ja de cara a divendres.
2: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
3: Comencem nova edició del programa Tordera en directe. Avui som a la Biblioteca de Tordera, concretament a la seva sala d'exposicions. Avui, amb una sala d'exposicions plena de fotografies. I quan hi ha fotografies, normalment solem parlar amb en Xavi Llop, el president de l'agrupació local de fotografia, el Fotoclub Tordera. Hola, Xavi, què tal? Com estàs?
4: Bon dia, doncs aquí estem.
3: Suposo que la teva salsa, voltada de tantes fotografies, a més, espectaculars.
4: Sí, tot és, aquí és tot natura, pura i dura. No hi ha ni trampa ni cartró. És tal qual surten de la càmera, venen aquí.
3: Són fotografies de natura, després les comentarem més o menys les més destacades, però aquesta exposició s'emmarca dintre de la Setmana de Natura.
4: Entenc, Correcte. Cada any fem aquesta exposició amb la Setmana de Natura. Abans fèiem la beca de Monfoto, el qual per temes econòmics les administracions doncs, ja no donaven ni la subvenció ni altres entitats donaven la seva subvenció per fer aquesta beca de conservació, i ara portem el que és el concurs en si, com un catàleg ple de fotografies on poden admirar doncs, tot el que hi ha.
3: Molt bé, entenc una sala on hi ha fotografies premiades, em deies, per Monfoto.
4: Correcte.
3: En què consisteix aquest concurs i explica'ns també ben bé què és Monfoto.
4: Bé, Monfoto és inspirat per la natura, tal com ho diu, portem ja 30 anys amb aquesta i tracta sobre la natura, la conservació i la preservació de la mateixa. N'hi ha 8 seccions, que va dels mamífers, aus, altres animals, món vegetal, denúncia ecològica, suc aquàtic, activitat a la natura, paisatge, després tenim storytelling i tenim portfolis, que són documentals ja per estudis sobre la fauna.
3: Mm-hmm. Són fotografies preses en algun terme o són fotografies que poden ser de qualsevol lloc?
4: És de tot arreu del món. És a la natura, no és en captivitat. I si és en captivitat, en captivitat l'autor ha de dir en la seva explicació que ha sigut presa en un zoo o en un centre de rehabilitació per animals perquè pugui participar al concurs. Llavors entraria a la que tenim aquí al fons meu, que és la denúncia ecològica, que hi ha positiu i negatiu.
3: Molt bé, i pot participar-hi qualsevol persona en aquest concurs?
4: Qualsevol persona en aquest concurs. Han participat uns 65 països amb unes 16.000 fotos, és a dir, que hi ha uns 1.000 i pico autors i autores que han participat en l'any passat en aquest concurs.
3: De l'agrupació de Tordera, coneixes si en Tordera...
4: De l'agrupació de Tordera n'hi ha un parell que participen en això, però malauradament, doncs, com podreu veure qui vingui aquí, no són totes, encara que siguin bones, no són totes les que passen fins al final.
3: És difícil, l'entenc, que hi ha molta competència.
4: Hi ha molta competència i les fotografies són boníssimes.
3: Molt bé, doncs d'aquí ara un moment se les comentem. Molt bé, Xavi, volem que ens acompanyis a visitar aquesta exposició, que recordem l'horari de visita aquí a la biblioteca.
4: Doncs és de dilluns a dissabte, l'horari de la biblioteca. Com sabeu, dilluns i dimecres s'ha tancat al matí i l'horari és a la tarda, però els demés dies és de 10 a 1 i de 4 a 7, crec que si m'equivoco, a 8. Ara ho han de mirar els
3: programes.
4: Els programes.
3: I fins quan està oberta l'exposició?
4: Està oberta fins al 12 de juny.
3: Molt bé, per tant encara tenim dies.
4: Sí, sí.
3: Vinga, va, comencem amb una primera fotografia. Explica'ns què és això que tenim.
4: Aquesta és el primer premi de mamífers entre la supervivència de la natura de fauna salvatge. És tal com ho implica aquesta imatge. És una guineu amb un altre depredador. Bueno, en aquest cas és un conill. Bueno, és semblant a un conill, no és un conill un conill, sinó que és, com se diu aquí, a veure si ho miro, perquè les piques es diuen.
3: Molt bé, què destacaries a nivell fotogràfic d'aquesta imatge?
4: Bueno, doncs aquesta imatge ho diu tot, no? Que, com he dit, que és molt, molt impactant, i la supervivència de la natura. Podem veure com la guineu intenta caçar el conill, però el conill és més viu que no pas la guineu, no? D'això, i s'escapa pels pèls, el qual ja, doncs, ja no té oportunitat de tornar-hi a fer.
3: Aquí.
4: Aquesta és dels Premis d'Aus, al qual veurem tota imatge de... És el Norfolk, el Regne Unit, desenes i milers de territs grossos, el qual només va captar l'autor, només un, que podeu veure aquí, un que va obrir les ales, i això va cridar molt l'atenció al jurat, i és per això la van cridar aquí, els colors càlids de bon matí, esperant a que s'apugi el sol i poder obrir les ales i poder començar a volar i a caçar, doncs, els peixos corresponents. Bé, aquí podem veure els altres animals, primer premi, amb aquests ulls brillants, no és pas un dimoni, sinó
3: sembla,
4: que és...
3: Sembla del correfoc, això, eh?
4: Sí, sí, sembla... Si vinguin aquí els del correfoc de Tordera, bueno, se l'emporten, aquesta foto. Doncs no, és una papallona nocturna, el qual, com qualsevol mamífer o qualsevol persona, se'ns il·lumina els ulls amb un toc de llinterna, i la papallona nocturna, doncs, té això, no? Quan l'enfoques una mica de llum o un petit flash, doncs fa crear aquest ambient de dimoni, no? És una papallona nocturna que només va a les nits. Bé, estem aquí ara en el món subaquàtic, que el primer premi, doncs, és Ain, de França, on es deu, ell diu que tots els estius va a un llac al sud-oest de França per fotografiar els nenúfers que es poden veure allà. I aquesta és la guanyadora. Per a nosaltres, pel llibre, per la portada del llibre, vam triar una altra imatge, que ara veureu, que és aquesta, que és una balena, vale, de les Malvides, que es va crear, doncs, que cada vegada tenim menys, i van crear la importància de fer la portada del llibre sobre aquest mamífer, que són les balenes.
3: Semblen dibuixos més que fotografies, Xavi. Com és això?
4: Sí, perquè el subaquàtic, les càmeres, no sé si heu vist mai alguna càmera, porten com una protecció, com un ull de peix, que li diuen, que protege i deforma i fa unes llums, a part que tenen llums ells mateixos, per poder crear aquest efecte lumínic dins de l'aigua. En canvi, que la balena és llum natural del cel, del primer raig de sol que hi ha en el Mediterrani o en l'oceànic, no sé, en el mateix, en això que està aquí. També tenim art de la natura, que és una categoria més del que aquest concurs en foto, i com podem veure, és aquesta magnífica fotografia.
3: Se feta, un quadre, això, Xavi.
4: Sí, sí, és feta amb els reflexes de l'aigua, amb una fulla que passava per allà, i a més l'autor la titula, no? que diu així, que és un poema, no? És una forma de cor com un cor, no? Que llisca a la deriva per un rierol tardorenc, millor dir, estava jo amb Tordera, jo anava a dir tordorenc jo ara, ojalà, i dins bosc, bueno, i dibuixa uns reflexos rítmics sota el pont, com els versos d'un poema d'amor, no? Sembla tal. I com podeu veure, hi ha taquetes, el qual no es poden tocar, no es poden fer retocs. Quan nosaltres demanem a l'arxiu RAU, no pot haver netejat ni la fotografia ni res. Tot el que hi ha aquí és real, tal com surt de la càmera. Si no, queden desqualificades. Ja tenim aquí, doncs, el món vegetal. El món vegetal tracta d'això, del món vegetal de boscos, de tot arreu de muntanyes, on hi ha sí, una mica de món vegetal. Aquí tenim el segon premi, que sempre com si ara sortís per aquí en Nomo, en David el Nomo, sortís per aquí, o un barrufet, doncs és un macro fet on sembla un altre món, una altra vida, no? d'aquesta diversitat. A dalt podem veure un altre cultiu de món vegetal, vale? Que és Espanya, un instant d'harmonia visual i tensió compositiva als camps Vimet-Era,
3: també sembla una,
4: de Canyamares,
3: amb uns colors molt vermells.
4: Correcte. I l'altra fotografia que veurem al costat d'aquesta, que és un arbre també molt prestigiós i gran i antic, en moviment, aquesta llarga exposició, que veieu que el moviment de les branques té un cert moviment i fa doncs, que sigui una altra lectura molt maca, i amb aquesta petita boira que fa al fons, doncs fa un paisatge molt relaxant, encara que sigui el món vegetal, però aquí hi ha món vegetal a tot arreu, no? I l'altre és un bosc aquàtic, encara que pot semblar, el que ho veig i diu, hòstia, estan seques les branques, no? Pues és un bosc aquàtic, com podem veure aquí a Barcelona en el no me'n recordo d'on dir-ho.
3: El fòrum,
4: correcte. Que hi ha també un bosc aquàtic, doncs semblen això, però aquest és de Romania. Bé, aquí podeu veure denúncia ecològica, aquí tenim el positiu, el negatiu de lo que fa el ser humà, vale? I el medi ambient.
3: La imatge més crua, no?, de tota l'exposició.
4: Sí, correcte. Això, eh? I aquí hi ha positiu i negatiu. A dalt podem veure, doncs, a Hongria, una fototaxi, no?, positiva de sota un encanteri del fanal, doncs, on les efimeres van, doncs, a la llum, no?, i acaben mortes perquè queden cremades i atropellades també pels cotxes que passen. Aquí és la maldat del ser humà, el qual, això també ha passat a Tordera, i ho he denunciat, enganxen cola en un fisferro i tal, perquè l'ocell s'enganxi, viu, després el cacen per vendre en el mercat negre. És aquest, la fotografia. Que no pateixin, que el fotògraf va denunciar-ho, igual que vaig fer jo, i la foto serveix com a denúncia. Aquest altre és, doncs, el pa de cada dia en aquest món. Animals agafats a la intempèrie, salvatge, i portats al mercat negre per vendre i fer els seus espectacles, com poden ser la Índia, com poden ser altres països. A dalt és una positiva, un os formiguer, el qual el van salvar com aquí al Seprona, diguem-ho així. Uh-huh. Els van salvar i van portar al veterinari, i com persegueix el seu salvador, que és el veterinari, no? Com hem dit, com un animal de companyia, no? No deixen de ser animals que també tenen sentiments i van a la llor. Aquí baix, doncs, veiem una hiena, vale? En la Zaria, a l'estat de Nigèria, i una serp, al qual fan espectacles i es maltracten per poder que estiguin suaus i poder fer. Si veieu només l'animal, és com un gos d'això, té la cua cap a baix, que té por, està aterroritzat, per molta salvatge que sigui, està aterroritzat i porta un coll aquí, i a més tenen cadenes i tenen d'això. I a dalt, doncs, bueno, la denúncia ecològica és aquí un trisímbol, no?, de les nostres mesures de protecció climàtica. Les lones geotèxtils de la glacera semblen haver estat col·locades a misfer, no?, i estan aquí abandonades a Déu del món. Tot això contamina. I bueno, ja venim amb un premi molt especial, que és de 30 anys. És la primera vegada que guanya l'Absoluta, a part del seu premi, l'Absoluta en el món, una fotodenúncia, que és de l'autora Lemmy Jones, del Regne Unit, el qual a Tailàndia, gràcies a la seva intervenció i altres fotògrafs sobre natura, van poder aconseguir denunciar aquesta tigressa, que estava tancada com una presó en un d'això de 2 metres quadrats, el qual la tenien només per criar i vendre al mercat negre. I aquesta fotografia és el mateix dia de la seva alliberació. Se posa així els felins, tots els felins, siguin grans o petits, quan estan malalts se posen contra la paret i sembla que aquí digui, per fi surto d'aquesta presó. No? Ara està en un centre, fins a veure si la poden recuperar, i si no, doncs almenys morirà més tranquil·la i no sense agressions. Bé, doncs aquí a Montfoto, a la biblioteca, teniu aquesta exposició de Montfoto tan magnífica que podeu veure dins del seu horari. Vale? Recordeu que els dilluns i dimecres està tancat al matí, però la resta està obert a matí i tarda. Només cal entrar a la seva web i mirar els seus horaris. I res, convido tothom per aquesta Setmana de Natura a gaudir d'aquestes magnífiques fotografies d'arreu del món, el qual és un espectacle, i amb aquesta música que escoltem de fons de la Yoko Suzuki, que se va enamorar de nosaltres, de Montfoto, i el qual es va crear 12 composicions, vale, una per cada guanyador.
3: Doncs molt bé, amb aquest convit nosaltres acomiadem el Tordera en directe. Gràcies.

0: que els acompanya. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, a moda de resum i com a introducció, com ha anat aquesta primera nit?
1: Doncs la veritat és que molt i molt bé. Suposo que com que van estar molt actius ahir i no van sí. parar tot el dia, estaven cansats a la nit i han dormit superbé. I ara, mira, ara ja ens hem preparat i amb res esmorzem.
0: Molt bé. Doncs a veure què ens diuen alguns dels protagonistes.
1: Va. Molt bé, doncs us els anem passant.
0: Hola.
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Iria.
0: I què t'agradaria explicar-nos de les colònies? Alguna activitat que t'hagi agradat de les que heu fet?
2: Doncs em va agradar fer jocs de nit.
0: Quin joc vau fer?
2: Doncs una capitana i un mudet tenien que trobar unes estrelles per guiar-se.
0: Mhm. I com ho havien de fer per trobar aquestes estrelles?
2: Doncs ens van explicar amb les llanternes que s'havien caigut a terra i les vam trobar totes.
0: Les vau trobar totes? Molt bé. Us va ser difícil trobar-les?
2: Una mica.
0: Una miqueta, eh? Però amb la llanterna suposo que tots vau ajudar a il·luminar, doncs, aquestes estrelles.
2: Sí.
0: T'ha costat dormir aquesta nit?
2: No.
0: Ho has dormit bé, has dormit perfecte, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho. Ens passes un altre company o companya que tinguis per aquí?
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Aren.
0: I tu, de moment, què és el que més t'està agradant?
3: Pues m'ha agradat quan hem fet el
0: joc de nit, també?
3: Sí.
0: I a tu, doncs, com et va costar trobar aquestes estrelles? Com va anar aquest joc?
3: Quan el vaig encontrar moltes primer, però després em va posar molt difícil.
0: Clar, molt bé. Amb la foscor, amb la nit i tot, era complicat. I de les activitats que vau fer ahir a la tarda?
3: Pues, a la tarda vam...
0: Què vau fer?
3: Un circuit.
0: Molt bé. I te va agradar?
3: Sí.
0: Molt bé. Has dormit bé aquesta nit?
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies. Que vagi molt bé.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Rio.
0: I tu, que de les colònies, què és el que més t'està agradant de moment? Dic de les colònies... Digues, digues.
3: El joc de nit.
0: El joc de nit també, eh? Com va anar? Explica'ns com... Què havíeu de fer? Recorda'ns què havíeu de fer.
3: Pues havíem de buscar estrelles per guiar els pirates.
0: I tu les vas trobar, les vau trobar totes?
3: Sí.
0: I què les havíeu de buscar? Per un bosc o per on les havíeu de buscar?
3: Per aquí fora.
0: Per fora de la casa.
3: Sí.
0: I te'n recordes?
3: Llanternes.
0: Perfecte. I te'n recordes tu què vau sopar ahir?
3: Sopa. Bruquetes. I iogurt.
0: Molt bé. Has dormit bé?
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies.
3: Adéu.
0: Adéu.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Marc.
0: I tu, Marc, què és el que t'agradaria explicar-nos?
4: El circuit.
0: Com era aquest circuit? Què havíeu de fer?
4: Saltar.
0: Saltar i potser havíeu de fer equilibri o què havíeu de fer? Saltar havíeu de fer.
4: Sí.
0: Molt bé. I el joc de nit, a tu com et va anar?
4: Bé.
0: Vas trobar alguna estrella?
4: Sí.
0: Sí, molt bé. I dormir, has dormit bé? T'ha costat dormir?
4: No m'ha costat.
0: No t'ha costat, eh? Vas caure ben bé, ben dormit, aviat. D'acord? No sé si ens vols explicar alguna cosa més que t'estigui agradant d'aquestes colònies. No. Doncs moltes gràcies i que t'ho passis molt bé. Bé, doncs...

0: Em sembla que ja no tenim ningú més.
1: No, ja està, ja està.
0: Molt bé. Sí. Doncs bé, suposo que ara esmorzar i aprofitar el matí doncs, per encara fer més activitats, eh?
1: Sí, sí, perquè ara aquest matí han de buscar un tresor. Llavors, a veure com acaba aquesta aventura, segur que és genial.
0: Molt bé. Entenc que després dinar i ja cap
1: sí,
0: a Tordera, eh?
1: Sí, sí, sí, just dinar i després ja fem camí de tornada.
0: Doncs molt bé, doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho i veiem que s'ho estan passant molt bé i que...
1: La veritat que és super, molt bé, sí, sí.
0: I el temps acompanya, no?
1: Sí, també. Sí, sí, s'està molt bé, eh? S'està fent bon temps, fa una calor moderada, estem molt bé, la veritat.
0: Doncs acaba de gaudir d'aquestes colònies i bon viatge de tornada.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: A vosaltres, adeu.
1: Adeu. Vagi molt bé.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. Soc Toni López i la píndola d'avui es titula Reacció increïble d'alguns seguidors del PSG. Sembla mentida i és absurd que alguns seguidors del PSG prenguin els carrers per destruir i atacar tot allò que poden amb l'excusa, atenció, que el seu equip ha guanyat la Champions League. Què no haguessin fet si hagués perdut? Més de 800 detinguts, aproximadament 200 ferits, entre els quals hi ha 60 policies, un dels policies en estat de coma, i un motorista mort és la xifra del rebombori a París, de la bullanga, del aldarull que en l'edat mitja hi havia quan faltava pa. Ara sembla que falta seny. Macron, president de França, ja s'ha mostrat contrariat i dolgut per l'actitud estúpida i imbècil d'aquests energúmens. S'ha de treballar moltíssim en els valors reals de futbol, que no només és la pela per la pela, sinó el fair play, la germanor i que guanyi el millor. Hem d'estar orgullosos dels seguidors del Barça, que de moment celebren amb rues civilitzades els títols d'un equip que té una filosofia de futbol del sistema de joc com primer l'espectacle, després els resultats. És hora que psicòlegs socials i sociòlegs estudiïn aquests moviments d'odi que són la plasmació del buit existencial i de la crisi de valors d'Occident. Nosaltres sempre serem partidaris del civisme.

0: Ràdio Tordera a les xarxes socials.
1: Segueix el nostre perfil d'Instagram i coneix-nos de prop. Què fem, com som i com és el nostre dia a dia. Ràdio Tordera a Instagram. La ràdio en imatges.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Doncs bé, aquí tenim ja un repàs d'algunes notícies. Durant els propers dies s'obriran dues convocatòries d'ajudes econòmiques. Per persones entre 55 i 75 anys, els ajuts estan destinats a finançar activitats comunitàries, socials i d'autocura, realitzades al municipi, com ara activitats d'entitats locals, programes esportius o serveis de suport emocional. Per majors de 65 anys i altres col·lectius, en situació de vulnerabilitat, persones estableixen els requisits econòmics. Per més informació, doncs entrar a l'Instagram. I bé, també nosaltres ens anem a agafar amb una notícia en la que doncs queda una miqueta bocabadat. Hem de dir que literalment menjar-se un mateix, encara que soni doncs alarmant, es tracta d'un dels processos de regeneració més potents del cos. Quan no mengem durant 14 o 16 hores, les cèl·lules activen el seu mode de neteja profunda. Dins de cada cèl·lula s'acumulen residus, proteïnes doncs malaltes, organuls defectuosos i restes de virus. Quan mengem constantment, el cos està ocupat digerint i no té temps per reparar. Però durant el dejuni, la cèl·lula canvia de manera, desmunta la seva basura interna, la recicla i crea noves estructures saludables. Otsumi, aquest home japonès, el primer és les llevadures i després va confirmar en mamífers la autofàgia proteica contra el càncer, les malalties neurodegeneratives i la diabetis tipus 2. Les cèl·lules que es netegen en regularitat funcionen millor i viuen més temps. Quan la basura, diguem-ne així, s'acumula, apareix la inflamació crònica i les malalties. Salten les alarmes. L'Institut Nacional d'Estadística ha confirmat que la província d'Almeria continua creixent a gran velocitat, s'apropa als 800.000 habitants, impulsada principalment per l'augment de la població estrangera. De fet, més d'un 60% d'increment poblacional registrat a la província durant l'últim any correspon a persones de nacionalitat fora d'Espanya. Del total de nous habitants comptabilitzen per el carnet d'identitat 7.426 estrangers davant de 4.687 de nacionalitat espanyola. El Compromís demana la compareixença de Pérez de Llorca a les Corts per debatre sobre la vaga educativa. El síndic Joan Baldoví lamenta l'agressivitat de la policia contra una manifestant i ha denunciat una pregunta al ministre d'Interior espanyol al Congrés. Un sindicat de la policia espanyola justifica aquesta agressió brutal a una docent. Deixin de fer política, aquesta va ser la seva frase. El sindicat Unió Federal de Policia avala aquesta agressió i diu que la delegada del govern espanyol no investigarà res. El sindicat UFP també ha dit que donava suport a l'agent agressor i a la seva actuació. Si surts a tallar carrers, t'exposes al fet que te'n retirin. Deixin de fer política amb la nostra feina. Docents de Catalunya Central debaten aquest preacord amb una assemblea insòlita a l'atri de la Basílica de Montserrat. Què us sembla, això?
1: Molt bé. Què us sembla si fan servir l'atri de Montserrat o el de la policia?
0: No, de l'atri de Montserrat.
1: Ah, molt bé, em sembla molt bé.
2: Uh-huh. Menys allà no torben els carreters, se'n perden molta... molta feina. La gent que va per les carreteres i ha de fer transport de mercancies, que ha de portar les coses a un lloc i no hi arriba, estan fent perdre molts de diners a molta gent amb aquestes, amb aquestes parades de carretera.
1: Jo l'altre dia em vaig trobar la carretera tallada i vaig trigar un trajecte de 45 minuts, vaig trigar una hora i 40.
2: Però imagina't, no sé el que anaves a fer tu.
1: No, una cosa sanitària.
2: Doncs important. Mira, sobre... El dimecres
3: passat venia de Barcelona per l'AP7 i el navegador posava que hi havia una manifestació a l'altura de...
1: De Mataró, me sembla.
3: No, més abans.
2: Al costat de Barcelona.
3: Per on hi ha la Roca. per la roca.
1: Sí, sí. Ah, que venies per la roca.
3: I allà aturats, i al final desvien per lateral de l'autopista i no hi havia cap manifestació, és que estaven fent obres a l'autopista.
0: Ai, Déu meu, per favor. Es barreja tot, eh?
3: Sí.
0: Es barreja tot, aquí, eh?
3: Però van crear una cua, obres el dimecres a les 4 o 5 de la tarda, era.
2: No us dona la impressió que no funciona res?
3: Sí, em dona la impressió de que
2: l'altre dia...
3: No et pots enllogar.
2: Una cosa personal, vaig a les 8 del matí perquè tenia convocada per fer una analítica. Després de fer cua, quan ja estàvem allà tots esperant ja perquè ens traguessin sang, surt una doctora, una administrativa, i diu, els laboratoris estan de vaga. No cal, si us treuen sang no servirà per res perquè...
0: Ai, Déu meu.
2: Perquè doncs, estan de vaga. A no ser que sigui una cosa urgent, aneu a casa vostra o sapigueu que aquestes mostres que deixareu no arribaran enlloc. Tu creus, vas a les 8 del matí allà, llavors et diuen que estan de vaga.
3: Sí, bé, això m'ha passat.
1: Ho fan a propòsit perquè la gent se senti malament i protesti.
0: Bueno, perquè sí. Els recolzi, no?
2: No. Que tenen alguna raó, però fer anar malament a la gent, tant a les carreteres
1: com
2: així...
1: Amb un tema tan important...
3: Uh-huh. Les carreteres des de que els trens no funcionen també s'han col·lapsat, eh?
1: Sí, clar. Sí.
2: L'altra cosa,
1: també és veritat això.
2: Els trens no funcionen.
1: Dius des que els trens no funcionen i des de quan no funcionen els trens?
2: No,
1: perquè...
2: Fa molts anys que
3: però
2: no funcionen
3: ara
2: els trens.
3: Més malament que mai.
0: Sí. Aquí, vinga, va. No?
2: Per això és la sensació de que dius és que tot, no hi ha res que funcioni.
1: No hi ha res que funcioni.
0: Bé, els concentrats, parlem ara doncs, del tema de
1: la vaga de professors.
0: Estan a favor del no i criden consignes com què li diem al papa? Vaga, vaga, vaga. Escoltem.
4: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina si el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
5: Inclusiva, ràtios, burocràcia, climatització de les aules.
6: No és un tema de sou, aquest acord tornen a ser engrunes per nosaltres i de fet diu més de la Generalitat que això sigui el màxim que ens pot oferir que de nosaltres no acceptar-lo.
5: Estem totalment en contra que se centri només en el salari, ja que el salari sí que és una part de les reivindicacions, però suposadament no és la principal.
4: A mi no m'està bé.
0: Bé, són algunes de les declaracions que fan alguns mestres en el moment que estan doncs, portant a terme aquestes reivindicacions. Bé, el papa, he notat que ja se parla tot arreu. Volem a veure què passarà el dia que ve, arribi el papa Lleó XIV, i que bé, que ara han posat la rèplica, que bé, la benedicció que serà de la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família serà en castellà. Molt bé.
2: Sentir que deien que l'illa està intentant, perquè això és l'Església que decideix quina queda per la... I estan intentant que almenys la meitat ho faci en català. És una vergonya, eh?
0: És una vergonya. El Vaticà preveu una presència més limitada del català que en la visita de Benet XVI a l'any 2010 i reserva el castellà un dels moments més simbòlics de la celebració. Vinga,
1: a millor li arriba una maledicció de la cripta on hi ha Antoni Gaudí i dura poc aquest papa. Perquè Gaudí no va parlar en castellà ni amb el rei d'Espanya ni amb la policia.
2: A més,
1: va ser detingut per la policia per parlar en català i negar-se a parlar en castellà.
2: Sí, tant que sí. Vosaltres recordeu l'Omella com va anar a Roma, que hi havia l'altre Sant Pare, en Francesc.
1: Francesc, sí.
2: Perquè li beneís una imatge de la Mare de Montserrat i a l'Omella li parlava fer la benedicció en castellà, li va portar, i el Sant Pare li va dir no hauríem de fer en català això, no ho teniu present això?
1: No
0: me'n recordo, però a veure...
2: Sí, el Sant Pare Francesc li va dir busqueu...
1: Però venim de tu, ens ho creiem. Sí, sí, solvent, una persona solvent.
0: Apa, vinga,
1: és veritat.
0: L'Agència Tributària de Catalunya ha començat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport als contribuents en la campanya de la renta. Enguany, l'organisme disposa de 40 oficines distribuïdes arreu del territori, algunes de les quals han obert per primera vegada. L'atenció telefònica ja estava operativa des del mes de maig i, segons ha explicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, Romero, s'han atès 25.500 persones, un increment del 20% respecte a l'any anterior. I bé, les ganes d'escoltar la rèplica de la Pilar Rahola envers el Papa, menys tenen el nostre idioma, el nostre propi país seguit amb el castellà.
7: Reducció dràstica, molt notable de la presència del català a la visita del Sant Pare a Catalunya. A diferència de 2010, quan va venir Benet XVI, on el català va tenir el seu espai de manera important, aquesta vegada quedarà reduït a una pura anècdota, pràcticament la benvinguda a la Sagrada Família. Però tot allò que és important, els evangelis, per exemple, la lectura dels evangelis en castellà, la cerimònia i la benedicció de la torre en castellà, tot el que és important en castellà. És a dir, que no només no avancem, sinó que anem permanentment a pitjor. I allà on hi posa la grapa, la pota, l'Estat, especialment quan hi ha un esdeveniment de tanta importància, el castellà queda, el català queda reduït al no res, a la concepció de pura llengua regional, folclòrica. És a dir, que novament ens menystenen i menystenen el nostre idioma en el nostre propi país. Això hem quedat reduïts a una simple colònia.

0: Vinga, un parell de minutets, posem ja 11:45, entrarem en el tema de la tertúlia, però ara fem un repàs a lo que són les temperatures. Paquita Albertí, carrer Sant Jordi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Endavant la temperatura d'ahir.
1: Mira, 29 graus i 6 dècimes. Va baixant una mica, la màxima,
0: sí.
1: Però la mínima ha pujat. 20 graus i 4 dècimes.
0: Apa, bé, tu aquí, quina calor feia avui.
1: I ara aquest dematí estem a 26 graus.
0: Sí.
1: Amb un 62% d'humitat.
0: Sí.
1: I marca núvols i sol.
0: Bueno, vinga, haurem de regar.
1: I el nostre amic, doncs mira, està amb màniga curta, pantalon, encara va amb pantaló llarg.
0: Què dius ara?
1: I porta paraigua.
0: Ai, bueno. És que esclar que això d'ahir estàvem debatent aquí la tertúlia si era el paraigua per al sol, perquè ara, esclar, tothom, molta gent va amb paraigua. Hem agafat, doncs, el suggeriment i com dèiem aquests asiàtics, que sempre van amb el paraigua, no?
1: Sí.
0: Esclar, per protegir-nos. Molt bé, Paquita, doncs, que passeu un bon dia.
1: Gràcies igualment a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens anem a saludar amb...

0: Torna sempre és hora que comença a bufar una miqueta el vent, eh? Molt bé.
1: Sí, sí, sí. Tota cosa més, eh?
0: Gràcies, Joan. Demà ens tornem a trobar. Bon dia.
1: D'acord, fins demà. Adéu-siau.
0: I ens anem a les temperatures de l'estació meteorològica de Fibracolor i trucarem ja directament amb el senyor Jordi Ratés, que doncs, en aquest cas doncs, també entrarà en la tertúlia. Bé, la temperatura Fibracolor és de màxim de 29.1, la mínima de 17.7, ara 26.2, sortim estem en 26 ara, i l'humitat d'un 66%. El refrany català, amb poc o molt gra, pel juny has de...
2: moldre?
3: De segar.
2: Ah, segar, clar. Primer segar que moldre.
3: Has de segar que el batre, eh?
0: Amb poc o molt gra, pel juny has de...
3: has de segar.
0: Ai, tu, mare meva, no? Clar, la Pilar, esclar.
2: Molt bé, la Pilar, clar.
3: Havia anat al camp a segar, eh?
0: Sí. Ai, segat.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: I tu anaves a segar, eh?
3: No, segar no, jo ja era un temps que la màquina amb el cavall a davant segava. Ah. Llavors nosaltres anàvem a decantar la... o sigui, deixaven les garbes fetes i llavors nosaltres anàvem a darrere, a tot al voltant del camp, a decantar les garbes perquè a l'altra volta el cavall pogués passar i no trobés el blat. Això jo ho he fet. Llavors fèiem bencins que eren amb el mateix blat, fèiem uns lligams, i llavors els homes que tenien més força lligaven i feien les garbes, que en deien.
0: Ah,
3: i els posàvem apilades, que hi havia garberes, que els posàvem apilades perquè si plogués no es mullés allò.
0: Ah, bé,
3: posaven
0: no?
3: D'una manera que la palla escopís l'aigua si plovia.
0: Ah,
3: i llavors jo era el meu temps, llavors allò quan era hora de fer el blat venia la màquina, que era de Can Vilageliu, i venien les cases i el dia abans, doncs, amb el carro anaven a carregar aquell blat, el portaven a casa i llavors els veïns s'ajudaven entre uns i els altres, perquè feien el paller la màquina aquesta que feia que s'hi posaven les garbes i sortia el blat per un costat, el boll que dèiem que era la pallofa aquella, i la palla per un altre, la palla amb un tubo pujava dalt, i a dalt hi havia un home que anava fent el paller, anava fent el paller a mà, i això ho he viscut, i aquell home era molt pesat estar allà sota la palla,
0: clar,
3: que anava caient, i hi havia que sabien fer els pallers molt amb una forma molt maca, però n'hi havia algun que sortia tort, i llavors els altres veïns doncs se n'en reien, no? Però era, i llavors es feia un dinar molt, les dones tenien feina a fer el dinar per tots els que anaven a batre. Era tot una festa.
0: Una vida social, que el mateix treball portava,
4: Jo aquesta cultura, ho sento, però jo m'hagués agradat tindre-la,
3: però
4: no la tinc, perquè els carrers de Barcelona no s'agaven mai.
3: Llavors, el que era important era a les 11 fer les 10 hores, que dèiem, i normalment sempre hi anava un nombre, i llavors a les 11 recollíem tot, i tothom portava la llangonissa que es havia mort al porc, l'hivern es guardava per el temps de batre.
4: Això és cultura,
3: Ens portava...
0: cultura i socialitat,
3: ens posaven a sota l'arbre i llavors allà aigua, ja teníem aigua, sempre aigua. Allà al camp sempre teníem aigua, només que ha soltat el vi. Normalment sempre hi havia un pou i teníem l'aigua a dins del pou, que allà se conservava fresca, i llavors allà es treia aquelles, les 11 hores que en deien, treien l'aigua del pou, l'aigua amb un càntic que estava dins el pou, o bé s'agafava, si el pou era potable, doncs l'agafàvem directament i bevíem aigua, la frescor que era l'aigua, no una frescor natural.
0: Ja ho mirava aquella època si era potable o no?
3: Ja se sabia. Se sabia, hi havia pous que l'aigua era boníssima.
4: I no hi havia tantes manies com ara,
3: Però se sabia si l'aigua era...
4: Però és que...
0: Però el cos ja devia estar acostumat també, amb l'aigua de pou.
3: Suposo que també.
0: Vinga, som-hi. Ens anem amb una petita pausa, ben ràpidament, tornant de seguida, perquè hem d'entrar en un tema d'una persona que ens l'ha proposat, però no la tenim aquí, que és la Cristina Llobet. A veure, anem a la publicitat i jo presento el tema.
5: Molt bé. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes.

0: Tens la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
1: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre després de l'informatiu a Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
2: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
3: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Cervera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí.
2: Bé, el tema que ens proposava la Cristina Llobet, que doncs no ha pogut assistir aquí en directe, és que pregunta és realment eficaç la medicina alternativa amb algun tipus de malaltia, realment funciona o és normalment un gran negoci amb una espectacular campanya de màrqueting? I aquí doncs hi ha la Maria Serra, que també degut per tema personal no pot estar aquí, li diu el que és molt important per nosaltres és que quan fan una analítica mirin la vitamina B, que aquesta molt realment la controlen i és molt important. Doncs bé, aquí tenim la proposta, aquí presenten unes imatges del magnesi, que es veu que va molt bé, i del col·làgen, que diu que també va molt bé. Què us sembla, Pilar?
3: Bé, jo la medicina alternativa per mi no hi tinc confiança. En tot cas seria complementària, perquè mai, si tu tens una cosa que no t'han fet ni analítica ni res, comences a prendre coses que surten de propaganda, no ho facis mai això. Sempre amb la revisió del metge. Jo crec que medicina alternativa sí, però complementària. Per exemple, si vols prendre una infusió de til·la, vols prendre alguna infusió d'herbes digestives, jo crec que això ho tinc com una medicina doncs, alternativa. No... Però no cal... Però hi ha productes que sí que has de preguntar-ho al metge, encara que siguin innocus, que diuen que fan molta propaganda, el que deia l'escrit de la Cristina. Avui dia, agafes el telèfon i te diuen tal producte per això, tal producte va bé per allò. No prenguis mai sense consultar-ho al metge. Per això dic, jo més aviat posaria complementària amb la medicina alternativa. Hi ha coses que van bé, però sempre i quan amb la revisió del metge.
2: Uh-huh. Els metges no hi estan gaire... Hi poso una miqueta a l'esquena, eh? Tot aquest tipus de medicines. Jordi.
4: La medicina tradicional nostra, la que hi ha la Seguretat Social, i estan molt en contra de la medicina alternativa. La medicina alternativa és moltes vegades la base de molts medicaments que són de laboratori. El que passa que els medicaments de laboratori es basen en algunes coses, en algunes plantes, que creen un alcaloide que és necessària menys quantitat per fer l'efecte, perquè a la medicina alternativa el problema és que les quantitats haurien de ser molt grans perquè et facin efecte. Sí, té una base, té una base científica fins i tot. El que passa que és un problema d'això, de quantitats. I el que deia la Pilar, com a complement, hi han malalties que sí que la cura la medicina alternativa i seria alguns sí i altres no. La medicina tradicional no, com que està mercantilitzada, no està feta per curar, sinó està feta per pal·liar els efectes i crear-se pacients per tota
5: crònics,
4: la vida.
5: Crònics.
4: Per tota la vida, crònics. El que li agrada als laboratoris és tindre pacients crònics.
2: Vols dir, Jordi?
4: Sí, tota
5: la vida
4: sí.
5: Estan consumint.
4: Tota la vida consumeixen. Es creen un consumidor per sempre.
5: Diuen que és per això que no hi ha una vacuna contra la sida. Avui contra la sida hi ha uns medicaments que el que fan és que la sida...
4: La tenen aquí aturada, deixes de prendre els medicaments i torna a engegar.
5: A engegar, sí. Però és que fins i tot amb aquests medicaments es veu que les persones que pateixen sida, ja quan porten molts anys prenent aquest medicament, la sida es retrau tant que no la poden encomanar. Yeah. O sigui que...
4: Curar, no... Aviam... És que no cura, és que realment no cura ni un refredat.
5: Sí, això és veritat.
3: No, perquè una malaltia, un constipat, 8 dies de puja i 8 dies de baixa. I si prens medicament, són 8 dies de puja i 8 dies de baixa.
4: I una grip, exactament, li passa el mateix. O sigui, et treuen els símptomes, però no te la curen.
3: No te la curen, no.
4: El propi cos, si cura alguna cosa, és el propi cos. El propi cos. I la medicina alternativa, sí que algunes coses sí van enfocades a curar. Sí, van enfocades a curar.
3: Però sempre una revisió del metge darrere.
4: Sí. No, amb això estem d'acord. Sí. Amb això estem d'acord. El que passa que és més ancestral, la medicina alternativa, perquè si tu llegeixes el llibre aquell, el Clan de l'Oso Cavernario, aquí hi ha una de les curanderes que va escollint les plantes adequades per curar i està parlant de l'època...
2: Aquestes curanderes havien agafat uns mals de ventre perquè, és clar, si anaven provant totes les plantes,
4: tenies de febre,
2: sí. A veure quina anava
4: sí,
2: bé.
4: Sí, clar, no. I alguna planta la provaven, es morien. Això és com els bolets. Tots són comestibles, però almenys una vegada.
2: Sí, exactament.
3: Però hi ha plantes, per exemple, la pagès, la farigola, és una planta molt coneguda. Abans que hi hagués antibiòtic, quan un animal tenia un problema, es curava amb farigola, i la farigola és una planta eficaç per desinfectar. Vull dir, sí. Tinc molta fe perquè ho he vist.
2: Jo pensava que era la farigola per fer, doncs, exterior, no? Per exemple, si tenies els ulls malament.
3: També.
2: Però també és per veure.
3: I bueno, quan una vaca paria i llavors quedava algú que deia en bruta dintre, se li feia rentats amb farigola i és el que es curaven, vull dir que és el que es feia servir molt, eh?
5: Jo m'he curat molts de faringitis amb globs d'aigua calenta i llimona.
3: Llimona també va molt.
2: Sí. El bicarbonat han donat ara molta sortida, eh? No sé si és que s'ha posat de moda o què, però...
4: No, sempre hi ha estat.
2: Sí?
4: Sempre
2: sí.
4: Hi ha estat. Les angines, jo me les curava amb bicarbonat quan era petit. La meva àvia, que era... No, fent gàrgares amb bicarbonat.
2: Però si eres petit i volies fer-ho, això... Perquè té un mal gust que
4: tela,
2: eh?
4: No tenia més remei. Però patia molt de les angines.
2: Oh.
4: I la meva àvia era molt d'aquesta
2: medicina
4: tradicional. Gàrgares amb bicarbonat i me les curava.
5: Sí.
3: Jo estic pensant en el que has dit tu, Jordi, davant, que abans que a vegades es creien necessitats perquè en laboratori es facin diners.
4: Sí.
3: Llavors, per exemple, el colesterol, hi ha un mínim i un màxim. Abans, estar a 2,5 era estar bé de colesterol.
5: Sí, i ara no.
3: Ara és estar...
5: A dos.
3: Però, esclar, què passa? Que si no fas pas un règim molt rigorós, segons quina naturalesa, sempre està més de 2. I llavors què fan els metges? Et recepten pel colesterol. I tota la vida has de prendre medicaments pel colesterol.
4: Clar.
3: I com diu el colesterol, hi ha altres coses, els triglicèrids o aquestes coses així, que llavors tota la vida has d'estar prenent. Per això són trampes de laboratoris a vegades, eh? Que hi ha una pressió de dir posem el colesterol que saludable sigui 2 i així la gent prendran. Voldria més que diessin no mengem grasses i no tindrem colesterol, a no ser que sigui una persona que ja vingui de genètica de tenir colesterol.
4: És que els laboratoris si analitzessis el que guanya un laboratori, és brutal. I a més són moltes vegades corporacions mundials els laboratoris aquests. O sigui,
5: l'última notícia de laboratoris és que un laboratori català que portava el Halocatil se l'ha venut. Ah. El Halocatil se l'ha venut a una empresa estrangera.
2: I quin nom li han posat?
5: No, Halocatil.
2: Igual.
5: Clar, la marca és Halocatil i faran Halocatil aquesta empresa estrangera perquè ells volen especialitzar en malalties rares.
4: Liechtenstein, el país que aquest menut, viu dels laboratoris que tenen allà. Ah.
3: Però el Halocatil és una marca, al final és per encetamol, vull dir...
5: Sí.
4: Sí,
5: però es veu que té excipients que també van millor que el paracetamol a seques, eh?
3: Ja.
2: Quin, el Halocatil?
5: El Halocatil, sí.
2: Què dius,
5: excipients,
2: ara?
5: Excipients que te'l fan absorbir més.
2: Ah.
5: Es veu.
2: No, perquè també s'ha... Bueno, allò que ell s'ha posat de moda, el paracetamol, però quan són les coses recepten paracetamol,
4: Però el recepten Dolorcatil, que és el genèric.
5: Clar.
2: Jo això dels genèrics, no sé vosaltres si heu notat, jo el meu cos ho noto molt, els genèrics.
3: En teoria hauria de ser
4: depèn
3: igual,
4: depèn quin.
3: En teoria hauria de ser el mateix.
2: En teoria sí, però no ho és, eh?
4: No, hi ha recipients que són diferents.
5: Jo sempre demano el genèric.
2: Bueno, perquè et va bé.
5: Sí, a mi em va bé, no tinc cap problema.
2: Uh-huh. Bé, amb aquesta proposta que ens feia la Cristina, doncs veiem que la medicina alternativa tots hi estem mitjanament d'acord, però principalment amb que són infusions.
5: Sí, sí.
2: Infusions. No fem gaires coses rares, ni aquest tipus de propostes que fan per créixer el cabell. Jo sí que m'he mirat moltes coses, mort meva, que, bueno, que et diuen pastilles, càpsules, fregues, de tot. I el professional, el metge, resulta que diu... no hi ha res a fer, això ha de ser el teu cos que ja anirà prosperant. I vull dir que queda...
5: Bueno, una de les coses que jo recordo quan van treure el màster d'homeopatia de la Universitat Autònoma de Barcelona, crec que era l'Autònoma o la Universitat de Barcelona, un dels dos tenia un màster en homeopatia, és que alguns metges es queixaven que això de prohibir les herbes, tot i que l'homeopatia és menys que les herbes, perquè fan servir molt poca quantitat, deia que els anava malament per les embarassades. Perquè deien que les herbes els anava bé el dia que anava una embarassada de 6 mesos o 7, i en comptes de donar-li un medicament, que sempre és un perill, apostaven per la solució de la via alternativa. I que això els feia ara dubtar de què farien quan es trobessin amb una embarassada.
3: El que passa que a vegades diuen que les herbes no poden fer mal, és una cosa natural. Un excés de segons quin tipus d'herbes també pot
5: Clar,
3: fer mal.
5: Clar, igual que les herbes maten, els bolets maten, també curen.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Jo crec que l'essencial és una cosa, és tenir la vistiplau d'un metge darrere.
5: Sí, sí, jo estic d'acord.
4: Hi ha una cosa que està clara, o sigui, tot el que és natural, que quan no existien aquests abans dels laboratoris, fa un segle, l'esperança de vida era de sí. No arribava als 60 anys.
3: Sí, sí, sí.
4: I ara l'esperança de vida està allà gairebé als 80. I això tenen molt que veure la medicina actual.
5: Sí. Jo, fugint del llatí, vaig fer mates i biologia a tercer de BUP, fugint del llatí, el grec i aquestes bestieses que es feien estudiar, i ens va dir el professor de biologia, que tenia molt de prestigi, ens va dir: avui en dia la gent arriba a 70-80 anys i s'ha acumulat esperança de vida gràcies als medicaments.
4: Sí, sí.
3: Mira, en Fleming, el que va descobrir la penicilina, si es veiés les vides que ha salvat...
5: Que ha salvat, sí.
3: Que ha salvat,
5: entre elles la meva, perquè jo vaig entrar a urgències amb un quadre de faringitis i amigdalitis, sí. I gràcies a penicilina en vena me vaig curar, eh?
3: Pues mira, jo tinc un germà que tenia tuberculosis i va estar malalt bastants anys, a casa amb molt de cuidado i totes les medicines ortodoxes,
5: sí,
3: com,
5: sí.
3: Com va sortir la penicilina, al cap d'un any estava curat.
5: Anda.
3: Vull dir que la penicilina ha estat
5: un descobriment
3: més gran que
5: descobriment.
3: El que passa que poder últimament s'han abusat dels metges, això, pom, penicilina, i ara han de buscar coses més fortes, més potents, perquè s'hi ha acostumat.
5: Els bacteris s'han acostumat, sí.
3: Exactament. Jo crec que s'han abusat una mica.
5: Sí.
2: Bueno, però ara estan amb una restricció
5: nous tipus
2: total,
5: d'antibiòtic, eh? Estan buscant nous tipus d'antibiòtic, sí. En algues i
2: bueno, de això ja devien fer-ho abans, no?
5: No, perquè abans no hi havia aquest problema.
2: Home, això de buscar-ho amb algues i buscar-ho per fer un medicament,
5: no,
2: això...
5: Sí, la penicilina va ser una troballa casuística.
4: Per casualitat, sí.
3: Va ser un accident.
4: Sí, va sortir al moda...
5: Al moda de la taronja.
3: Una taronja, eh?
4: Una taronja.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. És curiós i que això hagi salvat tantes vides.
2: Mare meva.
4: Bueno, els grans... És que molts
5: però
4: grans invents...
5: Clar, és un gran invent, però qui el fa, que va ser el doctor Fleming, havia d'estar pendent.
4: Clar,
5: ho va aconseguir.
4: Però grans invents han sigut, al final, per una casualitat.
5: Per casualitat.
4: Sí.
3: I fixa't que descobreix la penicilina, però ve d'una cosa natural.
5: Sí,
3: tant,
5: sí.
3: Una taronja que s'havia fet molt bé.
5: Sí, sí.
3: I del moho de la taronja va descobrir la penicilina. Dius, al final tot surt de la naturalesa, de les plantes, tot surt, sí.
2: És ser un bon observador, no? I després tindre també... A veure, aquella època no sembla que ho devien provar, perquè ara veiem que ho proven primer de tot en ratolins, després en un altre tipus d'animal... I l'últim animal som les persones. Quan ja ens el posen vol dir que ja està segur. Però aquestes èpoques han de caure en la prova.
4: Bueno, és que hi havia coses, les patates, no són recents, perquè és després del descobriment d'Amèrica, però a Amèrica les patates es pensaven que eren verenoses.
3: Sí?
5: Bé, hi ha una cosa molt, molt interessant, que quan va arribar el cafè a la Rússia tsarista, resulta que va haver-hi gent que se'l prenia fins a 1,5 litres de sucre, i els hi venia, de sucre, de cafè, perdó, i els hi venien convulsions, etc. De tal manera que un dels tsars va decidir prohibir el cafè a Rússia.
2: Que dius, ara es passava, no?
3: Perquè se n'abusava.
5: Perquè se n'abusava. Això, tota planta i tot suplement alimentici, si n'abuses...
3: Tot
5: és dolent.
2: Tot
5: en excés és dolent.
4: Si prenessis enciam, i prenessis quilos d'enciam, te'n prenaries.
5: Sí.
3: Hi ha una dita que diuen totes les masses piquen.
5: Clar,
3: i és ben veritat. El que deia jo abans de la farigola, si s'abusava de la farigola, també feia
5: també,
3: mal.
5: Clar.
3: També feia mal. Mm. És la planta que jo conec més, no?
4: És una qüestió de quantitats.
5: Sí.
3: De tenir seny.
5: Però és el que diu la Pilar. Hem de confiar primer en el nostre metge, que ens ho digui, i...
2: que, esclar, hi ha molts metges que són molt capicats, perquè, a veure, només, escolta, no faig una infusió encara que sigui de farigola, no, res, vull dir, és que, a veure, no, és el que deia en Jordi, volen que el teu cos s'espavili i que...
4: Però ara els metges han agafat la mania dels anàlisis. Jo el mes que ve tinc un anàlisi del metge de capçalera,
5: sí.
4: I 3 dies després un anàlisi del metge de l'hospital...
2: Que t'ho facin junt.
4: Que clar, ara aniré al cap i diré, escolta, fes-me un només.
2: Clar, a veure.
3: Mira, si passa com jo, encara l'estic esperant perquè vaig anar a fer un anàlisi i ja m'avisaran, no? Sort que no era urgent, no?
2: Esclar, a veure amb el que deies tu ara.
3: Sí, estaven de vaga els
2: home, també són interessants, però bueno, veus que segons quin metge, segons quina especialitat tingui, te fa fer l'analítica només buscant allò. Ja no miren si hi ha sucre, si hi ha colesterol, si hi ha d'això. Només miren
5: segons el metge, si és d'un altre hospital, ja no es confia en la prova que ha fet l'altre hospital. I també
4: no, és això. O sigui, el del CAP
5: amb volum
4: i el de la sang, que sí. És el tema del ferro a la sang, aquest, un altre, 2 dies després.
5: És un home de ferro, és un home de ferro, tu, no?
4: Sí. es veu que sí.
3: El que sí està clar és que els metges és molt important saber la seva opinió.
5: Sí,
3: pots creure'ls més o menys, però...
5: No, però hi ha una cosa que està passant a Catalunya que vull denunciar, que és que els malalts de càncer encara no tenen la prescripció mèdica per poder fer servir, si volen, marihuana. I els metges diuen que no la recepten, però li diuen al que pateix la malaltia que si en pren, que els hi digui. I, clar, això no podem continuar així. Això és... Tothom sap que la marihuana és un recurs per la quimio molt important i hauríem de legalitzar-la per aquests casos.
2: A veure,
5: casos.
2: Que aquí Tordera...
3: No pensava que ho estava legalitzada.
5: No.
2: Aquí Tordera és una bona font de marihuana,
4: sí,
5: això està passant a tota Catalunya, eh?
4: Sí, però,
2: bueno, però aquí Tordera...
4: Sí, però la plantació que hi ha en el polígon és que fa anys que hi és.
3: No, polígon hi ha una plantació de marihuana.
4: Sí, polígon aquell de l'estació. Ja.
3: Però deu ser legalitzat.
4: Potser sí.
2: Bueno, i tothom ho sap, qui és, no?
4: I tothom ho sap. I de tant en tant hi ha un helicòpter per sobre. Aviam.
5: Però és per posar moltes els que es passen l'estop de...
4: Deu ser per això.
3: Un veí d'Orsavinyà, ja diré, des de Can Caseta, que tota la vida ha estat a la muntanya, com ens veiem, esclar, ens coneixem de tota la vida. I dic, què feu per allà a la muntanya? Diu, tota la muntanya fa l'olor de Maria.
2: Sí.
3: Per clar, hi ha urbanitzacions...
5: Clar.
3: Que són organitzacions que no estan legalitzades, que tenen... tothom té planta.
2: Sí, però, escolta'm...
3: Molta gent té planta.
4: Les plantacions de marihuana els enganxen pel consum de llum.
5: Sí.
3: Sí. Esclar, perquè és molt car mantenir-ho...
4: Perquè sí. Tenen que tindre
3: han
4: sempre...
3: Han fet redades, eh?
5: Per, i tant.
3: Però si volguessin fer-ho de debò, ho deixarien totalment net. Mm? Igualment que els senglars a Collserola, si volguessin sí. No deixar cap, posi l'exèrcit i no en deixis cap.
5: I fer-hi...
2: Ah, Déu-n'hi-do, no? Oh,
3: i tant.
2: Això és molt potent,
5: sí,
2: eh?
5: Sí,
2: oh, fes... tant, sí. De l'exèrcit, tu, mare meva.
3: A veure, quan...
5: Va haver-hi problemes quan van posar l'exèrcit, eh?
2: No. Perquè els, quan van posar l'exèrcit aquí a Pont Senglar?
5: Aquí a Pont Senglar, sí. Oh, perquè, no sí, perquè es van queixar els agents rurals sí, que van sí. Dir que era la seva feina.
4: Sí,
3: sí bueno, però encara n'hi ha.
5: Sí,
3: I els que tenen els que tenen restaurant a mig de Collserola que no hi poden anar els clients a menjar, s'estan arruïnant.
5: Clar.
3: Vull dir, escolta'm...
5: Sí, jo, perquè aquests no els hi han fet un...
3: El problema ha estat que s'ha deixat proliferar massa els senglars.
5: Sí.
3: Perquè això de que els senglars es passegessin per mig de la capital...
2: Home, oh, mare meva.
3: Hi havia un restaurant, ho vaig veure filmat, un restaurant a Collserola, que la gent estava menjant al restaurant i un senglar els hi va saltar sobre la taula.
2: Ai, ai, ai.
3: Perquè buscava...
5: Perquè han perdut la por menjar, a la gent. Han perdut la por
3: buscava,
5: a la gent.
3: Volia menjar.
5: Clar,
3: volia menjar,
5: pobre
3: bitxo. Vull dir que, per això dic jo... l'exèrcit i cap. Venen molts de puestos per anar als senglars, no cal que estiguin en puestos de urbans.
4: No, i la Shakira, quan vivia aquí a Barcelona amb el Piqué, una vegada va sortir de casa i tenia dos senglars allà i es va acollonir i va tornar a casa.
3: Sí, però si es veuen a vegades filmat es veu que es passegen pels carrers.
2: Sí, tranquil·lament.
3: Ja, ara ja no tant, poder.
5: No tant.
2: Bueno, això que t'ha dit, tothom ja han perdut la por a la persona.
5: Sí. Però de totes maneres no pensis que són molt agressius. No són tan agressius com
3: no, diuen. Només són agressius quan tenen petits.
5: Sí.
3: Quan ja, tenen petits, no t'hi costis,
4: clar,
3: eh?
4: Sí. Com tots els animals.
3: Com tots els animals. Però... No, si no són agressius, però el que passa que ara amb la pesta aquesta que diuen que hi ha, aquí està el problema.
5: Clar, és un problema que greu.
3: Han perjudicat a moltes granges,
2: clar,
3: i hi ha gent de les granges que s'han arruïnat.
2: Tancades, clar. I vida
3: perquè llavors no poden exportar, i s'exporten massa.
5: Ens hem anat de tema totalment, eh?
4: Sí.
3: A vegades diem, ja, és més ben dit, hi ha masses granges de porcs. N'hi ha masses, però llavors... És
5: perquè Europa no vol els purins.
3: Clar, aquí està.
2: A veure, acabem. Tema, vosaltres encara que el vostre metge us recomani, per exemple, menjar, prendre ferro, si per exemple la farmàcia t'ofereix un tipus de pastilla sense recepta, el compraríeu?
3: No sabia.
5: Home, els farmacèutics tenen uns, també tenen el seu codi ètic i també...
2: Saben el que recepta.
5: Clar, home, si vas a un farmacèutic i no has passat pel metge, moltes vegades el farmacèutic te diu, pues pren això o allò, el farmacèutic mai te donarà antibiòtics sense una recepta, ni altres coses, però una cosa per... Estic una mica constipat, tinc una mica de mal de coll, doncs te donarà uns caramelos pel mal de coll.
2: I va...
3: A veure, hauria de conèixer el cas en concret jo, eh? Vull dir que me'n refio dels farmacèutics, però voldria saber exactament on voldria estudiar abans de donar la raó amb un amb l'altre.
2: I tu, Jordi?
4: Jo, si el metge em recepta una cosa d'aquest tipus, hi confiaria.
5: Sí.
2: I abans es feia, acabem Martí, la vella dona. Vosaltres l'havíeu sentit anomenar, Pilar?
3: L'heu sentit anomenar, però no.
2: I la feia la farmacèutica i era un tipus de pomada que anava molt bé, eh? Era una pomada que jo l'havia vist a casa meva, els avis, els besavis i... Bueno,
5: jo recordaré en els
2: però
5: temps...
2: Però la van treure, eh? Perquè es veu que era tòxica.
5: Jo recordaré en els temps de les castanyes, que hi havia a tots els botiquins aigua del Carme i algú aprofitava la feina per anar una mica...
3: Però és que els metges donaven aigua del Carme.
4: No, jo treballava en una empresa que hi havia moltes dones i
5: l'aigua del Carme...
4: L'aigua del Carme...
3: Que la base era l'alcohol.
5: Sí.
3: Que la terra feia això.
2: Ara diu, prens un xupito de whisky whisky andando.
4: I la Quina San Clemente,
3: també la van treure per això.
4: Que no menjaven molt i era una...
3: Però una miqueta d'alcohol tampoc fa mal, eh?
2: Ah, no. Ja, vinga, però... companys, moltes gràcies per estar aquí. Avui sí que la Pilar és de les pioneres, que bueno, tenim molts altres... Ai, que... els altres companys que estan tots per problemes.
3: M'he enrotllat massa.
5: No,
2: molt bé. Toni, gràcies per substituir.
5: Gràcies a vosaltres.
2: I també, Manjoli, gràcies pel gran substitut.
4: Gràcies a tu.
2: A la Mariona Serra, una abraçada, a la Cristina Llobet també, i a en Jordi Copena, no el podem deixar enrere, eh? També?
5: No, vinga. També.
2: Apa, adéu-siau.
5: Adéu.
3: I en Jordi.
0: Infopodcast Tordera.
6: Hola, dimarts 2 de juny. Les tres paraules del dia són reconeixement, mirada, migrants. Reconeixement. L'Ajuntament rep el reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya. Es distingeix els ajuntaments en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania. I la biblioteca ampliarà l'horari durant la selectivitat per acollir uns 600 estudiants diaris. Mirada. El Teatre Claver presenta La mirada del poeta 2026, un viatge poètic i multidisciplinari entorn de l'obra d'Anna Bou Jorba. Dijous es farà una xerrada amb la poetessa, dissabte tindrà lloc l'itinerari artístic. I Tordera impulsa subvencions de 200 euros per a persones de 55 a 75 anys per promoure l'envelliment actiu. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 12 de juny. Migrants. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants en tercers països. La reforma del reglament de retorns permetrà ampliar els períodes de detenció i accelerar les expulsions. I bona imatge del Taekwondo Més Tordera en la seva primera gran cita internacional com a equip al Gran Prix de Sofia. Héctor Pavón frega les medalles mentre que Ainhoa Martínez i Clara Atuche sumen una valuosa experiència en aquesta cita. L'Ajuntament de Tordera ha estat premiat amb els reconeixements a l'Administració Oberta 2025. Ha estat en l'edició celebrada fa unes setmanes on Tordera es posiciona al top 20 de Catalunya en la categoria de 5.000 a 20.000 habitants. Ho valorava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
7: Per tant, volem felicitar tot el personal de municipal que treballa en aquest departament en pro de la transparència i sobretot la digitalització dels tràmits que estem duent a terme, que en són molts.
6: Avui a Sant Germà és el Dia Internacional dels Museus. Falten 19 dies per l'estiu i 82 per Sant Bartomeu. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, el veïnat de Sant Andreu. Avui esperem un dia amb algun núvol, màxima de 27 graus. Demà cel tèrbol amb algun plogim al vespre, mínima de 17, màxima de 25. La dita el juny formós és abundós. Fa un any explicàvem que l'Espai Nadó presentava una xerrada sobre conflictes entre germans. Fa 5 anys es detenia un veí de Tordera per desordres públics, desobediència i resistència a l'autoritat, i fa 10 anys el conseller de Territori, Josep Rull, anunciava que l'autopista del Maresme seria gratuïta a partir del 2021. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar les connexions amb les colònies de l'Escola Badruna, en concret amb els alumnes d'I4 i 5.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: emisora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Bé, passant uns minuts de les 12, reprenem aquest magazín de l'Ara i Aquí. Avui, tertúlia en la que doncs, ens projectàvem sobre aquest tipus de medicaments alternatius o la medicina doncs, tradicional. Ens donaran les nostres opinions, un tema que ens portava la Cristina Llobet. Però ara és moment de deixar volar la nostra imaginació. Sortint des d'aquí, amb aquests micròfons, des dels estudis de Ràdio Tordera, tenim el nostre company i col·laborador Lluís Josep, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Vinga, cap on anirem?
2: Avui anirem cap al nord d'Espanya, anirem al poble que se'n diu Poza de la Sal.
1: Apa, aquí, no? No pot ser el nom més clar i català, però sí. Tot i que és castellà, no?
2: Exacte.
1: Poza de la Sal, molt bé.
2: Allà a plena Castella, perquè és un poble que pertany a la província de Burgos i està situat a uns 43 quilòmetres de la capital. Ara bé, és un poble molt petit, només té 300 habitants, i està situat al peu d'una serralada, que no és massa alta, però bueno, està allà al peu. Està tot amurallat, i a més està protegit per el castell de les Rojas, que és un castell que data del segle XIX. Aquí, doncs, el conde Diego Rodríguez Porceles, aquest va repoblar tota la zona aquella. Això ja era costum fer-ho, perquè una vegada es anava conquistant el territori dels musulmans. Esclar, no hi havia gent per ocupar-ho, llavors traien gent d'altres llocs i els posaven en aquella zona. I aquí doncs, va ser un dels pobles que van treure gent del nord, d'Astúries o de Cantàbria.
1: Qui els va treure? És que ara...
2: No, els hi oferien doncs, casa i terreny per ocupar aquell espai que havien, fins a aquell moment hi havia els musulmans aquí, els àrabs. Llavors, amb la Reconquista, esclar, quedava deshabitat. Perquè hi hagués algú, doncs, bueno, això. A més, va fer doncs, el castell aquest i per protegir doncs, de que els moros no tornessin a atacar una altra vegada. Bueno, va estar així durant molts i molts anys, des del 1929 al 1985, aquests 6 anys o així, 60 anys, va haver-hi, doncs, va passar el tren per allà. Hi havia una estació de tren, que hi havia, doncs, els anava molt bé per transportar la sal i transportar, doncs, diferents productes que ells tenien. Però, doncs, a partir de l'any 85 van tancar l'estació, van demolir la via aquella i van treure els rails, i ara el que veurem allà doncs, és una zona, amb una zona verda, és una zona doncs, que per fer senderisme, per anar en bicicleta, per fer caminates, doncs, passant per l'itinerari que feia abans
1: el
2: tren.
1: Molt bé.
2: Sí. Com he dit abans, el casc antic està protegit doncs, per unes muralles, que són unes muralles bastant altes, hem de tenir en compte que són 5 metres d'alçada, és com una planta baixa i un pis. A més, doncs, són muralles amb 2 metres de gruix, i llavors hi ha 3 portes per poder accedir a dintre de la població. Els carrers, com ja era habitual amb aquests puestos, doncs, són carrers estrets, les cases són totes de pedra emblasonades, i que davant de la façana hi ha un escut que era del que vivien allà, doncs, tothom tenia, molta gent tenia escuts i els posaven doncs,
1: una referència allà. De la família, no?
2: Sí, exactament, una distinció. Però a part d'aquestes cases doncs, així de pedra, n'hi ha bastantes que en el nord d'Espanya hi ha pobles que s'acostumen a fer, que són les cases, les feien amb vigues de fusta, feien com un gran... com una carcassa de fusta, i llavors cobrien de pal a pal amb argila o amb calç i ciment, o sigui, festejaven la zona aquella, i per això, doncs, tu vista des de fora veus unes columnes de fusta i l'altra és de color blanc i fa contrast amb el negre, amb el blanc.
1: Ah, molt bé, molt
2: bé. I doncs aquí les cases o són de pedra o són fetes així. Bueno, a la plaça principal, doncs, s'hi fa el mercat, però aquí el mercat, com que no té massa èxit, i va, només es fa un cop al mes. Opa. Un cop al mes fan el mercat.
1: Bueno, potser perquè hi ha poc habitant, també, no?
2: Haver-hi poc habitants i així, doncs, amb un cop al mes deu haver vist que ja n'hi ha prou. I, a més, doncs, aquí hi ha l'Ajuntament, i a la part baixa del poble, que hi passa el riu, hi ha les Reales Salines, que era en allà on, com es diu, Pozo de la Sal, tractaven la sal en aquell edifici grandiós. Bueno, té uns manantials d'aigua dolça, també, que, a més, aquests manantials els tenen canalitzats per uns safrejos molt grans per rentar la roba, que això en molts pobles també hi és, no? Vull dir que la gent anava a rentar en uns puestos públics, sí. Anava a rentar la roba, doncs allà d'aquesta fonts, doncs surten l'aigua, i sempre és aigua neta la que hi ha.
1: Ah, està
2: entra.
1: Molt bé, no?
2: A més, també tenen uns dipòsits, perquè aquí també es dedicaven a curtir les pells. Jo suposo que aquí, doncs, antigament hi havien veri cabres o xais, i per aprofitar les pells, doncs, ells mateixos se'ls acortien.
1: Mm. Ara encara ho fan o no?
2: No, ara ja no. Tot això ja s'ha perdut. I, bueno, des del 1982, tot el conjunt del poble i les afores està declarat, doncs, conjunt històric-artístic.
1: Ah, molt bé.
2: Val la pena, doncs, veure-ho. Bueno, com el nom del poble indica, té unes salines, que aquestes salines els van descobrir i explotar els romans. Els romans ja se'n van donar compte de que existia això, i ells van ser els primers d'explotar, doncs, perquè això són uns sortidors d'aigua, que surt l'aigua salada.
1: Ah, mira, ara imagina't, amb una sala d'interior, no?, com, sí. Pràcticament.
2: I, bueno, antigament, doncs, normalment la salsa era per conservar els aliments, i també, després els romans i així, es va fer servir com a forma de pago.
1: Ah,
2: aquí
1: sí.
2: Ve el nom aquell del salario. El salario ve de la sal, que antigament, doncs, en vez de pagar monedes o així, es pagava amb sal, perquè era un bé molt apreciat. I aquí, doncs, els romans van ser els primers que van començar a explotar, i s'ha estat explotant fins no fa massa. O sigui que, com que va sortir aigua salada, doncs millor aprofitar.
1: Bueno, i esclar, encara n'hi deu sortir, perquè hi ha altres maneres de comercialitzar-ho, no?
2: Sí, l'aigua salada surt d'uns manantials, que aquests manantials es tenen canalitzats cap a unes plataformes, com si fossin uns safrejos no gaire alts. Ells diuen que es calcula que n'hi havien hagut 2.000 safrejos, o sigui que devien tenir una gran extensió amb safrejos plens de l'aigua aquesta que sortia del manantial. Amb el sol s'assecava l'aigua i quedava la sal en allà, eh? Això ha estat en funcionament, ja dic, des de l'època dels romans fins l'any 1974, o sigui que molts i molts anys s'ha anat traient la sal. Ara, com que ja han sortit altres maneres de conservar els aliments, de sal se'n fa servir, però poca. Per pagar, doncs, tampoc es fa servir, doncs, per tant, la sal ha quedat en desús, i aquestes salines tan grans i tan caudaloses, que encara surt, o sigui, no és que s'hagin esgotat, però els han tancat perquè no surt, no surt rendible.
1: Déu-n'hi-do, la gent que tenia aquesta època de pagar amb sal, tenien que desplaçar-se, no sé, a veure, buscar la imaginació una miqueta de com ho feien per obtenir-la, no? Per
2: sí, poder perquè anar... la sal, bueno, sí, la pots aconseguir en el mar, però si estàs en pobles d'interior, t'has d'espavilar, doncs, a veure ja on te la treus, per poder, doncs, pagar amb el que vulguis comprar. Doncs ara, doncs, això, el poble aquest està declarat també d'interès turístic. Ara el que han fet ha sigut, doncs, de cara al turisme, ha sigut canalitzar, doncs, aquest caudal d'aigua que surt salada amb una gran bassa. I en aquesta bassa s'hi banya la gent.
1: Ah, mira, escolta'm, això que diuen que és tan saludable, els banys de sal.
2: Sí, però, bueno, és una sal que, bueno, tenim la sal del mar, ja sabem, doncs, la densitat que està, però és que aquesta està al doble o al triple de la, o sigui que tu te poses allà i quasi, com que diuen, ni t'esfonses de la gran densitat de sal. Per tant, vol dir, doncs, que aquí devien treure molta i molta de sang i de sal, i encara, doncs, avui dia ara no s'aprofita per la sal, sinó que s'aprofita pel turisme, i és una forma de cridar a la gent que vagi cap allà, prengui banys de sal, que diuen que són saludables, sí. Després se dutxen o no, i se'n torna cap, bueno, fan algun gasto en el poble i se'n torna cap a casa seva. Aquí, en aquest poble, doncs, bueno, a part de les salines, que és obligatori això, i anar-te a banyar també és obligatori, perquè pots provar-ho, com si vés no mullar-te els peus.
1: Clar, a veure, notar la sensació, no?
2: Sí, perquè et deu quedar, doncs, el cos blanc de tanta sal que porta. Aquí, doncs, bueno, podem visitar l'església, que és molt, molt gran, que és està dedicada a Sant Cosme i Sant Damián, que aquests són els patrons de Poza de la Sal. Després, bueno, hi ha el castell. Primer de tot es va construir, com he dit abans, en el segle IX, durant la Reconquista, doncs, bueno, perquè per protegir-se dels moros, que no tornessin enrere, i es va fer totes unes muralles i així. Després, en el segle XIV, es va reformar aquest castell, o sigui, ja és clar que es devia haver utilitzat molt, i el va reformar la família Rodríguez de Rojas.
1: Així és un castell, vaja, que deu ser, doncs, acollidor per poder-hi viure gent, perquè hi ha castells que només s'utilitzaven, parlava sí. Persones de l'exèrcit.
2: Permetia, doncs, viure gent, perquè ja dic, la família aquesta Rodríguez de Rojas hi va viure molts i molts anys. Per això, doncs, ara se'n diu el Castillo de Rojas.
1: Ah, val.
2: Per degut aquest. Durant l'època del rei Carlos V, aquest castell ell el va aprofitar per fer servir de presó.
1: Mm.
2: Una presó que va durant molts anys, doncs, la gent, doncs, que havien d'estar tancats, els tancaven en aquest castell. Durant l'època dels francesos, els francesos també els hi devia agradar el castell, i el que van ser va ser reformar i rehabilitar-lo per poder-hi anar, doncs, a viure, perquè se'l devien arreglar per fer com de presó. Després, durant l'època de Napoleó, dels francesos, devien dir, doncs mira, aquest castell està bé, doncs mira, el reformarem. I per això, doncs, ara, si el anem a visitar, és un castell que està molt ben arreglat. Sí que, doncs, ha sigut reformat moltes vegades.
1: Tant, esclar, imagina't, mare.
2: Però està molt ben conservat, i, bueno, és d'aquells puestos que val la pena, doncs, ja que vas allà, doncs, fer una volta pel castell.
1: Bé, important és també que el te'l deixin visitar, eh?
2: Sí, no, perquè no, el deixin visitar, que... perquè ara és d'ús públic i no... Però vull dir que, com que durant tota la seva història altres castells que són del segle IX de la Reconquista, doncs, només queden quatre parets, o estan destruïts, o sigui, aquest, com que hi ha anat passant diferent gent, s'ha anat arreglant, cadascú a la seva manera, potser sí que hi ha diversos estils, però, bueno, que se sàpiga, doncs, que si volem anar a visitar un castell, aquest el podem anar a visitar. Bueno, aquí hi ha una festa molt tradicional, que la celebren per Sant Blas, que és el mes de febrer, que és una festa que està declarada d'interès turístic.
1: No, i aquest poble és interès de tot, eh?
2: Sí,
1: Déu-n'hi-do,
2: sí,
1: sí. Que bé.
2: Aquí, en aquesta festa, els protagonistes són els nois i les noies que aviat se volen casar. Quan es volen, que són nòvios, i diuen, mira, l'any que ve es casarem, o l'altre, doncs, bueno, llavors són els protagonistes d'aquesta festa. Aquí, el sistema de la festa, el principal és, doncs, que els nois agafen cada un una espasa, que no sé si fan servir sempre les mateixes cada any, les mateixes espases o com va, i, bueno, ballen al voltant d'uns animals, fan com un tancat, i a dintre hi posen gallines, pollastres i conills.
1: Ai, mare, ja de què, eh?
2: I llavors, per allà, doncs, hi ballen junt amb els animals que estan per allà mig, els nois. Estan allà fent diferents rituals i diferents coses, diferents músiques que toquen, i després s'hi posen les noies, les nòvies, a ballar també allà amb ells. Arriba un moment, doncs, que la música s'apara, se queda tot en silenci, llavors les noies agafen les espases,
1: i
2: fan el que
1: se'n
2: diu el desjarrete. El desjarrete és ni més ni menys que tallar el cap a una gallina, o un pollastre, o un conill. Els
1: Ai,
2: tallen
1: Déu,
2: el cap,
1: Déu.
2: i deixen que es morin per allà, però mentre ells van continuar ballant al voltant d'aquests animals.
1: Els nois.
2: Els nois i les noies, tots.
1: Mare meva.
2: Llavors diuen que fent això els assegura una felicitat durant el seu matrimoni. O sigui que si fan aquesta cerimònia, el matrimoni anirà bé, no tindran mai problemes i tots seran feliços si han fet, doncs, aquesta cerimònia. Bueno, esclar, tot canvia, i fa uns anys ja cap aquí que això s'ha prohibit, perquè deien que, esclar, això d'aquest maltracte d'animals no podia ser, i ara pues, es fa la mateixa cerimònia, amb l'espasa i tot, però no se'ls hi talla el cap.
1: Menys fan... de l'altre, m'ha preguntat que encara està fent aquest ritual,
2: no,
1: que
2: Déu-n'hi-do, no se'ls hi fa això de tallar el cap, sinó el que fan és agafar l'animal i fan una ofrena a les autoritats que estan allà en una tribuna de l'animal, i així es queda això. Llavors continuen ballant tots en allà, ballen precisament un ball típic que se'n diu la Jota Pozana, i a més després a continuació ballen pas doble, després fan un dinar així campestre i fan la festa d'aquesta manera. Vull dir que, bueno, antigament era una festa molt sanguinària, però com que tot va canviant i els costums també canvien, doncs diuen, no, els animals, pobres animals.
1: Molt potent, això, eh?
2: Sí, jo que deia que això portava sort i que això els hi donava, doncs, alegria i felicitat en el matrimoni. Bueno, aquí hi ha altres festes que celebren, com que, esclar, és un poble de la Sal. El 22 de juliol, ells encara que les mines estan tancades, celebren la festa als salineros, que és una festa, doncs, a tota la gent que s'havia dedicat, doncs, a tractar la sal, doncs encara hi ha un dia dedicat amb això, Llavors,
1: aquests potser eren persones que encara ja van treballar fins l'últim moment.
2: Fins l'últim moment, i llavors pues, encara se celebra la festa aquesta. És, és com altres festes d'artesans que abans aquí se feien molts, o de pagesos, o de fusters, o de tapissers. Bueno, vull dir que són festes que a Espanya s'ha fet molt això. Llavors, per Santa Cecília, que és el 22 de novembre, aquí tenen, són poca gent, però jo que deuen estar bé vinguts, perquè tenen una banda municipal molt important. Normalment sempre la fan sortir amb les festes, i en aquest dia de Santa Cecília, doncs, la banda surt i fan grans festes pels carrers.
1: Bé, Déu-n'hi-do les festes que fan aquesta gent.
2: Sí, la gent els agrada això de fer festes, aprofiten la més petita.
1: Sí,
2: per poder...
1: molt bé.
2: Bueno, llavors és recordar que en aquest poble, a Pozo de la Sal, hi va néixer el famós Félix Rodríguez de la Fuente.
1: Ah, molt bé.
2: Aquest que l'hem vist moltes vegades per la televisió, amb allò dels animals, els ocells i aquestes coses, doncs aquest va néixer precisament en aquest poble. Aquí, doncs, bueno, com que ara comencen a anar-hi molts de turistes, entre que en Félix Rodríguez de la Fuente li han fet un monument, li han fet diferents coses en allà, que llavors hi ha restaurants i alguna fonda, i bueno, aquí podem menjar, doncs, el típic menjar castellà, no? Com per sigui cabrit al forn, la morcilla, que això la morcilla, doncs, cada puesto fan la seva, els cochinillos asados, allà en diuen tostones, i bueno, el que és molt bo d'aquella zona, jo les vegades que hi he passat sempre nego el pa. El pa, pues, és un complement d'aquestes coses que fan, que val la pena, doncs, si un passa per allà, doncs, comprar una miqueta de pa, que trobarà un gust diferent del que hi ha per aquí.
1: Caramba, no, una cosa tan...
2: simple, però bueno, no? Aquí, si anem aquí, el principal seria el cabrit al forn, això es veu que és fora de sèrie. El preu és car, aquestes coses, normalment, salvo la morcilla, però vull dir que tant el cabrit com els cochinillos són d'aquells plats que per persona menys de 25 euros o així no baixen. Però bueno, un cop que s'està allà i has anat a fer un recorregut, doncs mira, fas una miqueta d'un bon menjar, això sempre va bé.
1: Oh, i tant que sí,
2: i amb això, doncs, ja hem explicat, doncs, una miqueta el que és el poble aquest de Pozo de la Sal.
1: Sí, un poble ben interessant,
2: un
1: eh?
2: Un poble molt petit, ja dic, només té 300 habitants, però que si anem, doncs, per Burgos, a vegades, mira, doncs, està a 40 quilòmetres.
1: De 40 quilòmetres de Burgos?
2: De Burgos, tirant cap al nord, cap a Astúries, i bueno, fer una volta en aquest poble, doncs, veurem les salines, es podrem banyar cinema temporada d'estiu i disfrutar d'un dia d'anar allà.
1: Molt bé, fantàstic, Lluís Josep. Doncs gràcies per explicar-nos-ho. Parlar de que venen vacances, oients, que feu, bueno, atenció.
2: Després de l'hivern tornarem a
1: fer excursions. I després, a veure, encara queden dies, eh? Bueno, vinga. Doncs moltes gràcies, Lluís Josep. Serà fins a la propera setmana.
2: Fins a la pròxima.
1: Adéu, bon dia.
0: Ara i aquí. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Sunset på Nu FM. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
3: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
2: Només a Ràdio Tordera.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin de

0: Doncs bé, són 1:15, moment en què nosaltres ens endinsem en aquest espai a fons. Tenim cada dia diferents professionals que ens acompanyen i bé, en aquest cas ens fan doncs, entenedors i ens expliquen moltes coses sobre la temàtica que ells doncs, en són professionals. Avui tenim el veterinari de Montsalut Veterinària, Joan Ferran. Bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Mira, una vegada més per aquí.
0: I què tal els animalons? Trobo que n'hi ha molts, només veus persones amb gossos, eh?
1: Sí, cada vegada n'hi ha més, sí. Gossos i gats també, déu-n'hi-do.
0: Home, però al carrer no.
1: No, al carrer no, gats normalment estan a casa. No es veuen, però n'hi ha.
0: Però molta gent diuen, oh, ja s'acostumarà el gat a anar pel carrer, i jo sempre he pensat que no.
1: No, alguns sí que se l'acostumes de petit, però s'espanten, són molt espantadissos, i bueno, en llocs rurals sí que hi ha gent que els passeja i estan bé, però com veuen gossos i tal, s'espanten més. Però vaja, la tendència estadística general és que augmenta el número de gats i disminueix el número de gossos.
0: Ah, sí, bueno, són més independents, no donen tanta feina. Sí. Déu-n'hi-do, eh? També, a veure. A veure, un tema interessant i que, bé, ja ens hi hem d'anar posant tots, encara que no ens agradi, i això parlo per la que estic parlant, és el tema de la intel·ligència artificial, que, bé, molts propietaris doncs busquen un diagnòstic en intel·ligència artificial, el meu animal té això, vinga, doncs anem al veterinari i vinga, i després et demanen un tractament, que bueno, la intel·ligència artificial no tot és veritat.
1: Hi ha molta gent primer que tenen una confiança o busquen una segona opinió a la intel·ligència artificial o abans d'això simplement a internet. I sí que arriben a errors molt freqüents, perquè, no sé, l'altre dia mateix un senyor va trucar, diu, vinc a fer una analítica perquè el meu gros té una insuficiència del tiroides. Diu, com ho saps? Sí, perquè els símptomes... Bueno, fas anàlisis perquè vol fer-ho i està sa com un... d'això. I la gent, esclar, no pots agafar com a referència això. I llavors l'altra cosa també que te trobes molt freqüent és que simplement t'envien una foto o un vídeo, mira, te passo una foto del meu gos o del meu gat, digue'm a veure què té.
0: No ets adiví.
1: Els animals s'han, bueno, igual que les persones, el metge o els animals, el veterinari, els animals s'han de mirar, tocar, preguntar, tot, la temperatura, el tacte, el dolor que tenen, no n'hi ha només amb la foto o amb la vista prou.
0: Doncs sembla que com actuen d'aquesta manera un propietari és que, no sé si dona importància suficient al seu animal de companyia, perquè a veure, això sembla que és de calaix, no? De que, a veure, l'animal s'ha de... l'entès, el veterinari com tu, és com tu dius, no? Tinguer-lo a davant i, a veure, una sèrie de símptomes que la persona poc els sabem, no?
1: Ja, sí. El que passa que inclús l'altre dia també llegia un treball que això també condiciona la mentalitat de la gent, que deia que en persones havien fet un estudi i els que arribaven d'urgències, la distribució dels pacients ho encertava més la intel·ligència artificial que el metge que està allà de guàrdia. Llavors, clar, primer que no crec que sigui cert, no? Però llavors això, aquestes notícies que surten i això van acomodant o mentalitzant a la gent que és molt important la intel·ligència artificial.
0: Ha sortit una sèrie de lleis. Una d'aquestes és que inclús els gats no es poden deixar sols a casa i els gossos sota multa.
1: Sí, s'han de passejar, en el cas dels gossos s'han de passejar un mínim de 2 vegades al dia. És pel benestar animal, eh? I els gats has d'estar, no pots deixar-los 3 dies sols a casa amb menjar i aigua perquè l'animal vulguis o no troba a faltar i pateix. I llavors cada vegada té molta importància el benestar dels animals.
0: Sembla mentida, eh? Sí. Hi ha multa i tot, eh?
1: Sí.
0: I com
1: que passa que són moltes, són difícils de comprovar.
0: No?
1: Home, si un té un gos allà lligat nit i dia en una parcel·la, això és denunciar.

0: negociable i muntable. Si no l'has tret a passejar 24 hores, és molt difícil que te controlin a cada moment.
1: Com un gos és d'aquests que pressiona el porten sense lligar i ataca amb un altre gos que el porten a passejar lligat, això són coses que es poden denunciar?
0: Sí, clar, tu quan tens un gos has de tenir una assegurança de responsabilitat civil.
1: L'has de tenir obligatòriament.
0: En els de races perilloses és obligatori, en les altres races crec que serà obligatori, però em sembla que encara no ho és, perquè la llei ho diu, però el reglament no està aprovat, si no vaig mal entès, que a la llarga serà obligatori. Però això no vol dir que encara no el tinguis assegurat, el responsable ets tu. Això és com si vas amb un cotxe sense assegurança i atropelles una persona, si tens per perdre, ets tu el responsable d'això. I llavors, bueno, és molt important, sobretot els de races perilloses, portar l'emmorralló. I si no és de raça perillosa i tu saps que aquell gos és agressiu vers altres gossos, no cal que t'ho diguin. L'hauries de portar amb morralló o passejar en el tancat del parc de passejades quan no hi ha altres gossos. La responsabilitat de les persones a vegades no cal que et diguin les coses. Que
1: sí,
0: hauries de saber-ne sentir comú.
1: Hauríem de sentir comú. En aquest cas, com es treu a passejar un gos, ja parlant de gossos per sortir, aquest primer estiu és aconsellable mullar-se com arribes de fer un passeig? Vull dir, esclar, l'animal el fa com nosaltres, no? Segons a quina hora surts, l'animal deu suar encara que no vegis gotes de suor,
0: sí,
1: no?
0: Bueno, els gossos no suen, no tenen glàndules sudorípares, i llavors la seva manera de ventilació és amb la respiració, quan treuen un pam de llengua i li goteja la saliva. Això és una manera de baixar temperatura, de suar. Sí que és important treure'ls de sentit comú, primera hora del matí o última hora de la tarda, la mateixa hora que nosaltres iríem a passejar, no se'ns ocorrirà anar a passejar a les dues del migdia. Treure'ls en llocs d'ombra i vigilar molt, sobretot, el que diuen els cops de calor. Els cops de calor, que poden ser mortals en un gos, a l'exterior és difícil que el tinguin, per això que dèiem jo que ells baixen temperatura amb la respiració, però sí que és criminal a dins un cotxe tancat. Vull dir, a vegades hi ha hagut gent que deixes el gos a dins un cotxe per anar a fer un encàrrec de 10 minuts i en aquells 10 minuts te pot fer un cop de calor que es pot morir o tens molt difícil. Llavors, en aquests casos de cop de calor, tant si és al carrer com a dins un cotxe, mentre no pots anar al veterinari, sí que és important mullar-lo amb aigua ben freda, si tens gel a mà, posar-li gel, o sigui, fer baixar la temperatura tant com es pugui.
1: Esclar, a veure, també no ens sembla que puguin tenir cops de calor, sembla que és una cosa només per als humans, no? Però veig que amb ells també els perjudica moltíssim. Bé, si algú té alguna pregunta que vulgui fer amb en Joan Ferran, veterinari, pot trucar al telèfon de la ràdio 93-764-2893. Jo, mentrestant, li vaig a fer algunes preguntes que doncs m'han arribat, i alguna d'elles és esterilitzar una gata. Fa que, abans del cel, fa que s'allargui la seva vida?
0: Aquí també hi ha treballs a favor i treballs en contra, sobretot en les gosses. Les gates no està tan estudiat. Les gosses, temps enrere, deien que era millor fer-ho després del primer cel. Ara diuen que és millor fer-ho abans.
1: Va canviant, també, és com la moda,
0: sí,
1: això,
0: va canviant, i jo crec que la diferència no és considerable. Diuen que si ho fas una mica abans baixes la incidència de tumors en mama en un futur, sempre i quan aquell animal genèticament en pogués crear. No els evites, els retrasses en el temps. I en el cas de les gates, el que voldria ser recalcar, que això sí que la llei ja ho diu, la llei de protecció d'animals, que és obligatori castrar-les, les femelles de gates.
1: Bueno, perquè no hi ha gent, aquestes colònies que hi ha Potser sí que no se'n veuen tants, no?, de colònies de gats.
0: Jo crec que ha disminuït, sí. I sobretot les colònies i gent que venia allà, mira, m'ha criat la gata, tinc quatre gatets, busca algun propietari. És molt difícil trobar un propietari que vulgui, que vulgui quatre gatets.
1: Bueno, i que, esclar, jo amb això em fa gràcia, perquè sempre, com veus que n'ofereixen, volen que, si n'hi ha dos, que es quedin tots dos, i clar, diuen, és que dos de cop, ja, no sé. Aquí a Tordera hi ha molts de pins, a zona de bastants de pins, i si un gos llepa el que és el que surt del pi, Li va fer-li mal, és dir...
0: Sí, suposo que te refereixes a la processionària.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Els cucs aquests que baixen, sí, que fan aquella corrua de cucs. Sí, sí, són molt tòxics. Lo típic és que enflairen allà, el toquen amb la... el mosseguen una cuca i com que la deixen anar de seguida perquè pica, lo típic és que els hi fa molta salivera, una inflamació... i a vegades una necrosis de la punta de la llengua. O sigui, jo tinc clients que han perdut un centímetre de llengua per la necrosis dels cucs. I si en algun cas, que molt rar, arribessin a menjar-se'n un, llavors sí que la cosa és més greu perquè pot posar a nivell de glotis aquest problema i es podria fugar. Però el 99% de les vegades són simplement de boca, de llengua i de boca... que és recuperable.
1: Amb això, amb antibiòtic, perquè els veterinaris es veu que ara també us heu posat, com fan els metges de salut pública, de que no els agrada recetar antibiòtics. També està igual, o què?
0: Sí, bueno, no és que no ens agradi, és que controlen molt els antibiòtics, hi ha tres tipus d'antibiòtic, i només de primera actuació només en pots usar un, que són molt pocs antibiòtics, i tots els altres s'han d'usar amb antibiograma previ.
1: Què és això?
0: Clar, tu si vens amb el teu gat i té un mal a la pell, t'hauria de dir, mira, agafem un cultiu, l'enviem al laboratori i mirem quin antibiòtic cura això.
1: Ah, està bé.
0: Val? El problema que hi ha és que si és una cosa de pell pots esperar 8 dies, normalment, tranquil·lament, sense cap problema. Si és una pneumonia i esperes 8 dies ja l'has enterrat. llavors moltes vegades convé actuar ràpid amb el que tens a mà.
1: Quines són les urgències que tens més a l'estiu?
0: Bé, a l'estiu les que es donen més normalment són dermatitis de pell per problemes al·lèrgics, ja sigui al·lèrgia a les caques de les puces. A vegades una sola puça, no cal que n'hi hagi moltes, una sola puça a la caca pot donar unes dermatitis molt extenses. Sí. Tots els problemes aquests relacionats amb l'al·lèrgia, llavors també, ja no a l'estiu, sinó al cap de 2 mesos d'haver passat l'estiu o 3, o inclús ara, arriben els de l'any passat, molts casos de leishmània, de la malaltia del mosquit. Ara a la primavera ens estem trobant amb els gossos que els va picar el mosquit a la tardor, perquè a vegades tarda uns mesos a sortir, i a finals d'estiu a la tardor trobes amb les picades de l'estiu.
1: Oh, caramba!
0: I ara últimament hi ha hagut bastants casos d'això.
1: No hi ha un tipus de vacuna o d'una protecció envers aquesta malaltia?
0: Sí, es pot usar o bé una protecció, com fem nosaltres, per evitar les picades del mosquit quan comana. La protecció, ja sigui amb pipeta o amb esprai o amb collar, té els efectes que té. Nosaltres, si anem a la platja i ens posem protecció, no ens pessiguen tants mosquits, però algun ens pessiga. Si tenim la mala sort que aquell està infectat, no ha servit de res la protecció. I llavors hi ha les vacunes que funcionen bastant bé, no tan bé com les vacunes víriques o bacterianes, perquè les parasitàries sempre tenen efecte més baix, però bueno, donen una protecció d'un 80% dels animals vacunats, i en el cas de que ho agafin, un que ha sigut vacunat normalment també ho passa més fluix.
1: Ah, està bé.
0: I els gossos no vacunats, esclar, hi ha cap a un 15% de gossos positius, no vol dir que estiguin malalts, però que tenen el paràsit. Llavors, si protegim un 80, doncs és un èxit bastant important.
1: Oi tant. És interessant, doncs, que hi hagi aquest tipus de vacuna. Tenim aquí unes quantes dates per WhatsApp que pregunta el meu gat, només menja per mi dolç, és dolent?
0: Bé, menjar només una cosa no és aconsellable. El menjar ha d'estar equilibrat i... inclús equilibrat i de diferent composició quan el gatet petit creix, o quan ja és adult, o quan ja és vell. I en els mascles jo també aconsello, encara que no tinguin problemes, com que són molt propensos a tenir problemes urinaris, donar com a prevenció un pinso, ja que en diuen urinari, que és per evitar aquests problemes. Llavors, sempre que donem un sol menjar, no és el més adequat.
1: Un menjar d'aquests tipus preparats, això deu ser sec, no?
0: Sec o tou, és igual, però també. Tots estan equilibrats, aquests, els preparats tots estan equilibrats.
1: Tant en gos com en gat, igual?
0: Sí, sí, sí. Són, sí, són diferents composicions, però tots ara actualment generalment les marques de pinsos, sobretot si són marques conegudes,
1: conegudes per la televisió o conegudes per un, per un indret com és Montsalut Veterinària, que els atreu allà.
0: Hi ha una sèrie de marques que fan distribució només amb canal veterinari, cada vegada menys.
1: Per què? Cada vegada menys.
0: Perquè el comerç de l'alimentació de gossa s'ha ficat, inclús les botigues ja han anat tancant, la majoria de botigues, i s'ha ficat en grans centres, no centres comercials generals, sinó específics d'alimentació de gossos.
1: Ah, val.
0: I en allà també pots trobar moltes marques. De la televisió tampoc en pots fer cas, perquè no tot el que anuncien per la televisió és el millor tant per persones,
1: sí,
0: com per animals.
1: Sí, però la gent,
0: no?
1: A veure, és allò que te'l van posant, t'ho van posant, i tampoc...
0: Sí, sí. Bueno, i a nosaltres ens anuncien pizzas i comprem pizzas, i no és el més saludable. Però qui diu pizzas diu hamburgueses, el que sigui. No? I bueno, tots hi caiguem i tots són el que més comprem.
1: Però el Montnegre, diuen que es passeja el seu gos i diu que es rasca molt. Què pot ser? Al·lèrgia o poden ser paparres?
0: Bé, si són paparres o llagastes es veuen.
1: Es veuen?
0: Sí, normalment.
1: Si tu tens el gos, el gat, molt de pèl, es veuen?
0: Sí, si el vagiles i el aixeques el pèl a contrapèl, les paparres sobretot es veuen. Mm. Val? I la llagasta, quan és petita, costa més de veure, que camina, però bueno, es veuen. I el millor, si estàs en dubte, avui dia hi ha pastilles que li dones i estan 3 mesos que saps que no t'engafaran cap.
1: Tant gos com gat, això?
0: Sí, els de gat duren un mes i els de gos duren 3 mesos, o també n'hi ha de més, eh? Això és una cosa. L'altra cosa que costa més de veure són les puces, perquè són més fugisseres i tot això. Però així i tot, si vas a contrapèl o mires la panxa que hi ha menys pèl, normalment les veus. I l'altra cosa que dona molta gratera en aquest temps és el que comentàvem de les al·lèrgies. Les al·lèrgies, hi ha gossos que no tenen cap puça, ni cap paparra, ni cap paràsit, i no paren de rascar.
1: Ah.
0: I les al·lèrgies, és més difícil saber-ne la causa, perquè són moltes.
1: Clar.
0: I normalment, si fas una analítica, surt que és al·lèrgica a 8 coses diferents.
1: En els animals, que s'acostuma, no sé si és costum o és que som savis, només volen veure de l'aixeta. Què? Què ens diries amb això?
0: Bé, no passa res si veuen de l'aixeta, vull dir que és aigua potable. No
1: bueno, però després no pot la persona encomanar alguna cosa? Clar, perquè bueno,
0: de l'aixeta que vols dir, una font d'aquestes del carrer? O...
1: No, l'aixeta de casa seva. Una aixeta, de la cuina, suposo que deu ser jo.
0: A veure, jo, per exemple, no el deixaria veure de l'aixeta de la cuina, però si és l'aixeta de regar del pati...
1: Bueno, això sí, però
0: no hi ha d'haver
1: problema. No, però aquí ho he de dir, això, eh?
0: Sí. O sigui, malalties que puguin encomanar els gossos. A veure, per exemple, ara, la que s'han donat alguns casos l'últim any, pocs, eh? Alguns casos a la província de Girona són la leptospirosi. La leptospirosi s'encomana si tu toques una cosa que ha tocat el pipí del gos.
1: Ah.
0: Val? I d'un gos a l'altre, quan el gos fa pipí i un altre llepa el pipí, es pot encomanar. Per la boca és difícil que s'encomanin malalties. Però vaja, si el tenim vacunat de les 8 principals malalties del gos i el tenim desparasitat, perquè el problema dels cucs també en mainades poden encomanar, en principi no hi ha d'haver-hi problema. Però vaja, és d'higiene, vull dir que igual que tota la família no em veuríem a la xerra.
1: No, però és clar, a veure, però potser, esclar, jo això ho vaig pensant,
0: sí,
1: que amb un got, esclar, l'animal ha estat allà llepant, vull dir que no ho sé, jo no m'ho deixaria.
0: Has de tenir els seus estris de menjar i de beure. I tu pensa que un animal sa, sigui gat, sigui gos, si té aigua i menjar no es deixa morir ni de set ni de gana. Una altra cosa és que l'acostumem nosaltres d'una manera, i a vegades hi ha gent que diu, oh, és que no menja si no li dono el menjar a la boca. Bueno, clar, vull dir...
1: I si l'has començat a donar des de petit.
0: Si l'has començat a donar a la boca, però si la deixes 2 dies sense menjar,
1: no
0: es morirà de gana. Però, mira, els acostumem malament, a vegades.
1: Avui estava llegint una notícia que diu que... bueno, perquè hem parlat amb alguna nutricionista i tal, això del dejuni, i un científic doncs comentava que estava 16 hores sense menjar, doncs el propi cos menjava del propi cos i eliminava doncs coses dolentes. No sé si pot ser veritat, no pot ser veritat i tal. Però és clar, al no tenir menjar, doncs el cos s'espavila de la seva manera.
0: Sí, sí, sí. A veure, el anys i anys o segles o mils anys enrere, quan els gossos eren salvatges i els gats eren salvatges, menjaven el dia que trobaven menjar, no menjaven cada dia. I en el cas dels llops i això, es donen casos que quan troben un animal mort o cacen un animal, s'afarten a més no poguer, i llavors potser estan 3 dies sense menjar. Però això en els gossos ara domèstics no és l'aconsellable, perquè podem fer dilatacions d'estómac, podem fer torsions d'estómac, l'ideal és donar-los com a mínim 2 vegades al dia, o si pot ser 3, que no s'afartin massa. No?
1: Què aconselles, per exemple, amb un gat o amb un gos? Tenir aigua sempre, suposo. El menjar, si en tenen, jo veig que sempre va menjant. Jo parlo que per la meva gata té un gat. Tou, i després tinc el sec. Però ho tinc sempre tot en allà. És aconsellar, però és millor treure-los i donar-los doncs, un bon horari.
0: Sí, l'aigua l'han de tenir sempre. Val? El menjar, normalment cada marca de menjar, sigui en llaunes o sigui sec, te posa una gràfica dels grams que li toquen al dia per aquell animal, pel que pesa. Val? Si l'animal està bé de pes i tu li dones aquells grams, tant és que se'ls mengi tot el dia com vulgui, com que li donguis amb 2 vegades al dia o amb 3. Si l'animal està de sobrepès, que és molt freqüent, sobretot tenir gats, i gossos també no tant, però sobretot gats molt obesos, i llavors li has de controlar el menjar, li has de pesar-li, i llavors, si veus que li dones de cop i se l'acaba tot de cop, doncs li dones amb 2 vegades, però aquella és la dosi diària. Inclús hi ha menjars de règim que has de controlar encara més, has de controlar el que pesa el gat, el que pesa el menjar, i segons el que va perdent de pes, anar-li disminuint la quantitat de menjar. Tampoc no és bo aprimar-lo de cop en plan bèstia.
1: Així també és perjudicial si estan massa grassos, eh?
0: Sí, sí, sí, l'obesitat és molt, sobretot amb gats, és greu, eh? Agafen problemes de fetge, lipoïdosi hepàtica, és important tenir els a bé de pes.
1: I tenir-hi tou, menjar tou, i a més tenir-hi el sec, què? Està bé o...?
0: Sí. Si la quantitat total, sumant les dues coses, és el que li toca...
1: Ah, val, sumant les dues coses.
0: Sí, està bé. El problema de menjar tou és que els gats normalment s'acostumen al tou i al final te deixen el sec. Cada vegada més s'acostumen al menjar tou. Però també és veritat que quan són ja molt vellets, que a vegades no tenen dents, o tenen per problemes de gingivitis, els ha hagut d'arrencar algunes dents i tal, es mengen millor el tou que no pas el sec.
1: Ara m'ha fet gràcia amb això de treure alguna dent, així també se li treuen dents.
0: Sí, sí, sí, sí. I en els gossos nosaltres no ho fem, però hi ha llocs que, a Barcelona, això, que estan ficant pròtesis dentàries.
1: Què dius? Ara, per favor, no?
0: Sí, sí.
1: És a dir, mireu sempre també el que és les dents, com estan, i si els havíeu molt corcades, l'animal deu demostrar que li fa mal, no?, la boca.
0: Sí, sí, es nota perquè li fa mal, sobretot quan menja, es queixa o menja sempre pel mateix costat, i sobretot es noten els gossos per l'olor, bueno, i els gats no tant, però els gossos per l'olor. Fan una olor de... quan hi ha molt de sarro, fan una olor com... mala olor, com de peix podrit.
1: Sí. Si un animal dorm amb tu al llit, què és el que has de tenir més en compte?
0: Bé, que no tingui paràsits.
1: Els collars aquests que són antiparàsics són recomanables?
0: Sí, els collars van bé, tot va bé, però hi ha coses més... O sigui, la pastilla és el més efectiu que hi ha.
1: Tant gats com gossos?
0: Sí, sí. I els collars també han de mirar que si porten, segons quin tipus de collar porti, clar, si dorm al llit i dorm al costat del nostre coixí, estem respirant el collar. Llavors, també hi ha collars naturals, això de l'arbre del nem i coses d'aquestes que... no són tan efectius, però es poden combinar una pastilla que és més efectiva amb un collar d'aquests protectors més naturals si dorm a la vora.
1: Parlàvem de menjar, i aquí una pregunta que m'arribava és que tenen un gos i es menja la seva caca.
0: Això de cadells és bastant freqüent, perquè no, però i simplement a vegades amb l'educació, diguent-li que no i d'això, se'ls hi arregla i d'adults ja no ho fan.
1: És normal, doncs, això?
0: Amb cadells sí, que no normal, però és molt freqüent. I llavors, quan, res, si l'eduques una mica, normalment deixen de fer-ho. I si es veu que continuen fent-ho, hi ha un sistema, una cosa natural, que venen un medicament que són extractes de pinya d'aquesta americana, que diuen que llavors si els hi dones això en el menjar, la caca té mal gust i no se la mengen. En algunes ocasions funciona bé.
1: Haig de buscar la tàctica, sí. Doncs que...
0: Sí.
1: Una recomanació, Joan. A tota la gent que tingui animals, a veure què hem de fer.
0: Bé, cuidar-los bé, tenir-los tant emocionalment com sanitàriament.
1: Això d'emocionalment, jo és que no acabo de... No, vaja.
0: Bueno, emocionalment vol dir... A veure, també aquí hi ha una cosa, que un gos o un gat l'hem de cuidar bé, però l'hem de cuidar com un gos o un gat. No podem cuidar un gos i un gat com un bebè. Perquè inclús ara hi ha una tendència que diuen que aquests gossets que els fas anar amb vestidets, amb llacets i no sé què, hi ha qui diu que això els atraumatitza, perquè els hi treu les... Bueno, és molt discutible totes aquestes coses, no? Però bé, ha de ser ben cuidat, no com fèiem abans, que el teníem tot el dia estacat al carrer, a la casa de pagès, i jo crec que tampoc s'ha d'arribar a l'altre extrem de fer-los festes d'aniversari i tot això que n'hi ha, eh? Hi ha festes d'aniversari del gos, amb convidats, amb... Allò, hi ha piscines per portar els gossos, només piscines de gossos,
1: oh, Joan,
0: amb les seves joguines.
1: Favor, què dius,
0: clar, llavors arribem a un altre extrem que jo personalment crec que s'ha de fer un entremig.
1: Per favor, no? Per favor, Déu-n'hi-do. Els deuen sobrar els diners i tot aquesta gent, eh? Perquè, sí. Escolta, tot això deu ser car.
0: Bueno, i també lo estrany o lo curiós és que a vegades hi ha gent que es gasta molt, per dir alguna cosa, en vestits del gos, i que llavors no el vacuna perquè la vacuna val 50 euros.
1: Clar. I això és l'important, no?
0: L'important primer és l'alimentació, la sanitat, que estigui sa, i llavors tot l'altre, no? Que jo me puc permetre de portar el gos, no sé, en un hotel de gossos de vacances, doncs de primera, val? Que el puc portar a la piscina perquè econòmicament m'ho puc permetre, molt bé, però el primer... és l'alimentació i la sanitat. Això és molt important.
1: Molt bé, doncs avui ho deixem aquí. Joan, quantes coses ens has explicat? Aquesta última a mi m'ha deixat poca vedada, eh? Això és ja superior, sí, sí. A lo superior, eh? La vacuna se posa una vegada a l'any, tant gossos com gats, o s'ha de fer més sovint?
0: Sí, s'aconsella un cop l'any, és aconsellable. De les moltes coses que porta la vacuna, n'hi ha alguna que dura més d'un any, però n'hi ha que no. Llavors, per no haver d'estar pendent de tantes vacunes, ara aquesta, ara l'altra, un cop l'any de tot junt
1: i ja està. Molt bé, doncs en Joan Ferran, veterinari de Montsalut Veterinària, el podeu trobar a Camí Ral, número 190,
0: sí.
1: I tinc un telèfon aquí, però és el fix, el 93-764-2453, 93-764-2453, o no sé si vols dir el mòbil, Joan.
0: Bueno, quan no hi sóc el desvia el mòbil.
1: Quan
0: s'acaben les trucades el desvia.
1: Molt bé. Joan, moltes gràcies. Te tornarem a cridar algun dia ara a l'estiu, per l'estiu, a veure si ha sortit alguna novetat, i que passeu, doncs, també un bon cap de setmana.
0: Molt bé, a vosaltres.
1: Vinga, adéu, bon dia.
0: Adéu.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius. Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament rep el reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya 2025. Es distingeix als ajuntaments en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania, la seva gestió interna. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
3: Tant volem felicitar tot el personal de municipal que treballa en aquest departament en pro de la transparència i sobretot la digitalització dels tràmits que estem duent a terme, que en són molts.
2: La Biblioteca de Tordera ampliarà l'horari durant la selectivitat per acollir uns 600 estudiants diaris. Davant la procedència d'alumnes d'altres municipis, la sala polivalent de la biblioteca es prepararà com si fos un menjador escolar. Sílvia Enfrons és directora de l'equipament.
4: Entre prova i prova els hi va molt bé poder tenir aquest espai doncs, amb una temperatura ambiental adequada, fresquets, a un espai tranquil per poder seure, per poder acabar de repassar algun contingut d'exàmens doncs, que tenen el dia següent, per exemple, poder compartir una mica com els hi ha anat la cosa.
2: El Teatre Clavé presenta La mirada del poeta 2026, un viatge poètic i multidisciplinari entorn de l'obra d'Anna Bou Jorba. Dijous es farà una xerrada amb la poetessa, dissabte tindrà lloc l'itinerari artístic, una xerrada de dijous que podreu seguir en directe pel canal de YouTube de Ràdio Tordera i en reemissió per ràdio dissabte al matí després de l'informatiu de les 10. Tordera impulsa subvencions de 200 euros per a persones de 55 a 75 anys per promoure l'envelliment actiu. Els ajuts, sol·licitables fins al 12 de juny, financen activitats comunitàries, socials i d'autocura al municipi per combatre l'edatisme i reforçar els vincles veïnals. Toni García, regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
5: Llavors creiem molt important que no deixin de fer aquestes activitats, que els va molt bé, que els ajuda a socialitzar, que els ajuda a sentir-se útils, i per aquesta raó des del Departament de Serveis Socials farem aquesta nova convocatòria per aquest any.
2: Bona imatge del Taekwondo Més Tordera en la seva primera gran cita internacional com a equip al Gran Prix de Sofia. Héctor Pavón frega les medalles mentre que Ainhoa Martínez i Clara Atutxa sumen una valiosa experiència en aquesta cita. Ho valorava el coach de l'entitat, Òscar Pavón.
6: Bueno, i l'experiència d'anar amb un equip a participar al Gran Prix de Bulgària, pues, bueno, ha estat molt positiva, la veritat. Jo com a entrenador estic molt satisfet, més que pel resultat, pel funcionament de l'equip. ¿Vale? L'equip ha funcionat molt bé, tothom ha col·laborat, tothom ha posat la seva part i bueno, ha estat molt bé i estic molt content.
2: Parlem del temps, previsió per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment, jornada que ve marcada per un temps força tranquil, amb alguns núvols, alts i mitjans, poc importants, es tracta del pas d'una cueta frontal poc activa. Aquesta tarda sí que es reactivaran les tempestes al Pirineu, Prepirineu i nord de la serralada prelitoral, però aquí a la costa no hauria d'arribar res de tot això. De fet, fins i tot sembla que aquesta tarda podríem tenir més clarianes que no pas aquest matí, amb núvols alts i mitjans poc importants. D'entrada, els vents fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda seran moderats, però, de component est, i les temperatures que avui baixen una mica, tampoc no massa. La situació marítima amb aquest vent més moderat a la tarda s'alteraria una mica i cap al vespre veurem petites àrees de maror poc importants en conjunt, però predominarà el marejol de cara a demà, l'ambient es farà assolellat, en general, alguns núvols poc importants i amb unes temperatures cada dia podran pujar una mica, però tampoc no gaire, més o menys les tindrem com les d'ahir. Avui baixa una mica, demà tornen a recuperar-se a l'espera, tot això d'un canvi de temps que dijous a última hora de la tarda ens portarà xàfecs i tempestes i una bona davallada de temperatures que notarem ja de cara a divendres.
2: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció.
8: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
10: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... que no t'enxampi sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
11: Dental Company, porque sonreír

0: Fred på Nu FM.
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
2: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
0: Ràdio Tordera.

0: energia, aquest públic. Hola, què tal? Bon vespre, bona nit. Doncs això, aquesta energia d'estrena de mes. 1 de juny del 2026. Benvingudes i benvinguts en aquesta edició que arrenca ara i que fins a arribar, vaja, 4 minuts per sobre de les 9 del vespre i fins plantar-nos pràcticament a les 10 de la nit, us estarem acompanyant aquí a través del dial de la 107.1 de la freqüència modulada, a través d'internet a radiotordera.cat en directe o també la repetició dels dimarts d'una a dues del migdia. Som la tornada al torn musical que t'ajuda a superar la rutina, que t'ajuda a superar el dilluns, aquesta arrencada de la setmana. Venim, doncs, amb aquesta mateixa línia que fa 7 dies, amb temperatures altes, amb aquest aterratge de l'estiu pràcticament que, vaja, es fa notar, no, el següent, amb aquestes xafogors, amb aquestes calors, que sembla que de cara a la recta final de la setmana pot ser que la cosa vagi anivellant-se, però que, sí, sí, el mercuri puja cap amunt i molt segur aquest cap de setmana heu ja estrenat la platja, les piscines, heu pres el sol, comenceu a agafar el vostre coloret d'estiu i res, nosaltres que ja aquest mes de juny, un mes de juny molt intens, on s'acabaran les classes, la temporada, s'acabaran doncs moltíssimes coses, però que també segur que se n'arrencaran d'altres i, per què no, doncs les vacances, alguns de vosaltres, doncs també les teniu a la cantonada. Així que, pas a pas, bona lletra, bona jornada, bona setmana rere setmana i des d'aquí, des de la ràdio, doncs nosaltres que ja arrenquem amb tot. Tenim preguntes ja llançades a través de les xarxes socials, però el que farem en primer lloc és recuperar i també compartir-vos els resultats de la setmana passada.
1: Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada

0: Perquè, bé, això, la setmana passada estàvem immersos amb el tema del Bad Bunny, del seu aterratge cap a la ciutat de Barcelona, amb el que va ser, doncs, aquesta gira de concerts, que ara continua precisament amb la seva posada en escena a Madrid. Per tant, encara continua, encara segueixen batallant, i com us dèiem, fa una setmana aproximadament us estàvem explicant, o us estàvem proposant, més ben dit, sobre cançons de Bad Bunny, aquesta trajectòria musical que té l'artista, i proposàvem tres cançons. Ja tenim votació i, per tant, avui començarà aquesta edició de la tornada 1 de juny amb l'estrena, o vaja, més ben dit, aquesta estrena del nou mes, amb una cançó de Bad Bunny. Vinga, tres opcions. Tercera posició al podi, us proposàvem Titi me preguntó. És una de les cançons també mítiques del cantant, amb un 18% dels vots. Segona posició per DTMF, una de les altres cançons d'actualitat d'aquest 2025-2026, amb un 36% dels vots. I qui s'ha, vaja, postulat, encapçalat la llista amb un 46% dels vots, és un tema d'actualitat, és un tema d'aquest mateix 2026. Bad Bunny ho està petant amb això que va sonant a les diferents ràdios musicals, que encapçala també, a més, llistes. Poca cosa més a dir amb el Nueva York. Som-hi!
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
2: Nueva York!
0: Ah, exactament. A més de Nueva York, doncs en Bad Bunny, que no calen masses presentacions. Per ell, Nueva York, la cançó més votada de l'enquesta de la setmana passada. En uns instants ja us proposem, us presentem la d'aquesta setmana.

0: Bé, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona fa uns dies enrere, eh? Això és un no parar.
1: Cuidao, que nadie no ha...
0: I vaja, bàsicament aquest tram final de la cançó de Nova York el que fa és agafar el micròfon i parlar-te a cau d'orella. Així que amb aquest tram final de la cançó...
1: Cuidao.
0: Aprofitem també nosaltres per presentar la nova llista musical, que ja saps, la pots trobar a través de Spotify. Cada 7 dies l'actualitzem i avui segueix de cançó enrere cançó amb una altra de les bones d'aquest 26. Es tracta de la Olivia Rodrigo. Tenim bons records dels culers. Recordem que aquest any el clàssic, el segon clàssic on el Barça es va proclamar campió de Lliga, doncs l'artista Olivia Rodrigo va ser la gran mostrada amb la samarreta que vestia l'equip blaugrana.
2: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: Però ens quedem amb la música de l'Olivia Rodrigo, com us dèiem, presentant aquest Drop Dead, aquest 26. Amb la llista, com sempre, que ens agrada avançar en aquest inici de setmana.

0: bé que sona la Olivia Rodrigo, i més per aquesta picadeta d'ullet que els culers sempre ens agrada que el clàssic acabi amb l'artista i a sobre amb victòria, eh? Doncs això porta per títol Drop It. Doncs amb l'últim segon de la cançó, encara ben alta. Vinga, doncs avui anem cap a les xarxes socials perquè ja tenim el que és l'enquesta musical, una enquesta que ens ajuda a començar el programa amb una de les cançons que us proposem, més ben dit, en aquesta enquesta sempre va dedicat en un grup o en algun artista, i precisament doncs aquesta setmana va per un grup musical que els vàrem tenir a la Festa Major de Tordera, que a més doncs estan estrenant nou tema, i vaja, són els Flies Ice Cream, que ells ens fan música en català i us estem proposant tres temes dins de la seva discografia que ens heu d'ajudar doncs a arrencar el programa. Per què? Doncs perquè precisament la setmana que ve, si tot va bé, us proposarem i us presentarem la nova cançó de la banda. Per tant, la setmana que ve tindrem doble ració de Flies Ice Cream, tant la primera cançó, que serà escollida per tots vosaltres, per als que esteu a l'altre costat, i a la segona part arrencarem doncs amb el nou tema de Flies Ice Cream. Porta per títol Imagina, val? No us dic res més. De fet, el nou àlbum també portarà el mateix títol. Imagina. Així que imaginarem aquesta nova cançó, però abans el que no imaginarem és la participació a través de les xarxes socials. Si entres a l'història que trobaràs en el perfil oficial d'Instagram de Ràdio Tordera, això és la pregunta: amb quina cançó de Flies Ice Cream et quedes? O bé, Dorayakis, Bona Vida, o Quan em tornes a mirar. Són de les tres cançons més escoltades del grup a la plataforma de Spotify, i per tant ens anem de cada una per tal que la setmana que ve doncs puguem abarrancar amb una d'elles. Amb quina et quedes de Ice Ice Cream? Doncs va, ajuda'ns, i també podràs posar el teu toc musical aquí a la tornada. Avui som dilluns 1 de juny del 2026 i de Flies Ice Cream seguint quedant-nos amb la música del nostre país. Ara li tocarà tot seguit a la banda que porta per nom la Tour de Carol. Doncs amb la Tour de Carol ens quedem amb el seu Una Party Plus, Una Party Més.
1: Participa en l'enquesta musical que et proposem a través de la història que trobaràs a l'Instagram de Ràdio Tordera i ajuda'ns a escollir la millor cançó.

Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: portes de l'estiu, una mica de Shakira, que sempre per circumstàncies ben buscades hi ha alguna de les seves cançons on precisament la seva cançó, la seva música serà la oficial també en el Mundial de Futbol, eh? Per tant, tindrem Shakira per una estona. En aquest cas, avui, recuperant aquest Algo Tu, juntament amb la col·laboració de Billy. Sí, sí, aquesta sí que també és de... Vaja, de novetat i d'actualitat 2026, absolutament. Vinga, va, doncs ara una mica de Lady Gaga, per què no, amb el seu Runaway. Vinga, i entrem a la recta final de la primera part de la tornada d'1 de juny.
1: Els dilluns les cantem totes. No matter what, you got.

0: Doncs això mateix, Runaway, de la Lady Gaga, juntament amb Doki, que és la col·laboració també amb aquest toc més versió digital, més dance, que ens han proposat i que ha sonat aquí a la ràdio. Moment d'aturar-nos, un moment de publicitat. Exacte, Runaway, publicitat i tornem.
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.
2: 107.1 FM. Tordera.
3: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
4: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
3: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
4: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
3: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.

Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín.

0: Aquí estem, ja iniciada aquesta segona part de la tornada d'avui dilluns 1 de juny del 2026. Què tal, com esteu? Bon vespre, bona nit o bon migdia, per als que ens estigueu escoltant en la repetició dels dimarts d'una a dues. També una cordial salutació per als que recupereu el programa a través de la ràdio La Carta, www.radiotordera.cat. Busqueu la tornada, allà trobareu totes les edicions, tots els programes, les 24 hores del dia, per aquell moment que necessiteu o que ens vulgueu escoltar, doncs aquesta dosi d'energia, de positius i de, sobretot, de trencar la rutina i de deixar enrere el cap de setmana per enfocar, doncs, aquest inici de setmana. Aquí estem, aquest inici de mes també, per tots vosaltres. Dit això, anirem cap a les xarxes socials en primer lloc, perquè tot just després d'aquesta presentació el que farem és fer aquest remember, aquest calaix. Anirem a plantar-nos, avui no tan enrere, ho farem a més amb música catalana. Per trencar una mica el que és la diferència, doncs avui marxarem cap a l'any 2018, dins l'àlbum Punt de Partida de l'artista Miquel Abres, el de la Bisbal de l'Empordà, que avui ens dedicarà aquest espai de Remember, d'una de les cançons segurament més cantades de l'àmbit català. Ja us direm per què hem escollit aquesta cançó. No té massa secret, però bé, el títol ens ha acompanyat a que així ho féssim. El que sí que també hem escollit és l'enquesta musical que trobaràs a la història d'Instagram de Ràdio Tordera, avui amb el grup català Flagy Ice Cream, el Flagy Ice Cream com a protagonista. Tres cançons de la seva carrera musical són els que estem donant per escollir. O bé, Quan em tornes a mirar, Bona vida i l'altra opció, si la plataforma ens deixa carregar-ho, doncs és l'altra que tenim com a enquesta musical. Tres cançons són les que podeu optar a participar. La més votada serà la que ens ajudarà a arrencar el programa de la setmana que ve. Per tant, ja ho sabeu, entreu a la història d'Instagram de Ràdio Tordera i en allà ho trobareu, això i més, aquí a les nostres xarxes socials, on volem, com sempre, que sigueu els protagonistes i ens ajudeu també, perquè no, a confeccionar aquesta llista de Spotify que l'anem actualitzant cada 7 dies. Dit això, va, doncs no serà possible. Tres opcions, la recuperem d'aquí uns moments. Abans, anem a fer un salt al temps. Ens plantem ara a l'any 2018 per recuperar aquest bon tema de Miquel Abres.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Arrenca així amb aquesta guitarreta, amb aquesta tranquil·litat, un Fills del Mar, que és la que sonarà tot seguit ara.

0: Com que molta gent avui, o aquest cap de setmana més ben dit, amb aquestes altes temperatures heu estrenat el mar i la platja, doncs vaig creure oportú que avui Fills del Mar seria un dels bons temes. Vaja, per què no? Doncs si vas a la platja, perquè tenir-lo de fons i escoltar-lo, aquesta cançó del Bisbalenc, de la Bisbal de l'Empordà, Miquel Abras, dins l'àlbum Punt de Partida, tema del 2018. Aquí ha sonat amb nosaltres.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: I del 2018 anem cap a una de les altres del 2026. Actualitat, novetat que està encapçalant llistes musicals d'arreu del país. És de Quevedo amb La Graciosa. Ella...

0: Doncs no sé si serà la cançó de l'estiu 2026, en tot cas estarà com una de les candidates a ser-ho, per què no? Doncs sí, ja estava ocupant llistes musicals, per tant, la sentirem i fort, aquesta cançó de Quevedo amb Elvis Crespo.
1: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más
2: aburrida. Els dilluns les cantem totes.
0: I no parem, va. Vinga, amb la segona veu ara, The Second Voice i el seu Let Me Be.

Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

Doncs la millor gent del planeta sou tots vosaltres, els tordarencs i les tordarenques, per què no? I per als que ens esteu escoltant. Aquesta és la proposta de Mamadouska i Scott Dedeky, que ha sonat aquí a la ràdio, eh? I anem entrant a la recta final del programa. Ara és el moment que arribi Dràcula. És un remix de Genie, és un tema de Tame Impala.

0: És una de les altres candidates, que sens dubte estarà per aquí sonant aquest estiu 26. És Dràcula, tal com ens ho van repetint una rere l'altra, Aquest mateix, de la Tame Impala, Jenny Remix, que també us l'hem volgut proposar per aquest inici de setmana d'aquest 1 de juny del 26. Nosaltres, que ara ja sí, anem tancant el programa d'avui i per què no ho farem amb una estrena. Tal dia, un any, 2026, la Madonna encara està estrenant cançons. I aquesta és amb la que estrenarem i acabarem el programa. Nou tema de Madonna el 26, 2026. Això sí, acompanyada per la Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love. Ask yourself this. What are you doing it for?
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.

Doncs amb aquestes dues artistes des del panorama musical internacional us diem adéu amb la nova cançó de la Medina i la Sabrina Carpenter. Bring Your Love és el que ens està sonant de fons i que, bé, aprofitem com us diem per dir adéu i tancar el programa d'aquest dilluns 1 de juny del 26. Recorda que tenim l'història a través d'Instagram on podeu participar amb nosaltres i ajudar-nos a escollir la primera cançó que sonarà d'aquí 7 dies. Avui amb Flash Ice Cream com a protagonista. Dorayakis era l'altre tema que havia quedat pendent. Dorayakis, bona vida i quan em tornis a mirar. Tres opcions, només en quedarem una. Gràcies per la vostra companyia. A l'altre costat de l'aparell radiofònic, bé l'internet, bé la tauleta, bé el telèfon mòbil, on sigui. Gràcies per estar amb la tornada. Tornarem la setmana que ve, i mai més ben dit. Que vagi bé. Salutacions d'en Joan Martín. Bona nit. Adéu.

0: tornada. L'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín. Ràdio Tordera.
1: A Canal tenim tot el que necessites per estar a l'alçada. Lloguem i venem plataformes elevadores i carretons elevadors perquè no t'aturis mai. Necessites recanvis? Els tenim de totes les marques, tant per maquinària agrícola com industrial i d'obra pública. I si vols formar-te, a Canal també som centre de formació oficial. Truca'ns o visita'ns i descobreix tot el que podem fer per tu. Canal, l'alçada del teu projecte comença aquí.
2: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
3: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
2: Només a Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Sense 7.1 FM.

0: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Hola, doncs sí, aquesta és la sintonia de Minuts Musicals. Gràcies per deixar-me entrar a casa vostra. Doncs ja som a dintre. Aquests Minuts Musicals, aquestes confidències que arriben a les nostres mans, i ja sabeu que hi posem la veu i també hi posem música. Procurem sempre que sigui una mica adient i lligada amb el confident, però no sempre ho aconseguim, però és la nostra bona voluntat. Començarem escoltant una cançó perquè després començarem amb el confident que ha titulat la seva vivència Secrets a la Lluna. Doncs bé, volem saber quin tipus de secrets, bueno, que si són secrets no ho sabrem pas, però què és el que passa amb la Lluna?

La veu de la Rocío Jurado. Doncs bé, Secrets a la Lluna és com l'ha titulat el confident. I ens diu així. Diu, tinc el número del calendari gravat al pensament. No cal tenir-lo marcat. Faci el que faci aquest dia del mes, recordo l'hora que ens vàrem dir adéu. Una abraçada, un petó, uns bons desitjos, unes llàgrimes. No vaig poder frenar-les.

Tu vares fer-te el fort, però jo sabia que també senties aquell comiat. Comiat, que no havia altre remei. Tu em prenies nova vida. L'avió t'esperava per arribar al teu nou destí. Ai, quins records, la complicitat amb el treball.

0: 107.1 FM.
1: Seguim amb el confident que diu que la complicitat amb el treball, aquelles passejades a la llum de la lluna per fer balanç del dia i aclarir les idees. Ai, la lluna, és la que guarda els nostres secrets. Secrets que per això són secrets, perquè no poden sortir a la llum.

Doncs bé, diu que si són secrets no poden sortir a la llum. Per això, cada cop que veig la lluna plena, m'entra tristo. I alegria al mateix temps, perquè ella em fa reviure aquelles xerrades que fèiem, canviant impressions i buscant solucions per començar la feina l'endemà.

per començar la feina l'endemà. Diu, un dia estava molt trist. Em sentia, em sortien unes llàgrimes. Perquè havia tingut un problema a la feina. No sabia com resoldre'l. Necessitava el teu consell. Sentia la teva veu, que em donguessis ànims. Mirava la lluna com si ella em parlés.

Mirava la lluna com si ell en parlés, però no trobava la solució al problema. Recordava les xerrades que havíem tingut tantes vegades, aquells canvis d'impressions, buscant la solució, aquells secrets que ens guarda la lluna, però no arribava la teva veu.

0: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Ja estem a aquesta segona part de Minuts Musicals. Si ara algú s'incorpora, doncs llegirem la vivència del nostre confident d'avui. I si ja ens heu escoltat des del principi, doncs bueno, ho escoltarem novament. L'ha titulat Secrets a la Lluna i ens diu així. Tinc el número del calendari gravat al pensament. No cal tenir-lo marcat. Faci el que faci aquest dia del mes, recordo l'hora que ens vàrem dir adéu. Una abraçada, un petó, uns bons desitjos, unes llàgrimes. No vaig poder frenar-les. Tu vares fer-te el fort, però jo sabia que també senties aquell comiat. Comiat que no havia altre remei. Tu emprenies nova vida. L'avió t'esperava per arribar al teu nou destí. Ai, quins records, la complicitat amb el treball. Aquelles passejades a la llum de la lluna per fer balanç del dia i aclarir les idees. Ai, la lluna, ella és la que guarda els nostres secrets. Secrets, que per això són secrets, perquè no poden sortir a la llum. Per això, cada cop que veig la lluna plena, m'entra tristor. I alegria al mateix temps, perquè ella em fa reviure aquelles xerrades que fèiem, canviant impressions i buscant solucions per començar la feina l'endemà. Un dia estava molt trist. Em sortien unes llàgrimes, perquè havia tingut un problema a la feina. No sabia com resoldre'l. Necessitava el teu consell, sentir la teva veu, que em donessis ànims. Mirava la lluna com si ell em parlés, però no trobava la solució al problema. Recordava les xerrades que havíem tingut tantes vegades, aquells canvis d'impressió.

Ella diu que sí, que el psicòleg ajuda a curar-ho tot. Què dius? Que ho cura tot? No és veritat. La lluna té el seu cicle i cada mes apareix amb la seva llum, amb aquesta claror divina. Ella és qui em cura. Ella se'n va i torna. Ella guarda els secrets de qui els hi confiem.

Segueix dient-me el confident, diu, ella guarda els secrets de qui li confiem. Tu creus que jo li puc anar dient secrets a un psicòleg? No, jo cada mes miro la lluna, parlo amb ella, li confio els secrets i sento que ell, al mateix temps, està igual allà a on es trobi, mirant la lluna, i ella transmet la confiança i seguim fidels als nostres secrets.

i diu que mirant la lluna segueixen siguin fidels als nostres secrets. El treball és complicat i no es troben les solucions al despatx d'un psicòleg. Cada vegada se'ns exigeix més a la feina. Consultes llibres, però no hi trobes la solució. Per això fa falta tenir confiança plena en algú.

Diu, per això fa falta tenir confiança plena amb algú i poder exposar el cas del dia, fer intercanvi d'opinions i guardar els secrets. I qui millor que la lluna, que et visita cada mes?

Doncs bé, acaba el nostre confident dient-nos de que qui millor que la Lluna, que els visita cada mes. Diu la Lluna, moltes persones confien en ella. Diuen que és la reina dels enamorats, però no fa falta estar enamorat per confiar en ella. Ella, la Lluna, és la guardiana dels secrets de tota persona que li confien.

0: confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, arribem ja al final d'aquests Minuts Musicals. Gràcies per deixar-me que us acompanyi a casa amb aquests secrets de la lluna avui. Doncs bé, el nostre confident, doncs, bueno, no vam saber, perquè per això són secrets, que ja ens ho ha dit en un principi. Gràcies novament per escoltar, deixar-vos acompanyar per Ràdio Tordera. Us ha acompanyat Maria Dolors Oliveres. Fins a la propera setmana. Que passeu molt bona setmana. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Marce Rura. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat però valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir el canvi més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i el PNB. Ha negat però que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisar que no demanarà favors.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: I el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, que actualitza una norma de més de 20 anys d'antiguitat. El text elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores que quedaran limitades a un màxim de 17. Redueix la jornada màxima setmanal a 45 hores i incorpora noves mesures per combatre la temporalitat. I el maig que tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir aquest mes de maig la desocupació. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda a comarques del nord-est de Catalunya. Les precipitacions afectaran fins a les 8 del vespre al nord-est del territori, principalment al Ripollès i a la Garrotxa. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyades, atenció, de tempesta o també de calamarsa. Per tant, es demana precaució a les zones inundables. I parlem d'una exposició al Museu d'Història de Barcelona que recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut fins ara. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Convida a reconèixer el passat en les reivindicacions femenines encara vigents, com és el cara, el dret a l'habitatge o el dret sobre el seu propi cos. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca. D'aquest dimarts 2 de juny de 2026, el Consell Comarcal espera tenir a finals d'any el recull de demandes dels municipis sobre el litoral i portar una proposta a Madrid. Marc Tres Serres.
7: El Consell Comarcal confia tancar abans de final d'any el recull de demandes i propostes dels municipis costaners que serveixi per bastir una proposta conjunta d'actuacions i traslladar-la al Ministeri per a la transició energètica.
4: Millorem Bus proposa la Generalitat i Moventis informar del servei als usuaris amb panells a les parades i amb un canal de WhatsApp, Martí Capçada.
8: Mentre espera que es concreti i es materialitzi la inversió anunciada per la Generalitat en el servei de busos interurbans, l'entitat Millorem Bus Baix Maresme continua la seva campanya de recull d'incidències i queixes dels usuaris, campanya que també s'acompanya sovint de propostes dirigides al Departament de Territori, que és qui pren les grans decisions en el servei, i a l'empresa concessionària Moventis.
4: El CEDIM denuncia que la Casa Museu de Canet pateix un procés de despersonalització. Dani Grau.
9: La relació entre el consistori i el CEDIM cada cop és més distant.
4: La plataforma Malgrat Actiu lamenta la manca d'informació en la implementació del nou sistema de recollida selectiva. Ona Malgrat.
10: Entre els dubtes que tenen des de la plataforma hi ha on s'ubicaran exactament totes les àrees tancades, quins edificis tindran cubells individuals i quins dies i fraccions seran definitius per cada zona, entre d'altres.
4: Les gestants puntuen l'obstetricia de l'Hospital de Calella entre les millors a la regió sanitària de Girona. Sergi Ferrer.
11: El resultat situa la corporació i més concretament l'Hospital Sant Jaume de Calella per sobre de la mitjana de Catalunya en dos indicadors especialment rellevants, la valoració global del servei i la fidelitat de les gestants.
4: I a Palafolls s'inaugura l'exposició Habitar el meu cos per reflexionar sobre la pressió estètica en la dona, Melina Morilla.
12: L'activitat forma part del mes de la salut de la dona i convida a viure el cos en plenitud i llibertat sense ser qüestionat per l'aspecte o l'edat.

0: Aquesta és la notícia que obre l'informatiu comarcal d'avui de l'Ona Maresme. El Consell Comarcal espera tenir a finals d'any el recull de demandes dels municipis sobre el litoral i també portar una proposta a Madrid. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, el Consell Comarcal confia tancar abans de finals d'any el recull de demandes i propostes dels municipis costaners i que serveixi per bastir la proposta conjunta d'actuacions i traslladar-la al Ministeri per a la transició energètica. El treball de consultes als diferents consistoris va començar el juny del 2024, fa dos anys, i avui el president de l'ENS, Rafa Navarro, ha indicat que a hores d'ara falten incorporar al recull les aportacions de quatre municipis i que s'espera tenir el document llest abans que acabi aquest 2026. En aquell moment, Navarro no era president del Consell Comarcal, però sí que era responsable de litoral i per això liderava aquesta escomesa. Ho va justificar en la necessitat d'actualitzar l'estratègia iniciada a principis del 2000, que va desembocar l'any 2014 en un pla de protecció del litoral de l'antic Ministeri de Medi Ambient, que finalment només es va materialitzar a Premià de Mar amb els espigons que s'han construït recentment.
2: El que hem fet des del Consell Comarcal, o com a Consell Comarcal, és anar a parlar amb el Ministeri i dir-los que volem ser l'organisme que reculli les sensibilitats de tots els ajuntaments, aquells que estan d'acord amb l'estratègia del 2014, però també aquells que volen ofertar alternatives diferents, perquè el Ministeri és partidari de poder-les incorporar amb una nova versió d'aquesta estratègia. I això és el que estem fent, parlar amb tots els ajuntaments litoral, recollir aquestes propostes especials o aquests detalls específics, aquestes puntualitzacions sobre la proposta del 2014 i refer el document per poder anar al Ministeri de nou com a comarca cohesionada, tot i que cadascú tingui les seves particularitats, i entregar una reversió, una versió 2.0 d'aquesta estratègia litoral.
1: Ahir, en declaracions a Ràdio Arenys, el mateix Navarro admetia que no serà fàcil conjugar en una mateixa proposta conjunta les diferències de criteri que existeixen entre municipis, però es mostrava convençut que s'aconseguirà perquè, segons deia, hi ha molts més punts en comú que discrepàncies.
0: Gràcies, i mentrestant, Millorem-vos proposa la Generalitat i Moventis informar del servei als usuaris amb panells a les parades i també amb un canal de WhatsApp. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, mentre espera que es concreti i es materialitzi la inversió anunciada per la Generalitat en el servei de busos interurbans, l'entitat Millorem Bus Baix Maresme continua la seva campanya de recull d'incidències i queixes dels usuaris, campanya que també s'acompanya sovint de propostes dirigides al Departament de Territori, que és qui pren les grans decisions en el servei, i també a l'empresa concessionària Moventis. Ahir, justament, a la plataforma tramatia tot totes dues instàncies, una proposta encaminada a millorar la informació que es dispensa als viatgers sobre l'estat del servei a temps real i sobre eventuals retards o incidències. En concret, proposen dues accions: la instal·lació de panells o rètols lluminosos a les parades que informin de l'hora d'arribada de cadascun dels cotxes de cada línia i la creació d'un canal de WhatsApp unidireccional que traslladi als usuaris les informacions que ja es donen a l'aplicació de Moventis o al compte de la xarxa X, però que molts viatgers no veuen per raó de la bretxa digital, en el benentès que molts d'aquests usuaris sí que utilitzen WhatsApp. Millorem Bus considera que més enllà de treballar per reforçar el servei, especialment en les línies més concorregudes, General i Moventis han de vetllar perquè l'usuari també, en els casos d'incidències, pugui tenir solució i evitar tant com sigui possible les situacions d'incertesa i malestar que actualment es repeteixen a les parades cada cop que un vehicle queda aturat en un embús o bé pateix una avaria.
0: El CEDIM denuncia que la Casa Museu de Canet pateix un procés de despersonalització. Dani Grau, bona tarda i ben tornat.
4: Doncs gràcies, Jaume. El Centre d'Estudis Comarca Muntaner, CEDIM, ha expressat el seu, en un comunicat que ha fet públic, la seva preocupació per l'evolució recent de la Casa Museu de Comarca Muntaner de Canet, ja que considera immersa en un procés de despersonalització progressiva que posa en risc el projecte que original de l'equipament concebut per divulgar la figura i l'obra de l'arquitecte modernista. L'entitat qüestiona diverses actuacions impulsades en els darrers mesos i assegura que aquests contribueixen a diluir el relat entre central del museu. Entre els exemples assenyalats hi ha la inauguració d'una exposició temporal dedicada al fotògraf canadenc Eugeni Forcano, amb motiu del centenari del seu naixement. Tot i el reconeixement i el valor que tenia Forcano, la trajectòria, en la seva trajectòria, el Sedim considera que la mostra, ubicada a la sala de jardí, desplaça el focus d'un monarquia que hauria de caracteritzar l'equipament. En aquest sentit, l'entitat recorda que des de l'obertura provisional de la sala Forcano l'any 2011 hi ha hagut temps suficient per plantejar un espai específic i permanent dedicat al fotògraf separat de la Casa Museu. Una altra de les decisions qüestionades és la instal·lació del conjunt de menjador de l'arquitecte Jeroni Granell, cedit recentment per el Museu de Disseny de Barcelona. Segons el Sedim, aquesta incorporació no respon a criteris museològics propis d'una Casa Museu dedicada a una figura concreta. Segons el Sedim, caldria definir com ha de ser la Casa Museu i saber cap a on s'ha d'anar. El Sedim també mostra reserves respecte al projecte de remodelació de l'accés a l'equipament, pressupostat en 230.000 euros i presentat com una actuació per millorar l'accessibilitat. Segons l'entitat, la intervenció comportaria una reducció significativa de l'espai destinat a exposicions temporals, tal com que podrien limitar la capacitat de projecció cultural del museu. A més, considera que la reforma no resol les principals mancances d'accessibilitat, ja que la Masia Rocosa, on es concentra la major part del discurs museogràfic, continuaria sent inaccessible per a les persones amb mobilitat reduïda. El desacord entre entorn de la projecció de la figura de Domènec i Montaner entre el Sedim i l'Ajuntament a Canet cada cop és més evident.
0: Gràcies, Dani. La plataforma Malgrat Actiu lamenta la manca d'informació en la implementació del nou sistema de recollida selectiva, Ona Malgrat.
5: Així és, després de revisar els plecs tècnics de la licitació del servei a l'empresa Alum Selectiva, la plataforma Malgrat Actiu n'ha extret alguna informació, com per exemple, que s'han previst tres sistemes de recollida diferents: el porta-porta individual per a cases i edificis fins a 20 habitants, el porta-porta comunitari per a edificis d'entre 20 i 50 habitants i la instal·lació d'àrees tancades intel·ligents amb control d'accés per a edificis de més de 50 habitants. Entre els dubtes que tenen des de la plataforma hi ha on s'ubica seran exactament totes les àrees tancades, quins edificis tindran cubells individuals i quins no, quins dies i fraccions seran definitius per a cada zona, com es farà el control d'accés a les àrees tancades o com es cobriran els moments d'alta afluència. Xènia Busert, fundadora de Malgrat Actiu, diu que falta transparència i que abans de prendre una decisió en relació a aquesta qüestió s'havia d'haver preguntat a la ciutadania.
6: Falta la transparència amb aquest poble. Vull dir, no expliquen el que està passant, el que volen fer, ni res. Sí que ens han posat, per exemple, de les escombries, ens han posat l'impost, ja, jo ja l'he pagat, quasi 560 euros, però ja està. No sabem, no tenim ni idea del que passarà, com es farà, quin tempos n'hi ha, ni res. Jo vaig buscant i verificant informació, perquè jo soc molt així, i vaig buscant i buscant, vaig trobar que teòricament es vol fer, som barrejada, vull dir, porta a porta i contenidors intel·ligents, però a on, com, ni idea, no ho diuen res. Pues eso, informació, informació, informació, i preguntar a la gent, parlar amb la gent, amb el poble, això és el que falta.
5: Busert considera que si la implementació del nou sistema de recollida selectiva no s'organitza bé, serà un caos. La brutícia o la possibilitat que les escombraries al carrer atreguin animals com gavines, rates o gats són dues de les qüestions que preocupen a la plataforma. Rosa Maria Nieto, membre de Malgrat Actiu, també mostra inquietud pel fet de que qui treballi de nit potser no podrà treure les escombraries.
6: Els carrers estaran ple d'escombraries tirades, perquè ja es veu ara, havent-hi contenidors normals, tu ja veus que el carrer està brut, ple d'escombraries, i clar, amb el turisme, si no s'explica bé, crec que o ho vigilen molt bé, ho organitzen molt bé, que ja es veu com van, serà un caos. Jo penso que serà un caos.
7: I un altre tema, jo ho dic, per exemple, per la meva experiència, jo treballo molt de temps a l'any de nit. La gent que treballem de nit, a quina hora baixarem les escombraries? Jo tindré que ficar-me les escombraries al maleter del cotxe i emportar-me-les a un altre poble, perquè en el meu poble no podré. Veient altres pobles, veus les gavines picotejant les bolses, rates, els gats del carrer, vull dir, els pobles que hem vist que ho estan fent no és el més higiènic, sobretot a l'estiu.
5: L'adjudicació del nou servei de recollida selectiva de residus a l'empresa Alum Selectiva es va aprovar al ple el mes d'abril. El contracte tindrà una durada de 5 anys i un cost de 17 milions d'euros.
0: Més temes. Les gestants puntuen l'obstetricia de l'Hospital de Calella entre les millors de la regió sanitària de Girona. Sergi Ferrer, bona tarda.
8: Bona tarda. Aquestes dades consoliden el model d'atenció desplegat en els darrers anys per la corporació, basat en tres grans eixos: l'adaptació dels espais assistencials, la formació i actualització contínua dels equips professionals i la revisió de la pràctica clínica per garantir una atenció més respectuosa, personalitzada i centrada en les necessitats de les dones i les seves famílies. La doctora Marta González és la cap de ginecologia i obstetrícia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Escoltem-la.
9: La suma de la feina, de molta feina que hem fet durant aquests anys, de millorar la sala de parts, de recanviar una miqueta la manera que tenim de treballar, de treballar tots junts, de sobretot això, la fusió, l'analitzar els protocols, és que és tot, és un canvi, és una mirada que realment estem molt satisfets perquè ens ha donat aquest bon resultat.
8: Entre els aspectes més ben valorats per les usuàries destaquen el respecte i tracte rebut, l'acompanyament durant tot el procés assistencial i la sensació de sentir-se en bones mans. Per a la corporació, aquests resultats són també fruit d'un model assistencial que situa la dona al centre de la presa de decisions i que aposta per adaptar-se a les necessitats i preferències de cada gestant durant tot el procés. L'acompanyament, però, comença molt abans del moment del part. Aquests resultats són el reflex de la implicació dels equips multidisciplinaris que intervenen en l'atenció materno-infantil i del compromís per oferir una experiència assistencial de qualitat, segura i humanitzada.
0: L'Ajuntament de Tordera rep el reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya 2025. Marc.
1: Així és, està premiat a l'Ajuntament amb els reconeixements d'aquesta Administració Oberta 2025, uns guardons que els atorga cada any el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per distingir administracions públiques catalanes i capdavanteres en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania i també amb la seva gestió interna. Ha estat en l'edició celebrada fa unes setmanes on Tordera va aconseguir estar entre les 20 millors de Catalunya en la categoria de 5.000 a 20.000 habitants. Ho valorava l'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías.
10: Destacant que l'Ajuntament de Tordera ha estat reconegut recentment, fa pocs dies, per segon any consecutiu, dins el rànquing top 20 de l'AOC, de l'Administració Oberta de Catalunya, una distinció que agrupa els municipis capdavanters en el desplegament efectiu de l'administració digital i del govern obert. Per tant, volem felicitar tot el personal de municipal que treballa en aquest departament en pro de la transparència i sobretot la digitalització dels tràmits que estem duent a terme, que en són molts.
1: A l'hora d'atorgar els guardons, s'analitzen indicadors objectivables d'ajuntaments i consells comarcals a partir de dades de qualitat i contrastables. Tot això conforma l'índex de maduresa digital de l'Administració Oberta de Catalunya, en base al qual s'atorguen els reconeixements. Aquests indicadors es publiquen de forma oberta i es poden consultar a la mateixa web de l'Administració Oberta de Catalunya.
0: I final de curs amb més de 30 graus dins l'aula a l'Institut Bisbe Sivilla de Calella. Sergi.
8: Així és, l'Institut Bisbe Sivilla encadena els últims dies de curs amb una situació que s'ha repetit a moltes aules: calor intensa, ambient carregat i dificultats per mantenir el ritme habitual de les classes. A primera hora la temperatura ja es deixa notar i quan el sol comença a tocar de ple a l'edifici, la sensació dins les classes encara s'accentua més. Eva Sánchez és la directora.
11: Molt difícil perquè, clar, a les 8 del matí quan arribem ja fa molta calor i durant el dia cada vegada va fent més, també els nens van passant les hores i cada vegada estan més cansats i tot això fa que sigui molt difícil desenvolupar les classes aquests dies.
8: Segons l'hora del dia i si el sol toca de ple, la temperatura dins l'aula es pot enfilar per sobre dels 30 graus.
11: Algun nen ho mira o algun professor amb el seu mòbil i és evident que a vegades estem a 30 i pico graus. Segons a quina hora del matí i si és una part de l'edifici on està donant el sol, la temperatura puja de seguida.
8: Per intentar alleugerir la calor, l'Institut continua utilitzant els ventiladors que el Departament d'Educació va repartir arran de les altes temperatures del final del curs passat. N'hi havia un per aula, però no és una solució suficient per espais on s'hi concentren prop de 30 alumnes. A més, alguns s'han anat espatllant i encara no s'han reposat. La situació no és exclusiva de Calella i per això a Catalunya s'ha articulat la plataforma Aules que Cremen, impulsada per docents i famílies per denunciar les temperatures extremes als centres educatius. El col·lectiu recull dades de diferents escoles i instituts del país i alerta que la manca de climatització s'ha convertit en un problema estructural. A l'Alt Maresme, els registres dels últims dies han deixat valors com els 30,8 graus al Pic Gros de Sant Cebrià de Vallalta o els 31 graus a l'Institut Euclides de Pineda de Mar.
0: Gràcies, i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt prepara un estiu carregat d'activitats per al jovent amb la posada en marxa d'un nou casal juvenil gratuït adreçat a joves entre 12 i 17 anys, Martí.
3: Doncs sí, Gemma, la iniciativa que acabes d'explicar combinarà activitats esportives, culturals i de lleure amb l'objectiu de fomentar la participació i crear nous espais de trobada.
12: Ens trobem, doncs, que la gran quantitat de nois...
3: Disculpeu. Torno a començar. La iniciativa combinarà activitats esportives, culturals i de lleure amb l'objectiu de fomentar la participació i crear nous espais de trobada entre els adolescents del municipi. La regidora d'Infància, Educació i Joventut, Mati Pérez, ha explicat que el casal funcionarà als matins i inclourà propostes com vòlei platja, crossfit, tallers de ceràmica, grafiti, activitats aquàtiques i sortides fora del municipi. Ara sí, l'escoltem. Doncs no estem tenint problemes tècnics, segueixo. La programació estival també inclourà una gran festa d'estiu el 27 de juny al Parc dels Gabrielistes, amb inflables aquàtics, una festa holi i una proposta nocturna amb música i pintura fluorescent. A més, es recuperaran esdeveniments com l'Espavilat Fest, un tardeig de DJs locals i diverses activitats per donar visibilitat als joves talents del municipi. Les inscripcions del nou casal juvenil es preveu que s'obrin durant les properes setmanes, un cop es tanqui definitivament la programació.
0: I el projecte de renaturalització dels patis escolars de Palafolls és un exemple de bones pràctiques a la Diputació, Melina Morilla.
13: Així és, l'Ajuntament ha participat aquest dimarts en la jornada d'adaptació a la calor en un context de canvi climàtic, organitzada per la Diputació a l'Espai Francesca Bonmason. El nostre municipi ha estat un dels protagonistes de l'esdeveniment en ser seleccionat per exposar el projecte de renaturalització dels patis escolars com un exemple de bones pràctiques municipals davant d'altres consistoris i tècnics de la província. Durant la sessió, la representació de l'Ajuntament de Palafolls ha presentat els detalls d'aquest projecte, que ha transformat els espais exteriors de les escoles, de les ferreries, Mas Prats i la Llar d'Infants. La iniciativa ha estat reconeguda per la seva capacitat de crear entorns més naturals, accessibles i preparats per fer front a les onades de calor integrant solucions basades en la natura. La intervenció a Palafolls, que ha comptat amb una subvenció de la Diputació de poc més de 115.000 euros, ha permès la creació d'espais com el bosc comestible Mas Prats o l'adequació de zones de jardí i tancaments verds a la resta de centres. Aquestes actuacions no només milloren el confort tèrmic dels infants, sinó que també s'han convertit en espais d'aprenentatge i biodiversitat, eixos centrals del nou projecte educatiu sobre sostenibilitat que impulsen des de l'àrea d'educació. La jornada de la Diputació ha servit també per fer balanç del programa Adapta Clima 2030, un fons dotat amb 16 milions d'euros per ajudar els pobles a reduir la vulnerabilitat de la població davant l'augment de les temperatures.
0: I 15 famílies de Caldetes aposten per l'Escola Bressol Sagrada Família per al curs vinent, Martí.
3: Correcte, l'Escola Bressol Municipal Sagrada Família ha tancat el període de preinscripció pel curs 2026-2027 amb un total de 15 noves sol·licituds, una xifra que consolida la confiança de les famílies en el projecte educatiu del centre. El grup amb més demanda ha estat el d'IU, que ha rebut 8 noves peticions i se suma als 8 infants que ja hi estaven matriculats. Pel que fa a l'aula d'I2, s'hi han registrat 5 noves inscripcions, mentre que el grup d'I0 incorporarà 2 nadons. Per adaptar-se a les necessitats actuals i garantir una atenció educativa de qualitat, està previst crear una aula mixta d'I0 i d'IDU i d'IU. Aquesta mesura permetrà equilibrar els grups i oferir una millor organització dels espais i recursos.
0: Canviem de qüestions. Balanç positiu de la jornada de protecció del litoral a Canet, Dani Grau.
4: Sí, una trentena de subministres i una quarantena de voluntaris han participat aquest diumenge a la tercera jornada de protecció del litoral que ha tingut lloc aquest diumenge. La jornada que té per objectiu retenir el fons marí davant de la costa catalanatenca, enguany no s'ha recollit tanta brossa com altres anys, sobretot han extret objectes com ara llaunes, ampolles o tovalloletes, entre altres. Un aspecte positiu perquè altres anys s'ha s'havien trobat bateries de cotxe que són contaminants i algun electrodomèstic. La jornada organitzada per la unitat Talassa com va comptar amb la participació del Consell d'Infants i tenia també un clar entorn didàctic, ja que es van fer xerrades de sensibilització, un taller de classificació de les deixalles i va acabar amb una festa de l'escuma.
0: A Palafolls s'inaugura l'exposició Evitar el meu cos per reflexionar sobre la pressió estètica en les dones. Melina.
13: L'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull a partir d'avui l'exposició Evitar el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez. La mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament des d'avui mateix, s'emmarca dins la programació del Mes de la Salut de la Dona, organitzada per l'Àrea d'Igualtat. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la vellesa. La inauguració ha comptat amb la presència d'Eva Soler, diputada adjunta d'Igualtat i Feminismes de la Diputació, que ha subratllat la rellevància que Palafolls hagi apostat per aquesta temàtica. Soler ha destacat que Palafolls és un dels primers pobles que acull aquesta exposició perquè actualment funciona com una prova pilot abans d'entrar formalment al catàleg de serveis de la Diputació. La diputada ha remarcat la necessitat d'aquest tipus de propostes per denunciar unes violències que sovint estan normalitzades. Segons Soler, l'exposició convida a reflexionar sobre el fet que el cos ha de ser una forma de viure en plenitud, llibertat i sense ser qüestionat per l'aspecte físic o l'edat.
14: Les dones al final ens impacten molt més, tot i que és veritat que no hem d'oblidar que els homes també els impacten, i cada cop més, també ho penso, aquesta societat, no?, que tenim tan consumista, tan perfeccionista, acaba també impactant, però en les dones se'ns exigeix des de nenes, no?, i en nenes doncs, que són més grasses de petites i per tant ja estan sent qüestionades, o són més petites i ja estan sent qüestionades, l'edatisme ens afecta molt més a nosaltres com a dones, no?, i al final hem de visibilitzar-ho. No és normal, no és normal que se'ns qüestioni, no és normal que tu no tinguis les mateixes oportunitats d'accedir a una feina i siguis qüestionada pel teu aspecte físic quan amb un home no està passant això. Per tant, només el punt de tenir-la, de reflexionar, ja està, ja genera la consciència col·lectiva de que sí que està passant alguna cosa que no hauria d'estar passant.
13: Vinculat a l'exposició, el pròxim 10 de juny a les 5 de la tarda es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela, al mateix MIT, per analitzar a fons els cànons de bellesa. Totes les activitats del Mes de la Salut són gratuïtes, tot i que cal realitzar inscripció prèvia.
0: I la Biblioteca de Tordera ampliarà l'horari durant la selectivitat per acollir fins a 600 estudiants diaris, Marc.
1: Exacte, els dies 9, 10 i 11 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat que se celebraran a l'Institut Lluís Companys, la biblioteca que se situa al costat de l'Institut modificarà, excepcionalment, el seu horari per oferir un espai confortable als joves que s'examinen. Segons ha informat el consistori tordarenc, la biblioteca obrirà els 3 dies de 9 del matí a 8 del vespre sense tancament al migdia. De fet, aquesta mesura farà que la sala polivalent de la biblioteca també serveixi per simular un menjador escolar. Aquesta mesura ja s'ha aplicat en edicions anteriors i vol donar resposta a la gran afluència d'estudiants que venen també d'altres municipis. Ho explicava la directora de la Biblioteca de Tordera, Sílvia Enfrons.
15: Entre prova i prova els hi va molt bé poder tenir aquest espai doncs, amb una temperatura ambiental adequada, fresquets, a un espai tranquil per poder seure, per poder acabar de repassar algun contingut d'exàmens doncs, que tenen el dia següent, per exemple, poder compartir una mica com els hi anava la cosa. I
1: l'equipament espera rebre cada dia al voltant de 600 persones, comptant tant els estudiants com els usuaris habituals del servei.
0: En esports, el cadet masculí de Malgrat guanya el campionat de Barcelona de bàsquet. Ona a Malgrat.
5: L'equip cadet masculí de la ECAM, entrenat per Marc Pedemonte, s'ha proclamat campió de Barcelona després de guanyar el Granollers amb un resultat de 65-74 a la final. El conjunt local va aconseguir el passi a la final després de derrotar el club bàsquet Pegagogium Negre per 87-52 a la semifinal. La ECAM lluitarà ara pel campionat de Catalunya, que tindrà lloc el proper cap de setmana a Malgrat de Mar.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al temps. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: Hola, bon dia. De moment, jornada que ve marcada per un temps força tranquil, amb alguns núvols, alts i mitjans, poc importants. Es tracta del pas d'una cueta frontal poc activa. Aquesta tarda sí que es reactivaran les tempestes al Pirineu, Prepirineu i nord de la serralada prelitoral, però aquí la costa no hauria d'arribar res de tot això. De fet, fins i tot sembla que aquesta tarda podríem tenir més clarianes que no pas aquest matí, amb núvols alts i mitjans poc importants. D'entrada, els vents fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda seran moderats, però, de component est, i les temperatures que avui baixen una mica, tampoc no massa. La situació marítima amb aquest vent més moderat a la tarda s'alteraria una mica i cap al vespre veurem petites àrees de maró poc importants en conjunt, però predominarà el marejol de cara a demà, l'ambient es farà assolellat, en general alguns núvols poc importants i amb unes temperatures cada dia podran pujar una mica, però tampoc no gaire, més o menys les tindrem com les d'ahir. Avui baixa una mica, demà tornen a recuperar-se a l'espera, tot això d'un canvi de temps que dijous a última hora de la tarda ens portarà xàfecs i tempestes i una bona davallada de temperatures que notarem ja de cara a divendres.
0: Molt bé, doncs després de conèixer la previsió del temps, nosaltres farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, a aquesta hora farem el repàs a les xarxes socials. Avui també tenim secció de música amb en Sergi Ferrer, que ens parlarà de la Big Bang Jazz Maresme. Ens explicarà més endavant en què consisteix aquesta banda. També tenim avui tastets de llengua amb en Martí Capçada, de la mà de l'Oficina de Normalització Lingüística del Maresme, per descobrir doncs nou vocabulari, i també parlarem amb l'Aro Valera, que ha estat premi de, ha guanyat un premi de treball de recerca per crear un aleró. Fins ara.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Ràdio Tordera.
19: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
20: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
19: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
20: Pitu i Loli Artesans, fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
21: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.

0: de LinkedIn, podràs conèixer com treballem. Des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
1: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
0: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
1: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
2: Ràdio Tordera.
3: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
4: Passen 5 minuts a 3:45 de la tarda, moment del repàs a les xarxes socials i destacar doncs els tuits que avui hem escollit a l'Ona Maresma. Marc Tresserres, bona tarda.
5: Hola Gemma, bona tarda.
4: En primer lloc, al Maresma, què és notícia?
5: Doncs mira, tres menors d'edat han estat detinguts aquest dimarts al matí durant els greus incidents registrats en el marc d'un desnonament al barri de Cerdanyola de Mataró. Segons han informat els Mossos, durant els aldarulls, 5 agents han resultat ferits lleus i s'han produït danys en diversos cascos, escuts i altres elements de seguretat i d'ordre públic utilitzats doncs, per als Mossos. Segons fonts policials, unes 50 persones concentrades per intentar impedir l'execució d'aquest ordre judicial han llançat llambordes, pedres, ampolles i altres objectes contra aquesta línia de la policia desplegada a la zona. Davant aquesta situació, efectius de l'àrea regional de recursos operatius han actuat per dispersar els concentrats i restablir la seguretat. L'actuació judicial afectava una família, en aquest cas, amb 4 fills menors d'edat, que residia en un habitatge del barri. Diverses persones convocades pel Sindicat d'Habitatges de Mataró s'han concentrat al lloc dels fets per intentar evitar aquest llançament. Per tant, molta complicació i tensió avui a la capital del Maresme.
4: I tant, matí ben mogut. En clau internacional, què destaquem?
5: Doncs déu-n'hi-do, la notícia també és potent, ja que la política migratòria europea entra ara sí en un terreny molt desconegut. El reglament aprovat ahir dilluns pot marcar un abans i un després i suposa un enduriment sense precedents. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea, dues institucions amb majoria de dretes i d'extrema dreta, això també cal remarcar-ho, han tancat els últims serrells de pacte migratori que entraran en vigor d'aquí 10 dies, el 12 de juny. De fet, al Consell només Espanya s'hi ha oposat clarament a aquest nou reglament. L'element més nou és l'aval a la creació de centres de deportació d'immigrants a tercers països, a persones a qui se'ls hagi rebutjat el dret d'asil a Europa. Aquest seria el fet remarcable. De fet, països com Grècia, Dinamarca o Holanda ja s'organitzen per trobar estats amb qui arribar a un acord, com va fer la Itàlia de Meloni amb Albània, i el pacte accelera també el retorn a països d'origen als qui se'ls denegui la sol·licitud d'asil. Molts d'ells, com Egipte o el Marroc, es declararan països segurs, malgrat que tenen un índex de dubtosos compliments dels drets humans. A més, augmenta fins als 30 mesos el temps que un migrant pot passar detingut i contempla que es puguin expulsar famílies amb menors. Amb tot, en queden fora els menors no acompanyats. Els qui ho estan sí que poden ser deportats. Finalment, obre la porta a un dels punts més polèmics, com dèiem, que és que es volia evitar tenir una ICE europeu. El nou reglament permetrà en ocasions molt justificades registres i detencions a domicilis. Això serà el que a priori estarà vigent a partir d'aquest 12 de maig. Són moltes coses a tenir en compte, però una d'aquestes és aquest registre i detencions a domicilis i a cases particulars, com també ha passat als Estats Units amb la guàrdia anti-immigració de Donald Trump.
4: I anem acabant el tema curiós del dia, Marc.
5: Sí, aquest és més light. Anuncis a Wallapop, i és divertit, fins i tot. Anuncis a Wallapop de balcons per veure el Papa Lleó XIV a Barcelona, que vindrà d'aquí pocs dies. Veïns dels carrers propers a la Sagrada Família, com el de Rosselló, Diagonal o el carrer Sardenya, per on passarà el Papa, doncs lloguen els seus balcons per entre, atenció, entre 150

0: i 900 euros. I alguns també, això sí, oferiran begudes, menjar i accés al lavabo per la gent qui pagui aquest lloguer. Com que vindrà, els hotels estan caríssims per la demanda que tenen i alguns veïns han estat intel·ligents en veure que això els hi pot repercutir econòmicament d'una forma positiva.
1: Gairebé és més car anar a veure el papa que a Bad Bunny.
0: I tant. Això és d'algú. Jo quan he vist els preus he flipat.
1: 900 euros, per un balcó, per veure el papa. Déu-n'hi-do, la gent fa negoci amb tot. Marc, anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, què estem preguntant?
0: Bàsicament, relacionada amb aquesta última notícia curiosa que hem explicat sobre el papa, si us fa il·lusió que vingui a Barcelona el papa 14.
1: Molt bé, a tu et fa il·lusió?
0: Lleó 14, perdó, que m'he deixat el seu nom, home, òbviament. A mi no me'n fa 14. Perquè... No ho segueixo gens, la veritat, el tema papal. M'interessa, o sigui, m'ha fet sempre molta gràcia el tema de la fumata blanca o fumata negra, quan hi ha hagut els canvis de papa, les morts, i també el posar un nou papa, però més enllà d'això.
1: Molt bé, doncs a tu t'és igual, no? Per tant, podem posar com a opcions sí i no, o més igual.
0: Exacte, així serà.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies, fins ara.
0: Fins ara.

0: I la primera entrevista d'avui ens porta fins a Palafolls. Aquest diumenge tenim prova esportiva i ens ho explica tot la nostra primera convidada, que és ja a l'estudi amb en Jordi Prats de Valls. Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja ho tenim tot a punt, o gairebé a punt, per una nova edició de la Trail Senyor del Castell. És la 8a edició, l'organitza el grup Safir Team, i avui, per explicar-ho a l'Ona Maresma, tenim una de les seves responsables. És la Lu Vázquez. Lu, molt bona tarda, benvinguda a l'Ona Maresma.
2: Bones, què tal?
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Et demanaria que t'acostessis una miqueta més al micròfon, perquè volem escoltar-te bé, perquè, com dèiem, aquest diumenge arriba ja una nova edició de la Trail Senyor del Castell.
2: Doncs aquest diumenge ja tenim aquí la 8a edició, ja està tot gairebé a punt, inscripcions a tope, molt contents i treballant ja tots a ple rendiment fins diumenge.
1: Per entrar ja directes en matèria, perquè ja fa molt de temps que són les inscripcions obertes i que la gent ha anat rebent inputs a través de les vostres xarxes socials, la principal novetat aquest any és que inclueu una modalitat més, no?
2: Correcte. Aquest any una miqueta petició popular. Tenim una modalitat més, perquè com sempre havíem tingut la trail i teníem la marxa, que la marxa era força exigent i de més, i molta gent ja venia i la feia corrents. Hem decidit, doncs fem la marxa, la transformem en la speed trail, es torna competitiva, i incloem una nova modalitat, com tu dius, que és ben bé la caminada, que són 7 quilòmetres, que és per camí ample i és per acabar d'incloure tota aquella gent que no s'acabava d'atrevir amb la nostra marxa, i així que aquest any tenim dues competitives per córrer i una caminada perquè tothom pugui venir i gaudir de la festa.
1: M'encanta això de petició popular, perquè en aquest cas vosaltres també escoltant i rebent els inputs de la gent que participa un any rere l'altre a la Trail Senyor del Castell i veient una miqueta amb què podem millorar, no?
2: Molt, és que crec que és molt important. Crec que una cosa que és característica de la nostra cursa és que sempre escoltem què vol el corredor. És una cursa ben bé de poble, que jo considero que moltes vegades són les millors, i està pensada per allò que vol la gent. I molta gent volia competir a la marxa, doncs la transformem, la fem competitiva i fem una de més petita per aquells que també vulguin venir a caminar.
1: Per tant, per tots aquells que ho sàpiguen, que de fet encara queden inscripcions obertes, però per molt poc temps. Però per dissenyar aquests tres recorreguts, si no m'equivoco, què és el que oferiu en aquesta trail, Senyor del Castell?
2: A veure, tenim la trail, la clàssica des de fa ja uns anys que va créixer, 17 quilòmetres i sense desnivell, per córrer, competitiva, molt sorprenent, corriols, trencacames, trail de debò. Aquesta és la gran cursa. Llavors tenim la speed trail, que és... té una part de camí ample, però té bastanta muntanya, 11 quilòmetres, 400 de desnivell, i en diem speed trail perquè aquells que vinguin a córrer i a competir serà molt, molt ràpida. Speed trail que també es pot fer caminant, com tots els anys, i en la que també aquest any, si volen els participants, poden portar el seu gos per fer-la caminant, per fer-la tranquil·lament, que les temperatures ja seran altetes, però poden venir amb ells. I llavors tenim la de 7 quilòmetres, que és tot per camí ample, és purament caminada. Sí que no convidem gaire a córrer aquesta distància perquè si no ben bé es faria massa curta la festa, i també pujaran al castell, però en aquest cas per camí ample, i està pensada per tothom que estigui mínimament acostumat a caminar per la muntanya, doncs que pugui venir. Molt clar, tres distàncies, 17, 11 i 7 quilòmetres.
1: Per tant, que ningú es pensi que és una cosa d'aquelles per tots aquells que van a competir, que també existeix aquesta modalitat, però com dèiem, mica en mica aquesta trail s'ha anat adaptant i hem trobat circuits i modalitats per tots els gustos, eh? Per tant, tothom que hi vulgui participar, benvingut, Lu.
2: Correcte, aquesta és la idea. Jo crec que les curses de poble han de convidar a tothom que vulgui venir, amb la qual si vols venir a competir és per tu, però si vols venir a caminar, a passar un diumenge, una bona estona, a veure el castell, l'entorn de Palafolls, que jo crec que és sorprenentment maco per molta gent que no el coneix, i llavors gaudir de la festa amb nosaltres a Plaça Popi, amb la botifarrada com sempre, amb tota la beguda que necessitis, música en directe, vull dir, festa grossa.
1: Tot i això, tenim el castell en obres encara, per tant, en aquest cas, com ens teníeu acostumats al principi, no per vosaltres, òbviament, sinó perquè les mesures de seguretat no ho permeten. Passarem a prop del castell, no hi podem entrar, el que dèiem, esperem que pròxims anys, però que també té aquest encant, de veure de prop el castell de Palafolls.
2: Nosaltres ens agradaria poder entrar-hi, no es pot entrar, cap problema, ens hi apropem, estem a la plaça del castell, que les vistes són fantàstiques, vull dir que es gaudeix el castell de totes maneres, encara que no hi puguem entrar, vull dir que creiem que el fet de no poder entrar és un petit hàndicap que no li treu encant en absolut ni al recorregut ni a la cursa.
1: El que és important per tota aquella gent que digui, ostres, que hi ha la nova edició del Trail Senyor del Castell, encara no sé per on començar. Hem de dir que inscripcions encara obertes, si més no per les tres modalitats, però a poc temps,
2: Molt poc temps, les vam obrir ja fa dos mesos, mitjans de març, i estan obertes, de fet, només fins demà a les 12 de la nit. No ens en queden gaires, estem molt contents perquè la rebuda ha sigut bastant espectacular, ha sigut molt paulatina, molt lent, però ara ens queden només, si no m'equivoco, 30 inscripcions entre totes les modalitats. Hem decidit no tancar cap modalitat, doncs, perquè la gent pugui continuar apuntant-se allò que vulgui, però tenim un límit de gent que estem a punt d'arribar, amb la qual ens queden avui i demà perquè la gent s'apunti, com sempre, a la nostra web, que és www.safirteam.com.
1: En el cas que no s'arribi a aquest topall de 30 inscripcions més en aquests dies, no sé si el mateix dia de la trail fareu inscripcions, tot i que deixa'm dir que no és recomanable. Primer, òbviament, per afavorir a l'entitat i a l'associació, que sabem que això també és un problema afegit per vosaltres, aquestes inscripcions d'última hora, per tant, fem-les ja, però en el cas que es poguessin fer, no sé, la gent es podria apuntar el mateix dia?
2: Sempre amb la condició de que no s'hagin exhaurit entre avui i demà, doncs sí, es podran fer inscripcions presencials. Sempre tenint en compte que, clar, nosaltres oferim una bossa del corredor de les clàssiques on intentem donar molts productes als participants, però clar, en cas de les inscripcions presencials això ja no és possible. De fet, les tanquem uns dies abans per assegurar-nos que tenim totes les bosses del corredor, que tenim tots els avituallaments correctes, que està tot més que calculat. Però si en queda alguna, sí hi hauria la possibilitat de fer la inscripció presencial. Tot i que és veritat que no és recomanable perquè llavors molta gent ve a última hora perquè veu la festa que hem muntat. Escolta, que la podem fer. A vegades et sap greu, però moltes vegades també arribem a un topall. Tampoc no volem fer massa gent i que la cursa perdi qualitat o encant, amb la qual sí recomanem que les 30 inscripcions que ens queden, si no m'equivoco, ho hem mirat aquest matí, realment ens en quedaven 32 aquest matí a primera hora, doncs que millor fer-les online.
1: Tot i així, com dèiem, ajudar l'organització, que ja prou de feina porta a organitzar una proposta d'aquestes característiques perquè sobre nosaltres, per un descuit, encara els hi puguem complicar més. Per tant, afanyeu-vos i feu aquesta inscripció que, doncs, diguem-ho, online, com es poden fer, Lu?
2: Doncs online, simplement anant a la nostra pàgina web, la pàgina web del club, perquè Safir Team és qui organitza la Tradicional del Castell, que és www.safirteam.com, i allà veuran totes les opcions disponibles i és molt senzill el procés d'inscripció.
1: Doncs recordeu-vos, entre avui i demà, hauríem de fer aquesta
2: correcte,
1: inscripció en qualsevol de les tres modalitats. Aquesta cursa sempre ens ofereix també bones coses a repassar, per exemple, una proposta que no en totes les modalitats, però sí en un parell, podem fer amb el nostre gos.
2: Doncs sí, nosaltres ja fa un parell d'edicions vam decidir que molta gent corre per la muntanya amb el seu gos i vam decidir incloure-ho. Això sí, només ho tenim inclòs a l'Speed Trail, que és la competitiva d'11 quilòmetres, que es pot fer corrents o caminant, com vulguis, aquesta sí que la deixem fer caminant, i a la caminada, la de 7 quilòmetres. Per diversos motius. Primer, perquè la de 17 quilòmetres, la trail, la llarga, hi ha molts corriols i dificultaria potser en algun moment la competitivitat de la gent i no ho faria gaire còmode. I segon, pel tema de la distància. Sabem que tothom que porti el gos a la muntanya doncs serà prou responsable per conèixer les condicions del seu gos. Nosaltres posem molts avituallaments pels animals, posem molts punts de refresc, però considerem que 11 quilòmetres ja està bé per poder portar un gos amb condicions de seguretat, amb la qual si volen venir amb el seu animal de companyia són super benvinguts, està tot pensat per ells també, a la de 11 quilòmetres l'Speed o a la caminada, a la de 7 quilòmetres.
1: Se us ha d'avisar d'alguna manera o se us ha de fer saber les inscripcions?
2: Sí, a l'hora d'inscriure-us, ja quan t'inscrius a l'Speed Trail o a la caminada, hi ha l'opció de dir si vens amb el teu gos o no, el qual és important per nosaltres per també tenir calculat què és el que necessitem per als animals de companyia i que no els hi falti absolutament de res.
1: Lu, m'agrada també destacar que, com sempre, sou molt cuidadosos amb el medi ambient, amb el voltant, amb el que us envolta.
2: Home, considerem que com a club de trail i com a cursa de muntanya no tindria sentit ser d'una altra manera, amb la qual cosa intentem ser tot l'oberts possible. Som conscients de que últimament les muntanyes i volem anar tots, amb la qual cosa continuem promocionant l'opció de ser cursa verda i sense plàstic, amb la qual cosa demanem a tots els participants que portin els seus propis gots, els seus propis bidons, que se'ls ompliran sense problemes en els avituallaments, amb la qual cosa intentem no tenir gots de plàstic a la muntanya. I de la mateixa manera el marcatge, com sempre, el fem un cop més amb cintes no plàstiques, són cintes de tela, que són reciclades ja de les últimes tres edicions, amb la qual ni tan sols hem produït més tela, de diferents colors per cada modalitat, i cintes que es recullen tant al principi les escombres de les nostres modalitats, que en tenim dos per cada modalitat, van recollint-les i llavors durant els 2-3 dies següents com a club anem fent sortides per tota la muntanya per intentar que realment no quedi res. I estem bastant orgullosos, és a dir, que aconseguim deixar la muntanya gairebé més neta del que la trobem. Vull dir que sí, intentem ser molt verds.
1: Igual que respectem, doncs, i que encoratgem a que Safir segueixi treballant en aquest aspecte, també els mateixos corredors, home, que tinguin una miqueta de respecte també per la muntanya, que no tota la responsabilitat recaigui amb la mateixa entitat i que nosaltres, doncs, en lloc de tirar el got a terra, per exemple, doncs, escolta, siguem curosos, en aquest sentit. Suposo que aquest també seria el missatge, Lu.
2: Home, hauria de ser el missatge. Nosaltres volem donar per suposat que els corredors de muntanya s'estimen la muntanya, amb la qual cosa sempre diem, si has pogut portar els teus gels per la força durant la cursa carregats, quan els buidis també te'ls pots guardar i els llences, tindrem les escombraries classificades per orgànics, plàstic i demés, amb la qual sí que demanem, ho donem per suposat, però sí que encoratgem a la gent a intentar ser el més curós possible, perquè si t'agrada anar a córrer a la muntanya és perquè t'agrada la muntanya, l'hem de respectar. Sense
1: Per la gent que ens agrada veure des de la barrera, diguéssim, venir a animar a tots aquells corredors que s'han apuntat tot plegat, com començarà i a on, Lu?
2: Doncs començarà el diumenge. Nosaltres, com a club, comencem a muntar a Plaça Popi, la Plaça Popi, que és aquesta ubicació que Safir va decidir fer el gran canvi fa 3 edicions i que va ser tot un èxit, perquè la ubicació és fantàstica. A les 7 del matí començarem a donar dorsals, amb la qual ja ho tindrem tot muntat. Les curses surten a les 8:15, surt la trail, a les 8:30 surt l'speed i a les 8:40 sortirà la caminada. Amb la qual, si la gent vol venir a animar, que seria fantàstic, que de debò que veniu, perquè val la pena tot l'ambient que es munta allà. A partir de les 8 hi haurà les sortides, que vinguin, que animin, poden estar allà durant el dia, perquè la idea és que la cursa fins la 1 no farem tancament. Vull dir que aquell és el lloc de trobada, és fàcil de trobar, Plaça Popi, tots allà.
1: És que ens teniu molt ben acostumats, també, Lu. Aquesta 8a edició de la Trail Senyor del Castell arriba aquest diumenge ben d'hora al matí des de la plaça de Popi, com sempre organitzat per Safir Team. Gràcies, Lu, avui per ser amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres, ens veiem diumenge.
0: A pocs minuts d'arribar a les 4 de la tarda és moment de les efemèrides amb en Marc Tresserres, però abans anem a felicitar les persones que avui fan anys un 2 de juny. Marc.
3: Sí, exacte, Gemma. Anem a felicitar, en aquest cas, poca gent avui. L'actor Liam Cunningham, conegut per interpretar el senyor Davos a Joc de Trons. No sé si t'has mirat Joc de Trons i el tens al cap, aquest noi. Aquest senyor, més ben
0: no.
3: dit.
0: No, ni idea.
3: Doncs ja està.
0: Ara el buscaré.
3: I tant, no passa res.
0: Per posar-li cara.
3: I l'altre és l'exjugador del Barça i de la selecció argentina, Sergio Agüero, que havia estat molts anys aquí i, a més, havia estat també entrenat per Pep Guardiola, al Manchester City, col·labora amb Ibai Llanos, també amb el tema de la Kings League. Vull dir que l'argentí avui fa anys, 37 només, va haver de retirar-se per una afectació al cor, però ara ja està bé i això, avui compleix 38 anys.
0: 38 anys, eh? Molt bé, doncs felicitats a tots dos i avui també és el Dia Mundial de...
3: L'acció contra els trastorns de la conducta alimentària, els TCA, que busca conscienciar els trastorns com l'anorèxia o la bulímia, que pateixen moltíssimes persones.
0: Molt bé, Marc, doncs ja felicitant a la gent que avui fa anys i també doncs repassant els dies mundials internacionals, anem amb les efemèrides. Què passava l'any 2003?
3: Doncs mira, ens anem cap a l'espai perquè l'Agència Espacial Europea va llançar la sonda Mars Express, la seva primera missió al planeta Mart. Es va enlairar des del país de Kazakhstan i la missió originalment constava de dues parts. La primera, el de posar-hi un orbitador, és al voltant del planeta, i la nau principal es va quedar orbitant, com dèiem, el planeta Mart, i això va ser un èxit absolut perquè encara, a dia d'avui, continua operativa i enviant dades. Després n'explicarem més detalls. I d'altra banda, la part de les coses que es van de la missió, es va enviar al mòdul de descens Beagle 2, que era un petit laboratori britànic dissenyat d'una manera molt enginyosa per buscar vida a la superfície del planeta Mart. Malauradament, després de separar-se de la nau principal, es va perdre el contacte amb ell, i anys més tard, fins al 2015, no es van trobar unes imatges d'alta resolució de la NASA que van revelar que el Beagle 2 sí que havia aterrat correctament, però que dos dels seus quatre panells solars no s'havien obert, impedint que l'antena funcionés per comunicar-se amb la Terra. Ara bé, l'orbitador, amb una càmera i un radar, Gemma, ha confirmat molta presència d'aigua, sobretot salada, i a més va detectar traces de metà a l'atmosfera, crucial perquè això, atenció, pot ser d'origen biològic. Per tant, poden haver-hi microorganismes a Mart.
0: Molt bé, i l'efemèride musical?
3: Doncs acabem amb, tal dia com avui, es publica el disc de debut homònim de l'artista britànica Dua Lipa el 2018, perdó que no he dit l'any. Va ser el trampolí definitiu que la va llançar a la fama mundial gràcies a superèxits com New Rules, que escoltarem ara de seguida, i IDGAF. Escoltem New Rules, que parla de superar una ruptura sentimental i de com evitar caure a la temptació de tornar-hi.
0: M'encanta la Dua Lipa. Marc, tu has hagut de instaurar New Rules alguna vegada?
3: Espera't, que m'ho penso bé.
0: Noves normes, no, perquè és del que parla la Dua Lipa en aquesta cançó.
3: No he necessitat... No? Bueno, noves normes per autoaplicar-me a mi sí, però també he comentat que és per evitar justament aquestes noves normes, per caure la temptació de tornar. No m'ha passat en cap cas. Jo ja, un cop s'ha pres la decisió, allà s'ha quedat tot, perquè si s'ha pres és per algun motiu.
0: No has tornat amb cap exparella?
3: No. Un cop es tanca.
0: Molt bé, molt bé. Un bon exemple.
3: Sí, va, però primer costa el procés d'acceptació i fer el pas definitiu.
0: Totalment. Marc, doncs amb aquesta cançó de la Dua Lipa arribarem a I-57. Vols afegir alguna cosa més?
3: No, que m'agrada molt Dua Lipa. N'hagués posat moltes més de cançons, però aquesta feia molt que no l'escoltava i a gaudir-la.
0: Perfecte, doncs fins ara.
3: Fins ara.

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78. Dental.

0: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
1: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
0: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
1: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
2: Ràdio Tordera.
3: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els responsables de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, en una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veuen risc el català quedi relegat. L'organització també ha detallat, per cert, que Catalunya i Canàries paguen el 20% dels 25 milions euros que costa el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I nova jornada avui de professors en vaga i de mestres al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació ha tingut un seguiment de l'11%, una aturada convocada per CGT, la Intersindical i COS. Mentrestant, el govern mira en cautela la votació dels docents que han de decidir si accepten o no el preacord al qual van arribar amb els sindicats i el govern el passat divendres. Per cert, que fins ara han votat un 30% del col·lectiu. Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa al Departament, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
6: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
5: I 114 facultatius a l'Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, fan vagadores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació d'horaris. De moment, el seguiment pel que fa a oftalmologia i traumatologia és del 100%. Laura Ramió és anestesiòloga i delegada del Sindicat de Metges.
7: L'activitat extra, que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
5: I Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana al febrer de l'any vinent, en concret el cap de setmana del 13 i 14. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic d'aquesta celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia.
4: Notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
2: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, moment de remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
8: Hola de nou, Gemma. Doncs mira, sabeu que jo sóc un home de teatre i t'haig de dir que haver trobat aquesta efemèride m'ha fet especial il·lusió, perquè avui parlem de la mostra de teatre Bambolina, que no sé si algun dels nostres oients sabrà de quina mostra de teatre estem parlant, i és que aquesta proposta arribava a Tordera després d'haver passat per diferents municipis del Maresme. De fet, parlem d'aquesta 11a mostra de teatre escolar al Maresme, Bambolina, com dèiem, que continuava amb èxit per tots els pobles del Maresme. I aquell 2 de juny, però del 1990, arribava al municipi de Tordera. Adreçada a alumnes de 8è curs, la mostra promovia l'afecció als joves cap a les tècniques d'expressió teatral. En cada col·legi on es duia a terme, a gairebé totes les poblacions de la comarca, els alumnes havien estat treballant una obra durant tot el curs i per aquelles dates doncs, s'havia de posar en escena. A la comarca hi participaven 1.530 nois i noies de 12 a 13 anys. Bambolina era doncs, una de les activitats del programa de normalització lingüística per escolars, l'objectiu del qual doncs, era fomentar l'ús quotidià de la llengua catalana i facilitar la integració dels escolars castellanoparlants. En l'organització del programa de normalització lingüística hi col·laborava el Servei d'Ensenyament del Català de la Generalitat, el Consell Comarcal del Maresme i també els ajuntaments de la comarca. Doncs, Gemma, una proposta que de ben segur poder hauríem de recuperar de cara a aquesta nous cursos, amb tot això que s'està parlant de recuperar el català, del pànic escènic i tot això, seria una bona proposta.
2: I tant, i tant. Jo crec que també, que també seria una bona iniciativa. Mira, a la meva època jo no recordo que preparéssim cap obra de teatre quan anava doncs, a primària, però sí el que fèiem era un playback, no sé si tu també.
8: No, jo ens posaven, si nosaltres sí, havíem de fer obres teatrals i fins i tot més gran, quan vaig fer el batxillerat de llengües, fins i tot recordo d'haver fet obres de teatre en llatí, que ja era suficientment complicat per posar-ho en escena. Però sí que és veritat que, i deixa'm tirar cap a casa, que el teatre ajuda molt precisament a superar aquesta por, no? A parlar en públic, a fer una miqueta doncs, de desinterès o de poder doncs, això, no posar-nos nerviosos a l'hora que ja no parlo d'obrir un micro o de parlar davant d'un teatre sencer, però com a mínim de tenir un col·loqui essencial o de perdre la por doncs, això, a ser observat, no? I mirat, la veritat és que ajuda.
2: Totalment. Jordi, moltes gràcies. Fins ara.
8: A tu, Gemma, fins ara.

0: Impulsar el comerç local és clau pels pobles i les ciutats i, de fet, des de Tordera es procura cuidar-ho i també mantenir-ho, oi que sí, Marc?
1: Sí, Gemma, i és per això que el teixit comercial tordarenc enceta una nova etapa amb la posada en marxa d'un projecte estratègic que busca enfortir i fer més competitiu el comerç local. Per conèixer tots els detalls d'aquesta iniciativa, en parlem amb el regidor de comerç de l'Ajuntament, Aniol Canals. I què tal, regidor? Benvingut a l'Ona Maresma.
2: Hola, bones, què tal?
1: Bé, per posar en context dels nostres oients, què és exactament aquesta incubadora, aquest nou projecte, i quina ha estat la motivació principal de l'Ajuntament per impulsar-lo?
2: Bé, doncs aquesta incubadora comercial neix de la voluntat d'enfortir el nostre teixit comercial, de donar més diversitat pel que fa al que la gent pot trobar en el nostre municipi, i doncs ve arrel d'un estudi que vam realitzar del comerç de Tordera, i doncs aquí doncs vam anar desencallant i analitzant diferents temes, i vam creure que podia ser interessant oferir doncs un local durant 6 mesos a un emprenedor o emprenedora per així que pogués provar el seu negoci aquí a Tordera sense haver de patir amb el lloguer d'un local, amb les despeses pel que fa als subministres, i així doncs fer com una miqueta a Tordera una estratègia per establir un nou establiment.
1: A més, ara ja s'ha nombrat a la persona, no?, que utilitzarà aquest establiment, ja que hi som, qui ha estat, o com a mínim què ofereix ara mateix al seu establiment, i a més, quins criteris s'ha seguit perquè sigui aquesta persona?
2: Sí, de fet, aquesta noia es diu la Verónica Gil. Ella doncs fa joies artesanals, i a part de fer joies artesanals, que ja vam inaugurar també a la botiga aquest passat dissabte, amb ella doncs a les 5 de la tarda, la veritat que va ser un èxit. Fa també tallers doncs de compartir moments amb les amistats, ens refereixo a elaborar la teva pròpia joia amb els amics i les amigues, amb una copa de vi, cava, o el que la gent vulgui acabar de concretar amb ella. Aquest espai també és un espai on, a part d'aquestes joies artesanals i aquests tallers, tenim una part de mostrador, d'exposició de diferents artesans i artesanes de Tordera, que tenen els seus productes allà exposats, i així encara fortim més l'essència de Tordera, del que a Tordera les persones fan manualment, i encara li donem més importància en aquests productes propis i d'elaboració pròpia, no? Per poder arribar a obtenir aquest local hi havia tots uns processos de puntuacions, de presentació de projecte, de mira si tot això era viable, unes sessions formatives, bé, una sèrie de passos que s'havien de fer per garantir també un procés de qualitat.
1: Quins són els objectius principals que es marca la regidoria de comerç a curt termini amb aquesta iniciativa?
2: Doncs,
1: i a llarg termini, vaja.
2: Sobretot el fet de donar la possibilitat de que un nou emprenedor o emprenedora estableixi el seu negoci a Tordera, i que a Tordera, des de l'Ajuntament, els podem ajudar. Ja ho fem amb els comerços que treballen habitualment en el municipi, amb les diferents línies d'ajuts i campanyes que pactem amb ells, i també ho volíem fer doncs perquè el comerç de Tordera doncs doni encara més possibilitats i que ofereixi doncs un ventall més gran a la població. I d'aquesta manera, amb aquesta incubadora comercial, això s'ha pogut fer realitat.
1: Hi han hagut desavinences, posicionaments en contra del comerç local que s'hagi dut a terme això per part de l'Ajuntament? No, que s'hagin donat aquestes facilitats?
2: No, de fet enriqueix. Quantes més botigues tinguem en el nostre municipi, més circulació de gent tindrem i més ventes hi hauran.
1: El comerç, a més, de proximitat, ha viscut anys complexos, sobretot a causa de digitalització, canvis d'hàbits de consum, sobretot. Com respon aquest projecte a les necessitats actuals de les botigues del poble? Perquè també hi havia
2: l'aplicatiu del Cabàs.
1: L'aplicatiu del Cabàs, exacte.
2: Doncs és, dins d'aquestes estratègies de dinamització del comerç, aquesta és una més d'elles. El que també volíem posar en valor era poder instaurar un comerç també en el nucli antic del nostre municipi, un nucli antic doncs que l'hem d'entendre que s'ha anat canviant, i també està bé com el tenim ara. De fet, hi ha molta iniciativa privada en tot el que és la compra d'habitatge i de reformar-lo, que això ja el que fa de per si sol és canviar l'aspecte d'una part dels carrers, i alhora doncs també oferir la possibilitat d'un relleu generacional. Al final, molts d'aquests comerços del nucli antic acaben tancant perquè són la pròpia entrada de la vivenda, i alguns d'ells sí que han fet una reforma que el que fan és separar la vivenda del local i que ens permeten poder fer accions com aquesta, no? De fet, de donar l'oportunitat, doncs, a una persona a obrir el seu negoci i obrir-la en aquest indret tan especial per nosaltres. En els darrers temps s'han obert algunes botigues en aquests carrers, que això, doncs, ens fa especial il·lusió, però sense deixar de posar en valor que Tordera té molts centres comercials, que això també enriqueix, perquè tenim un municipi molt extens i això que ens dona en tenir diferents eixos comercials ens dona la possibilitat de poder anar a comprar menys de 5 minuts caminant.
1: Hi haurà més partides o línies de suport perquè es puguin beneficiar els comerços de Tordera a través de l'Ajuntament? No sé si, per exemple, aquest projecte també ha estat recolzat per la Diputació.
2: Exacte, aquest és un projecte que ve recolzat, ve amb una línia de recursos de la Diputació de Barcelona i doncs, perquè ens entenguem, els recursos econòmics surten des de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Tordera. De fet, la Diputació ens ha agafat com a projecte, diria, doncs, especial d'interès, perquè realment els hi va agradar molt la iniciativa que els hi van presentar, per això ens van atorgar la subvenció i doncs per fi ho hem pogut donar, hem pogut donar forma al projecte i fer-lo realitat. La fet de poder comptar amb la Diputació de Barcelona i de tenir una injecció extra econòmica per certs projectes, doncs ens ajuda a poder seguir com a municipi i doncs poder aterrar totes aquestes estratègies que tenim des de l'àrea de comerç.
1: Per tant, no sé si també té al cap altres estratègies o més partides, si arriben, no, diners de la
2: Diputació. Sí, per suposat. Si parlem de la incubadora comercial, no és una cosa que estigui únicament tancada aquests 6 mesos. La intenció d'aquests 6 mesos és que un cop finalitzin, com bé dèiem, aquesta emprenedora tingui la possibilitat de, o bé sigui en aquest establiment que està ara, que és la incubadora, o un altre que nosaltres també li puguem donar un cop de mà amb el contacte amb el propietari per establir-se en allà, doncs que aquesta incubadora, ja sigui en aquí o en un altre espai, pugui seguir.
1: Però llavors la incubadora haurà utilitzat aquest espai, si s'hi queda aquesta persona que se li ha adjudicat, haureu de buscar un altre...
2: Haurem de buscar un altre local, però són diferents escenaris que es contemplen, no hi ha res tancat, perquè al final el que tenim clar és que volem parlar i volem veure com va evolucionant, i alhora doncs, si veiem que aquell moment, perquè al ser un projecte tan nou i que no s'ha fet a la zona, no sabem ben bé si és millor deixar l'establiment ja en aquell lloc perquè la gent ja sap on està, o és millor un canvi i seguir conservant la incubadora comercial en allà. Al final això ho hem d'anar veient i hem de veure doncs, si aquest projecte ha funcionat, si podem tornar a demanar un altre recurs a la Diputació perquè ens ajudin a fer una nova incubadora, o si és una incubadora més de formació, això s'anirà veient. A l'hora que deies doncs, també altres línies, doncs, vam fer una reunió farà cosa de un mes aproximadament amb els comerços de Tordera que van voler venir en aquesta reunió per analitzar doncs, totes les línies que anàvem executant fins ara, veure quines estan encertant i veure les que potser no estan funcionant tan bé i determinar quines són les estratègies que farem en el proper any.
1: Justament, ara parlaves d'aquesta reunió que havíeu fet amb altres comerços de Tordera. Què us demanen o què us transmet el comerç local a l'Ajuntament i a vostè com a regidor?
2: Bé, sobretot facilitats i que els ajudem a treballar, en el sentit de que en molts moments la burocràcia als comerços se'ls hi menja i ja és prou dur doncs, aixecar aquesta persiana cada dia com per haver de pal·liar, per dir-ho així, amb tota aquesta paperassa i alhora doncs, també mirar quines són les línies que poden ajudar a dinamitzar el comerç. No només parlem de campanyes, sinó també podem estar parlant de fires en certs moments, com ja fem, com podria ser la Fira del Conte, Sant Jordi, la Fira de Nadal, Campament Reial, totes aquestes accions que fas en un cap de setmana, uns dies puntuals, el que fan és que hi ha més afluència de gent, llavors, com bé dèiem abans, no? Més possibilitats de que la gent compri. Doncs analitzem diferents possibilitats de si es pot fer alguna fira més o no, de si hem de parlar de decoracions en moments temporals de l'any, perquè d'aquesta manera doncs, la gent li cridi més a aquests aparadors dels comerços i vulguin entrar. Estem parlant també de campanyes que hem fet des de l'Ajuntament. Al final, hem d'entendre que els comerços amb ells parlen. No? A Tordera ara mateix tenim una situació que no tenim associació de comerciants com a tal constituïda.
1: És la idea fer-ne una?
2: De fet, és una cosa que estem treballant amb ells amb tots aquests darrers anys. Però si per A o per B això no acaba sortint, la gran sort que tenim és que entre ells parlen. Llavors, què és el que hem de fer, no? Els comerços s'han d'ajudar entre ells en certs moments i els ajuntaments hem de determinar en quins moments podem ajudar els comerços. Llavors, ja ho vam iniciar l'any passat, vam fer campanyes en temporada baixa. Què vol dir això? Doncs que l'Ajuntament ajudi els comerços en aquest moment que tenen menys ventes i que en els moments que ells ja tenen una venda elevada, com podria ser, per exemple, el Nadal, doncs que siguin ells mateixos que s'organitzin. Si volen fer doncs una campanya a ells, que ho puguin fer-ho. I així doncs ha estat. Hem vist que aquesta dinàmica funciona i doncs en propers mesos doncs ja es podran veure quines serien les pròximes campanyes o accions que farem a partir d'ara.
1: Es busquen sinergies també entre el mercat i el comerç del dia a dia?
2: Sí, per suposat. De fet, com bé comentava abans, les fires neixen per donar-li un suport i una major venda als comerços, no?
1: Exacte.
2: Doncs el mercat no deixa de ser una eina més de dinamització. Llavors el que tenim al mercat de Tordera és que tenim doncs la gran avantatge de tenir un mercat de més de 170 anys, d'una gran afluència de gent, de moltes parades, que el que fan és que conviuen conjuntament amb els comerços del nostre municipi. De fet, els nostres comerços, alguns treuen parada en el que fa a l'àrea de mercat, i doncs també es poden afavorir del diumenge i així doncs també tinguin més ventes. I en el mercat també doncs hem anat fent diferents campanyes que ajuden doncs a dinamitzar-lo i doncs a tenir aquestes sinergies amb els comerços per tenir més ventes.
1: Doncs a veure aquestes campanyes i també aquesta iniciativa de la incubadora, si funciona. Aniol Canals, regidor de Comerç de l'Ajuntament de Tordera, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Ona Maresma i molts encerts en aquest nou projecte.
2: Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns.

0: I a l'Ona Maresma torna a sonar la secció de música amb en Sergi Ferrer. Avui ens porta una de les propostes més singulars i potents de la comarca i especialment dedicada a tots i a totes les amants del jazz. El protagonista del dia és la banda Big Band Jazz Maresma. Endavant, Sergi.
1: Doncs sí, nou episodi de música i especialment aquest programa va per a tots i totes les amants del jazz. Parlem avui de la Big Band Jazz Maresma.

Big Band Jazz Maresme és una big band creada l'any 2005 a partir de la complicitat entre la Casa de la Música de Mataró i un col·lectiu de músics del Maresme apassionats pel jazz. El projecte neix amb una voluntat clara, impulsar i donar visibilitat a l'escena jazzística del territori, creant una formació estable amb músics locals i convidats de primer nivell.

A partir d'aquesta iniciativa també s'impulsa l'associació Jazz Maresme, una entitat dedicada a la promoció i difusió del jazz, especialment a Mataró. D'aquesta associació en neixen activitats que s'han convertit en punts de trobada clau per a l'escena local, com les Jam Sessions Jazz Club, que es celebren mensualment a la Sala Club, o el festival A la Vora del Jazz, actiu des del 2014.

Al llarg de la seva trajectòria, la Big Band Jazz Maresme ha participat en nombrosos festivals de jazz arreu del territori, com el Festival de Jazz de Terrassa, el Cruïlla, el Blues de Cerdanyola o cites com les d'Arenys de Mar, Premià de Dalt o Sant Boi, entre d'altres. Aquesta presència constant en el circuit els ha consolidat com una formació de referència dins el panorama jazzístic català.

Un dels tres distintius del projecte és la col·laboració amb músics convidats de gran nivell internacional i estatal, com Carla Cook, Gis Davis, Eric Alexander o Laura Simó, entre molts altres. Aquest intercanvi constant ha permès enriquir el projecte i mantenir-lo viu i connectat amb l'escena global.

I anem a per la discografia, i és que el primer treball arriba l'any 2011 amb Big Band Jazz Maresme, un disc que serveix com a carta de presentació de la formació amb el mateix nom de la banda. De fet, aquest àlbum captura l'essència més pura d'una big band tradicional, amb una sonoritat molt influenciada pel swing i el jazz nord-americà clàssic. El disc posa en valor el treball col·lectiu de la banda i la força dels arranjaments, mostrant una formació molt cohesionada i amb una clara vocació de directe.

I el segon treball arriba el 2018 amb Meeting Our Neighbors, un disc enregistrat en directe que representa molt bé l'evolució del projecte. En aquest cas, la Big Band Jazz Maresme aposta per una proposta més oberta i internacional, compartint protagonisme amb artistes convidats com la cantant Tricia Abbey o el trompetista italià Fabrizio Bosso.

Amb només dos àlbums, la Big Band Jazz Maresme ha aconseguit deixar constància d'un projecte sòlid i molt viu, que va més enllà de la simple interpretació d'estàndards i que aposta per mantenir la cultura del jazz a la comarca.

Ara sí, anem a per l'estil i les influències, perquè avui hi ha molta teca. L'estil de Big Band Jazz Maresme gira al voltant del concepte clàssic de Big Band, que és una formació orquestral de jazz formada habitualment per diverses seccions de vents, és a dir, saxòfons, trompetes i trombons, acompanyades per una base rítmica, amb piano, contrabaix, guitarra i bateria. Aquest format, popularitzat sobretot als Estats Units durant les dècades dels anys 30 i 40, es caracteritza per un so potent, dinàmic i molt ric en arranjaments. Tot i això, la Big Band Jazz Maresme no es limita a un únic estil de jazz i mira que n'hi ha. El seu repertori recorre diferents subgèneres, des del swing més clàssic fins al bebop o l'scat. L'scat és aquell jazz on especialment la cantant o el cantant canta paraules sense sentit, imitant el so d'un instrument. Ara us posaré un exemple. De fet, també passen pel jazz orquestral o les influències més tradicionals del jazz de Nova Orleans. Això fa que cada concert o actuació tingui moments molt diferents, des de peces elegants i ballables fins a fragments molt més intensos i improvisats.

Això que heu escoltat, de fet, és l'escat popularitzat, de fet, per Ella Fitzgerald, la magnífica Ella Fitzgerald. Entre els referents i influències més evidents hi ha formacions històriques com Count Basie Orchestra o Duke Ellington Orchestra, dues de les grans responsables de definir el so de les big bands clàssiques. Precisament, un dels elements més importants del jazz i també de la big band jazz maresma és la improvisació. Moltes peces funcionen gairebé com una jam session contínua. Una jam session és una trobada musical habitual dins el jazz i altres gèneres on els músics improvisen lliurement sobre una estructura o una harmonia determinada, deixant espai perquè cada instrument pugui expressar-se i dialogar amb la resta de la banda. Un altre gènere on es fan jam sessions és el blues.

i això explica també que moltes de les seves peces superin fàcilment els 5 minuts. És habitual escoltar solos extensos de saxo, trompeta, piano o fins i tot de bateria. A nivell sonor també hi ha un component molt cinematogràfic i enèrgic, com és habitual de fet en el jazz, que pot recordar a bandes sonores modernes inspirades en el jazz clàssic, com per exemple, us posaré, tiraré una mica cap a casa, si em perdoneu, la música del videojoc Cuphead, coneguda especialment pel seu ús intensiu del swing. Us posaré un exemple.

En conjunt, la Big Band Jazz Maresme representa molt bé l'esperit del jazz clàssic, música viva basada en la improvisació, el directe i la connexió constant entre músics, mantenint una tradició històrica però adaptant-la a l'escena actual del Maresme. I això és tot, fins aquí l'episodi d'avui de Música Comarcal del Maresme. D'aquesta setmana ens retrobem la propera setmana amb molta més música. Fins una altra!

0: Molt bé, doncs ja hem acabat aquesta secció de música. Ara farem el repàs a la pregunta del dia. Marc Treserres, estàs per aquí?
1: I tant, aquí estem.
0: Molt bé, doncs tenim alguns problemes tècnics, per això no tenim... Ara tenim la sintonia de la pregunta. Marc, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Doncs els nostres oients els estàvem preguntant si els hi fa il·lusió la visita del Papa Lleu XIV a la ciutat de Barcelona.
0: Molt bé, i com van aquestes votacions?
1: Doncs mira, la majoria de gent són del meu equip i diuen que no els hi fa il·lusió. Només una persona, en aquest cas el nostre company Martí Capçada, que m'agradaria saber el motiu pel qual li fa il·lusió que vingui el Papa Lleó XIV, que vingui a Barcelona. Per la resta de gent, no fa especial il·lusió, la veritat. No agafaran el cotxe ni aniran a la capital.
0: Bueno, ja li preguntarem a en Martí, doncs, per què li fa tanta il·lusió, no?, que arribi el Papa. Doncs potser, mira, el vol anar a veure.
1: Tu hi aniries?
0: Molt bé, Marc, si no tinc res a fer, sí.
1: Sí, eh?
0: Perquè és una cosa única, no?, que es fa, doncs, un cop a la vida. Entenc que el Papa no visita Barcelona cada dia, ni un cop a l'any, no? És un cop... un cop i ja està, no?
1: Sí.
0: Perquè dubto que vingui més vegades. Ve a Barcelona, ve a Madrid i ja està.
1: Però llogaries un balcó o aniries allà a peu de carrer?
0: Ui, no! Que ets boig, jo no pago un balcó. Si, de fet, abans ens has dit que els preus eren de 150 a 900 euros,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ni boja. Tant de bo tingués un balcó per llogar i poder fer calarons aquests dies,
1: oh,
0: eh? Perquè, déu-n'hi-do...
1: Ja veus.
0: La gent se les sap totes, eh? Fins i tot quan és Setmana Santa, això sí que segurament us sonarà més, no?, que es lloguen balcons per veure les processons allà a Sevilla.
1: Això, doncs, tampoc ho sabia. O sigui, sí que hi ha molta gent a les processons, però que es llogaven també allà.
0: Sí, sí, sí, per veure la processó com des de dalt, sense l'aglomeració de gent. Marc, ho deixem aquí, vale? Tornem d'aquí una estona.
1: Vinga, fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: 107.1 FM.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.

0: Ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: I els tastets de llengua d'avui, igual que la setmana passada, parlem dels mals noms que s'utilitzen als municipis al Maresme amb la Gemma Martínez i en Martí Capçada.
3: Doncs sí, Gemma, aquí estem un dimarts més amb els tastets de llengua i avui farem una secció que donarà una miqueta de continuació a la de la setmana passada, que vam parlar, per als oients que ens haguéssiu escoltat, dels malnoms que s'utilitzen aquí a la nostra comarca. Així que avui la Gemma Martínez, del Centre de Normalització Lingüística, ens en dirà uns quants més. Així que donem-li la benvinguda. Bona tarda, Gemma.
4: Bona tarda, Martí.
3: A veure'ns, començaràs a explicar d'aquests malnoms, i no ho he dit a la introducció, però més tard també parlarem dels cursos intensius d'estiu.
4: Sí.
3: Però anem per passos. A veure, quins malnoms ens vols dir aquesta setmana?
4: Sí, com bé has dit, la setmana passada vam començar a parlar dels malnoms dels habitants d'algunes poblacions del Maresme, i vam dir que, com que n'hi havia tants, no ens hi cabien en una sola secció, en un sol tastet, avui continuaríem, val? I si et sembla bé, anem cap a Premià de Mar.
3: Som-hi, a veure.
4: Doncs mira, els habitants de Premià de Mar són coneguts com a gafarrons. Una de les explicacions té a veure amb les burles dels de Premià de Dalt, que com que és un terme municipal tan petit, els deien gafarrons en al·lusió a la petitesa d'aquest ocell tan menut, que fa només uns 12 centímetres de llarg. Val? Però, segons sembla, té més a veure amb el fet que els premianencs eren uns proveïdors importants d'aquest ocell, dels gafarrons. En qualsevol cas, el mot ha quedat immortalitzat amb la colla dels gafarrons, que tenen una figura de foc, el gafarró, i altres de més petites, que són els gafarronets. Encara queda una mica perquè surtin, perquè a començaments de juliol hi ha la festa major, però si els voleu veure, doncs esteu convidats a anar-hi.
3: És curiós, Gemma, perquè parlem de malnoms, que la pròpia paraula diu que un mal nom, però que molts cops aquests municipis se la fan seva la paraula i acaben sent el nom que s'utilitzen inclús els gegants, associacions, o sigui...
4: Clar, sempre aquests noms, a vegades l'origen d'aquests malnoms és incert, o hi ha diferents versions de l'origen, no? I algunes, com hem dit aquí, provenen d'una suposada rivalitat entre pobles, que avui dia doncs no és tan palesa, i clar, vulguis o no, aquest mal nom acaba sent un motiu d'orgull, no?, pels habitants de la població, que, com tu dius, se'l fan seu i el llueixen.
3: Doncs a veure, anem a veure quins més tenim.
4: Més amunt, a Sant Vicenç de Montalt, hi ha els xurrabins. Un xurrabí, en relació amb el que dèiem abans a Premià de Mar, és el mateix animal que un gafarró i acompanya els veremadors i els trepitjadors de raïm. Per tant, també tenen un mal nom relacionat amb un ocell, amb el mateix que a Premià de Mar. Val? Els de Premià de Dalt, en canvi, són coneguts amb el mot de pinassa. No se sap, però, si és més en el sentit que els de Premià de Mar els menyspreaven dient que en aquell poble només hi havia fulles de pi, o bé que, i ara ve una versió una miqueta més cafre, van cremar un cadàver dels de Premià de Mar amb pinassa perquè estaven cansats que els haguessin d'enterrar els morts.
3: Oh, carai, mira, que si bé em surt una... Sí, eh? Una paraulota, però déu-n'hi-do.
4: Un origen ben negre, sí. No ho sabem, d'acord? Per això et deia que molts cops aquests orígens, l'origen d'aquestes paraules és incert.
3: De llegendes, si potser algun surt.
4: Sí, sí, sí. I si anem una mica més cap amunt, també relacionat

0: relacionat amb altres animals, trobem la llegenda que hi ha relacionat amb els habitants de Calella, val? On es veu que van matar un gos pensant-se que era una lloba. Algú va veure rondant dos gossos i van anar a fer córrer la veu que hi havia dues lloves al voltant de Calella. El bo del cas és que s'explica que quan van matar un dels gossos estaven prenent el sol en una esplanada després d'haver-se tipat de les restes de l'escorxador de Calella. Quan la mestressa dels gossos ho va descobrir, va deixar els calellencs com a bons ignorants. Van confondre l'animal.
1: Home, no s'ha de generalitzar, però sí que és veritat que confondre un gos amb una jove...
0: Bé, bueno, abans, en aquella època, clar, depèn, sí. I si tornem a la confrontació entre diferents pobles, per treure'n una miqueta més de suc, tenim que els de Vilassar diuen els de Cabrils peluts, o en deien, quan finalment es van poder independitzar els de Cabrils en alçar una església després d'unes quantes baralles. Per tant, els de Vilassar anomenaven els de Cabrils, que estan ben bé a tocar, peluts.
1: Molt bé, ja veiem que pràcticament cap municipi se'n salva, no. D'aquests malnoms. En tenim algun més?
0: Doncs mira, els masnovins els diuen, hi ha un refrany, vaja, que diu els del Masnou, palangrés i res més. I també en diuen japeruts, tot i que hi ha diferents versions, totes relacionades amb la jaqueta que duien i que els quedava en forma de gepa. I d'aquí, de gepa, japeruts. I finalment podem acabar amb els de Tiana, que tenen un refrany que diu els de Tiana fan el que els dona la gana. I també són anomenats saltamarges. I és que es veu que quan els de Montgat anaven a la platja, diuen que els de Tiana baixaven a robar-los la fruita dels camps. Per això d'aquí ve el nom de saltamarges.
1: Vale, doncs tenim ja el context d'una nova i crec que última rivalitat, que ens has vingut a explicar.
0: Sí.
1: Que entre la setmana passada i aquesta, bueno, jo diria que hem tocat tots els...
0: Hem descobert moltes llegendes.
1: Moltes, exacte. Doncs perfecte, Gemma. Anem a dedicar els 3-4 minutets que ens queden a parlar dels cursos intensius que oferiu des d'aquí, del Centre de Normalització Lingüística, ara que ja estem a puntet d'entrar-hi, així que a on els podem fer, aquests cursos?
0: Sí, com vam dir la setmana passada, el Centre de Normalització Lingüística del Maresme ofereix diversos cursos intensius aquest juliol, val? Les inscripcions seran el 30 de juny i l'1 de juliol. Es poden fer a través de la pàgina web o presencialment a qualsevol de les nostres oficines. Els cursos que oferim aquest estiu seran a Mataró, on oferirem cursos de matí i tarda, i també n'oferirem al Masnou, Vilassar de Mar, Premià de Mar, Premià de Dalt, Pineda i Tordera.
1: Molt bé, és a dir, la setmana passada ja vam introduir que es farien aquests cursos, ara tenim la novetat de que ja sabem a on es poden cursar.
0: Sí.
1: I tenim un total de 7 municipis d'aquí de la nostra comarca, és a dir, que no hi ha excusa.
0: No, són cursos de nivell bàsic, d'acord, i començaran el dia 2 de juliol. Són cursos intensius i, per tant, són cursos que es fan de dilluns a dijous, 3 hores cada dia. És un curs intensiu.
1: Cursos intensius per aquest mes de juliol i per tots els nivells.
0: No, nivells bàsics.
1: Nivell bàsic, d'acord. I després ja recordar que de cara a la següent... Bueno, la següent...
0: Inscripció serà al setembre. Exacte. I si algú ara aquest estiu té temps i vol fer una prova de nivell per saber a quin curs s'hauria de col·locar quan comencin les inscripcions a setembre, doncs que sapigueu que sempre podeu sol·licitar una prova de nivell a través de la nostra pàgina web i llavors ens posarem en contacte amb vosaltres.
1: Perfecte, Gemma. Doncs bé, fins aquí el tastet d'avui. Ja hem repassat tots els malnoms i ens has fet aquests 5 cèntims sobre els cursos i esperem doncs, que aquest estiu tothom practiqui el català i més a la mà del Centre de Normalització Lingüística. Així que moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.

0: I l'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder, Aaron Valera, ha estat un dels guardonats als Premis Treball de Recerca de Batxillerat amb el projecte de creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026. Parlem amb ell tot seguit.
1: Bé, continuem parlant dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat. Avui parlem de la creació d'un aeró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026. Aerodinàmica, la ciència de l'esport del motor. Aquest és un treball de l'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder, Aaron Valera Arias. Benvingut, Aaron.
2: Bé, moltes gràcies.
1: Bé, per la gent que no hi entén gaire, quin paper té l'aeró davanter d'un cotxe Fórmula 1?
2: Doncs mira, els Fórmula 1 són uns dels vehicles més avantguardistes de tot el món, de tot el que forma part de la competició de l'esport de motor, i com a tal és també l'avantguàrdia una miqueta del que és l'aerodinàmica a l'automoció. El paper principal que té l'aero davanter, a part de protegir elements com les rodes davanteres vers contactes, és una miqueta aquesta funció aerodinàmica, no? El que tractem de fer és canalitzar l'aire que va cap al vehicle perquè aquest el pugui utilitzar per aixafar-se una miqueta com contra el terra, no? És una miqueta com un avió si el fiquéssim boca avall. Un avió utilitzaria la força de l'aire per intentar anar-se cap a dalt i en l'aire una gran massa de ferro, i en canvi un Fórmula 1 per poder girar més ràpid el que necessita és aixafar-se contra el terra. Per tant, el que fem és canalitzar l'aire de la manera que ens interessa per ficar-lo contra el terra i que així pugui girar més velocitat. I per fer-ho utilitzem en gran part l'aleró davanter.
1: Vale, perquè ens entenguem i la gent de casa que ens escolti ho entengui, l'aerodinàmica és clau en aquest esport i es basa en... El concepte de l'aerodinàmica quin és? És a dir, aprofitar la força de l'aire perquè el cotxe en aquest cas vagi més ràpid.
2: Exacte. Quan l'aire que està en un punt entra al contacte amb el vehicle que va a molta velocitat, genera uns efectes, genera unes forces, unes pressions. Llavors, el que tracta de fer un equip de Fórmula 1 és dissenyar el seu vehicle amb unes formes concretes per tal d'aprofitar aquestes forces al seu favor, per fer que el seu cotxe vagi més ràpid. I ho fan a través de l'aerodinàmica, no? Que és la ciència que estudia tots aquests efectes i totes aquestes forces.
1: Vale. En el teu treball, no sé si, quan parles de la creació d'aquest aleró, no sé si realment l'has dissenyat, l'has fabricat. Com ho has plantejat el treball?
2: Mira, t'explico. La Fórmula 1 té una normativa que delimita una miqueta doncs, les mesures màximes i mínimes que pot tenir cada element, a quina alçada han d'estar, per exemple, doncs, el punt més baix de l'aeró davanter ha d'estar a tants mil·límetres del metre. No pot sobresortir de tals mesures. No? Està una mica com marcat les pautes de les mesures que poden tenir cada element. També, per tant, inclòs l'aeró davanter. Llavors, la Fórmula 1 sol mantindre el seu reglament uns 6-7 anys. Llavors, jo el que he fet ha sigut aprofitar que aquest any hi havia un canvi per fer en el meu treball com una manera de predicció. Jo he agafat el reglament que està publicat a la web de la Federació Internacional d'Automobilisme, a la FIA, que és qui organitza la normativa de la Fórmula 1, i he agafat eines de disseny per ordinador i he creat com el meu model a manera de fer una predicció de com serien els cotxes d'aquesta temporada abans que no sortissin a pista per primera vegada.
1: Vale, d'acord. I respecte a la normativa que ha sortit enguany, amb l'anterior que va sortir fa 6 o 7 anys, què ha canviat?
2: Mira, la diferència més gran, que és una de les coses que he estudiat en el meu treball, és una cosa que es diu aerodinàmica activa, que tot i que el nom pugui sonar molt complicat, no és més que uns petits elements que es mouen i això fa que variï la forma de l'aleró. A meitat de la volta hi ha unes plaquetes que el que fan és, quan detecten que el cotxe ha entrat a la recta, el vehicle envia una senyal, el pilot prem un botó que té al volant i llavors aquests elements es mouen de posició a la posició més favorable. No? Al final és una miqueta el que t'explicava abans, que volem que el cotxe s'aixafi contra el terra i per tant necessitem unes coses diferents quan estem a la corba per fer-ho i quan estem a la recta. Doncs amb aquesta cosa que s'anomena aerodinàmica activa, el que fem és que durant la pròpia volta el pilot pugui controlar quin és l'efecte que està aconseguint a través de l'aerodinàmica d'aquest element.
1: Vale. El tema està... Tu has mirat tota la normativa de com haurien de ser els cotxes de Fórmula 1 per aquest any.
2: Exacte.
1: Davant d'aquesta normativa, tu has fet la predicció de com serien aquests cotxes.
2: Correcte.
1: Com serien aquests cotxes?
2: Doncs mira, cal destacar diverses coses. La primera és que són més petits, vale. En qüestió de dimensions, s'han reduït una miqueta. La segona és que segurament fins que no passin uns quants anys ja els equips els segueixin desenvolupant seran més lents. I després cal destacar doncs, aquesta versatilitat que sí que no tenien tant abans. No? L'aerodinàmica activa permet fer que el vehicle sigui molt més eficient, que l'aire ens freni molt menys a la recta i puguem assolir velocitats molt més grans que amb els cotxes de la normativa passada, i també fa que puguem girar una miqueta més ràpid, perquè com tenim aquesta aerodinàmica activa podem sempre tenir una configuració que ens permeti la màxima càrrega aerodinàmica.
1: Perdó, has dit que els cotxes seran més lents?
2: Sí.
1: Llavors, però la gràcia de l'aerodinàmica és fer-los més ràpids?
2: Sí.
1: Llavors, per què preveus que seran més lents els cotxes?
2: Doncs mira, estan siguent més lents, sobretot perquè juntament amb l'aerodinàmica, que probablement sí sigui millor que la normativa de la que venim, tenim uns motors que estan tenint uns problemes per la part elèctrica, perquè ara són híbrids, i aquí estan perdent una miqueta de rendiment. Llavors, és possible que degut a aquests motors que estan generant una miqueta menys de potència, perdem una miqueta del que és de rendiment al que fa el temps en una sola volta.
1: Val, aquesta normativa que s'aplica ara, tu has creat, tu has fet l'anàlisi, no?, de com serien aquests cotxes. Ara, tot el que són les empreses o marques, diguéssim, els que fan els cotxes i els que patrocinen la Fórmula 1, quant de marge tenen per portar cada casa els seus nous cotxes?
2: Mira, t'explico. És un tema complicat, perquè realment els equips no presenten el seu cotxe i paren de desenvolupar-lo. És una cursa també fora de pista, de desenvolupament constant, que fan els equips per anar millorant el seu vehicle i no quedar-se estancat al lloc on comencen a principi de temporada. Però un cop acaba la temporada, fins que comença la següent, tenen aproximadament uns 3-4 mesos que van des de finals del novembre cap als principis del març. Però sí que és veritat que moltes vegades hi ha una certa part de l'equip que comença a destinar les seves hores a planificar el cotxe l'any següent força abans que la resta de l'empresa, i més aquesta temporada que hi havia un canvi de normativa i tot havia de començar a zero.
1: És possible que comenci una nova temporada amb cotxes antiquats i amb cotxes que compleixen la normativa? És possible dins de la Fórmula 1?
2: Exacte, és una cosa que passa. De fet, l'any passat l'equip Williams, que és on estava en Carlos Sainz, com preveien que no serien gaire competitius, el que van fer va ser abandonar el seu projecte aquest 2025 i enfocar-se en el del 2026 perquè ja havia el canvi de normativa. Pràcticament el cotxe del 2025 era el que van utilitzar l'any 2024.
1: Vale. I això no pot provocar, diguéssim, a nivell competitiu, problemes o... És a dir, que... És legal, per dir-ho així, es pot fer? No hi ha algú que es pugui queixar i dir ostres, això no es pot competir així llavors?
2: Clar, van tindre problemes de rendiment aquesta temporada perquè el seu model s'havia quedat una miqueta antiquat, però sí que és veritat que aquesta nova temporada l'han començat una miqueta millor. Pel que fa als altres equips, sí es poden queixar, però dintre una normativa. Realment els equips tenen un marge perquè sí poden començar a desenvolupar el seu vehicle abans que no aquests 3 o 4 mesos que tenen de marge entre temporades, però estan limitats, juraria que era un any i un mes, abans que no comenci la temporada no poden començar a desenvolupar el vehicle. Per tant, és una qüestió de que tots equips compten amb les mateixes eines i és només una qüestió de com gestionen els recursos que hi tenen i el temps.
1: Val. Respecte... Ens ha manat la pregunta. Aquest treball que has fet, creus que podria tenir aplicacions fora de la Fórmula 1? És a dir, els cotxes avui dia de carrer podrien aprofitar també la força de l'aerodinàmica amb aquests alerons davanters? Perquè jo mai n'he vist cap, però dic, no ho sé. Com a teoria es podria plantejar?
2: Clar, com a element, l'aeró davanter és una cosa que no tenim als cotxes que veiem pel carrer normal, és un element propi d'un tipus de vehicle de competició molt concret, però sí que és veritat que tot el que es vagi avançant a la Fórmula 1 respecte a invencions aerodinàmiques seran coses que s'acabaran poguent aplicar al món real, com moltes altres que es fan, per un tema sobretot del que fa a la seguretat, no? Al final, en un Fórmula 1 el que estem buscant és tota l'estona, estem mirant el rendiment, estem buscant poder girar un quilòmetre més ràpid, que l'aire ens freni una miqueta menys a la recta, però per exemple, quan vas en una autopista, si has de fer una frenada d'emergència perquè hi ha hagut un accident i tu l'has d'esquivar, també ens ajuda aerodinàmica. Al final també podem aprofitar per córrer més a la recta o per frenar-nos més ràpid l'aerodinàmica. Llavors també ens serveix com a mesura una miqueta, no?, de... reducció d'accidents, de seguretat vial, no? Per exemple, ja crec que és un Mercedes, no sé si l'has vist potser alguna vegada a l'autopista, que quan el cotxe detecta que està una recta, l'aleró que té darrere petitó es guarda i això el que fa és que l'aire el freni menys, per tant consumeix menys combustible, però quan ha de frenar, aquest element es torna a desplegar i d'aquesta manera està aixafant el vehicle contra el terra una miqueta més perquè té una millor aerodinàmica i per tant pot frenar amb menys metres.
1: Interessant, interessant. Ara sí que m'ha vingut. La pregunta anterior era que volia plantejar... Tu has vist la normativa anterior, tu creus que aquesta nova la millora o creus que també hi ha defectes o coses que dius tu, ostres, potser això millor que no ho haguessin ficat?
2: Pel que fa a l'aerodinàmica, sí que crec que és un encert. O sigui, aquests cotxes, al ser més petits també i haver de jugar amb l'aerodinàmica activa, donen joc a diferències més grans entre cotxes, moltes vegades, en diferents seccions del circuit. Això permet que hi hagi una lluita més constant perquè al no ser uns rendiments tan equiparats com els que hi havia l'any passat, la diferència que fa l'aerodinàmica dona lloc a moltes lluites en pista, perquè potser hi ha un cotxe que va molt bé a les corbes que són més ràpides i un altre que va molt bé a les que són més lentes. Llavors, com hi ha aquesta diferència a ritmes, acaba donant lloc a situacions de lluita que es solen prolongar més amb el temps respecte a la normativa que teníem anteriorment.
1: Val, i ja per acabar, tu has fet aquest treball de la Fórmula 1 amb l'estudi de l'aerodinàmica, la nova normativa. No sé si el teu futur professional va enfocat en aquest camí, en el món de la mecànica, del motor d'enginyeria, o ho has fet perquè t'agrada molt la Fórmula 1 i com a passió...
2: No, mira, és una mica la meva motivació realment, perquè jo vull estudiar enginyeria automoció. I, evidentment, l'automoció engloba moltes coses, més enllà de la mecànica o d'aerodinàmica, però sí que és veritat que amb el temari que tenim a segon de batxillerat, per exemple, havíem vist algunes assignatures com tecnologia, havíem vist motors tèrmics, a física havíem vist una miqueta com és tot el tema d'estàtica de cossos, i, per tant, havia pogut com veure alguna coseta d'algun dels aspectes, però una cosa que no es tracta mai a nivell de batxillerat és l'aerodinàmica. I, per tant, com volia conèixer més àrees d'allò al que em vull dedicar professionalment, i això ha sigut una miqueta també la motivació d'aquest treball.
1: Molt bé. Doncs, Aaron, Valera Arias, alumne de l'Institut Ramon Turró i premiat d'aquest treball de recerca, gràcies per venir i enhorabona pel premi.
2: A vosaltres per convidar-me. Moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs nosaltres acomiadem el programa d'avui i ho fem amb música, amb els Tiets. Adéu, fins demà.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Alberto Núñez Feijóo ha presentat als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El dirigent popular ha evitat valorar la petició que ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En les jornades del Cercle d'Economia avui ha negat que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: I des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer, que el van fer president a Pedro Sánchez són cordials. El Mas ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí té l'actual govern de coalició.
4: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
2: El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, uns diners que es podran destinar també per fer habitatge públic. I l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha ampliat des d'aquest dilluns la cobertura presencial del servei de trombectomia mecànica per al tractament dels ictus isquèmics. Segons el Departament de Salut, el centre ha passat a oferir aquesta tècnica especialitzada de 9 del matí a 2 de la tarda, dies feiners, a prestar-la de 8 del matí a 8 del vespre, dilluns a divendres. L'ampliació ha estat possible gràcies a una aliança entre els hospitals Arnau de Vilanova, Vall d'Hebron i Sant Pau. La previsió és continuar ampliant aquesta cobertura en una segona fase a partir del setembre. I el sector de les vetlladores de Girona i l'UGT denuncien incompliments sistemàtics del plet de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai. Es tracta d'una empresa encarregada de monitors de suport als alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empeny a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden. Mm-hmm.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves a secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
0: Molt bé. Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: Mm-hmm. I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
5: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
5: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a veure una canya.
0: Clar. Llavors, potser està massa naturalitzat, no? Això,
5: sí, està molt naturalitzat i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
6: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
6: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
6: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
6: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
7: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
7: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
7: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
7: No.
0: No vibres.
7: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
7: Jo crec que no. En aquestes edats, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important, simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: Si tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No, no, no, ara t'explico.
0: O de carrer, o què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé. Bueno, clar, per si t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
5: Jo sí, jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també ho tens molt clar, eh?
5: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
7: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àrees
0: valenta, aquesta feina,
7: accés.
0: Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
2: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has d'anar a despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
8: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
16: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
17: La majoria encara no ho tenen clar.
14: No tenen clar el que volen ser de grans.
18: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat t'aprendrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
19: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
20: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
14: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
21: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
2: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys,
6: quina branca tiràs, o ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que ara el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
6: Jo crec que seria important, però més endavant, més al batxillerat i això. Quart, encara no cal.
0: Oriol.
7: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat i al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement t'ho centra't a seguir i a estudiar.
4: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Cai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
5: No. No? Jo crec que pot ser molt...
0: O sigui, tu en aquest sentit ets una afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
5: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
5: Jo no els dic. Aquesta gent?
0: Sí.
5: No els dic, els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
5: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
5: 14
0: no?
5: anys, 14 una cosa així.
0: Ja.
5: Llavors, realment, a la secundària... Ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la meva vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por equivocar-nos. Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
7: No.
0: Oriol?
7: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
5: Que em fes feliç,
0: 100%.
5: Sí?
0: Sí. I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
4: Jo les dues coses.
7: Sí.
0: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
4: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
4: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
4: la veritat.
0: I tant.
4: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que...
6: Sí. Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira,
0: clar, millor. Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima
4: no.
0: igualment?
4: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
4: Sí, sí, sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
6: Bueno...
4: Depèn. No massa.
7: Depèn.
4: No massa.
7: Molt.
0: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
4: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
4: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
4: Sí, per exemple, hi ha l'optativa de periodisme, hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
4: Sí.
0: Epa.
4: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives,
4: sí,
0: no?
4: Sí, de llengües també.
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
5: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt, va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys...
0: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
5: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, sí, la gent les tria més en massa, sí, i que potser també hi ha menys oferta de feina.
1: Sí, sí.
0: Oriol, totalment. Quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
1: Molt prestigi... jo crec que metge ho escull molta gent.
0: És una carrera complicadíssima,
1: sí,
0: a més.
1: Sí, és molt difícil.
4: És molt difícil, és molt complicat.
0: I molts però anys, molts molta trien, dedicació.
1: Molts ho trien en general per allò de... Jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
0: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys, més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic, o fins i tot un de belles arts, no?, que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí.
1: Sí.
0: Ho has viscut, ho has vist.
1: Sí, jo penso que sí, perquè ara quart ens ho estan dient molt i molta gent vol fer el científic perquè... No sé, ideal mito, com que si fas el científic o el meu institut, que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
0: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
1: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
0: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
21: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
3: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
14: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
22: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
23: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
14: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
21: Sí, que és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
24: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
23: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
14: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
0: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
7: Bueno.
0: Esteu d'acord amb les coses que deien?
7: Sí.
4: Totalment. Sí,
0: ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
4: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
7: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir... per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també pel, cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
24: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives... més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
4: l'entremig.
24: Diferents. Sí, exacte.
0: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici, i això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants.
7: És veritat.
0: Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
7: No, jo crec que és un mite totalment fals, perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops quan penses en això penses uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer alguna cosa així molt fàcil i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer alguna cosa fàcil és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan se t'espatlli.
0: Són oficis que són necessaris, no?
7: Sí,
0: són
7: sí,
0: feines...
7: o sigui, és
4: de que primera necessitat.
7: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los potser has de veure doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més i llavors s'està especialitzant per fer-ho
0: i s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats per
7: clar.
0: Us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi o sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
4: No necessàriament,
7: jo crec que no.
24: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer, perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànica, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
0: Kai, tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
5: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en la... en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i hi aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
0: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
4: Sí.
0: I com sempre diem...
4: Em fa por a mi també,
7: Sí.
0: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo? A veure què hi ha a l'interior.
4: Que l'obri ell.
7: Espero que no m'he sentit res a la cara,
0: Aquí hi hauria una música èpica, no?, per veure què trobem a l'interior.
7: A veure...
0: De què és aquest entrepà? A veure, de què és?
5: És de paper.
0: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir.
4: Bon entrepà.
0: I haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots endrapar després. Vale. Pots llegir a veure què diu a l'interior?
1: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
0: Ai, les famílies, eh?
1: Jo sé com solucionar-ho.
0: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
1: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'està repercutint a tu, perquè vas en contra del teu, bueno, dels teus sentiments.
0: Hem de consensuar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
5: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes.
0: Clar,
5: per avançar com a societat.
0: No? Al final, clar, tu se'n sabeu una mica lligat al discurs que deies abans, no?
1: Sí.
0: L'animaries claríssimament.
2: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
0: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
4: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
0: tu creus que hi ha gent que s'hi pot trobar amb un dilema així?
4: Sí. I vejam, mira... Hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
0: Drama.
4: Eh?
0: Drama, no? Per la família.
4: Dilema, un clar. Drama, dilema.
0: Clar.
4: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells tot els agraden, doncs perfecte.
0: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa, tu prendries com una decepció o diries...
4: No, davant. Ens al contrari, ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final, per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
0: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
4: Per un pis.
1: Jo viatjar. Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
0: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
1: Vale.
0: La meva és que viatjar és una merda. I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà i és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
4: Ha passat,
0: doncs
4: eh?
0: Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes. I aquí no val no mullar-se, eh?
1: Ui, ui, ui.
0: No s'hi val dir mentides perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna,
1: doncs
0: us poseu d'acord i jo també m'animo perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
1: Sí.
0: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
1: Sí.
0: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
1: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
0: Canviaries de feina tu, eh?
1: Jo canviaria de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porto diners. Doncs jo tindria aquests diners i llavors un cop tingués més diners, tipo així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
0: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
2: Jo 8 hores al dia.

0: Que em faltin el respecte.
1: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes,
0: sí, sí,
1: sabràs dir que no, eh?
0: Sí, sí.
1: Ferran,
2: a veure,
1: vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli mil idiomes però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno, bueno.
3: És el seu, eh?
2: La segona.
1: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli mil idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
2: Mai?
1: Clar, estic tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
3: Això és una relació?
1: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
3: Ah, bueno, clar, a distància, sí.
1: Tu, Ferran, què?
2: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escullo la primera.
1: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada,
2: sí, sí,
1: i de poc prestigi.
2: Sí.
1: Bueno.
2: Però clar, al final és lo que ella vulgui.
1: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
2: Correcte.
1: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
2: Correcte, si a ella li ara de viatjar molt.
1: Uh-huh. Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
2: Clar,
1: i és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
2: Home, no. Però sí, clar, és que al final és lo que vulgui.
1: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral, o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
4: Perseguir els meus somnis.
1: Sí?
4: Sí, jo crec que...
1: Que bonic,
4: això. Amb una sola vida... Jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
1: Bueno.
4: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
1: Però està bé tenir-ho clar, no?, al final.
4: Sí.
1: O sigui,
4: i que perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat.
1: Uh-huh.
4: Jo crec que això és el que compta.
1: És un molt bon missatge, eh, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
3: Vale,
1: voleu...
3: vale. Però
1: veure,
3: ens
1: dieu...
3: les podem inventar.
1: Si me'n vols fer una d'una ràpida, ara em fa més por encara.
2: Que en tens alguna aquí?
1: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriol, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova, eh?
3: Aviam, jo et faria...
1: Ui, quina por.
3: Que et fiquessin amb una classe, amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és re,
1: sí,
3: ni deure, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar,
1: uh-huh,
3: o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis re amb tota la classe.
1: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe... que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrida. Eh?
2: Però no acabaries enfadat?
1: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
2: Jo no podria.
3: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones... O te donen l'oportunitat de quedar-te sentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
1: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale? Una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis... Quin seria el vostre ideal, a veure?
3: Que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui,
3: per
1: eh?
3: Ella
1: Oriol.
3: Anirà. Per amb ella anirà.
2: A mi, Oriol, a veure.
1: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
3: Vale, va, vale. Jo encantat li ensenyaré.
1: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
2: A veure, jo penso que com a pare i com a... persona responsable d'en vell o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar, més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal, perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no?, que després mm-hmm. se'n van cap a la universitat o fan una altra cosa o ja es comencen a treballar, no? Pots pensar que no ha servit de res.
1: Clar, sí, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
0: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre-ho i si ell és el que vol fer... Doncs...
1: Acompanyar-lo, no?
0: Sí.
1: Donar-li suport.
2: Clar.
0: Sí,
1: imagino també. Que també, no?
3: Bueno,
1: sí.
3: És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
1: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant,
3: ja,
1: no?
3: Si me ve i me diu jo deixo els estudis perquè deixo els estudis,
1: doncs
3: llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. si me diu...

0: Pensa que és major d'edat, eh?
1: Bueno,
2: bueno, no, amb 16 anys no, eh? Amb 16 anys, que és quan s'acaba la secundària.
1: Pot deixar-la.
2: Llavors, clar, aquí és complicat, és un gran dilema aquest per
1: sí,
2: les famílies.
1: Sí, llavors jo li diria que, tipus, si me diu, jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això, o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria, endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
2: Ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati amb aquestes reflexions que acabeu de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és què volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
3: Jo, bueno...
2: Sobre què voleu ser de grans, eh?
3: Sí, sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent... Per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara. Ja està.
2: Mm-hmm. Oriol.
1: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... Tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que
2: es
1: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec, i bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
2: Molt bé. Kai.
4: Jo, el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua i segueix i sigues persistent i treballa per el que vulguis aconseguir.
2: Ferran.
5: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Bueno, al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, o més o menys els hem d'orientar cap on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
2: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
5: Moltes gràcies, i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
2: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
5: Sí.
2: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'hora del pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament rep el reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya 2025. Es distingeix als ajuntaments en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania, la seva gestió interna. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
2: Tant volem felicitar tot el personal de municipal que treballa en aquest departament en pro de la transparència i sobretot la digitalització dels tràmits que estem duent a terme, que en som molts.
1: La Biblioteca de Tordera ampliarà l'horari durant la selectivitat per acollir uns 600 estudiants diaris. Davant la procedència d'alumnes d'altres municipis, la sala polivalent de la biblioteca es prepararà com si fos un menjador escolar. Sílvia Enfrons és directora de l'equipament.
3: Entre prova i prova els hi va molt bé poder tenir aquest espai doncs, amb una temperatura ambiental adequada, fresquets, a un espai tranquil per poder seure, per poder acabar de repassar algun contingut d'exàmens doncs, que tenen el dia següent, per exemple, poder compartir una mica com els hi anava la cosa.
1: El Teatre Clavé presenta La mirada del poeta 2026, un viatge poètic i multidisciplinari entorn de l'obra d'Anna Bou Jorba. Dijous es farà una xerrada amb la poetessa. Dissabte tindrà lloc l'itinerari artístic, una xerrada de dijous que podreu seguir en directe pel canal de YouTube de Ràdio Tordera i en reemissió per ràdio dissabte al matí després de l'informatiu de les 10. Tordera impulsa subvencions de 200 euros per a persones de 55 a 75 anys per promoure l'envelliment actiu. Els ajuts, sol·licitables fins al 12 de juny, financen activitats comunitàries, socials i d'autocura al municipi per combatre l'edatisme i reforçar els vincles veïnals. Toni Garcia, regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
4: Llavors creiem molt important que no deixin de fer aquestes activitats, que els va molt bé, que els ajuda a socialitzar, que els ajuda a sentir-se útils, i per aquesta raó des del Departament de Serveis Socials farem aquesta nova convocatòria per aquest any.
1: Bona imatge del Taekwondo Més Tordera en la seva primera gran cita internacional com a equip al Gran Prix de Sofia. Héctor Pavón frega les medalles mentre que Ainhoa Martínez i Clara Atutxa sumen una valiosa experiència en aquesta cita. Ho valorava el coach de l'entitat, Òscar Pavón.
5: Bueno, i l'experiència d'anar amb un equip a participar al Gran Prix de Bulgària, pues, bueno, ha estat molt positiva, la veritat. Jo com a entrenador estic molt satisfet, més que pel resultat, pel funcionament de l'equip. ¿Vale? L'equip ha funcionat molt bé, tothom ha col·laborat, tothom ha posat la seva part i bueno, ha estat molt bé i estic molt content.
1: Parlem del temps, previsió per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, jornada que ve marcada per un temps força tranquil, amb alguns núvols, alts i mitjans, poc importants. Es tracta del pas d'una cueta frontal poc activa. Aquesta tarda sí que es reactivaran les tempestes al Pirineu, Prepirineu i nord de la serralada prelitoral, però aquí la costa no hauria d'arribar res de tot això. De fet, fins i tot sembla que aquesta tarda podríem tenir més clarianes que no pas aquest matí, amb núvols alts i mitjans poc importants. D'entrada, els vents fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda seran moderats, però, de component est, i les temperatures que avui baixen una mica, tampoc no massa. La situació marítima amb aquest vent més moderat a la tarda s'alteraria una mica i cap al vespre veurem petites àrees de maró poc importants. En conjunt, però, predominarà el marejol de cara a demà, l'ambient es farà assolellat, en general, alguns núvols poc importants i amb unes temperatures cada dia podran pujar una mica, però tampoc no gaire. Més o menys les tindrem com les d'ahir. Avui baixa una mica, demà tornen a recuperar-se a l'espera, tot això, d'un canvi de temps que dijous a última hora de la tarda ens portarà xàfecs i tempestes i una bona davallada de temperatures que notarem ja de cara a divendres.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bona tarda, salutacions. Avui, primer programa d'aquest mes de juny. I primer programa, i he de dir que per acabar la programació d'aquest any, d'aquesta tardor, primavera, queden aquest i tres programes més. Bé, aquests tres programes que queden i aquest d'avui són una mica diferents. I com que són diferents, començaré dient que avui és el Dia Mundial de les Treballadores del Sexe. Bé, i degut a això farem servir aquest dia per comentar certes coses. Moltes són sabudes, moltes no ho són, algunes són científiques i les altres no tant. Bé, el que vull dir és que les dones, el desig sexual està impulsat principalment per la testosterona. Tot i que és coneguda com una hormona masculina, les dones la produeixen de manera natural i és fonamental per la motivació de l'impuls sexual. El paper de cada hormona és bastant clar. Testosterona és el motor principal de la libido. Envia senyals al cervell que generen interès i la motivació i la gana sexual. En canvi, els estrògens s'encarreguen de la resposta física. Faciliten la lubricació, el flux sanguini cap als genitals i sensibilitat durant l'acte sexual, fent que sigui plaent. Per què expliquem tot això? Bé, és que avui també farà 100 anys, ahir va fer 100 anys de la mort de la Marilyn Monroe, i tot ve una mica per això. En resum, que la testosterona activa el desig i ganes de buscar intimitat i que els estrògens recolzen aquesta capacitat biològica per gaudir-ne. I com deien els savis, cada persona és diferent i com de diferent era, doncs, la Marilyn. Sí, aquest fenomen, la Marilyn Monroe, que va ser una actriu i model nord-americana coneguda per interpretar papers còmics de rossa explosiva, que es va convertir en un dels símbols sexuals més populars de la dècada de 1950 fins als 60. Sí, perquè va morir jove. Totes les hipòtesis, gairebé totes, poden ser vàlides quan parlem de sexe. I avui ho fem, doncs, una mica per la Marilyn. I apuntem, doncs, que potser la seva potent atracció dels homes i dones cap a ella era precisament que la seva producció de testosterona era més, potser, més de lo normal. I aquesta influència permetia que els estrògens es tornessin bojos per complaure tal fenomen de la naturalesa. Si avui parlem de sexe, ja que és el Dia Mundial de les Treballadores i recordem que la Monroe ja, doncs, com deien, fa 100 anys del seu naixement, morí als 36, deixa una petja inesborrable en tots els camps de l'admiració artística, poètica i pragmàtica, tant en homes com en dones. Benvinguts a tots i a totes, i com sempre, salut per tothom. Avui, temps i de temps, recordem, doncs, que la normalització de la prostitució tant femenina com masculina falta molt de recorregut perquè sigui reconeguda com a treball i cotització a la Seguretat Social. Nosaltres recordem que hi ha molts dies en què se celebren fets i així, doncs, avui comencem.
1: Y hoy, 2 de junio, se celebra el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, uno de los oficios más antiguos del mundo o de la historia del mundo y que aún genera controversia.
0: Sí, y así es. La prostitució, sovint anomenada l'ofici més antic del món, se situa històricament en els orígens de les primeres civilitzacions urbanes, sent la Mesopotàmia, antiga Sumèria, la primera referència documentada al voltant del 2400 abans de Crist. Babilònia existia l'anomenada prostitució sagrada, els temples de la deessa Ísar, tot i que el concepte de prostitució com a tal és modern. Aquests ritus implicaven serveis sexuals associats a deïtats de la fertilitat. Canvi a Grècia, en el segle VI abans de Crist, el legislador Solon va establir bordells estatals a Atenes amb preus regulats per democratitzar l'accés en aquests serveis. I a Roma, què passava a Roma? L'activitat estava àmpliament documentada amb una clara jerarquia que anava des de les esclaves a bordells, l'operanària i fins a les cortesanes d'alt nivell. I ja incluïa el pagament d'impostos específics sota el mandat de Calígula. I com no, doncs, el Dia Internacional de les Treballadores Sexuals commemora, doncs, aquesta protesta de 1975 que es va fer a Lió, França. Aquest 2 de juny, per commemorar la protesta històrica de 1975 a Lió, a França, quan més de 100 treballadores sexuals van ocupar l'església de Sant Nícia per denunciar la repressió policial, la violència i les seves precàries condicions de vida. Aquest acte va visibilitzar la necessitat de drets laborals i va inspirar el moviment global. El dia de la commemoració se celebra anualment des de 1976. Al començament de la dècada de 1970, els organismes que vigilen el compliment de la llei a França mantenien les prostitutes sota la constant pressió. Les represàlies de la policia van obligar a les dones a treballar més en secret. Com a resultat, de la protecció per part del públic van anar desapareixent i va portar a més violència contra les adolescents. Després de 2 assassinats i la manca de voluntat del govern per millorar la situació de les prostitutes, les professionals del sexe a Lió van ocupar finalment una de les esglésies locals, la que hem dit abans, Saint-Nicier, i es van declarar en vaga. Després de 8 dies de vaga, l'església va ser ocupada per la policia. Aquest succés és considerat com el punt de partida del moviment de les prostitutes i dels drets de les treballadores sexuals. Efemèrides que estan relacionades amb aquest tramàs, amb aquest 2 de juny n'hi ha bastantes. El dia 3 de març és el Dia Internacional dels Drets de les Treballadores i el 17 de desembre, Dia Internacional de la No Violència contra les Treballadores Sexuals. Bé, aquí tots sabem el que passa, no? Més o menys. Posem-hi música per alleugir doncs, aquesta tensió d'aquestes dones. I quina música? Pues, potser una que se'n diu Yo vendo unos ojos negros.

Ai, sí, doncs bé, hi ha símbols, molts de símbols, però n'hi ha un que potser no ho sabreu, i és el símbol del paraigües vermell. El paraigües vermell és un símbol important per als defensors dels drets de les persones que exerceixen el treball sexual i és usat en els esdeveniments que es duen a terme cada 17 de desembre. El símbol del paraigua vermell va ser utilitzat per primera vegada per les persones que exerceixen el treball sexual a Venècia el 2001. L'artista eslové Tadej Pogačar, que no és el ciclista, o potser sí, crec que sí, eh? Crec que és ell, va col·laborar amb les persones que exercien el treball sexual per crear el pavelló de prostitutes i l'instal·lació de l'Art Code xarxa per a la 49a Bienal d'Art. Les treballadores sexuals també van realitzar una manifestació al carrer dels paraigües, amb la marxa dels paraigües vermells per protestar contra les condicions de treball inhumanes i els abusos contra els drets humans donades contra algunes de les seves companyes. El Comitè Internacional de Drets de Treballadores Sexuals a Europa, l'ICSERS, va adoptar el paraigua vermell com a signe de resistència a la discriminació. Va ser el 2005, popularitzant el símbol i expandint-lo pel continent i per la resta del món.

0: Bé, avui podríem fer un recorregut per Cantallops, per la Jonquera, Cantallops, però hem triat aquest lloc perquè precisament us en doneu compte que sí que en el dia de les dones treballadores, de les dones del sexe, ve parlar precisament de la Jonquera i sabreu després per què. Direm que és un municipi que està a la província de Girona, la Comunitat Autònoma de Catalunya, pertany a la comarca de l'Alt Empordà, és al costat de la frontera amb França i compta amb una població de 3.420 habitants, això quan a la Jonquera. I el terme municipal travessa l'autopista del Mediterrani, l'AP7, per la carretera nacional 2, a més, passant pel municipi les carreteres GI500, que es dirigeix a Agullana, i la 601, que connecta amb Cantallops, un municipi que té un castell magnífic. L'àrea sempre ha estat un pas important, que està l'àrea de la Jonquera, a través dels Pirineus. L'autopista també contemporània, la P7, s'estén gairebé lluny de l'antiga calçada romana, que era la Via Augusta, i a prop d'allà hi van erigir un altar per Pompeu al coll de Panissars. El nom prové precisament de la mansió romana d'Iuncària, que no es troba sota la població actual, sinó diversos quilòmetres de Figuera. La Jonquera va ser l'escenari d'un conflicte que va involucrar els croats francesos en la retirada de 1285, que van acabar en la derrota. Doncs direm que del segle XIII i a finals, doncs, a la fi del règim senyorial, a mitjans del segle XIX, va ser possessió dels Rocabertí. El Tractat de Pirineu de 1659 va situar la nova frontera entre les monarquies hispana i francesa a la Serra de l'Albera, fet que va marcar la història posterior de la Jonquera. I abans de parlar-vos del que jo volia, bueno, volia parlar-vos de moltes coses, però n'hi ha un tema relacionat amb l'entrada d'inici d'aquest dia d'avui. Posarem un tema que se'n diu Alè de 1100.
1: Quina vingut tenes, mare, de fa? La moto!

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
3: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
2: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
3: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: Doncs bé, actualment la Jonquera, el dia d'avui, la base de l'economia municipal és l'activitat derivada de la duana La Pertús. És un important centre de serveis de transport amb una gran quantitat d'activitat comercial per la seva proximitat amb França. El municipi i el Club Paradís, un bordell que s'ha anomenat el més gran d'Europa. Paradís és un bordell situat a la Jonquera, proper a la frontera amb l'estat francès, ocupant un espai de 2.700 metres quadrats i disposant de 80 habitacions. És considerat un dels majors prostíbuls d'Europa, arribant a albergar fins a 350 treballadores sexuals. I per això volíem parlar de la Jonquera, perquè ja sabeu que avui hem començat dient que és el Dia Mundial de les Treballadores del Sexe. Bé, disposa de dues sales, de les quals una és per clients VIP, i la majoria dels clients de l'establiment són francesos que creuen la frontera a causa de l'estatut legal de la prostitució a França. Al moment de l'obertura del club es va reportar que la majoria de les treballadores procedien de l'est d'Europa o de Sud-amèrica. Paradís va ser inaugurat oficialment el 21 d'octubre de 2010, després d'una sentència favorable a la seva obertura en una nau industrial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Va ser fundat per l'empresari i origen andalús José Moreno, el qual havia estat detingut diverses vegades en anys anteriors per delictes relacionats amb la prostitució. Pocs dies després de la seva obertura, diverses treballadores sexuals d'origen brasiler van ser detingudes per incomplir la llei d'estrangeria. Al març de 2012, el propietari del Paradís va ser condemnat a 3 anys de presó, sí, per afavorir la immigració clandestina de dones per a treballar en el seu establiment. Bé, ja sabeu que això és un tema que no s'acaba mai, ja sabeu que hem dit que era més vell que Matusalén i que això continuarà sent així fins que no trobin la manera de regular aquest treball. Bé, nosaltres anirem acabant posant un tema que diu Jo t'amaré mon no plu, que no sé si és francès o és d'origen, catalano-francès. Escoltem, no?

sí o... Sí, bé, avui m'acomiado un xic abans, però ho farem un tema de l'Antònia Font, que parla del Clint Eastwood, un monstre del cinema, tant actor com director. Bé, només us ditxo que sigueu feliços, que tingueu molta salut i ens retrobem aquí el proper dimarts. Ara d'aquí una mica us deixarem amb la tertúlia dels polítics. Adéu-siau, que sigueu feliços.

qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, ni gols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espuret i guarda un secret i llisa un coniet a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetla, s'aixella, orina i no té son i pensa: ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera cap a Denver.

Arriba, dos homes se li traien i l'investiguen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els aliquida, escup i se tallen sa seva vida, sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria o de gringos foragidos o de xèrifs corruptes a cases de putes o de xinos drogaditos a Gran Torino i Clint, te vols, encara ets en el segle de nou. Fa un any que no te dutxes i això només són quatre casutxes de mort.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: aquesta hora els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Com és habitual, després dels plens de l'Ajuntament de Tordera, reunim uns dies després els polítics locals per analitzar alguns dels punts que es varen tractar. Estem parlant del ple del mes de maig, que comptava amb forces punts en l'ordre del dia, la majoria de caràcter tècnic i urbanístic, i on bona part del debat es va centrar en l'apartat de mocions, on en parlarem també en aquesta tertúlia. Abans de començar, també va haver-hi un punt on donar compte, però que és prou important, que és la liquidació dels comptes de l'Ajuntament de Tordera i d'aquest organisme autònom de Ràdio Tordera, el tancament del 2025, que novament aquest any hem de parlar de superàvit. No sé si la regidora Toni García ens vol fer 5 cèntims, ho dic per la importància del fet, no?, d'aquest tancament econòmic.
1: Bona tarda, Lluís. Pues sí, com dius, van ser uns números molt bons. Tenim un romanent de tresoreria de l'Ajuntament de 4.725.000 euros i amb un endeutament del 30,68% i de Ràdio Tordera, d'aquest organisme, un romanent de 103.171 i un endeutament del 0%.
0: Començar molt directe, no els he ni saludat avui. Elisabet Mejías per Junts, benvinguda. Marta Passet, d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, Joan Republicà. La regidora Toni García, del Partit Socialista, que l'escoltàvem en aquests moments. El regidor Eric Pérez, de Vox, i el regidor Xavier Pla, de Més Tordera. Hem de disculpar la presència del regidor d'En Comú Podem, Salvador Giralt, que per altres motius vinculats també amb l'acció, diguem, municipal, doncs no ens pot acompanyar en el dia d'avui. Com dèiem, un ple amb diversos punts en l'ordre del dia importants, com per exemple aquest que ens comentava la regidora Toni García, d'aquest tancament positiu. Entenc que per la resta de grups és important que continuï aquesta tasca, diguem, d'una tasca econòmica important que porta aquestes dades.
2: Sí, deixa'm apuntar una cosa, i és que la gestió econòmica està sent bona, estem reduint l'endeutament, hi ha un tancament en positiu, però tinguem en compte que hi ha un tema que ens mana a Madrid, que és la llei de la despesa, i que hi hagi un superàvit, un romanent de 4 milions d'euros i escaig, no vol dir que es pugui utilitzar per fer allò que vulguem, sinó per anar en la línia només de reduir l'endeutament i fer aquelles inversions que siguin estrictament inversions sostenibles. Per tant, que tinguem un endeutament vol dir que un romanent positiu vol dir que la feina s'està fent bé, que no estem estirant més el braç que la màniga, però siguem conscients que tot i que és una llàstima, no?, que tenim 4 milions d'euros a la caixa, no puguem utilitzar més que per reduir l'endeutament, que ja és important, però no fer per totes aquelles coses que voldríem.
0: Com valoren ràpidament els altres regidors aquestes dades?
3: Sí, bé, tampoc no hi ha massa, són dades molt, molt tècniques, no?, per dir d'alguna manera, i sí que és important que es vagi reduint l'endeutament, però nosaltres des del nostre grup sempre hem defensat que al final és una responsabilitat política el fet de poder reduir l'endeutament, perquè si hi ha un deute és perquè en algun moment donat es va generar aquest deute i, per tant, doncs, és una responsabilitat que es vagi reduint. I pel que fa al romanent, de fet, jo la meva intervenció anava cap aquí, no?, a veure ara què podem fer, doncs, amb aquest romanent, no?, per quines inversions són imprescindibles per poder destinar, doncs, aquests recursos que al final, doncs, tampoc no pertoca que es quedin allà en un compte sense utilitzar, perquè això no serveix, no beneficia a ningú, no? Vull dir, i evidentment, doncs, això ha de repercutir en benefici dels tordarencs i tordarenques.
0: Sí, sí, en Xavier Pla o l'Eric volen afegir alguna cosa més? Si no, avançaríem.
4: Bueno, no, Xavi. Doncs una mica, per la nostra part, com a Més Tordera, sí que estem molt satisfets en aquest àmbit, a part del romanent, que, com s'ha comentat, doncs, un tema important de bona gestió, però el fet, jo crec que a llarg termini és aquesta reducció constant de l'endeutament, que és un dels compromisos que havíem agafat a principi de mandat, doncs l'estem complint. I això ens ha de permetre, doncs, en el seu moment, doncs, el govern, doncs, que hi hagi de torn, doncs, tenir la capacitat, doncs, de poder abordar projectes grans de transformació, perquè tindríem la caixa sanejada. També això ens permet, evidentment, ordenar tot el tema de personal i de places, no?, i tot això que ja anem fent, i que ja encara queda molta cosa per fer, però, bueno, doncs, anem en la direcció correcta de tenir una administració ben gestionada, que això al final es traduirà en millors serveis, no? Al final, si no hi ha diners, no es poden donar serveis, i hem de fer-ho també, jo crec, m'agrada una mica comentar-ho, és en base a les nostres possibilitats. Aquí hem de ser realistes, som un ajuntament de mida mitjana que anem cap a millor, però no podem oferir tot el que se'ns demana, perquè hi ha coses que se'ns demanen que, evidentment, no són viables ni suportables al llarg del temps.
0: Molt bé, doncs avancem. Com dèiem, es van presentar diverses mocions, una va prosperar, les altres no. En parlem primer de tot d'aquesta que va prosperar, que presentaven Junts i Esquerra Republicana, sobre el restabliment de les inscripcions de naixement al municipi, al domicili dels progenitors, un fet doncs, que ens explicava també fa uns mesos el mateix jutge de pau, una situació anòmala que bé, fa que els nens que neixin doncs, quedin inscrits en a l'hospital de referència on neixen, i si algun neix a casa sí que aquest es pot inscriure al Tordera, però els altres no. Regidora Elisabet Mejía, alcaldessa Elisabet, regidora Peset, quins eren els motius d'aquesta moció?
2: Doncs justament els acabes d'explicar, arran d'un nou aplicatiu que s'ha implantat en els registres civils, el que fins ara es permetia, que era registrar la criatura en el municipi de residència dels progenitors, doncs ara no es permet. Aleshores, el que demanem des d'aquesta moció és que es reconsideri l'ús d'aquest aplicatiu o que es pugui incloure la possibilitat de que els nens i nens, els infants al final es puguin inscriure en el lloc de residència dels pares, perquè això, entre d'altres, a banda de per un tema de dades, que per al municipi ens va molt bé, de gestió de serveis en un futur, això també fa va directament enllaçat amb un sentiment de pertinença d'aquestes criatures.
3: Correcte, és una qüestió, no agafant una mica les paraules de l'Elisabet, és una qüestió també d'arrelament, no? de pertinença al municipi, no? I per altra banda, doncs també afegit, no? a tota aquesta qüestió, no? de la planificació a nivell municipal, que fa referència, no, també als índexs de natalitat que tens, no? Pots preveure, no, com potser aniran les inscripcions escolars o no en funció de les dades que et faciliten. Si a priori doncs aquestes dades no les tens, això dificulta més encara el procés, que ja sempre que tots els processos de l'administració són complicats, doncs això encara ho dificulta més, no? I per altra banda, doncs també, ostres, és que cada vegada els hi estem traient més competències als jutges de pau, no? Que al final és aquesta... és, no, aquest ens, no, entre, no, el sistema judicial i la població, no, és com una mica, no, aquesta diguéssim institució intermitja que és més propera a la ciutadania, i si cada vegada els anem restant competències, al final sembla ser, no, que potser no ho han dit, però sí que sembla que tot va cap aquí, no, de voler anar eliminant els jutges de pau. I això penso que per tota la tasca que fan, no, més enllà del tema aquest dels naixements, no, per tota la tasca mediadora i de proximitat que fan amb els ciutadans, no podem permetre.
0: Va haver-hi unanimitat en aquest punt, Toni?
1: Sí, bueno, bé, el que han explicat l'alcaldessa i la regidora Marta Passet, nosaltres estem totalment d'acord en que s'ha de modernitzar l'administració pública, però això no ha d'anar depriment, no? Ni molt menys dels municipis. Els municipis que tenen hospitals, això no ho hauran afectat, però són molts municipis arrel del territori que no tenim hospitals, i per tant hem de poder tenir, els pares i mares han de poder tenir la potestat de poder registrar els seus fills, com hem fet tots els que estem aquí, que hem pogut registrar-los com tordarencs i tordarenques, no? Llavors per nosaltres és molt important. Ja també ho vaig dir a la moció, que el que estàvem dient, per planificar serveis, i que no és només una petició des de l'Ajuntament de Tordera, sinó és una petició dels tots els municipis de la Federació de Municipis de Catalunya. Esperem i desitgem que aquest aplicatiu que han fet, pues, que deixi, no? I que permeti que els pares puguin inscriure els seus fills del municipi que són. I també totalment d'acord amb el que ha dit la regidora Marta Passet, creiem que està bé modernitzar les coses, però els jutges de pau, no només a nivell de registre, sinó també, com ha dit la regidora, de mediació, fa molta mediació amb els veïns i veïnes, molta proximitat, i això no el podem treure. Al final, les portes que estan als municipis són aquelles portes que poden picar els veïns, i deixar les administracions llunyanes el que fa és que els veïns i veïnes se trobin més sols, i això no és la política, o no la compartim d'aquesta manera nosaltres.
0: Xavi Pla.
4: No, bé, plenament d'acord amb el que s'ha comentat. Jo només fer una frase de resum, no? El que no podem fer és que l'administració estigui, és a dir, que el fet administratiu estigui en contra del fet real, no? No podem inscriure en un lloc i viure en un altre, no? I també que l'administració digital va una, ha de ser una direcció completament oposada, no? És a dir, estem aconseguint avenços en gestió de dades i ara anem a l'inversa, no? És una cosa inversemblant, no? Per tant, són coses que quan ho llegeixes et sobta, no? Dius, vaig llegir, per exemple, la notícia, no?, a Ràdio Tordera, doncs, hòstia, em va sobtar. Dic, hòstia, és que anem enrere, no? Perquè jo me recordava fa molts anys, no?, que tots eren nascuts a Sant Gregori, no? Que és l'hospital de Josep. Dic, home, quina realitat que té, no?, aquest petit poble, no? I llavors, hòstia, és una cosa que s'han de corregir, no? No, només afegir això. I plenament, doncs, d'acord tant els que han comentat les companyes regidores amb el fet aquest, doncs, d'administrar doncs, les necessitats del municipi i tot plegat.
0: Eric.
5: Sí, bueno, nosotros pensamos que no tiene ningún tipo de sentido que no te puedas inscribir en el municipio en el que has nacido. Y además de todo lo que han dicho, también añadir que, por ejemplo, a la hora de evaluar políticas públicas, por ejemplo, de natalidad, claro, es un indicador que está distorsionado, porque en los pueblos que no hay hospital no consta la natalidad, y luego en los que sí que hay un pico que no es real, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas el impacto que ha tenido esa política pública de maternidad o de natalidad? No puedes hacerlo. Luego, en referencia a lo que decía la concejal del PSC, que bueno, dice que no afecta a los municipios que sí que tienen hospital. Sí que afecta, pero de la manera inversa, totalmente. Es decir, habrá un pico de inscripciones de nacimientos que no es real. Y también otra cosa, tanto el Partido Socialista gobierna en Cataluña como en el gobierno de España, ¿no? Entonces, claro, aquí en el Ayuntamiento de Tordera dicen una cosa, al igual, para quedar bien, pero luego en donde de verdad...
1: ¿Sabéis quién preside la Federación de Municipios?
5: Sí, el Partido Socialista.
1: Pues ya también lo ha dicho él.
5: Sí, el Partido Socialista, no, la Federación de Municipios no manda. El Gobierno de España sí, la Generalitat de Cataluña sí, y el Partido Socialista gobierna en ambas. Entonces, ¿cómo que aquí dicen una cosa y en los gobiernos? No, porque esto es una iniciativa que viene de los gobiernos, precisamente. Pero hacen lo contrario.
0: Queda claro. Ya, el seu posicionamiento.
3: O no.
0: També es va presentar una moció, en concret Esquerra Republicana va presentar una moció que no va prosperar sobre la regularització i diversificació dels usos comercials de Tordera. Regidora Passet, què buscaven en aquesta moció?
3: Sí, en aquesta moció bàsicament l'objectiu era perquè creiem que Tordera necessita un pla estratègic per preservar doncs, la diversitat comercial i garantir doncs, aquells comerços que puguin cobrir les necessitats dels ciutadans i ciutadans doncs, que ara potser no hi són. No? Bàsicament el que buscava la moció era això, no? Poder activar un pla d'usos, que de fet aquest pla d'usos segons el document de l'agenda urbana que va presentar l'any passat el govern també ho contempla, i de fet moltes de les... de fet sembla estrany, però van fer primer la moció, després van veure que l'agenda urbana recollia, van dir, ostres, doncs hi ha moltes de les qüestions, no?, que hem plantejat nosaltres que també ho diuen, no? És el fet aquest d'analitzar quins comerços potser estan sobre representats i quins altres potser faltarien, no?, per buscar doncs aquest equilibri que cobreixi les necessitats comercials dels tordarencs i tordarenques. En definitiva, el resum del perquè de la moció seria aquest. Llavors, evidentment, doncs, hi havia moltes altres pautes en els acords, no? Com també introduíem el tema del factor de la protecció de la llengua en l'àmbit comercial, també en tot cas, no la restricció, però sí el seguiment del compliment de la normativa pel que fa a la qüestió horària, no?, i una mica anava encaminada cap aquí.
0: Només van tenir el suport d'en Comú Podem, la resta de partits van votar en contra. Quins van ser els motius d'aquests vots, Elisabet?
2: Bé, d'entrada, perquè tota aquesta feina que recollia la moció ja s'està fent, no només des de l'àmbit del comerç, sinó especialment des de l'àmbit dels serveis tècnics i d'activitats, amb diferents programaris, a través també d'estudis que s'han fet amb la Diputació de Barcelona, i a més perquè la diversificació comercial ha d'estar estretament lligada a una modificació d'usos del Pla General, amb la que des del Departament d'Urbanisme hem començat a fer els primers treballs, per això es recollien a l'agenda urbana. Aleshores, pensem també, des de, en aquest cas des de Junts, però des del govern municipal, que a l'hora de diversificar el comerç el que hem d'emprendre és altre tipus d'estratègies que vagin a banda de les urbanístiques, que han d'anar de la mà necessàriament, perquè tu no pots implantar o posar una normativa restrictiva, no?, de posar segons quin tipus de negocis a X metres si no va acompanyada d'una modificació urbanística. Més enllà d'això, penso que hem d'anar acompanyats d'altres estratègies que fomentin l'emprenedoria i que ajudin al petit comerciant, que això és més potser el que creiem que fa falta ara, donar una empenta i tot el suport als autònoms, que són els que més difícil ho tenen per mantenir els negocis oberts, i qualsevol persona que tingui ganes d'emprendre, que n'hi ha pocs, francament, perquè tal com està el panorama cada vegada n'hi haurà menys, penso que són aquests els que hem d'ajudar perquè hi hagi una bona diversificació comercial a Tordera.
0: Toni.
1: Nosaltres ja ho vam comentar, com ha comentat també l'alcaldessa, creiem que des de les regidories, des de les diferents regidories, ja s'està treballant en moltes dels temes que va plantejar la moció d'Esquerra, i també creiem que n'hi ha altres, no, que han d'anar posar acompanyades més d'una anàlisi jurídic, com ha explicat també l'alcaldessa, i amb acompanyaments econòmics, i per tant, com s'està treballant, no veiem la necessitat, no, de recolzar aquesta moció, perquè hi ha moltes de les coses que s'estan dient ja s'estan fent, i com també ha dit la pròpia regidora Marta Passet, es recull a l'agenda urbana.
0: Xavi.
4: No, una mica és el fet és el vot en contra s'entenia, perquè moltes, tal com s'ha explicat, doncs molta cosa ja s'està duent a terme, però sí que estem d'acord amb Esquerra Republicana amb la preocupació pel teixit comercial, no? És, no només té la vessant econòmic, no, sinó té la vessant social, no? És a dir, no és el mateix un carrer amb les botigues obertes que amb les botigues tancades, no? Té unes implicacions socials que són conegudes per tothom, i no és un fet només que passa a Tordera, sinó bueno, en molts llocs de Catalunya, en els barris especials, en els barris antics, i per tant, doncs aquí cal seguir treballant-hi amb solucions imaginatives, no? Perquè hi ha coses que han fracassat, hi ha coses que més o menys funcionen, i han d'ajudar, doncs, a l'autònom, els pocs, bueno, pocs, potser no són tan pocs, no? Els joves o no tan joves que tenen ganes d'emprendre un negoci endavant, no? I donar-los una mica garantia. Sí que és veritat que el sentit de vegades concentrar negocis d'una mateixa tipologia, doncs, bueno, té el seu impacte negatiu, que en el seu moment, si no recordo malament, doncs també havíem parlat, no, de la concentració d'oficines bancàries, no?
2: Immobiliàries
4: sí, també, sí, no? I llavors, doncs, bueno, hi ha un model, van tenir en compte això, no? I les limitacions que tenim des del sector públic d'intervenir en el sector privat, no? Llavors, bueno, bé, hi ha moltes peces, però que està clar que tots, jo crec que en el fons estem d'acord en que hem de seguir acompanyant el comerç de la manera que sigui possible, i aquest és el nostre compromís.
0: Eric.
5: Sí, nosotros votamos en contra por dos motivos. El primero, el lingüístico, que siguen insistiendo con su política lingüística de imposición del catalán. Nosotros pensamos que si tienes un negocio, un comercio, nosotros creemos que deberías poderlo rotular y atender y hacer la carta de tus servicios tanto en catalán como en castellano, indistintamente en el que tú prefieras de los dos, porque ambos son oficiales. Sí que podemos estar de acuerdo en que esto no lo han dicho, pero bueno, podría ir por ese camino de que no esté rotulado en lengua árabe, ¿no? En ese sentido sí, pero nosotros, mientras esté en español o en catalán, nos da igual, porque son ambas lenguas entendibles para el conjunto de la población, o deberían serlo, o así lo entendemos nosotros. Y el segundo motivo es porque llevan criticando, no concretamente al igual desde Tordera, ¿eh? Hablo a nivel general. Esquerra Republicana, bueno, y todos los demás critican a Vox por su discurso supuestamente racista, y luego ellos presentan una moción en la que utilizan el término actividad de baja diversificación, que al final es un eufemismo para referirse al comercio extranjero. Es así, pues me puedes decir, no decimos comercio extranjero, decimos de baja actividad de baja diversificación, pero en Tordera, en Tordera y en el conjunto de Cataluña, estos comercios que son comercios extranjeros. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, en el tema de los horarios, en el pleno se dijo que, bueno, se leyó, el concejal Aníbal Canals leyó un extracto de la ley y comentó que están limitados a las 9 de la noche, hasta mayo. a las 9 y luego a partir de, bueno, de junio hasta las 10. Pero claro, eso no es del todo así porque hay comercios que, como bien sabemos, que sí que cierran más tarde.
2: A les 11, sí, sí, depèn del tipus d'activitat. Sí. És d'aquells primers. Entonces,
5: claro, al final se leyó por leer, por meter de relleno, así lo entendemos nosotros.
0: Marta.
3: Sí, aviam, seré ràpida fent la rèplica. En quant, en general, el govern en general, sí que m'agradaria dir-los que l'Elisabet comentava, no?, que també volien un ficar més evidentment a donar empenta al petit comerç i als autònoms, i això de fet la moció també ho recollia. Vull dir que no hem al·ludit ni hem evitat res en aquest sentit, no? Per molt que i moltes de les propostes que dèiem, no?, de que, o sigui, al final no estem dient que què s'ha de fer o com s'ha de fer, sinó fem aquest pla, no?, aquest pla d'usos amb les afectacions, intervenir qui hagi d'intervenir per tirar-ho endavant. Al final jo penso que per lo que hem estat parlant, l'objectiu i la mirada tenim la mateixa. Llavors perfectament es hagués pogut aprovar aquesta moció, jo sempre ho he dit. Sempre nosaltres hem tingut la mà estesa a fer aportacions a qualsevol altre consens. De fet, aquesta moció, evidentment que cadascú l'ha recollit segons la casuística de cada municipi, aquesta moció mateix es va presentar a l'Ajuntament de Calella i es va aprovar per unanimitat. Per tant, vull dir que la voluntat, i en allà també estan governants per Junts i el PSC, es va aprovar per unanimitat, no hi va haver cap problema, no? Per tant, bueno, doncs a mi també em sap greu que en tot cas s'hagi optat com a mínim una abstenció, no? Si, perquè si en el fons hi estan d'acord, no?, en l'objectiu de la moció, però bueno, sembla ser que l'estratègia era que no prosperi i bueno, en tot cas doncs és respectable. Torno a repetir el mateix que ja vam dir en el ple. No es tracta d'imposició de la llengua catalana, sinó es tracta de compliment del codi de consum, que diu que almenys ha d'estar rotulat en català tant el rètol exterior com tota la documentació, minutes o tot el que hi hagi a l'interior, almenys en català, i llavors en qualsevol altre idioma, però almenys el català. I això ho diu el Codi de Consum. Per tant, és un compliment del Codi de Consum segons una llei que es va aprovar ja fa anys. No es tracta d'imposar, sinó de complir la llei. Per tant, en aquest sentit estem així, i torno a repetir, nosaltres no vam parlar de nacionalitats ni res, sinó vam parlar d'establiments més enllà de qui hi hagi al darrere. Amb això nosaltres no ens hi posem, però si tots estem aquí per igual, hem de complir tots per igual. Bàsicament és això ja. No cal que m'allargui més, perquè la posició crec que ha quedat prou clara.
0: Anem per les demà de paraula d'Elisabet, en Xavi Pla.
2: Com vulguis.
4: No, primer la
2: que la Marta estava dolguda perquè no s'havia aprovat la moció. A mi el que em dol realment és que si es vol presentar una moció en aquest sentit, el que poden fer abans de presentar la moció és informar-se exactament de què està fent l'Ajuntament, perquè va quedar evident al ple que més enllà d'aprovar una moció em sembla que volen aprovar titulars. Aleshores, si abans de fer la moció preguntem, escolta, què esteu fent en l'àmbit del comerç? Com teniu? Ens estem plantejant? Tenim pla d'usos? Hi ha una planificació? Els haguéssim explicat sense cap inconvenient. Vull dir, no cal arribar a la necessitat de fer una moció i discutir-ho al ple. I anava a dir escenificar, no, perquè es va demostrar que s'està fent molta feina, però de dir, ostres, no estem pel comerç, no és això, ni molt menys, simplement que la feina s'està fent, i aprovar una moció d'una feina que s'està fent, ostres, fantàstic, sumem-hi i anem tots a la una amb el comerç local, que és el que hem de fer, i sobretot amb ajudar els nous emprenedors. Però de la mateixa manera que li dol que no l'haguem aprovat, a nosaltres ens dol que no s'hagin, no?, les consultes en exercici de les seves funcions, a dir, escolta'm, expliqueu-nos, regidors, tinguem una sentada, què esteu fent en tot l'àmbit del comerç i les activitats. I, evidentment, la informació i la documentació està tota oberta per saber exactament què estem fent i com estem treballant. I propostes, les que vulgueu.
3: I només una cosa, vull dir, aquí ja acabo amb aquesta rèplica, però amb tota la trajectòria que tenim, saben que nosaltres no ens movem per titulars, que som anem per treballar, per fer-vos costat, i bueno, la prova està que moltes coses els hem impulsat conjuntament. Per tant, aquesta no és la nostra estratègia.
0: Xavi, ja n'hi
4: bé, jo només una mica ara, doncs, estan d'acord. Jo ara feia un apunt amb el tema de l'ús del català, que evidentment estem d'acord, doncs, amb la proposta d'Esquerra Republicana. Tal com notava la Marta, doncs, el tema del que consum és de compliment. Jo només al senyor Eric Pérez, bueno, doncs, una mica, si se'm permet, doncs el que nosaltres el que hem de fer és actuar en defensa sempre, en tot moment. És a dir, sempre a vegades, quan parlem política, ens podem perdre amb el reglament, no?, i perdem una mica la perspectiva. El que nosaltres estem defensant és la viabilitat, l'ús del català en qualsevol lloc i en qualsevol espai. per tant també en el comerç i també evidentment la població castellana parlant a Tordera és important i per tant nosaltres hem de seguir defensant, i també gent nouvinguda que no sap plenament doncs, el coneixement de, i la importància que té doncs, aquesta llengua nascuda, feta aquí, no? Que no va en contra de les altres. Aquesta conversa ja li vaig comentar al principi de la legislatura, no va en contra del castellà ni de l'anglès ni del francès, per tant nosaltres ens reivindiquem per nosaltres mateixos, i per tant hem de fer-ho en tot moment i en qualsevol lloc, i per tant és bo que seguim doncs apretant, perquè jo li recordo a vostè, que potser és una mica jove, doncs el dir els reglaments i la promoció és molt important, perquè si no fos important la llengua espanyola no estaria protegida per més de 100 lleis i reglaments que l'Estat que ens acompanya doncs el protegeix. Per tant, aquí nosaltres tot just la Marta doncs comentava doncs un petit apunt, no? Hem de fer encara molta feina per arribar a aquest centenar, no? I per tant doncs i per tant hem de seguir, i des de l'àmbit municipal doncs nosaltres hem de seguir compromesos amb l'ús del català, des del respecte i la cultura i el coneixement, d'acord? Però sense perdre l'horitzó, que és la llengua catalana.
3: I també, perdona, afegint el tema del català, també hem de ser conscients que tots els ciutadans tenim uns drets lingüístics. Total. I un dels drets lingüístics que és que ens puguin atendre i entendre i atendre amb la nostra llengua. I per tant, doncs, un dret que tenim com a catalana parlants és que ens puguin, que puguem anar a qualsevol establiment i ens puguem defensar i amb la nostra llengua. Per tant, això és bàsic.
0: Eric.
5: Sí, mira, yo hay una cosa que estoy muy de acuerdo con lo que con el discurso que ha hecho de Esquerra Republicana, que es que la ley se tiene que respetar. Hasta ahí, vaya, más de acuerdo imposible. Que por cierto, eso no lo entendieron en el 2017 algunos, ¿eh? Pero hasta ahí estamos de acuerdo. Pero claro, al final una moción no deja de ser una declaración de intenciones. Y es política esto, entonces, por ejemplo, nosotros, lo que hubiéramos puesto en el caso de poner algo en el tema lingüístico, instar a la Generalitat de Cataluña a modificar el código de consumo para que el catalán no sea la única lengua, sino que pudiera ser también el español indistintamente entre las dos. Eso es lo que hubiéramos hecho nosotros, porque al final, política, pero sí, estoy de acuerdo, la ley se tiene que cumplir. Y en cuanto, bueno, a lo que comentaban del catalán ambos, nosotros no es que estemos en desacuerdo en que se atienda en catalán, todo lo contrario. Y de hecho, cuanto más gente sepa catalán, mucho mejor. Cuanto más gente sepa gallego, mucho mejor. Cuanto más gente sepa español, mucho mejor para nosotros, porque somos españoles, y cuanto más personas hablen las lenguas varias que hay en el país, pues mucho mejor. Pero de la misma manera que hay derechos lingüísticos, nosotros entendemos que también los comercios tienen sus derechos también, o los propietarios tienen, mejor dicho, los derechos de poder atender o de poder trabajar en el idioma que quieran, y que sea el cliente, en este caso, el que discrimine dónde quiere asistir o dónde no quiere comprar.
0: Bé, precisament des de Vox també els hi van tombar una moció que anava una miqueta relacionat amb això, no? El tema de la prioritat nacional, que agafant el fil del que estava vostè explicant, i que no va tenir el suport dels altres grups municipals.
5: Sí, básicamente la moción pedía instar a tanto a la Generalitat como al Gobierno de España, cada uno en sus competencias, priorizar los recursos y las políticas públicas primero a los de aquí. Esto no significa una medida excluyente ni exclusiva, es decir, no significa que por ser inmigrante no vayas a tener X servicios, pero puestos a tener entre dos casos, creemos que primero se debe priorizar, por eso prioridad nacional, al de aquí, al de casa.
0: Bé, un discurs que tots van criticar i no van donar-hi suport. Si poden argumentar ràpidament alguns de vostès.
3: Jo em sembla que...
4: No, una mica...
2: Xavi, que li agraden.
4: No, una mica també...
0: Ho dic per conèixer també una mica la seva posició.
4: Sí, una mica el... Hi ha aquí dos... jo crec que hi ha... Bueno, partint de dos fonaments bàsics. El primer, les persones no són iguals, per tant, garantia de drets des de l'àmbit social, d'acord? Per tant, doncs, la persona que té ple drets, independentment d'on visqui, d'on hagi vingut, no? sigui de color blanc, negre, sigui de Gàmbia, sigui d'Ucraïna, no? Per dir una manera, doncs, un cop està nacionalitzat, doncs, té els mateixos drets. Per tant, aquí, tots, això des de Mestre Déu ho tenim claríssim, no? Jo l'únic que aquí, ara... també des de l'àmbit municipal ho tenim una mica més còmode, els partits que estan representats a fora ho tenen més incòmode, és el debat de fons de com gestionem l'immigració, no? És a dir, el que tampoc hem de pensar que els recursos públics són limitats i, per tant, per donar un bon servei públic hi ha uns recursos i, per tant, són finits, el nostre sistema sanitari és finit. Doncs hem de mirar com regulem això. Els fluxos migratoris també s'han de regular de forma eficient. Hi ha diferents models a nivell d'Europa, no? És el que aquesta organització que fa l'estat espanyol, tot de cop igual que ha fet Itàlia, un altre model és l'alemany, un altre és el francès, hi ha diferents models. Cadascú grinyola una mica, però jo crec que la discussió de fons és aquesta, no? I també per plantejar, com alguns han dit, doncs, papers per tothom no és viable perquè estem fent malbé el nostre sistema. També podem fer una relectura, doncs, una mica arriscada des del punt de vista econòmic, és a dir, el fet que vingui molta immigració no genera riquesa de forma immediata, sinó el que fa caure és la renda mitjana, i llavors la pressió en els serveis socials, com ja la Toni segur explicaria molt millor que jo, doncs cada vegada doncs, la pressió augmenta més, per tant, doncs, generem renda més baixa, per tant, hem d'acotar aquí, no? És un debat difícil, incòmode per tots, però que s'ha de abordar, no? I per no allargar-me més, senzillament és això, és a dir, torno al principi, igualtat de tots, quan estem nacionalitzats tenim un debat de la immigració que hi ha models complicats de gestionar, no? Evidentment, i que s'ha d'anar en compte, no? Perquè nosaltres sí que tenim un compromís amb les generacions que han vingut a darrere d'administrar bé aquest estat del benestar, que evidentment a nivell europeu no ens està grinyolant, no només del vessant social sinó també del vessant, diguem-ne, econòmica de sosteniment.
0: Toni, vinga.
1: Nosaltres vam exposar el nostre plantejament. És que Vox el que planteja és responsabilitzar la ciutadania i dividir-la, no? Nosaltres creiem que la responsabilitat la tenen els governs. Aquest benestar que ha comentat el regidor Xavi Pla es reforça o no es reforça en polítiques. Si tu tens polítiques de dretes, i recordo Aznar o Mariano Rajoy, la privatització dels serveis públics, que van deixar de posar diners a la sanitat pública, que avui dia estem pagant totes aquelles conseqüències d'aquella forma de governar, és el que nosaltres diem, no? Diem que els governs han de ser coherents amb les seves polítiques. Si tu vols serveis públics d'eficiència i amb qualitat, el que has de fer és reforçar aquells serveis públics i no buidar-los. Quan tu els buides, tens pitjors serveis públics. I per tant creiem que el que no hem de fer és culpabilitzar la gent, sinó ser responsables amb els serveis públics i no dividir.
2: Una mica en la línia que anaven tant el regidor Xavier Pla com la Toñi, a veure, al final és innegable que som ara ja la Catalunya dels 8 milions i estem pensats encara i funcionant amb la Catalunya dels 6 milions, i això traslladat als pobles fa que els nostres serveis municipals també estiguin molt tensionats, no? Perquè cada vegada som més i s'ha de regularitzar de la millor manera que sigui possible perquè tothom sigui productiu i perquè al final tothom es pugui guanyar la vida als seus pobles. Al final la immigració és necessària per ampliar aquest sistema productiu dels pobles i s'ha de regularitzar, però sí que és veritat que s'ha de pensar des d'allà on te correspongui, en aquest cas des del Congrés dels Diputats de Madrid, i s'ha de fer una decisió ferma, valenta i evidentment deixant de qualsevol tipus de discurs d'odi.
3: Sí, res, per acabar, vull dir que al final nosaltres el que dèiem, però bueno, això ja és obvi, no?, que estem completament en desacord amb el plantejament ja normal de Vox per qualsevol d'aquestes raons, però és que aquest plantejament contraposa, no?, drets i persones, i el que fa és confrontar a la societat. Aquí també s'ha parlat, evidentment, que cada vegada, no?, doncs, s'estira més dels serveis socials i recursos socials, però és que de la manera que sembla que s'estigui plantejant aquí, és com si estiguem dient que la majoria de persones usuàries dels serveis socials són persones immigrades, i no és així.
1: No és així. Llavors, vaig donar les dades en el plenari, no? Precisament.
3: Llavors, és que, si no ho expliquem bé, entrem, no?, doncs, en aquest discurs de falsos, no?, amb aquestes...
1: Sí.
3: Correcte, i això no és així, no? Per tant, el que nosaltres plantegem sempre, doncs, és això, no? Vull dir que unes polítiques igualitàries per tothom, perquè al final és una mica el que deia l'Elisabet, no? Necessitem d'aquesta migració, no?, per d'alguna manera contrarrestar, doncs, aquesta natalitat que tenim en negatiu nosaltres, no? Perquè si no... I llavors tornem al plantejament de sempre, quan pensem, no?, qui és que cuida dels nostres avis? país, no? Qui cuida de la nostra gent gran? Qui és que està fent l'atenció a les cures de les persones majoritàriament, no?
1: O qui recull la fruita.
3: Qui, exacte, no? Llavors, en aquí, tothom és molt valent, però després que no em toquin els que a casa m'estan fent tot això.
1: Exacte.
0: Doncs, vinga, Eric, no... per...
5: Sí, vale. Vamos por partes. A ver,
0: rápid,
5: precisamente desde Mes Tordera han dado con la clave, y es ahí al igual donde no han entendido nuestro planteamiento, porque dice, no, una persona desde que está nacionalizada, que precisamente según el Código Civil Español, una persona ya con nacionalidad española, pues es con la ley lo considera español. Entonces, sería igual que cualquiera de nosotros. Otra cosa es que nosotros políticamente queramos cambiar esto y dificultar, por ejemplo, que sea más complicado obtener la nacionalidad. Este es otro tema. Pero una vez nacionalizado, eres español. Entonces, ahí no hay discriminación alguna. Luego, en cuanto a lo que decía del color, no vamos por ahí. A nosotros nos es igual que sea de Estados Unidos que de Marruecos, en este caso. De hecho, son personas que vienen de otro lugar que no han contribuido aquí. Nos da igual que sean de uno o de otro. Es decir, queremos que sea para los

0: Se aprovechan de él. Y por último, para Esquerra Republicana, como ya le dije en un pleno, el discurso de quién recogerá en la fruta, quién limpiará, quién tal, lo mismo que decían los demócratas de Estados Unidos en la esclavitud, que no querían que fuera ilegal porque quién iba a recoger el algodón. Y precisamente para acabar, tanto las posiciones de izquierdas que van contra el empresario, precisamente los que más quieren a la inmigración son los grandes empresarios y los empresarios, pues son los que se benefician de mano de obra barata y de devaluar los salarios.
1: Els grans empresaris.
2: Els grans empresaris.
1: L'IBEX 35.
2: Sí, a tots aquests. A tots aquests.
0: I per acabar,
2: totalment d'acord.
3: Toni
0: ha comentado que nos ha comparado con el Partido Popular y los partidos.
2: No, no t'he comparat.
0: Sí, bueno, la
2: he dit que els partits de dretes.
0: Vale, però és que Vox no
2: si tu t'hi poses allà, tu mateix, no, oi? Vox no t'he posat
0: partido,
2: a cap lloc.
0: Vox no és un partit de dretes.
1: No,
2: és d'extrema dreta.
0: Vox és un partit identitari, patriota, nacionalista, com lo quieras llamar.
2: Extrema
0: no
2: dreta.
0: De dretes.
2: Extrema dreta.
0: No, bueno, i el Partit Socialista, un partit corrupto.
3: Això ho dius tu. Moltes gràcies a tots i a totes i tornem en el proper plenari. Que passi bona tarda.
1: Gràcies.
4: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament rep el reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya. Aquest 2025 es distingeix als ajuntaments en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna. Així ho valorava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
5: Tant volem felicitar tot el personal de municipal que treballa en aquest departament en pro de la transparència i sobretot la digitalització dels tràmits que estem duent a terme, que en són molts.
3: Dimarts 2 de juny de 2026, la Biblioteca de Tordera ampliarà l'horari durant la selectivitat per acollir uns 600 estudiants diaris. Davant la procedència d'alumnes d'altres municipis, la sala polivalent es prepara com si fos un menjador escolar. Ens explica el dispositiu Sílvia Enfrons, directora de la biblioteca.
6: Entre prova i prova, els hi va molt bé poder tenir aquest espai doncs, amb una temperatura ambiental adequada, fresquets, a un espai tranquil per poder seure, per poder acabar de repassar algun contingut d'exàmens doncs, que tenen el dia següent, per exemple, poder compartir una mica com els hi ha anat la cosa.
3: El Teatre Claver presenta La mirada del poeta 2026, un viatge poètic i multidisciplinari entorn de l'obra d'Anna Bou Jorba. Dijous es farà una xerrada amb la poetessa, dissabte tindrà lloc l'itinerari artístic. I Tordera impulsa subvencions de 200 euros per a persones de 55 a 75 anys per promoure l'envelliment actiu. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 12 de juny, finançant activitats comunitàries, socials i d'autocura al municipi per combatre l'edatisme i reforçar els vincles veïnals. Toñi García, regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
7: Llavors creiem molt important que no deixin de fer aquestes activitats, que els va molt bé, que els ajuda a socialitzar, que els ajuda a sentir-se útils, i per aquesta raó des del Departament de Serveis Socials farem aquesta nova convocatòria per aquest any.
3: Bona imatge del taekwondo més Tordera en la seva primera gran cita internacional com a equip al Gran Prix de Sofia. Héctor Pavón frega les medalles mentre que Ainhoa Martínez i Clara Atuig sumen una valiosa experiència en aquesta gran cita. Ho valorava tot plegat Òscar Pavón, coach de l'entitat.
8: Bueno, i l'experiència d'anar amb un equip a participar al Gran Prix de Bulgària, pues, bueno, ha estat molt positiva, la veritat. Jo com a entrenador estic molt satisfet, més que pel resultat, pel funcionament de l'equip, ¿vale? L'equip ha funcionat molt bé, tothom ha col·laborat, tothom ha posat la seva part i, bueno, ha estat molt bé i estic molt content.
3: Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: De moment, jornada que ve marcada per un temps força tranquil, amb alguns núvols, alts i mitjans, poc importants. Es tracta del pas d'una cueta frontal poc activa. Aquesta tarda sí que es reactivaran les tempestes al Pirineu, Prepirineu i nord de la serralada prelitoral, però aquí la costa no hauria d'arribar res de tot això. De fet, fins i tot sembla que aquesta tarda podríem tenir més clarianes que no pas aquest matí, amb núvols alts i mitjans poc importants. D'entrada, els vents fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda seran moderats, però, de component est, i les temperatures que avui baixen una mica, tampoc no massa. La situació marítima amb aquest vent més moderat a la tarda s'alteraria

0: Una mica i cap al vespre veurem petites àrees de maror poc importants en conjunt, però predominarà el marejol de cara a demà, l'ambient es farà assolellat, en general, alguns núvols poc importants i amb unes temperatures cada dia podran pujar una mica, però tampoc no gaire, més o menys les tindrem com les d'ahir. Avui baixa una mica, demà tornen a recuperar-se a l'espera, tot això d'un canvi de temps que dijous a última hora de la tarda ens portarà xàfecs i tempestes i una bona davallada de temperatures que notarem ja de cara a divendres.
1: Informatiu que avui completarem aquest matí amb connexió amb colònies, amb els alumnes d'I4 i 5 de l'escola Badruna, a continuació també el Tordera en directe i les càpsules de salut. Tot plegat en aquesta edició d'avui dimarts, 2 de juny, dels serveis informatius.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha estat premiat amb els reconeixements Administració Oberta 2025. Aquests guardons els atorga cada any el Consorci Administració Oberta de Catalunya per distingir les administracions públiques capdavanteres a Catalunya en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna. Ha estat en l'edició celebrada fa unes setmanes on Tordera es posiciona al top 20 de Catalunya de la categoria de 5.000 a 20.000 habitants. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Destacant que l'Ajuntament de Tordera ha estat reconegut recentment, fa pocs dies, per segon any consecutiu, dins el rànquing top 20 de l'AOC, de l'Administració Oberta de Catalunya, una distinció que agrupa els municipis capdavanters en el desplegament efectiu de l'administració digital i del govern obert. Per tant, volem felicitar tot el personal de municipal que treballa en aquest departament en pro de la transparència i, sobretot, la digitalització dels tràmits que estem duent a terme, que en són molts.
0: A l'hora d'atorgar els guardons, s'analitzen indicadors objectivables d'ajuntaments i consells comarcals a partir de dades de qualitat i contrastables. Aquests indicadors es publiquen de forma oberta i es poden consultar a través de la web de l'Administració Oberta de Catalunya. Tot això conforma l'índex de maduresa digital de l'OAC, on es basa, on s'atorguen aquests reconeixements. Els propers dies 9, 10 i 11 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat que es celebraran a l'Institut Lluís Companys, just al costat de l'edifici de la biblioteca, el Centre Cultural modificarà excepcionalment el seu horari per oferir un espai confortable als joves que s'examinen. Segons ha informat el consistori, la biblioteca obrirà els 3 dies de les 9 del matí a les 8 del vespre, sense tancament al migdia. Aquesta mesura, que ja s'ha aplicat en edicions anteriors, vol donar resposta a la gran afluència d'estudiants que entre prova i prova necessiten un lloc tranquil i fresc per repassar o descansar. Davant la procedència d'alumnes d'altres municipis, la sala polivalent de la biblioteca es prepara com si fos un menjador escolar. Ho explica la seva responsable, Sílvia Enfrons.
2: Ens trobem que la gran quantitat de nois i noies que venen a examinar-se, entre prova i prova, els hi va molt bé poder tenir aquest espai amb una temperatura ambiental adequada, fresquets, a un espai tranquil per poder seure, per poder acabar de repassar algun contingut d'exàmens que tenen el dia següent, per exemple, poder compartir una mica com els hi ha anat la cosa, i a l'hora de dinar la sala polivalent la preparem com si fos un menjador escolar, pràcticament. Hi posem taules, cadires en quantitat perquè puguin tenir, perquè clar, ens trobem que hi ha molts nois i noies que són de fora de Tordera, venen d'altres municipis. Llavors, per acollir aquestes persones que siguin el més a gust possible, preparem aquest espai perquè tinguin també un microones, el microones que generalment tenim a la cuineta de la biblioteca, el baixem a baix, que es puguin escalfar alguna cosa per dinar i sobretot que estiguin frescos i el màxim còmodes que es pugui aconseguir, vaja.
0: La biblioteca espera rebre cada dia al voltant de 600 persones, comptant tant els estudiants com els usuaris habituals del servei de biblioteca.

0: El Teatre Claver, en col·laboració amb la Biblioteca de Tordera i diferents col·lectius, centres educatius i entitats locals, té el plaer d'anunciar la nova edició de La Mirada del Poeta, el projecte bienal que enguany gira entorn de l'obra El cirurgià de màscares de la poetessa Anna Bou Jorba. Aquesta iniciativa multidisciplinària i inclusiva combina poesia, arts escèniques i participació ciutadana per teixir un mapa poètic a través d'equipaments i espais del municipi. L'objectiu és fomentar la reflexió i el diàleg a partir de la creació artística, convertint Tordera en un escenari viu. Les activitats s'iniciaran dijous amb la xerrada de presentació de la poetessa Anna Bou Jorba, que, acompanyada de l'escriptor tordarenc Quim Haro, compartirà la seva trajectòria literària en general i en concret es centrarà en El cirurgià de màscares. Aquesta xerrada servirà per contextualitzar el projecte i obrir el diàleg amb el públic sobre la poesia com a eina de transformació social. Serà dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. El recorregut artístic de La Mirada serà dissabte a les 9 del vespre en punt de trobada a l'Institut Lluís Companys. Tindrem un itinerari artístic per espais emblemàtics de Tordera, on la poesia i les arts escèniques es fusionaran amb la participació ciutadana. El recorregut inclourà intervencions literàries, performances i instal·lacions efímeres inspirades en l'obra de la poetessa Anna Bou Jorba. Les entrades són gratuïtes, es poden adquirir al Teatre Claver o a la Biblioteca de Tordera. La xerrada d'aquest dijous la podreu seguir també en directe pel canal de YouTube de Ràdio Tordera i en reemissió per ràdio dissabte al matí, després de l'informatiu de les 10. D'altra banda, informar que s'ha obert la convocatòria de subvencions adreçades a persones d'entre 55 i 75 anys amb l'objectiu de promoure l'envelliment actiu, reforçar els vincles comunitaris i combatre l'edatisme. Els ajuts estan destinats a finançar activitats comunitàries, socials i d'autocura realitzades al municipi, com ara activitats d'entitats locals, programes esportius o serveis de suport emocional. Toni García, regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
1: Sí, bueno, estem molt preocupats des de l'àrea de serveis socials amb la soledat, no? La gent gran pues, també pateix aquesta sensació, no? de quedar-se aïllada, i és molt important no quedar-te aïllat, sentir-te útil, veure que pots fer coses, i llavors hem cregut important, no? poder fer aquesta convocatòria, que serà semblant a la convocatòria d'extraescolars dels nens i nenes, però serà un ajut per la gent gran, que el que volem és ajudar econòmicament que puguin fer activitats, perquè bueno, hem de ser conscients que tenim pensions baixes i llavors la gent prioritza, no? pagar la llum, l'aigua, pagar el menjar, que també està molt car, llavors creiem molt important que no deixin de fer aquestes activitats, que els va molt bé, que els ajuda a socialitzar, que els ajuda a sentir-se útils, i per aquesta raó des del Departament de Serveis Socials farem aquesta nova convocatòria per aquest any.
0: Poden optar-hi les persones empadronades a Tordera que compleixin els requisits d'edat, estiguin inscrites en alguna activitat i no superin els llindars de renda establerts. L'import màxim de la subvenció és de 200 euros per persona i s'atorgarà per ordre de presentació de sol·licituds fins a esgotar el pressupost disponible. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 12 de juny. Es poden tramitar preferentment de via telemàtica o presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb cita prèvia.
2: Ràdio Tordera, els esports.
0: Aquest cap de setmana l'equip internacional del taekwondo Més Tordera ha tancat una brillant participació al Grand Prix Open Ramus disputat a Sofia, a Bulgària. Aquesta cita suposa una autèntica fita per l'entitat, ja que és la primera vegada que viatgen com a equip a una competició internacional d'aquestes característiques i nivell d'exigència. Cal destacar la bona actuació d'Ainhoa Martínez, que tot i no poder superar la primera ronda, la tordarenca va donar la cara i va competir en tot moment davant l'actual top 4, la representant grega. Martínez va complir amb el seu objectiu principal, que era sumar punts vitals i adquirir experiència competitiva en el circuit internacional. En la mateixa línia de creixement, Clara Atuche va assignar un primer assalt molt complet, exhibint un bon nivell, tot i que finalment se li va acabar la possibilitat d'endur-se el segon. Malgrat el resultat, Atuche marxa de Sofia sumant punts per al rànquing. Finalment, Héctor Pavón va plantar-se a quarts de final després de superar amb solvència i autoritat els rivals d'Itàlia i Croàcia. El combat decisiu per assegurar la medalla va ser davant el representant d'Israel, que després de cedir en el primer assalt, Pavón va reaccionar i va guanyar el segon de manera contundent. El tercer i definitiu assalt, el tordarenc, va dominar l'enfrontament, però en l'última acció l'Islardià va capgirar el marcador. Tot i la derrota, Héctor Pavón es situa top 15 del rànquing mundial dins de les places per disputar el Gran Prix final de Bulgària. Òscar Pavón, coach de l'entitat, valorava molt positivament aquestes tres actuacions.
3: Bueno, i l'experiència d'anar amb un equip a participar al Gran Prix de Bulgària, pues, bueno, ha estat molt positiva, la veritat. Jo com a entrenador estic molt satisfet, més que pel resultat, pel funcionament de l'equip. ¿Vale? L'equip va funcionar molt bé, tothom ha col·laborat, tothom ha posat la seva part i bueno, ha estat molt bé i estic molt content.
0: Ara el taekwondo més Tordera es prepara per la següent cita, el Campionat d'Europa per clubs a Sarajevo, el proper 18, 19 i 20 d'aquest mes.

0: Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dimarts per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
1: De moment, avui la jornada ve marcada per un petit canvi de temps, en forma de núvols alts i mitjans que es faran més abundants aquest migdia, tot i que es tracta de núvols poc importants que d'entrada no han de deixar precipitació aquí al Maresme. Amb vent que bufarà aquest matí, fluix de component sud-oest, aquesta tarda però serà moderat del sector est. Hi haurà un canvi radical de vent aquesta tarda en quant a component i també en quant a intensitat, i això farà que la mar s'alteri aquesta tarda, marees de maró ja de cara al vespre. Durant bona part del dia, però, predominarà el marejol. En quant a temperatures, avui les mínimes s'han mantingut o fins i tot en alguns punts de l'interior de la comarca han arribat a pujar una mica, les màximes baixaran lleugerament en relació a la jornada d'ahir. Continuarem, però, amb força xafogó. Pel que fa a la predicció, de cara a la jornada de demà, tot apunta que tindrem un temps que s'ha de mantenir marcat, bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol, amb unes temperatures màximes que, si fa no fa, seran com les d'avui, poden pujar una mica, però poca cosa. Els vents doncs bufaran fluixos, giren cap a sud-oest de cara a la tarda, i la situació marítima doncs força tranquil·la, amb una mica de mar de fons. De cara a dijous, canvi de temps a última hora del dia. Durant el matí migdia domini del sol, a la tarda veurem com s'incrementa la nuvolositat i cap al vespre entrada la nit s'esperen xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Aleshores s'iniciarà un descens destacable de la temperatura que notarem ja de cara a divendres.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els responsables de la visita del Papalló 14 a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, a una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veu el risc que el català quedi relegat durant la cerimònia. L'organització també ha detallat que Catalunya i Canal Canàries pagaran el 20% dels 25 milions d'euros que costarà el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I el maig tancà amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Tot i aquestes xifres, els sindicats demanen al govern que entomi els reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de l'UGT. L'escoltem.
3: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
2: I els veïns dels barris tarragonins de Sant Salvador i Sant Ramon exigeixen una millor informació a la ciutadania arran de l'aturada no programada del cràquer de Dou al polígon nord petroquímic. Denuncien que durant diversos dies i nits han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa química que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. De fet, Protecció Civil va rebre la setmana passada més d'una seixantena de trucades arran d'aquest incident. I els treballs d'excavació del jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any que va viure fa 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament en connexió anatòmica, és un esquelet juvenil de tapir, és el més complet trobat a Europa fins ara i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament de la biologia dels tapirs europeus del Pliocè. Les restes ara passaran un procés de restauració i estudi que començarà l'espai Aquae de Caldes de Malavella i els laboratoris IFAE Cerca de Tarragona per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida. I avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit.
1: Notícies en xarxa.
0: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts d'avui, dimarts 2 de juny. I això és una nova edició del show diari aquí, del show dels esports. Continuem una setmana més, un dia més, aquest dimarts, doncs, per oferir-vos tots els continguts cal i com toquen. Per tant, tenim un dia ben carregat. Jo seré en Jordi Duran i us acompanyaré durant aquesta estona. I no estaré solet. I per explicar-vos doncs, qui estarà amb mi, anem a desvetllar l'alineació del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

I és que avui tornem a tenir nosaltres a un company que em feia molta il·lusió que tornés a estar aquí, i estem parlant de l'Esteve, perquè tenim la secció de Peu de Camp, que, com sabem, és una, bé, una secció que no em sortia el nom, doncs que comparteixen entre l'Eli i l'Esteve, però que l'Esteve, que ha estat que per causes doncs, personals, no ha pogut estar aquests dies amb nosaltres, ha fet la secció l'Eli sola, juntament amb mi, doncs en aquest cas, l'Esteve, que ja s'ha tornat a reincorporar amb nosaltres, i esperem que així sigui ja també per al llarg del temps per aquesta temporada. I és que ens ha portat ell la secció. I clar, com el futbol femení ja ha acabat, veurem què toca, perquè ja ens ho explicarà més ell, però farem un balanç de tot el que és la temporada del Barça, algunes píndoles esportives que ens sorprendran, i també acabarem amb un joc que ja sabem que ens agrada, i dins de casa, que també podeu jugar, que és ben entretingut. I aquest és el contingut del dia d'avui. Avui tenim el programa aquest bastant ple, perquè al final ja veureu que hem fet com una mica de tertúlia de temes d'actualitat en general, i al final ens hem allargat com tocava, perquè bé, som així, ens agrada massa xerrar. Però vinga, va, anem ara sí que a explicar l'alineació d'avui. Hem de conèixer l'actualitat general, no?

Parlem del Barça i és que la notícia diu que el Barça explicarà els abonaments de la temporada vinent la setmana que ve. Serà la primera temporada completa de l'Spotify Camp Nou des de la 2022-2023 i es mantindrà l'operativa de les darreres campanyes en preferència pels que ja van acabar aquest curs amb el passe. El Futbol Club Barcelona té previst explicar la setmana vinent tota la informació relativa als abonaments de la temporada 2026-2027 a l'Spotify Camp Nou. Per primera vegada des de la 22-23, la campanya es disputarà íntegrament al Coliseu del barri de les Corts, cosa que no es repetirà a la 27-28, quan ja es dona per fet que l'inici del curs haurà de celebrar-se a l'estadi Montjuïc a causa de la fase definitiva de la instal·lació de la coberta. Per tant, només les últimes files de la primera graderia es mantindran sota sostre en espera de que la gran obra de l'estiu 2027 finalitzi. La idea és que maneja el Club Blaugrana és que el preu de l'abonament pugi només segons l'IPC anual i que els socis que van acabar la campanya 2025-2027 amb un passe a l'Spotify Camp Nou adquirir-lo a la... És a dir, que hagin acabat a l'Spotify Camp Nou puguin adquirir-lo a la 26-27. Com a les darreres tres temporades, caldrà continuar confirmant la presència dies abans de cada partit. L'aforament actual és de 62.652 seients, amb la primera i segona graderia completament operatives des del 15 de març passat. La tercera graderia s'anirà obrint progressivament des de lateral a partir de la tardor, en funció dels permisos que doni l'Ajuntament, donant la possibilitat a nous socis que puguin abonar amb un preu prorratejat segons el nombre de partits que es quedin per disputar-se. A l'espera que recuperi el 100% de l'aforament amb 104.600 places, l'objectiu és que està fixat en l'abril de 2027, continuarà suspès de la condició d'abonat, de manera que serà viable acollir una nova excedència. Des que es va elevar la capacitat a 62.652, la mitjana d'assistència va ser de 57.951, un 92,50%. El total de la campanya entre l'estadi Johan Cruyff, Lluís Companys de Montjuïc i l'Spotify Camp Nou va ser del 92,39%. Aquestes són les notícies en clau blaugrana, que haurem d'estar pendents tots els abonats per a veure com s'iniciarà amb aquesta xerrada que donarà el club la setmana vinent. Ara, coneguda aquesta actualitat, anem a passar, sí que sí, a la sintonia d'actualitat local. Vinga, va!

0: I ens toca parlar de la bona imatge que va oferir el taekwondo més tordera en la seva primera gran cita internacional com a equip, el Gran Prix de Sofia. Héctor Pavón va fregar les medalles, mentre que Ainhoa Martínez i Clara Toche sumen una valuosa experiència en una gran cita. I és que aquest cap de setmana l'equip internacional de TKD Més Tordera ha tancat una brillant participació al Grand Prix Open Ramus E6, disputat a Sofia, a Bulgària. Aquesta cita suposa una autèntica fita per l'entitat, ja que és la primera vegada que viatgen com a equip a una competició internacional d'aquestes característiques i nivell d'exigència. Cal destacar la bona actuació d'Ainhoa Martínez, que tot i no poder superar la primera ronda, la tordarenca va donar la cara i va competir en tot moment davant l'actual top 4, la representant grega. Martínez va complir el seu objectiu principal, que era sumar punts vitals i adquirir experiència competitiva en el circuit internacional. A la mateixa línia de creixement, Clara Touché va signar un primer assalt molt complet, exhibint un molt bon nivell, tot i que finalment se li va escapar la possibilitat d'endur-se el segon. Malgrat el resultat, a Touche i Marça de Sofia sumen punts pel rànquing. I finalment, Héctor Pavón va plantar-se a quarts de final després de superar amb solvència i autoritat als rivals d'Itàlia i Croàcia. El combat decisiu per assegurar la medalla va ser davant del representant d'Israel, que després de cedir en el primer assalt, Pavón va reaccionar i va guanyar el segon de manera contundent. El tercer i definitiu assalt, el tordarenc va dominar l'enfrontament, però en una última acció, l'israelià va capgirar el marcador. Tot i aquesta derrota, d'Héctor Pavón es situa top 15 del rànquing mundial, dins de les places per disputar el Gran Prix final de Bulgària. Òscar Pavón, coach de l'entitat, valora molt positivament aquesta nova experiència com a equip internacional.
1: Bueno, i l'experiència d'anar amb un equip a participar al Gran Prix de Bulgària, pues, bueno, ha estat molt positiva, la veritat. Jo com a entrenador estic molt satisfet, més que pel resultat, pel funcionament de l'equip. ¿Vale? L'equip va funcionar molt bé, tothom ha col·laborat, tothom ha posat la seva part i bueno, ha estat molt bé i estic molt content.
0: Ara el Club Taekwondo Més Tordera es prepara per la seva següent cita, el Campionat d'Europa per Clubs, que es disputa a Sarajevo el proper 18, 19 i 20 d'aquest mes.
2: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, anem a arrencar les seccions en el dia d'avui. Seccions que ja trobem a faltar. Recordem que movem aquestes seccions de dimecres a dimarts. Bé, perquè demà tenim una coseta especial que més aviat i més endavant també us comentarem. Centrem-nos en el que ve avui, us hem comentat ara a l'inici, i és que comencem una altra vegada la setmana amb aquestes seccions, en aquest cas a peu de camp, i em fa molta il·lusió saludar el meu company que està aquí al cantó. Hola, Esteve, molt bones.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: Com estàs, Esteve?
1: Bé, la veritat que hi ha una mica més recuperat, la veritat que hem canviat una mica els papers amb l'Elisabet,
0: sí.
1: I ara me toca a mi solet. I bueno, a veure com surt.
0: T'hem trobat a faltar aquestes setmanes,
1: Jo també us he trobat molt a faltar, la veritat que sí. Us estava escoltant a casa, amb l'àvia, a veure què deien, com ho fa.
0: Ho fan bé. Els jocs, els últims, els preparaves tu, no?
1: Els preparava jo, i de fet, el d'avui, el d'avui m'encanta.
0: Sí,
1: m'encanta, tio.
0: L'últim dia et vas passar, L'últim dia...
1: Era molt heavy, o no?
0: L'últim dia va costar, Va costar.
1: Bueno, d'això es tracta,
0: no? Però m'agrada tenir aquests reptes. Sí, m'agrada, m'encanta.
1: Molt bé.
0: Què ens portes avui? Dóna'ns alguns titulars sueltos i per veure què tindrem i després comencem, va.
1: Vale. Tema titulars, la veritat que aquesta setmana m'està costant moltíssim perquè... el tema futbol ja s'acaba, vale? Futbol femení, llavors costa una mica de trobar cosetes. La veritat, porto una mica del final del que va ser el Barça femení, i després porto algunes notícies d'IndyCar, tema de cotxes i tot això, i també porto una notícia bastant xula, que a veure si...
0: I després el joc.
1: Després el joc, que és molt guap.
0: Ara.
1: I també necessitaré que m'ajudis una mica, també.
0: I tant, jo sempre encantat i d'ajudar-te amb el que faci falta. Anem a començar, va, què tenim? Amb què vols obrir el meló d'aquesta secció en el dia d'avui?
1: Vale, doncs bé, aquesta setmana us portem el tema del Barça femení, encara que com us dic, ja finalitzades totes les competicions, no hi ha gaire informació, però he mirat de treure d'on s'ha pogut. La veritat que, més enllà de possibles fitxatges o resultats, doncs potser hauríem de canviar una mica el guió i he dit, mira. Doncs el Futbol Club Barcelona Femení va acomiadar la temporada el Johan Cruyff, que això va ser la setmana passada, sí, amb una victòria per 2-1 davant la Reial Societat en un partit carregat d'emoció, perquè, com sapigueu, va ser marcat pel comiat d'Alexia Putellas davant l'afició blaugrana.
0: Un partit, no sé si te'l vas poder veure, però clar, el que comentes, no? Molt carregat d'aquesta estima, perquè molta gent, no sé quina va ser l'entrada que va tenir a l'estadi, però clar, era l'oportunitat per acomiadar-te de grandíssimes tres jugadores clar, que...
1: Després de, per exemple, l'Alexia, després de 14 anys, no?, de jugar al club i tot això, la veritat que a mi també em va emocionar molt quan vaig saber que deixaria el Futbol Club Barcelona, al igual que les seves companyes i... Bé, em va fer una mica de llàstima, però no sé tu com ho vas veure. Quan vas anar a la notícia allà i deia Alexia Putellas deixa el Futbol Club Barcelona.
0: Sí que és veritat que era una notícia que ja em podia esperar. És a dir, és com... No la vull comparar amb la de Messi en el futbol masculí, però sí que és una notícia d'ostres. És que amb ella ha sigut la jugadora que... ha estat l'emblema del futbol femení, ja no pas mundial, sinó també, òbviament, del Barça. Ha estat una jugadora que s'ha marcat la història, dos pilotes d'or que ha guanyat també estan en el Barça. És la primera jugadora amb què moltes marques grandíssimes han volgut fer una campanya només amb ella de protagonista. Això vol dir que també doncs, va ser molt més visible el futbol femení i es van interessar molt més les marques. Ostres, ja està dins d'una èlit de noms que pràcticament tothom la coneix, has de viure en una cova si et diuen Alexia Putellas a tot el món en general i no sapies qui és. Per tant, ha marcat una època en el Barça, ha marcat una època en el futbol femení i òbviament costa acomiadar-la perquè ja et dic, ha estat l'emblema, ha estat l'estrella de moltes temporades des que es va començar a tenir aquesta pujada del futbol femení i ella sempre ho va dir clar, no? Que marxaria en tan bon punt Mèxic que no podia portar tant i que vegi que les jugadores del seu de darrere, de la Masia, de la Pedrera, doncs ja l'apretaven i que volien. Aquest cas ha estat així. Potser el seu, tot i ser titular, el seu rendiment ja anava a la baixa, veia que també apretaven moltes joves de la Pedrera i ha decidit fer un pas al costat, com també ho han fet altres jugadores, però clar, Alexia doncs, fa mal.
1: La veritat, sí, fa mal. I com tu dius, al final... ha sigut una referent del futbol femení. Llavors, clar, jo veient els partits que s'emocionava i tot, i dius, per què t'emociones tant, no? Que està molt bé, que al final vas guanyant partits i tot, i disfrutes de l'equip, que és l'important, però clar, quan veus Alexia tan emocionada, quan, per exemple, van fer el canvi allà al partit contra el Bayern de Múnich, dius, ostres.
0: No, jo crec que aquí ja es veia que era el seu final, l'últim partit que jugaria a Champions, la final, sobretot després a la festa que es va viure allà en el passeig de Maria Cristina, crec que és, que van celebrar la Champions, la Lliga, etc. Que clar, tothom cantant Alexia queda't, igual que el president Rafa Juste i Jean Laporta, doncs també amb el mateix càntic, ostres, tu això, clar, veus i t'emociona, òbviament. Ha estat la casa teva i, com diuen, un cop del Barça sempre seràs del Barça, però hi ha moments que potser has de decidir cap a quin costat vas o què més et decanta. Jo crec que ara sí que sí, no pas les altres que també marxen, sinó ella, farà un pas al costat i espero i desitjo que no sigui un equip que el Barça tingui rivalitat, m'explico, que no sigui algun equip que se'l pot trobar a Champions, és a dir, si va jugar a Champions vol dir que encara té nivell per jugar al Barça. Jo crec que més s'anirà, encara crec que no han sortit cap rumor del seu destí, jo crec que s'anirà cap a Mèxic o cap als Estats Units, que el futbol femení allà també és potent i acaba sent la lliga on les jugadores tops se'n van a retirar-se, per dir-ho d'una manera.
1: Clar, al final, com dius tu, jo la veritat que, tot i que deixi el Barça, espero poder veure-la jugant més, ja sigui l'equip que sigui, però clar, si és un Arsenal o alguna cosa així que te l'hagis de trobar a la Champions, dius, clar, faria una mica de mal que tornés, per exemple, el Johan Cruyff.
0: No, clar, aquí faria mal. Per això jo dic, crec que s'anirà més cap a l'altra banda del llac i s'anirà a jugar cap a Mèxic o cap a Estats Units. Esperem, i desitjo. La que sí que s'anirà, per exemple, a l'Arsenal, és la que sona una batlla, que també es va acomiadar a lateral dreta del Barça. Ostres, clar, te'n vas a l'Arsenal. L'Arsenal que té un projecte amb el femení molt bo, està arribant ja a les fases finals de la Champions amb un bon nivell de futbol, molt bones jugadores, jugadores que, de fet, ex del Barça, hi ha moltes també estan en el Barça, com Mariona Calenteny, que va marxar fa un parell de temporades, i estan jugant en l'Arsenal, per tant, estan fent molt bon equip. Veurem si també, clar, jo no segueixo tant a la Masia més del femení, però, ostres, jo crec que sonarà molt, vindrà tindrà molt de rebombori, no? Quina serà, si realment fitxaran algú, si tiraran més de casa. Sabem que el pressupost en aquests últims anys s'ha retallat, veurem en aquest any si aquest estiu també. Al Barça ha sortit una altra notícia, i és que Carlota Olander, que és una central de 16 anys, que és, diuen que és una central del futur del Barça, no crec que jugui en el primer equip i més com a titular, però Mapileon que també marxa. Diuen que poden anar cap a l'Olímpic de Lió amb la seva parella, que també jugava al Barça, ara no m'està sortint el nom.
1: Engen?
0: Engen, que veurem on acaba marxant, però central titular del Barça, que també marxa. Per tant, es mou sobretot al mig del camp i la defensa blaugrana, però va renovant, sobretot, i va fitxant a moltes perles del futbol femení, a més, molt joves, que això vol dir que també cap al futur doncs anirà molt bé.
1: Al final, Pere Romeu també ho va dir en una entrevista, que el que volia era reforçar una mica la defensa i el mig camp, perquè, clar, quan marxen estrelles necessites de noves, no? Necessites ampliar una mica la plantilla. I et volia preguntar, si creus que, per exemple, que hagin marxat jugadores com Apeleón, Alexia Putellas, creus que és més, per exemple, un canvi d'aires o, per exemple, buscar nous reptes i noves coses? Perquè, clar, si el Barça ho vas guanyant tot, a lo millor vols canviar una mica, no?
0: Això és un tema que és un meló bastant gran, sembla senzill, però clar. El primer de tot, el repte, i crec que el repte que tenen les jugadores del Barça, és sempre tenir la mateixa gana. És a dir, temporada rere temporada, tenir la mateixa gana de guanyar els títols. El Barça de femení, ostres, guanya absolutament tot. Això és un perill per a les jugadores, si mantens un bloc. És a dir, potser arribarà un moment que se'ls faci repetitiu, fins i tot guanyar, i necessitin de dir, ostres, m'agrada a mi batallar per les coses, aquí potser batallo per la Champions, però potser la Copa del Rei i la Lliga, a no ser que sigui un ensurt, la tindré guanyada. Per tant, aquí és on entra també aquest repte de la mentalitat que tenen les jugadores. Jo crec que moltes és un canvi d'aires, i més amb la situació econòmica del Barça, és a dir, potser, no vull dir que sigui així en molts casos, però t'ofereixen més diners que el Barça, en un lloc que et posen com a centre d'un projecte per fer créixer el futbol femení, potser guanyar títols europeus, que és el que queda, en el cas de l'Olympique de Lyon en Europa, el cas de l'Arsenal ara, el Bayern també. Bé, que siguis com una mica l'eix central i que tinguis una mica més de gana, que la cosa estigui més competida. No ho sé, jo crec que aquí els calés potser tenen algú a veure, però és, jo crec que cada cas, cada jugadora és un cas aïllat de saber la mentalitat que tenen, si realment s'han cansat de guanyar, si volen nous reptes. És una cosa que crec que mai sabrem, però bé, hi ha una realitat, és que les jugadores marxen, jugadores importants, jugadores que encara tenien temporades en l'elit del Barça i a més com a titulars, i que haurà de buscar alguna sortida. Abans he comentat que no sabia si fitxarien o si buscarien la Masia, però és que Pere Romeu reconeix que hauran de fitxar, és a dir, que ostres, se'n van moltes jugadores i que necessitaran fitxar per reforçar una mica. Són aquestes tres sorties importantíssimes, l'Alexia, Ona Batlle i Mapi León, que són les confirmades, és a dir, les que han dit, a veure si durant el mercat també tenim altres sortides. Es parlava molt de Salma Parayuelo, també
1: veritat,
0: per
1: sí.
0: Sortir, però bé, A veure quines són les jugadores que acaben marxant, que s'acaben quedant, i també qui acaba venint a Can Barça.
1: Al final, com tu dius, bueno, jo crec, de fet, que és el tema de la pressió, el tema que sempre guanyen títols, sí. I clar, si no una temporada no ho guanyen tot o guanyen poqueta cosa, doncs no acaba de ser el que ells voldrien. Uh-huh. Llavors, jo també penso que si jo fos futbolista, que tant de bo fos futbolista jo, jo no miraria el tema dels diners. La veritat que prefereixo jugar, disfrutar de l'esport que fas i a partir d'aquí, independentment de si cobres o no, que puguis fer el que t'agrada.
0: Ja, però jo crec que és algo que, òbviament, en un altre lloc també faràs. És a dir, és molt fàcil dir que no importa els diners si jugues en el Barça, el club de la teva vida, ostres. Però quan ja portes molts anys, ho has guanyat tot, ja, et diuen, mira, aquí donem més bitllets i amb aquesta gana d'intentar doncs combatir en el millor Barça, combatir per l'Europa, combatir per la Lliga, ser un equip molt competitiu. És a dir, la Lliga espanyola no és tan competitiva com les altres lligues femenines d'Europa. Per tant, potser és també el que busquen, no? Una mica també de millorar. Potser el Barça han arribat al seu tope d'aprenentatge, potser necessiten noves fronteres per poder aprendre més, per poder ser millor futbolista, i a més, jugadores joves no són tan grans. Alexia sí que té una edat, però ostres, crec que una és bastant jove encara. Però clar, si sumes això que t'ofereixo una mica més de bitllets i aportes moltes temporades que vols guanyar tot, potser la mentalitat et canvia.
1: Clar, potser ho mires amb millors ullets, no?
0: Home, clar, si em dius, mira, és que totes les condicions són bones. I a més, hi ha més diners que aquí, potser també és l'estima que tens pel club, òbviament. Però clar, això depèn, és igual que el masculí, no? Jugadors grans, en el cas d'Iñigo Martínez, el més recent en el Barça, l'Iñigo estava molt feliç en el Barça, volia continuar, però ell mateix, ho ha dit obertament, se li presenta una oferta d'Aràbia, sap que tens una certa edat, que estàs al final de la teva carrera, una oferta que et pot solucionar la vida teva, la que et queda, la dels teus fills i potser la dels nets. Clar, aquí potser et canvia la cosa i així gaudeixes dels últims anys del futbol de la teva carrera, doncs a més sense preocupar-te absolutament de res. També té molt a veure, jo crec. Per tant, és un tema, el tema econòmic en el futbol és un meló tan gran que mai podríem arribar a acabar-lo.
1: Sí que és veritat que també penso que tema Dubai i tot això, les lligues d'Aràbia Saudí, clar, dona una pasta que no ho dona ningú, llavors, clar, veus aquella pasta que et poden donar i te canvia la cara, no?
0: Sí, òbviament, això et surt un somriure que clar, tu repenses, òbviament.
1: Ja prepares les maletes, ja.
0: Clar, hi ha el debat, sobretot en el futbol masculí, com comento, de si ets molt jove, clar, poden oferir molts diners, però potser estàs dient que sigui el final de la teva carrera, si te'n vas a Aràbia. Sortir d'Aràbia serà molt complicat. No només perquè si tu vols, tot i que sàpigues que cobres menys, sinó pels clubs, de dir, deixaré sortir a una estrella que m'ha vingut d'Europa perquè s'imaginaria, no, me l'embolico més de bitllets. És la gana que tens. Acostumen a ser jugadors més grans que ja tenen la carrera feta, però clar, amb jugadors joves hi ha hagut algun cas, això sí, eh? Però clar, abans això passava amb la lliga xinesa, abans era la lliga d'Aràbia, era la lliga xinesa, i abans era la MLS, Estats Units. Sempre van sortir noves lligues per retirar jugadors grans que te'ls emboliquen de diners i li soluciones la vida i de la seva família.
1: Segueixo? Seguim?
0: Sí, i tant, molt i tant, bé, que ens hem embolicat aquí, hem obert tots els melons. Vinga, va, què tenim?
1: Doncs l'última jornada de la Lliga F, el conjunt dirigit per Pere Romeu, sembla que va ser aquest dia 31, aquest passat diumenge, que va ser ja l'última jornada, doncs van completar una nova exhibició en superar per 0-4 al Madrid Club de Futbol, amb hat-trick de Graha Hansen i un de Vicky López al tram final del partit, certificant així una temporada gairebé perfecta.
0: De fet, en aquest va sortir l'11 ideal d'aquesta jornada. Hi ha només Graham, del Barça, i en aquest cas també Atenea del Castillo, per part del Madrid. I, ah, no, mira, María Méndez, també del Madrid, defensa. Òbviament, bueno, clar, t'atacant durant tot el partit, no? Què més pots fer? No sé si vas poder veure aquest partit, Esteve, però, clar, és que el Barça dominant amb total tranquil·litat, eh?
1: No el vaig veure, però, com tu dius, sempre dominen, sempre ho fan bé. La veritat que t'anava a comentar que, per exemple, el balanç final de que va ser les blaugranes va ser espectacular perquè van fer 29 victòries, cap empat i només una derrota que va ser l'any passat contra la Reial Societat en un partit que va ser de 1-0, em sembla.
0: No, sí. A més, de 29 partits, 9 gols en contra. 9 gols en contra, eh?
1: I 130 a favor.
0: 130 a favor. És una autèntica...
1: Un espectacle, això.
0: És una autèntica bogeria. Sí que és veritat que hi ha molts equips, eh? Femenins sempre havia sigut molt gran l'Atlètic de Madrid, que aquesta temporada s'ha desinflat. La Real Societat i el Real Madrid, doncs, que cada cop es van enfilant una mica amb el terme femení. Però, ostres, es mou bastant. Jo crec que, no sé si la revelació d'aquesta temporada... Jo crec que ha sigut el Badalona Women, i sobretot a la Copa del Rei, arribant a aquestes semifinals, a doble partit contra el Barça, empatant el primer partit, òbviament després perdent el segon, però plantant-li cara desena de posició, òbviament, però és el teu primer any, és a dir, vas pujar la temporada passada i mira on t'has plantat, jo crec que molt bona temporada, i clar, és el que parlàvem abans, de la gana, no?, d'aquest Barça. La mentalitat ha de ser molt forta per jugar aquests 30 partits, guanyar 29, només perdre un i que només tinguessin 9 gols. És a dir, tu veus un partit al Barça que li ha marcat algun gol i dius, ai, mira, han guanyat, sí, però li ha marcat un gol. Clar, això ja és, o sigui, mentalitat de que t'has acostumat a una realitat que no hauria de ser normal. Això també és perillós per l'aficionat, eh?
1: Clar, al final veus un marcador de segons quins partits de 1-12 a favor del Barça i dius, ostres, té la manera de 12 gols.
0: Sí. No sé quin ha sigut el resultat més avoltat.
1: Jo vaig veure un 1-12, em sembla.
0: Clar, és que...
1: 1-12.
0: Déu-n'hi-do.
1: Un dels que més, no sé si el que més, però...
0: No, sí, podria ser, podria ser perfectament, eh? No crec.
1: I això que deies, el Badalona Women, al final jo crec que, com tu dius, les ganes de voler més, de lluitar, i que al final, tot i que no van poder passar, van fer una bona eliminatòria, i el tema de la Lliga, que pugui anar a poc a poc, al final tampoc els hi pots demanar que el primer any que estiguin aquí, que siguin primers, no?
0: No, jo crec que, a més, van sense pressió. És a dir, no tenen cap pressió, acaben de pujar, van fent la seva feina, s'han presentat a semifinals de la Copa de la Reina, què més volen? A poc a poc, que els projectes van creixent de mica en mica i cada cop s'ha doncs, de consolidar més, igual que el futbol femení en general.
1: A poc a poc i bona lletra, com
0: diuen.
1: Oh,
0: i tant.
1: Si vols, passem ja a les píndoles esportives. Vinga, que us he portat avui. I us porto una notícia referent a l'automobilisme. No sé si t'agraden molt els cotxes... I...
0: No ho segueixo gaire, però és una cosa que si veig, potser em quedo mirant.
1: Per exemple, sobretot,
0: Fórmula 1 i MotoGP és una cosa que, òbviament, a vegades els diumenges, no? Mentre dines amb la família, doncs, vinga, a veure motos i Fórmula 1.
1: Doncs el català Àlex Palou... és més líder de l'IndyCar perquè va guanyar el Gran Premi de Detroit i va ampliar el seu avantatge al capdavant de la classificació de la IndyCar. I el català continua signant una temporada excel·lent i es consolida com el gran favorit al títol. Sembla que respectivament el segon té quasi bé una diferència de 100 punts, em sembla, o 80. Llavors, ho anava a comentar, perquè no sàpiga què és la IndyCar Series, és la categoria d'automobilisme de monoplaces més important i més popular dels Estats Units. I una de les diferències més grans que podrien ser amb el tema de Fórmula 1 és que hi ha més competitivitat perquè els cotxes són més similars. Llavors, per exemple, clar, la Fórmula 1, jo fa uns anys només veia Max Verstappen a totes les carreres que tenia el podi. Llavors, clar, penses, els altres de darrere, què? Sempre el mateix, potser es fa una mica repetitiu, llavors passa de tot.
0: Mentre compleixis unes petites restriccions que et diu a la FIA, però clar, el motor pot ser qualsevol diferent mentre compleixim el pes, el material que està fet en el cotxe pot estar fet de manera diferent mentre es pesi el que ha de pesar. Clar, aquí també, sobretot, el que es valora molt a Fórmula 1 són els enginyers, els que construeixen aquest cotxe, els que presenten cada temporada doncs quin serà el cotxe, i clar, aquí tenen molt de pes. Un bon pilot amb un mal cotxe no podrà fer màgia.
1: Bueno, diuen que no fa falta que... O sigui, que el cotxe necessita d'un bon pilot per fer-ho bé, independentment.
0: Sí,
1: de, però clar, ajuda
0: crec,
1: molt que...
0: Òbviament, però, per exemple, en el cas del Fórmula 1, Verstappen és molt bon conductor, òbviament, però clar, el cotxe li ajuda molt. Sobretot a Red Bull té una accelerada i a més en recta espectacular. Mercedes, ara ja no ho sé tant, però també tenia una accelerada en recta espectacular. Era als reptes, no? Entre a les curves sí, però on s'adelantaven eren les rectes, Hamilton i Verstappen quan estaven competint. Òbviament, tu, per exemple, Fernando Alonso és un completament pilot extraordinari, però clar, amb el cotxe que estava competint no li donava com part més, és a dir, tu pots donar-li l'accelerador, però si no accelera més no pots fer res, m'entens?
1: Si el cotxe no t'ajuda, doncs...
0: Sobretot a les curves, vull dir, clar, a les curves sí que pots veure més o menys cap on et pots ficar, és el talent del pilot, però com a potència de cotxe, fins on et deixi tirar i fins on et tiri.
1: Creus que els problemes de que hi hagin tants de factors i que moltes vegades sempre guanya el mateix aquí a la Fórmula 1 fa que el MotoGP, per exemple, sigui més vist? O...
0: Jo crec que no, perquè sí que poden compartir un públic similar, però el públic de les motos i de cotxes a vegades no és el mateix. Ho dic des de l'experiència d'amics meus que... Tu veus Fórmula 1, si veus MotoGP, no, és que les motos són molt diferents. Les motos són molt més dinàmiques, hi ha més avançaments, hi ha més show, hi ha les caigudes. El Fórmula 1 és més quadriculat. Tens aquesta
1: sempre
0: cursa...
1: Sempre el mateix i...
0: Tens aquesta cursa, saps que més o menys poden haver-hi aquests canvis i normalment s'interessa més cap al final de la temporada, quan ja està en joc el títol entre un o dos pilots i allà es veu la MotoGP...

0: petites fent carreres, llavors cada un té la seva dinàmica, cada un es depèn d'una manera diferent i tots sí, són molt complicats.
1: A més, vaig tenir l'oportunitat de pujar-me amb una moto de Ducati, de MotoGP. No saps com arriba a passar aquella moto, eh? No ho saps. És a dir, el fet de quan van a les curves, és a dir, era un simulador, òbviament, que tu et podies tombar i anar fent la moto, però que era una moto real de Ducati adaptada en el simulador. No saps, o sigui, quan tu et tombes per la curva, per tornar-te a aixecar, has de fer força, eh?
0: Has d'estar...
1: O sigui, no, has d'estar molt. Òbviament, després en el Fórmula 1, doncs, tens tot el volant amb tots aquells mandos i botons que dius, no sé per què serveix cada un, m'explota el cap, però bé, per això hi ha cada esport comentar. I m'agrada perquè hagis tret ara el tema de cotxes, i és que el tordarenc Albert Torres va competir en el Rally d'Empordà aquest 2026, s'ha mandut la medalla d'or en la classe 10, la medalla d'or també en l'Històrics, i en el top 3 a la categoria Michelin se van portar 4 premis d'aquest Rally d'Empordà 2026, que es va disputar la 39a edició, ara farà poc, i des d'aquí doncs, també el volem felicitar, perquè també hi ha tordarencs en el món dels cotxes. I després hi ha un nano que em flipa, es diu Hugo, és que ara no me la vull jugar, perquè veus, ja no... es diu Hugo, que el podeu buscar a les xarxes socials, Hugo Rider 04, és un nano molt petit, que ja està competint amb motos, se'n va competir a diferents circuits arreu també del país, un espectacular, és a dir, ja de ben petit, pujar-te una moto i poder competir, ostres, és una barbaritat, eh?
0: Si t'ho poden concedir el fet de poder tenir una moto i disfrutar del que t'agrada, al final sempre... jo també he estat en motos tota la vida, el meu tiet i el meu pare competien, llavors m'han ensenyat això a vegades anar amb moto quan eres petit, no? I donen ganes de córrer. T'anava a preguntar, et volia preguntar, tema rally i tot això, ho segueixes? Em sembla que aquí Lloret...
1: Per Lloret sí que fan alguns. T'he de dir que no el segueixo, però, per exemple, a vegades sí que els hem anat a veure amb els amics. Però, i això també a vegades per TikTok, a vegades scrollejant, a vegades sí que m'han sortit algunes cosetes de rally, òbviament sempre que no acaben gaire bé.
0: Jo sempre que es pot intento aprofitar perquè poques vegades venen per aquí. Uh-huh. Llavors, si es pot venir a veure, doncs què menys. I la veritat que el tema del rally, no és que sigui molt fan, però a vegades doncs, dona ganes de veure, sempre i quan estàs allà, per exemple, d'espectador, que vas cap allà a Lloret i veus algun que fa algun drift o alguna cosa sí. Així que encara agrada més, no?
1: Sí, home, quan hi ha més espectacle, el cotxe sona, sí, hi ha més espectacle. Què més? Què més tenim?
0: Us portava una altra notícia, que de fet va molt relacionada una mica, tornem una mica al futbol, amb el tema de la Champions League, que l'altre dia el PSG es va proclamar campió, i... per l'altra banda, per els perdedors, que va ser l'Arsenal, va haver-hi, diguéssim, una solidaritat cap a Gabriel Magalhães.
1: Això també ho he vist.
0: Que va ser el que va fallar l'últim penal. I el que són els supporters de l'equip de l'Arsenal doncs, van decidir ajudar-lo o apoyar-lo de manera que van comprar la seva camiseta i s'ha augmentat la compra de la seva camiseta un 350%.
1: Déu-n'hi-do, eh? Un 350%. La solidaritat també aquí, ostres, déu-n'hi-do, i ajuda, eh? Un moment també difícil que t'he de comentar. Jo, a més, estava a l'estadi no, sinó que estava a la fan zone de l'Arsenal habilitada allà a Budapest. I...
0: Vas anar a Budapest?
1: Sí, vaig anar a Budapest. Bueno, teníem els bitllets per veure si cert equip arribava. No va arribar a cert equip... però bueno, si tenim els bitllets comprats, doncs anem i vivim una experiència que he de dir que em va agradar moltíssim. Crec que sempre s'ha de viure una final. Òbviament, tens les ganes de viure-la amb el teu equip i, a més, a dins l'estadi, però de viure una final de Champions, que realment el resultat sí que tens algun equip preferit, però que no t'acaba d'importar gaire, per dir-ho d'una manera, o sigui, es viu d'una manera diferent, tot ets a fora, sense patir... T'he de dir que els aficionats de l'Arsenal, que estàvem amb ells a la fanzone, no gaire expressius, eh? Molt...
0: Doncs mira que la Premier sempre són de ser superexplosius, de cantar molt.
1: No, i a més, bueno, em va com defraudar una mica. No animaven gaire ni quan anàvem guanyant. Van anar guanyant molt de rato en el partit.
0: Correcte.
1: No ho sé, els veia com molt callats, també. Sí,
0: I l'últim penal que va fallar, com es va viure allà?
1: Molta gent,
0: no m'agradaria ser-hi.
1: Molta gent a les mans a la cara, algun crit, però silenci.

0: Silenci, silenci, silenci absolut. Després, el temps després de que van apagar la pantalla per no veure el PSG aixecar la copa, detalls d'aquests que dius, estan enfonsats. Però tampoc vaig veure gaires llàgrimes. Crec que això arriba a passar amb el Barça i més d'un 50% està amb llàgrimes als ulls.
1: Jo estaria amb llàgrimes.
0: No, jo també. Cap problema per admetre-ho. Però això una mica fred, l'ambient, vaig notar. Sí,
1: bueno, entenc, clar, al final perdre, ningú vol perdre.
0: Òbviament.
1: I, a més, i menys una final.
0: Una final que porta 20 anys sense classificar-te per a les finals. Ara no sé si 20 o menys, no me'n recordo. No, bueno, però clar, la primera Champions de la teva història, a més comences guanyant el partit contra el PSG i se't gira el marcador, clar. Llàstima.
1: I em sembla que també he vist que a l'arribada dels jugadors de l'Arsenal també hi ha hagut, diguéssim, com la fanzot o els supporters que s'han posat d'allà a la seva arribada i com si haguessin guanyat. O sigui, no sé
0: això,
1: si ho dic bé.
0: Això a Londres.
1: Correcte, a Londres, a la seva tornada.
0: No ho sé, però sí que és veritat que això va ser el dissabte i crec que diumenge o dilluns tenien la rua de campions de la Premier, que potser no sé si et refereixes a això, a la rua de campions, que a més hi ha una anècdota, i és que en el bus van ficar també la Champions, i la van haver de tatxar, perquè no se la van endur.
1: No, al final, clar, si ja ho tenies tot preparat, fins i tot les camisetes suposo que s'havien preparat i tot, i al final, doncs, no acaba sent...
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs...
0: Esteve, passem, no sé si et queda alguna coseta, si vols passar bé el joc...
1: Passem al joc.
0: Passem al joc.
1: Doncs avui porto un joc que segur que ja coneixeràs, que és adivinar el valor de mercat de cada jugador.
0: Aquest m'agrada molt.
1: Un higher or lower d'aquells que es feien.
0: Vale, m'agrada molt,
1: molt. Un higher or lower. La cosa és que necessito que em diguis el primer jugador que t'agradaria. O sigui, començaríem amb uns tants milions... I després jo te diré un altre jugador i me diràs si és superior o inferior.
0: Vale.
1: Quin t'agradaria començar?
0: Bueno,
1: no diguis molt alt perquè l'altre serà inferior. Llavors...
0: Mira, comencem amb Gabriel Magalhães.
1: Vinga, va.
0: Que va fallar el penal, les ventes han pujat, comencem per ell i ja em diràs el valor que té de mercat, que t'he dit que molt perdut, i a més amb els valors de la Premier i d'un equip que no segueixes.
1: Vinga, vaig a buscar a veure el seu valor...
0: Sí. Quantes d'aquestes faríem?
1: Tenim 15 jugadors.
0: Vale, perfecte. A
1: veure.
0: Jo crec que, mira, fins i tot et diré que deu rondar els 35-40 milions d'euros.
1: Vaig a mirar.
0: Vaig a buscar també a valor de mercat de Gabriela... Magalhães.
1: Estic aquí a Transfer Market, però me surten tots els Gabriels menys en Magalhães. Jo primer t'ho dic, eh?
0: Sí.
1: Gabriel Magalhães té un valor de 75 milions.
0: 75? Un defensa de 75 milions?
1: 75 milions. I de fet em sembla que en Pau Cubarsí i companyia també en tenen més encara de valor.
0: Uah! L'he tirat molt baix, eh? Vinga, va!
1: Vale, necessito que em diguis si el jugador Rodrigo Goes... té un preu superior o inferior de mercat.
0: Et diré actualment inferior per la temporada que ha tingut.
1: Correcte, i també pel tema de la lesió.
0: Clar.
1: Té un preu inferior. Llavors necessito que em diguis si el jugador Declan Rice... Bueno, vols que te digui el preu de cada un?
0: Sí,
1: fent així?
0: Sí,
1: vale.
0: Sí.
1: Doncs en Rodrigo té un valor de 50 milions. Uh-huh. Entenc que pel tema de la lesió i tot això va baixar. Sí. Llavors... Vale, següent jugador.
0: Declan Rice, superior.
1: Declan Rice, vale, superior, 120 milions.
0: Hòstia.
1: Ara, a lo millor és igualat o no, Jamal Musiala.
0: Musiala, aquesta temporada, no, diré 120, no pot arribar a 120 milions. No,
1: per mi ho ha fet molt bé aquesta temporada, eh?
0: Menor,
1: 100 milions, si fa no fa.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, ara, un possible fitxatge del Futbol Club Barcelona, com és Julián Álvarez.
0: 100 milions, el valor el van fitxar l'Atlètic de Madrid per 75. Aquesta temporada, clar. Jo crec que és superior.
1: Per quan? Quan creus que val?
0: Hòstia, t'ho he de dir, jo crec que està...
1: Bueno, en quan estàs pensant?
0: Jo crec que està més de 100, jo crec que 120.
1: Més de 100. Doncs, erroni. perquè val 90 milions.
0: Ei, l'Atlètic aquí ens demana 150, però què és això?
1: Inflant els preus una
0: mica,
1: no? Home,
0: hòstia, no! qui és ara?
1: Ara tenim un defensa de l'Arsenal, com és William Saliba.
0: Estem parlant de 90 milions.
1: Volia recalcar que pot ser superior, inferior o igual. Si creus que...
0: Va, tiraré igual ara aquí.
1: Vale. No sé per què ho he dit ara, però sí, igual. 90 milions. Després tenim un jugador que, de fet, no sé si es va... que hi havia rumors de que vingués al Barça. Mm-hmm. No sé, crec que fa temps, que va ser Rafael Leao.
0: Leao, sí, l'extrem portuguès del Milan. Estem arran de 90 milions. Jo aquí et diré que... si aquesta temporada més no s'han classificat per la Champions... diré que menor. I diré que 75 milions.
1: És menor. I és 50 milions. Jo pensava que està molt més alt, Rafael Leao, però 50 milions.
0: He dubtat. Mm-hmm.
1: Vale, ara necessito que em diguis si el valor de Pedri és...
0: superior. A cap dubte. Ja et diré 160.
1: Una mica menys.
0: 150.
1: 150 milions. Mm-hmm. Després tenim un extrem del PSG. Ha guanyat Champions... i és de Ciro de Ue.
0: Estem parlant de 150 milions, eh?
1: Correcte.
0: No, menor.
1: Menor. No. 120 milions.
0: Sí.
1: Ara tenim un migcampista del Chelsea. Qui creus que pot ser? Fa fred.
0: Cole Palmer. Et diré que a més, no, és menor 100%. Aquesta temporada ha estat pràcticament lesionat. No ha anat ni convocat al Mundial. Ha de ser menor. No em miris així.
1: Menor, però per quan?
0: Ah, no, potser són 110, 100.
1: 110, 110 milions, 110. Menor. Però té la marinera, 110.
0: Sí.
1: Vale, ara tenim un altre jugador, uh-huh. El Liverpool, Florian Wirtz.
0: Uf, 110, Liverpool, aquesta temporada ha estat fluixet. Jo diré menor. Serà igual, eh?
1: És igual.
0: És igual, eh?
1: És igual.
0: Sí.
1: 110
0: sí.
1: Milions.
0: Uh-huh.
1: Ara tenim un altre... un extrem també del Real Madrid, mm-hmm. Com és Vinícius Júnior. Pensa que potser la temporada no ha sigut de les més esperades per Vinícius Júnior. Llavors, clar, aquí podria fer dubte. O crec que et pot fer dubte.
0: Sí, però jo crec que per qui és, crec que és superior.
1: Per quant?
0: 10 milions més.
1: Doncs té un valor de 150 milions, a l'igual que en Pedri.
0: 150?
1: Pensava que havia baixat molt més pel tema de temporada, que no haguessin guanyat títols i tot.
0: A mi inflat, aquesta temporada.
1: Llavors, ara un altre jugador que a mi m'agrada molt, la classe que té, que és Michael Olis, del Bayern.
0: No, menys.
1: Doncs és igual.
0: Sí?
1: 150 milions.
0: Mira, aquest jo crec que ha sigut la sorpresa.
1: I de fet ha pujat moltíssim, perquè ha fet una temporada espectacular.
0: Sí.
1: I ara tenim un amic nostre, del Barça, com és Rafinha.
0: Estem parlant de 150, s'ha passat la temporada lesionat, jo diré menor.
1: Per quan?
0: Poquet, jo crec que deu estar, 100 milions segur. Jo diré 110, 120.
1: Doncs de fet a mi m'ha sorprès, perquè és encara menys, i són 80 milions.
0: Què dius?
1: T'ho juro. 80 milions per Rafinha. Això no m'ho esperava,
0: No, és Fuente Miami, la Transfermark aquí.
1: I un altre jugador, també del Bayern... no sé si és extrem, entenc que sí, si és extrem, que és Luis Díaz.
0: Luis Díaz, molt bona temporada, superior.
1: Doncs és inferior.
0: Perdona?
1: Sí.
0: Inferior a 80 milions,
1: inferior
0: Luis
1: a 80
0: Díaz.
1: Milions. Té 70 milions.
0: Uau, aquí sí que m'has deixat una mica...
1: Això són fons de Transfermarkt,
0: sí, no són
1: meves com les invento.
0: Ja, òbviament. Ostres, aquesta m'ha sorprès,
1: I després, l'últim, ara sí que sí... el nou fitxatge del Futbol Club Barcelona, Anthony Gordon.
0: Oh, clar, l'han fitxat per 70, més 10 d'en variable seria un 80. Jo crec que el Barça ha hagut de pagar més del seu valor de mercat, però s'ha fet molt bona temporada.
1: Anem bé.
0: Clar, aquí està el tema, és... el Barça haurà pagat el seu valor o Transfermarkt t'haurà dit vale, l'han fitxat per aquests milions
1: i haurà pujat.
0: Hem de ficar tants milions perquè és el que ha costat.
1: Jo entenc que tingui un valor no implica que hagi de ser aquell perquè s'hagi de pagar, saps?
0: No, exacte, òbviament. Jo crec... Mira, diré igual.
1: Doncs és inferior per 10 milions.
0: 60, no?
1: 60 milions.
0: Jo estava dubtant. Si era inferior era 60, no baixava del 60 ni de broma.
1: Però bé, amb la temporada que ha fet em sembla que ha pujat de preu, llavors.
0: Sí, no, i a més és un perfil de jugador que li encaixa perfectament en el Barça, que això ja ho hem anat comentant aquí, però sí, sí. M'ha agradat molt aquest joc, Esteve, eh?
1: Molt bé.
0: M'ha agradat molt. Moltes gràcies per aquesta secció. Ens veiem la setmana vinent, també que estaràs a tu, i li desitgem molta sort també a l'Eli en aquesta selectivitat. Que
1: sí, ja una forta abraçada. No sé si ens estarà escoltant, però espero que li vagi molt bé tot.
0: Vinga, va. Esteve, donar-te les gràcies. Ens veiem la setmana
1: Moltíssimes
0: vinent.
1: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.

I fins aquí el programa del dia d'avui, d'avui dimarts 2 de juny, quan ja gairebé són les 8:05, queden escassament 2 minuts i escaig dins aquest programa, que hem tingut, com us comentava al principi, doncs aquesta secció de peu de camp amb l'Esteve, que des d'aquí li donem moltes gràcies per haver vingut i que espero que pugui venir ja a partir d'aquesta setmana, que ja tot va bé i li desitgem que així sigui. Però hem tingut aquesta secció, que al final ha sigut com una mini tertulia de tots aquests temes que l'Esteve ens ha proposat, i després amb aquestes píndoles, i finalment doncs amb el joc, que és la meva part preferida, com ja ho sabeu. Nosaltres arribem a aquest punt i final del programa. Espereu que hagueu gaudit i que acabeu de passar una molt bona nit. Ens veiem demà, que vagi molt bé. A reveure.

0: l'hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
6: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.

107.1 FM, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set Punu FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern treu ferro al focus del català que el papa farà la seva visita a Catalunya la setmana vinent i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Panet, que és la portaveu del govern.
3: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
2: I Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. L'alcalde, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindrà la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que diu veu estancada, tot i que ho veu amb prudència.
4: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment durant moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs bàsicament que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
2: El tancament d'aquesta zona afecta milers de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera del que el departament relaxi les mesures. I a Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri i del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en el camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que s'ha guanyat amb eficiència energètica, però també en seguretat. La inversió ha estat de 30.000 euros, finançat amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona. I els usuaris del tren de l'Arbós i de municipis veïns que utilitzen l'estació fa temps que alerten del risc que suposa fer servir el pas soterrani sota les vies. Fins fa uns dies no hi havia il·luminació. I, a més, els ascensors no funcionen. Els usuaris denuncien que representa un problema important per als usuaris que tenen mobilitat reduïda. L'Ajuntament remarca que no té competència sobre aquesta infraestructura, que és de DIF, ni recursos per intervenir-hi directament, però que continuarà treballant amb fermesa perquè l'estació tingui un servei digne. I el 65% dels motoristes segueix les marques del traçat de revolts perillosos de la Collada de Toses que el Servei Català de Trànsit va posar fa un any per reduir la sinistralitat. Aquest juliol es faran proves de gravacions per veure si les dades mantenen el nivell i es valorarà si s'ha d'ampliar. Des de l'1 de gener fins al 25 de maig s'han fet més de 2.000 controls i s'han posat 9.000 sancions.
5: La Particel·la, sardanes i només sardanes amb Toni López. Els dimarts a les 9 de la nit i en reemissió dimecres al migdia a Ràdio Tordera.
6: Soc efectivament Toni López. Comencem la Particel·la amb la principal de la Bisbal interpretant-nos una sardana de Joaquim Soms, Diàleg d'Instruments.

Des de llarga durada Un americà a Begur, la principal de la Bisbal ens torna a visitar amb una sardana de Josep Maria Tarrides, Begur.

Acabem d'escoltar el campanar de Lleida, de Manuel Oltra, amb la principal de la Bisbal, des del Llarga Durada Sardanes d'Or 4, Corals. Escoltem l'última sardana d'aquesta primera part, amb la Cobla en Barcelona. És una sardana que arriba des del Disor de la Sardana, el primer, de Juli Garreta, que es titula, la sardana es titula, Juny.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
2: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
1: Només a Ràdio Tordera.
3: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: 107.1 FM.
1: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
2: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
1: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
2: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
1: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: La Partisella. Sardanes i només sardanes amb Toni López. Els dimarts a les 9 de la nit i en reemissió dimecres al migdia a Ràdio Tordera.
5: Comencem la segona part del programa amb la Cobla Ciutat de Girona, amb una sardana de Josep Saderra, Nit Estelada.

La Cobla Flama de Farners posa fil a l'agulla per enregistrar una sardana de Lluís Carretero i Basar, Calella, ma princesa.

Continuem amb més sardanes, en aquest cas, des de llarga durada de la Cobla Marina, ens arriba Francesc Marrós amb Cançó a la Marta.

Fins aquí acabem el programa. Soc Toni López. Us deixo una sardana que arriba des d'un llarga durada anomenat Sardanes, de Josep Maria Bernat, amb la cobla juvenívola de Bellpuig. És una sardana que es titula Dedicatòria. Vull fer extensa aquesta dedicatòria als aquells que ens escolteu en directe els dimarts i les persones que ens escolten en redifusió dimecres i diumenge. El meu nom, Toni López. A reveure.

0: La Partisel·la. Sardanes i només sardanes amb Toni López. Els dimarts a les 9 de la nit i en reemissió dimecres al migdia a Ràdio Tordera.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: A Canal tenim tot el que necessites per estar a l'alçada. Lloguem i venem plataformes elevadores i carretons elevadors perquè no t'aturis mai. Necessites recanvis? Els tenim de totes les marques, tant per maquinària agrícola com industrial i d'obra pública. I si vols formar-te, a Canal també som centre de formació oficial. Truca'ns o visita'ns i descobreix tot el que podem fer per tu. Canal, l'alçada del teu projecte comença aquí.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
1: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Tot plegat després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli en castellà, només en aquesta part central de l'acte del dia 10 de juny. Les mateixes fonts afirmen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segurs que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona però no vol confirmar-ho i remarca que des de les esglésies locals no es pot incidir en la programació del Vaticà. El govern català també ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua i diu que hi troba receptivitat. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que abans d'acabar la legislatura espanyola caldria fer efectiva del tot la llei d'amnistia i aconseguir l'oficialitat del català a nivell europeu. Illa assegura que no li agrada gens el que apunten les enquestes a nivell espanyol i diu que no veu una alternativa conservadora, sinó involucionista. El cap de l'executiu català ho ha dit en una xerrada al Cercle d'Economia amb el lehendakari basc i Manol Pradales i el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda. L'escoltem.
3: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Estamos aquí presidentes de tres comunidades históricas con lenguas propias que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
2: Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, serà demà dimecres al Cercle d'Economia. L'estació d'autobusos de Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars. La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per a viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Protecció Civil ha desactivat aquest vespre l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses les darreres hores. Alguns registres més destacats han estat els 53 litres per metre quadrat a Sant Pau de Segúries o els 30 d'Olot. Durant la tarda hi ha hagut fenòmens de temps violent amb pedra i fort vent, sobretot el Ripollès, el Berguedà, Osona, la Selva i el Gironès. I les pluges abundants precisament de la primavera i l'arribada sobtada de les temperatures altes han creat el context ideal perquè mosquits, paneroles i rosegadors guanyin terreny abans de l'estiu. És un avís que fa l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental que alerta que el canvi climàtic està consolidant una tendència cada vegada més visible. Les plagues ja no són només una cosa dels mesos de calor i segons l'entitat calen accions preventives i començar-les molt abans del maig, fins i tot a l'abril. És tot de moment. Molt bona nit i fins demà.

Són fugaç, una encesa d'ulls, mentre el clam mort a la pedrera. No puc, de nit i a l'aventura, escriure el nom al gruix del mur que em cela el tot a l'hora impura.

No puc, en nit de sal, dolent, ni foguejant l'escrit del furt, passar el portell sense cap mena de bandera.

Vinguin els rems, que sóc d'estirp remeva. I tots sabem que em penja el sol al pit entre coralls.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Cal risc en terra i també mar i en l'art novella per avançar un coixop sota canella i caure als 33 com Alexandre.

Baixàvem, ulls tancats, per la impossible escala quan la sal i la sang de la marea embruixen el sorral.

Deies, però no ho deies tot, que aquella nit en tremolor d'espiga i navilis antics, amb veles esquinçades, era una torre en remolins de gralles.

Un clam de gabinets damunt la gola nua, el crit d'un paper escrit quan les amorses valsen, una mà que es marceix amb cendra i carbonitza a la porta enreixada que dona al pati mort.

No, no ho deies tot. I sí, eren tots tibats, pujant i davallant en immòbils esperes, ulls clucs també cadascú amb el seu propi somni.

Si un feia el granger en làcties ingleres o escudrinyava el nom en llibres corsacats, epilètics teòlegs que s'estronquen les fonts, l'altre i els seus amb febre de tenebres, fixaven la rabassa de la pluja o ventaven el foc de llurs sofrences.

Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 2 de juny. Les tres paraules del dia són reconeixement, mirada, migrants. Reconeixement. L'Ajuntament rep el reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya. Es distingeix els ajuntaments en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania. I la biblioteca ampliarà l'horari durant la selectivitat per acollir uns 600 estudiants diaris. Mirada. El Teatre Clavé presenta La mirada del poeta 2026, un viatge poètic i multidisciplinari entorn de l'obra d'Anna Bou Jorba. Dijous es farà una xerrada amb la poetessa, dissabte tindrà lloc l'itinerari artístic. I Tordera impulsa subvencions de 200 euros per a persones de 55 a 75 anys per promoure l'envelliment actiu. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 12 de juny. Migrants. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants en tercers països. La reforma del reglament de retorns permetrà ampliar els períodes de detenció i accelerar les expulsions. I bona imatge del Taekwondo Més Tordera en la seva primera gran cita internacional com a equip al Gran Prix de Sofia. Héctor Pavón frega les medalles mentre que Ainhoa Martínez i Clara Atuche sumen una valuosa experiència en aquesta cita. L'Ajuntament de Tordera ha estat premiat amb els reconeixements a l'Administració Oberta 2025. Ha estat en l'edició celebrada fa unes setmanes on Tordera es posiciona al top 20 de Catalunya en la categoria de 5.000 a 20.000 habitants. Ho valorava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Tant volem felicitar tot el personal de municipal que treballa en aquest departament en pro de la transparència i sobretot la digitalització dels tràmits que estem duent a terme, que en són molts.
1: Avui és Sant Germà, és el Dia Internacional dels Museus. Falten 19 dies per l'estiu i 82 per Sant Bartomeu. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, el veïnat de Sant Andreu. Avui esperem un dia amb algun núvol, màxima de 27 graus. Demà cel tèrbol amb algun plugim al vespre, mínima de 17, màxima de 25. La dita el juny formós és abundós. Fa un any explicàvem que l'Espai Nadó presentava una xerrada sobre conflictes entre germans. Fa 5 anys es detenia un veí de Tordera per desordres públics, desobediència i resistència a l'autoritat i fa 10 anys el conseller de Territori, Josep Rull, anunciava que l'autopista del Maresme seria gratuïta a partir del 2021. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar les connexions amb les colònies de l'Escola Badruna, en concret amb els alumnes d'I4 i I5.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: de cualquier...
1: Doncs bé, tenim ja un repàs d'algunes notícies. Durant els propers dies s'obriran dues convocatòries d'ajudes econòmiques. Per persones entre 55 i 75 anys, els ajuts estan destinats a finançar activitats comunitàries, socials i d'autocura, realitzades al municipi com ara activitats d'entitats locals, programes esportius o serveis de suport emocional. Per majors de 65 anys i altres col·lectius, en situació de vulnerabilitat, persones estableixen els requisits econòmics. Per més informació, doncs entrar a l'Instagram. I bé, també nosaltres ens anem a agafar amb una notícia en la que, doncs, queda una miqueta bocabadat. Hem de dir que, literalment, menjar-se un mateix, encara que soni, doncs, alarmant, es tracta d'un dels processos de regeneració més potents del cos. Quan no mengem durant 14 o 16 hores, les cèl·lules activen el seu mode de neteja profunda. Dins de cada cèl·lula s'acumulen residus, proteïnes, doncs, malaltes, organuls defectuosos i restes de virus. Quan mengem constantment, el cos està ocupat dirigint i no té temps per reparar. Però durant el dejuni, la cèl·lula canvia de manera, desmunta la seva basura interna, la recicla i crea noves estructures saludables. El sumi, aquest home japonès, el primer és les llevadures i després va confirmar en mamífers la autofàgia proteica contra el càncer, les malalties neurodegeneratives i la diabetis tipus 2. Les cèl·lules que es netegen en regularitat funcionen millor i viuen més temps. Quan la basura, diguem-ne així, s'acumula, apareix la inflamació crònica i les malalties. Salten les alarmes. L'Institut Nacional d'Estadística ha confirmat que la província d'Almeria continua creixent a gran velocitat, s'apropa als 800.000 habitants, impulsada principalment per l'augment de la població estrangera. De fet, més d'un 60% d'increment poblacional registrat a la província durant l'últim any correspon a persones de nacionalitat fora d'Espanya. Del total de nous habitants comptabilitzen per el carnet d'identitat 7.426 estrangers davant de 4.687 de nacionalitat espanyola. El Compromís demana la compareixença de Pérez de Llorca a les Corts per debatre sobre la vaga educativa. El síndic Joan Baldoví lamenta l'agressivitat de la policia contra una manifestant i ha denunciat una pregunta al ministre d'Interior espanyol al Congrés. Un sindicat de la policia espanyola justifica aquesta agressió brutal a una docent. Deixin de fer política, aquesta va ser la seva frase. El sindicat Unió Federal de Policia avala aquesta agressió i diu que la delegada del govern espanyol no investigarà res. El sindicat UFP també ha dit que donava suport a l'agent agressor i a la seva actuació. Si surts a tallar carrers, t'exposes al fet que te'n retirin. Deixin de fer política amb la nostra feina. Docents de Catalunya Central debaten aquest preacord amb una assemblea insòlita a l'atri de la Basílica de Montserrat. Què us sembla, això?
2: Molt bé. Què us sembla si fan servir l'atri de Montserrat o el de la policia?
1: No, de l'atri de Montserrat.
2: Ah, molt bé, em sembla molt bé.
3: Uh-huh. Bueno, allà no torben els carreters, se'n perden molta... molta feina. A mi no la gent que va per les carreteres i ha de fer transport de mercancies, que ha de portar les coses en un lloc i no hi arriba, estan fent perdre molts de diners a molta gent amb aquestes, amb aquestes parades de carretera.
2: Jo l'altre dia em vaig trobar la carretera tallada i vaig trigar un trajecte de 45 minuts, vaig trigar una hora i 40.
3: Però imagina't, no sé el que anaves a fer tu.
2: No, una cosa sanitària.
3: Doncs mira, sobre... El dimecres
4: passat venia de Barcelona per l'AP7 i el navegador posava que hi havia una manifestació a l'altura de...
2: De Mataró, me sembla.
4: No, més abans.
3: Al costat de Barcelona.
4: Per on hi ha la Roca. per la roca.
2: Sí, sí. Ah, que venies per la roca.
4: I allà aturats, i al final desvien per lateral de l'autopista i no hi havia cap manifestació, és que estaven fent obres a l'autopista.
1: Ai, Déu meu, per favor. Es barreja tot, eh? Sí. Es barreja tot, aquí, eh?
4: Però van crear una cua, obres el dimecres a les 4 o 5 de la tarda, era.
3: No us dona la impressió que no funciona res?
4: Sí, dona la impressió de que
3: l'altre
4: no
3: dia...
4: No et pots rellogar.
3: Una cosa personal, vaig a les 8 del matí perquè tenia convocada per fer una analítica. Després de fer cua, quan ja estàvem allà tots esperant ja perquè ens traguessin sang, surt una doctora o no sé qui era, una administrativa, no sé qui era, i diu, els laboratoris estan de vaga. No cal, si us treuen sang no servirà per res perquè...
1: Ai, Déu meu.
3: Perquè doncs, estan de vaga. A no ser que sigui una cosa urgent, aneu-vos a casa vostra o sapigueu que aquestes mostres que deixareu no arribaran enlloc. Tu creus, vas a les 8 del matí allà, llavors et diuen que estan de vaga.
4: Sí, bé, això, també... això m'ha passat.
2: Ho fan a propòsit perquè la gent se senti malament i protesti.
1: Bueno, perquè sí. Els recolzi, no? No.
3: Sembla que tenen alguna raó, però fer anar malament a la gent, tant a les carreteres com així...
2: Amb un tema tan important...
4: Uh-huh. Les carreteres des de que els trens no funcionen també s'han col·lapsat, eh?
2: Sí, clar, sí.
3: Una altra cosa,
2: també és veritat això.
3: Els trens no funcionen, no?
2: Bueno, dius des que els trens no funcionen i des de quan no funcionen els trens?
3: No, perquè... Fa molts anys que no funcionen
4: ara
3: els trens.
4: Ara van més malament que mai.
1: Cap aquí, vinga, va. No?
3: Per això és la sensació de que dius que tot, no hi ha res que funcioni.
2: No hi ha res que funcioni.
1: Bé, els concentrats, parlem ara doncs, del tema de
2: la vaga de professors,
1: estan a favor del no i criden consignes com què li diem al papa? Vaga, vaga, vaga. Escoltem.
0: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina si el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
5: Inclusiva, ràtios, burocràcia, climatització de les aules.
6: No és un tema de sou, aquest acord torna a ser engrunes per nosaltres i de fet diu més de la Generalitat que això sigui el màxim que ens pot oferir que de nosaltres no acceptar-lo.
5: Estem totalment en contra que se centri només en el salari, ja que el salari sí que és una part de les reivindicacions, però suposadament no és la principal.
0: A mi no m'està bé.
1: Bé, són algunes de les declaracions que fan alguns mestres en el moment que estan doncs, portant a terme aquestes reivindicacions. Bé, el papa, he notat que ja se parla tot arreu. Volem a veure què passarà el dia que ve, arribi el papa en Lleó XIV, i que bé, que ara han posat la rèplica, que bé, la benedicció que serà de la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família serà en castellà. Molt bé.
3: Sentir que deien que l'Illa està intentant, perquè això és l'Església que decideix quina pagina queda per parlar, i estan intentant que almenys la meitat ho faci en català. És una vergonya, eh?
1: És una vergonya. El Vaticà preveu una presència més limitada del català que en la visita de Benet XVI a l'any 2010, i reserva el castellà un dels moments més simbòlics de la celebració. Vinga,
2: millor li arriba una maledicció de la cripta on hi ha Antoni Gaudí i dura poc aquest papa, perquè Gaudí no va parlar en castellà ni amb el rei d'Espanya ni amb la policia.
3: A més,
2: va ser detingut per la policia per parlar en català i negar-se a parlar en castellà.
3: Vosaltres recordeu l'Omella com va anar a Roma, que hi havia l'altre sant pare en francès. I perquè li beneís una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, i ja li va dir, i a l'Omella li parlava fer la benedicció en castellà, li va portar, i el sant pare li va dir, no hauríem de fer en català això, no ho teniu present això?
2: El sant pare francès
3: li va dir, busqueu-ho,
2: però venim de tu, ens ho creiem. Perquè és solvent, una persona solvent.
1: Apa, vinga,
2: és veritat.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha començat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport als contribuents en la campanya de la renta. Enguany, l'organisme disposa de 40 oficines distribuïdes arreu del territori, algunes de les quals han obert per primera vegada. L'atenció telefònica ja estava operativa des del mes de maig i, segons ha explicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, Cabrero, s'han atès 25.500 persones, un increment del 20% respecte a l'any anterior. I bé, les ganes d'escoltar la rèplica de la Pilar Rahola envers el Papa menys tenen el nostre idioma, el nostre propi país seguit amb el castellà.
7: Reducció dràstica, molt notable de la presència del català a la visita del Sant Pare a Catalunya. A diferència de 2010, quan va venir Benet XVI, on el català va tenir el seu espai de manera important, aquesta vegada quedarà reduït a una pura anècdota, pràcticament la benvinguda a la Sagrada Família. Però tot allò que és important, els evangelis, per exemple, la lectura dels evangelis en castellà, la cerimònia i la benedicció de la torre en castellà, tot el que és important en castellà. És a dir, que no només no avancem, sinó que anem permanentment a pitjor. I allà on hi posa la grapa, la pota, l'Estat, especialment quan hi ha un esdeveniment de tanta importància, el català queda reduït al no-res, a la concepció de pura llengua regional, folclòrica. És a dir, que novament ens menystenen i menystenen el nostre idioma en el nostre propi país. Això hem quedat reduïts a una simple colònia.

0: Vinga, un parell de minutets, posem ja 11:45, entrarem amb el tema de la tertúlia, però ara fem un repàs a el que són les temperatures. Paquita Albertí, carrer Sant Jordi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Endavant la temperatura d'ahir.
1: Mira, 29 graus i 6 dècimes. Uh-huh. Va baixant una mica, la màxima,
0: sí.
1: Però la mínima ha pujat. 20 graus i 4 dècimes.
0: Apa, bé, tu aquí, quina calor feia avui.
1: Uh-huh. I ara aquest dematí estem a 26 graus.
0: Sí.
1: Amb un 62% d'humitat.
0: Sí.
1: I marca núvols i sol.
0: Bueno, vinga, haurem de regar.
1: I el nostre amic, doncs mira, està amb màniga curta, pantaló, encara va amb pantaló llarg.
0: Què dius ara?
1: I porta paraigua.
0: Ai, bueno. És que esclar que això d'ahir estàvem debatent aquí la tertúlia si era el paraigua per al sol, perquè ara, esclar, tothom, molta gent va amb paraigua. Hem agafat, doncs, el suggeriment i com dèiem aquests asiàtics, que sempre van amb el paraigua, no?
1: Sí.
0: Clar, per protegir-nos. Molt bé, Paquita, doncs, que passeu un bon dia.
1: Gràcies igualment a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens anem a saludar amb en Joan González, el Marreixat. Bon dia, Joan.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, endavant. Quina és la temperatura màxima que vau tindre ahir?
2: Sí, la màxima és de 28 graus, 4 dècimes.
0: Molt bé.
2: La mínima d'avui ha sigut de 18 graus, 9 dècimes. Ara estem a 26 graus, 6 dècimes.
0: Ah, mira, quasi igual que aquí.
2: Amb una humitat un 67%.
0: Uh-huh.
2: Això representa una temperatura de sensació de 27 graus, 8 dècimes.
0: Molt bé. I el vent què? Com va anar?
2: I el vent d'ahir va entrar bufant una mica fort, ahir.
0: A veure.
2: 35,4 quilòmetres.
0: Caramba, no semblava pas, no?
2: Sí, això són a les 3 de la tarda, eh?
0: Uh-huh.
2: Ja al voltant de les 3, eh?
0: Aquesta hora sempre és l'hora que comença a bufar una miqueta el vent, eh? Molt bé.
2: Sí, poca cosa més, eh?
0: Gràcies, Joan. Demà ens tornem a trobar. Bon dia.
2: D'acord, fins demà. Adéu-siau.
0: I ens anem a les temperatures de l'estació meteorològica de Fibracolor i trucarem ja directament amb el senyor Jordi Ratés, que doncs, en aquest cas doncs, també entrarà en la tertúlia. Bé, la temperatura de Fibracolor és a màxim de 29,1, la mínima de 17,7, ara 26,2, tothom estem en 26 ara, i l'humitat d'un 66%. El refrany català, amb poc o molt gra, pel juny has de...
3: Moldre?
4: Segar.
3: Ah, segar, clar. Primer segar que moldre.
4: Has de segar que el batre, deia.
0: Amb poc o molt gra, pel juny
4: has de segar.
0: Ai, tu, mare meva, no? La Pilar, esclar.
3: Molt bé, la Pilar, clar.
4: Home, jo havia anat al camp a segar, eh?
0: Ai, segat.
3: Déu-n'hi-do.
0: I tu no vas a segar?
4: No, segar no. Jo ja era un temps que la màquina, amb el cavall davant, segava. Ah. Llavors nosaltres anàvem a decantar la... O sigui, deixaven les garbes fetes i llavors nosaltres anàvem a darrere, a tot al voltant del camp, a decantar les garbes perquè a l'altra volta el cavall pogués passar i no trobés el blat. Això ja ho he fet. Llavors fèiem bencins, que eren amb el mateix blat, fèiem uns lligams, i llavors els homes que tenien més força lligaven i feien les garbes, que en deien.
0: Ah,
4: i els posàvem apilades, que hi havia garberes, que els posàvem apilades perquè si plogués no es mullés allò.
0: Ah, molt bé,
4: posaven
0: no?
4: D'una manera que la palla escopís l'aigua si plovia.
0: Ah, molt
4: i llavors jo era el meu temps, llavors allò quan era hora de fer el blat venia la màquina que era de canvi la Geliu,
0: uh-huh.
4: I venien les cases i el dia abans doncs, amb el carro anaven a carregar aquell blat, el portaven a casa i llavors els veïns s'ajudaven entre uns i els altres perquè feien el paller la màquina aquesta que feia que s'hi posaven les garbes i sortia el blat per un costat, el boll que dèiem que era la pallofa aquella,
0: sí.
4: I la palla per un altre, la palla amb un tubo pujava a dalt, i a dalt hi havia un home que anava fent
0: el
4: paller,
0: millor,
4: anava fent el paller a mà, i això ho he viscut, i aquell home era molt pesat estar allà sota la palla,
0: clar.
4: Que anava caient, i hi havia que sabien fer els pallers molt amb una forma molt maca,
0: uh-huh.
4: Però n'hi havia algun que sortia tort, i llavors els altres veïns no se n'enreien, no? però era, i llavors es feia un dinar molt, les dones tenien feina a fer el dinar per tots els que anaven a batre.
0: Molt bé.
4: Era tot una festa.
0: Una vida social, que el mateix treball portava,
5: Jo aquesta cultura ho sento, però jo m'hagués agradat tindre-la, però no la tinc, perquè els carrers de Barcelona no s'acaben mai.
4: Llavors, el que era important era a les 11 fer les 10 hores que dèiem, i normalment sempre hi anava un nombre, i llavors a les 11 recollíem tot, i tothom portava la llangonissa que es havia mort el porc a l'hivern, es guardava per el temps de batre.
5: Això és cultura,
0: Ens portava, sí, cultura i socialitat,
4: ens posàvem a sota l'arbre, i llavors allà aigua, ja teníem
0: aigua a vi?
4: No, aigua, sempre aigua. Allà al camp sempre teníem aigua, només que ha faltat el vi. Normalment sempre hi havia un pou i teníem l'aigua a dins del pou, que allà se conservava fresca, i llavors allà es treia aquelles, les 11 hores que en deien, treien l'aigua del pou, l'aigua amb un càntic que estava dins el pou, o bé s'agafava, si el pou era potable, doncs l'agafàvem directament i bevíem aigua, la frescor que era l'aigua, no frescor natural.
0: Ja ho mirava aquella època si era potable o no?
4: Ja se sabia. Ja se sabia.
0: Ja se sabia.
4: Se sabia. Hi havia pous que l'aigua era boníssima.
5: I no hi havia tantes manies com ara,
4: Però se sabia si l'aigua era...
5: Sí, clar, però... que se sabia, però és que...
0: Però el cos ja devia estar acostumat, també,
5: amb
4: l'aigua
0: de pou.
4: Suposo que també, suposo que també.
0: Vinga, som-hi. Ens anem amb una petita pausa, ben ràpidament, tornant de seguida, perquè hem d'entrar en un tema d'una persona que ens l'ha proposat, però no la tenim aquí, que és la Cristina Llobet. A veure, anem a la publicitat i jo presento el tema.
5: Molt bé. 107.1 FM.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
8: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
9: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
10: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
11: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Cervera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí.
2: Bé, el tema que ens proposava la Cristina Llobet, que doncs no ha pogut assistir aquí en directe, és que pregunta: és realment eficaç la medicina alternativa amb algun tipus de malaltia? Realment funciona? O és normalment un gran negoci amb una espectacular campanya de màrqueting? I aquí doncs hi ha la Maria Serra, que també degut per tema personal no pot estar aquí, li diu: el que és molt important per nosaltres és que quan fan una analítica mirin la vitamina B, que aquesta molt realment la controlen i és molt important. Doncs bé, aquí tenim la proposta. Aquí presenten unes imatges del magnesi, que es veu que va molt bé, i del col·làgen, que diu que també va molt bé. Què us sembla, Pilar?
3: Bé, jo la medicina alternativa per mi no hi tinc confiança. En tot cas seria complementària.

0: si encara que siguin innocus, que diuen que fan molta propaganda, el que deia l'escrit de la Cristina, avui dia mires, agafes el telèfon i te diuen tal producte per això, tal producte va bé per allò, no prenguis mai sense consultar-ho al metge. Per això dic, jo més aviat és posaria complementària amb la medicina alternativa, hi ha coses que van bé, però sempre i quan amb la revisió del metge.
1: Uh-huh. Els metges no hi estan gaire, hi poso una miqueta a l'esquena, eh? Tot aquest tipus de medicines. Jordi.
2: La medicina tradicional nostra, la que hi ha a la Seguretat Social, i estan molt en contra de la medicina alternativa. La medicina alternativa és moltes vegades la base de molts medicaments que són de laboratori. El que passa que els medicaments de laboratori es basen en algunes coses, en algunes plantes, que creen un alcaloide i és necessària menys quantitat per fer l'efecte, perquè a la medicina alternativa el problema és que les quantitats haurien de ser molt grans perquè et facin efecte. Sí, té una base, té una base científica fins i tot. El que passa que és un problema d'això, de quantitats. I el que deia la Pilar, com a complement, hi han malalties que sí que la cura la medicina alternativa, i seria alguns sí i altres no. La medicina tradicional, no, com que està mercantilitzada, no està feta per curar, sinó està feta per pal·liar els efectes i crear-se pacients per tota
3: crònics,
2: la vida.
3: Crònics.
2: Per tota la vida, crònics. El que li agrada als laboratoris és tindre pacients crònics.
1: Vols dir, jo?
2: Sí, tota la vida.
3: Estan consumint.
2: Tota la vida consumeixen, es creen un consumidor per sempre.
3: Diuen que és per això que no hi ha una vacuna contra la sida. Clar. Avui contra la sida hi ha uns medicaments que el que fan és que la sida...
2: La tenen aquí aturada, deixes de prendre el medicament i torna a engegar.
3: A engegar, sí. Però és que fins i tot amb aquests medicaments es veu que les persones que pateixen sida, ja quan porten molts anys prenent aquest medicament, la sida es retrau tant que no la poden encomanar. Yeah. O sigui que...
2: Curar no... Aviam... És que no cura, és que realment no cura ni un refredat.
3: Sí, això és veritat.
0: No, perquè una enfermedad, un constipat, 8 dies de puja i 8 dies de baixa. I si prens medicament, són 8 dies de puja i 8 dies de baixa.
2: I una grip, exactament, li passa el mateix. O sigui, et treuen els símptomes, però no te la curen.
0: No te la curen, no.
2: El propi cos, si cura alguna cosa, és el propi cos. El propi cos. I la medicina alternativa sí que algunes coses sí van enfocades a curar. Sí van enfocades a curar.
0: Però sempre una revisió del metge darrere.
2: Sí. No, amb això estem d'acord. Sí. Amb això estem d'acord. El que passa que és més ancestral, la medicina alternativa, perquè si tu llegeixes el llibre aquell, el Clan de l'Oso Cavernario, aquí quina, hi ha una de les curanderes que va escollint les plantes adequades per curar i està parlant de l'època...
1: Aquestes curanderes havien agafat uns mals de ventre, perquè esclar, si anaven provant totes les plantes, tenies de febre,
2: sí.
1: A veure quina anava
2: sí,
1: bé.
2: Sí, no. I alguna planta la provaven, es moria. Això és com els bolets. Tots són comestibles, per almenys una vegada.
1: Sí, exactament.
0: Però hi ha plantes, per exemple, la pagès, la farigola, era una planta molt coneguda abans que hi hagués antibiòtic, quan un animal tenia un problema, es curava amb farigola, i la farigola és una planta eficaç per desinfectar. Vull dir, sí. Tinc molta fe perquè ho he vist.
1: Jo pensava que era la farigola per fer, doncs, exterior, no? Per exemple, si tenies els ulls malament.
0: També.
1: Però també és per veure.
0: I bueno, quan una vaca paria i llavors quedava algú que deien bruta dintre, se li feia rentats amb farigola i és el que es curaven. Vull dir que és el que es feia servir molt, eh?
3: Mm-hmm. Jo m'he curat molts de faringitis amb glops d'aigua calenta i llimona.
0: Llimona també va molt.
1: Sí. El bicarbonat han donat ara molta sortida, eh? No sé si és que s'ha posat de moda o què, però...
2: No, sempre hi ha estat.

0: Sí,
1: sempre
0: sí.
1: Ha estat. Les angines, jo me les curava amb bicarbonat quan era petit. Oh, la meva àvia, que era... No, fent gàrgares amb bicarbonat.
0: Però si fos petit i volies fer-ho, això... Perquè té un mal gust que té,
2: Sí,
1: però tenia, patia molt de les angines.
0: Oh.
1: I la meva àvia era molt d'aquesta medicina tradicional. Gàrgares amb bicarbonat i me les curava.
3: Sí.
4: Jo estic pensant en el que has dit tu, Jordi, abans, que a vegades es creien necessitats perquè els laboratoris facin diners.
1: Sí.
4: Llavors, per exemple, el colesterol, hi ha un mínim i un màxim. Abans, estar a 2,5 era estar bé de colesterol.
3: Sí, ara no.
4: Ara has d'estar...
3: A dos.
4: Però, esclar, què passa? Que si no fas pas un règim molt rigorós, segons quina naturalesa, sempre està més de 2. I llavors, què fan els metges? Et recepten pel colesterol. I tota la vida has de prendre un medicament pel colesterol.
1: Clar.
4: I com diu el colesterol, hi ha altres coses, els triglicèrids o aquestes coses així, que llavors tota la vida has d'estar prenent. Per això són trampes de laboratoris a vegades, que hi ha una pressió de dir posem el colesterol que saludable sigui 2 i així la gent prendran. Voldria més que diguessin no mengem grasses i no tindrem colesterol, a no ser que sigui una persona que ja vingui de genètica de tenir colesterol.
1: És que els laboratoris, si analitzessis el que guanya un laboratori, és brutal. I, a més, són moltes vegades corporacions mundials, els laboratoris aquests. O sigui,
3: l'última notícia de laboratoris és que un laboratori català que portava el Halocatil se l'ha venut. El Halocatil se l'ha venut a una empresa estrangera.
0: I quin nom li han posat?
3: No, Halocatil.
0: Igual.
3: Clar, la marca és Halocatil i faran Halocatil aquesta empresa estrangera perquè ells volen especialitzar en malalties rares.
1: Liechtenstein, el país que aquest menut, viu dels laboratoris que tenen allà. Ah.
4: Però el Halocatil és una marca, al final és per encetamol, vull dir...
3: Sí.
1: Sí,
3: però es veu que té excipients que també van millor que el paracetamol a seques, eh?
4: Yeah.
0: Quin, el Halocatil?
3: El Halocatil, sí.
0: Què dius,
3: excipients, ara? Excipients que te'l fan absorbir més.
0: Ah.
3: Es veu.
0: No, perquè també s'ha... Bueno, allò que ell s'ha posat de moda, el paracetamol, però qualsevol cosa te recepten paracetamol,
1: Però el recepten Dolorcatil, que és el genèric.
3: Clar.
0: Jo això dels genèrics, no sé vosaltres si heu notat, jo el meu cos ho noto molt, els genèrics.
4: En teoria hauria de ser
1: depèn
4: igual,
1: quin, depèn quin.
4: En teoria hauria de ser el mateix.
0: En teoria sí, però no ho és,
1: No, hi ha recipients que són diferents.
3: Jo sempre demano el genèric.
0: Bueno, perquè et va bé.
3: Sí, a mi em va bé, no tinc cap problema.
0: Bé, amb aquesta proposta que ens feia la Cristina, doncs veiem que la medicina alternativa, tots hi estem mitjanament d'acord, però principalment amb que són infusions.
3: Sí.
0: Infusions. No fem gaires coses rares, ni aquest tipus de propostes que te fan per créixer el cabell. Jo sí que m'he mirat moltes coses, mort meva, que, bueno, que et diuen pastilles, càpsules, fregues, de tot. I el professional, el metge, resulta que diu... No hi ha res a fer, això ha de ser el teu cos, que ja anirà prosperant. I vull dir que queda...
3: Bueno, una de les coses que jo recordo quan van treure el màster d'homeopatia de la Universitat Autònoma de Barcelona, crec que era l'Autònoma, o la Universitat de Barcelona, un dels dos tenia un màster en homeopatia, és que alguns metges es queixaven que això de prohibir les herbes... tot i que l'homeopatia és menys que les herbes, perquè fan servir molt poca quantitat, deia que els anava malament per les embarassades. Perquè deien que les herbes els anava bé el dia que anava una embarassada de 6 mesos o 7, i en comptes de donar-li un medicament que sempre és un perill, apostaven per la solució de la via alternativa. I que això els feia ara dubtar de què farien quan es trobessin amb una embarassada.
4: El que passa és que a vegades diuen que les herbes no poden fer mal, és una cosa natural. Un excés de segons quin tipus d'herbes també pot
3: clar,
4: fer mal.
3: Clar, igual que les herbes maten, els bolets maten, també curen.
4: Sí. Jo crec que l'essencial és una cosa, és tenir el vistiplau d'un metge darrere.
3: Sí, jo estic d'acord.
1: Hi ha una cosa que està clara, o sigui, tot el que és natural, que quan no existien aquest abans dels laboratoris, fa un segle, l'esperança de vida era no arribava als 60 anys.
4: Sí.
1: I ara l'esperança de vida està allà gairebé als 80. I això tenen molt que veure la medicina actual.
3: Sí. Jo, fugint del llatí, vaig fer mates i biologia a tercer de BUP, fugint del llatí, el grec i aquestes bestieses que es feien estudiar, i ens va dir el professor de biologia, que tenia molt de prestigi, ens va dir: avui en dia la gent arriba a 70-80 anys i s'ha acumulat esperança de vida gràcies als medicaments.
1: Sí, sí.
4: Mira, en Fleming, el que va descobrir la penicilina, si es veiés les vides que ha salvat...
3: Entre elles la meva, perquè jo vaig entrar a urgències amb un quadre de faringitis i amigdalitis, i gràcies a penicilina en vena me vaig curar.
4: Pues mira, jo tinc un germà que tenia tuberculosis i va estar malalt bastants anys, a casa amb molt de cuidado i totes les medicines, com va sortir la penicilina, al cap d'un any estava curat. Vull dir que la penicilina ha estat
3: un gran descobriment.
4: El que passa que poder últimament s'han abusat dels metges, això, pum, penicilina, i ara han de buscar coses més fortes, més potents, perquè s'hi ha acostumat.
3: Els bacteris s'han acostumat,
4: exactament. Jo crec que s'han abusat una miqueta.
3: Sí.
0: Bueno, però ara estan amb una restricció
3: total, nous tipus
0: d'antibiòtic,
3: Estan buscant nous tipus d'antibiòtic, en algues i
0: bueno, això tota ja devien fer-ho abans, no?
3: No, perquè abans no hi havia aquest problema.
0: Home, això de buscar-ho amb algues i buscar-ho per fer un medicament,
3: La penicilina va ser una troballa casuística.
4: Va ser un accident.
1: Va sortir al mode
3: de la taronja.
4: Una taronja. Sí. És curiós que això hagi salvat tantes vides.
1: Mare meva. Bueno, els grans... És que molts grans invents...
3: Clar, és un gran invent, però qui el fa, que va ser el doctor Fleming, havia d'estar pendent.
1: Clar, per això
3: ho va aconseguir.
1: Però grans invents han sigut, al final, per una casualitat.
3: Per casualitat.
1: Sí.
4: I fixa't que descobreix la penicilina, però ve d'una cosa natural. Una taronja que s'havia fet molt bé. I del moho de la taronja va descobrir la penicilina. Dius, al final tot surt de la naturalesa, de les plantes, tot surt, sí.
0: És ser un bon observador, no? I després tindre també... A veure, aquella època no sembla que ho devien provar, perquè ara veiem que ho proven primer de tot en ratolins, després en un altre tipus d'animal, i l'últim animal som les persones, quan ja ens el posa vol dir que ja està segur, però aquestes èpoques han de fer la prova.
1: Bueno, és que hi havia coses, les patates són recents perquè és després del descobriment d'Amèrica, però a Amèrica les patates es pensaven que eren verenoses.
4: Sí?
3: Bé, hi ha una cosa molt, molt interessant, que quan va arribar el cafè a la Rússia tsarista, resulta que va haver-hi gent que se'l prenia fins a 1,5 litres de sucre, i els hi venia de sucre, de cafè, perdó, i els hi venien convulsions, etc, de tal manera que un dels tsars va decidir prohibir el cafè a Rússia.
0: Què dius, ara? Perquè se n'abusava.
3: Tota planta i tot suplement alimentici, si n'abuses...
4: Tot
3: és dolent. Tot en excés és dolent.
1: Si prenessis enciam, i prenessis quilos d'enciam, t'emprenaries.
3: Sí.
4: Hi ha una dita que diuen totes les masses piquen.
3: Clar.
4: El que deia jo abans de la farigola, si s'abusava de la farigola, també feia mal. Mm. És la planta que jo conec més, no?
1: És una qüestió de quantitats.
3: Sí.
4: De tenir seny.
3: Però és el que diu la Pilar. Hem de confiar primer en el nostre metge, que ens ho digui, i...
0: Que, esclar, hi ha molts metges que són molt capficats, perquè, a veure, només, escolta, me faig una infusió, encara que sigui de farigola, no, és el que deia en Jordi, volen que el teu cos s'espavili i que...
1: Però ara els metges han agafat la mania dels anàlisis. Jo el mes que ve tinc un anàlisi del metge de capçalera, i tres dies després un anàlisi del metge de l'hospital...
0: Que t'ho facin junt.
1: Que clar, aniré al cap i diré, escolta, fes-me un només.
0: Clar, a veure.
4: Si passa com jo, encara l'estic esperant perquè vaig anar a fer un anàlisi i ja m'avisaran, no? Sort que no era urgent, no?
0: Esclar, ara és el que deies tu ara.
4: Sí, sí, estaven de vaga els tècnics.
0: Home, també són interessants, però bueno, veus que segons quin metge, segons quina especialitat tingui, te fa fer l'analítica només buscant allò. No, ja no miren si hi ha sucre, si hi ha colesterol, si hi ha d'això. Només miren que
3: segons el metge, si és d'un altre hospital, ja no es confia en la prova que ha fet l'altre hospital. I també
1: no, és això. O sigui, el del CAP
3: em vol un,
1: i el de la sang, que sí, és el tema del ferro a la sang, aquest, un altre, dos dies després.
3: És un home de ferro, és un home de ferro, tu, no?
1: Sí. es veu que sí.
4: El que sí que està clar és que els metges és molt important saber la seva opinió.
3: Sí,
4: pots creure'ls a més o menys, eh? Però...
3: No, però hi ha una cosa que està passant a Catalunya i que vull denunciar, que és que els malalts de càncer encara no tenen la prescripció mèdica per poder fer servir, si volen, marihuana. I els metges diuen que no la recepten, però li diuen al que pateix la malaltia que si en pren, que els hi digui. I, clar, això no podem continuar així. Això és... Tothom sap que la marihuana és un recurs per la quimio molt important i hauríem de legalitzar-la per aquests casos.
0: A veure,
3: casos.
0: Que aquí Tordera...
4: No pensava que ho estava legalitzada.
3: No.
0: Aquí Tordera és una bona font de marihuana,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
3: això està passant a tota Catalunya, eh?
1: Sí, però,
0: però aquí Tordera...
1: Sí, sí, però la plantació que hi ha en el polígon és que fa anys que hi és. I...
4: No, polígon, hi ha una plantació de marihuana.
1: Sí, polígon aquell de l'estació. Ja.
4: Però deu ser legalitzat. Deu
1: no,
4: ser...
1: que va,
3: potser
1: que va.
3: Sí, potser sí.
0: Bueno, i tothom ho sap, qui és, no?
1: I tothom ho sap. I tothom ho sap. I de tant en tant hi ha un helicòpter per sobre.
3: Però és per posar moltes els que es passen l'estop de...
1: Deu ser per hores. Deu ser per això.
4: Un veí d'Orsavinyà, ja diré, des de Can Caseta, que tota la vida ha estat a la muntanya, com ens veiem, esclar, ens coneixem de tota la vida. I dic, què feu per allà a la muntanya? Diu, bé, diu, tota la muntanya fa l'olor de Maria.
0: Sí.
4: Ell, per clar, hi ha urbanitzacions que són urbanitzacions que no estan legalitzades, que tenen... Bueno, tothom té planta.
0: Sí,
4: bueno,
0: però,
4: tothom,
0: escolta,
4: molta gent té planta.
1: Les plantacions de marihuana els enganxen pel consum de llum.
3: Sí.
4: Sí. Esclar, perquè és molt car mantenir-ho...
1: Perquè tenen que tindre
4: Han fet redades, eh?
3: Per tant.
4: Però si volguessin fer-ho de debò, ho deixarien totalment net. Igualment que els senglars a Collserola, si volguessin no deixar en cap, posi l'exèrcit i no en deixis cap.
1: I fer
0: dir... Ah, Déu-n'hi-do, no?
4: Oh, i tant.
0: Això és molt potent,
3: sí,
0: eh?
3: Sí,
4: oh, fes... tant, sí.
0: Així, de l'exèrcit, tu, mare meva.
4: A veure, quan...
3: Va haver-hi problemes quan van posar l'exèrcit, eh? Perquè
0: quan van posar l'exèrcit aquí al Pont Senglar?
3: Aquí al Pont Senglar, sí. Perquè es van queixar els agents rurals, sí, que van dir que era la seva feina.
1: Sí.
4: Sí, bueno, però encara n'hi ha.
3: Sí,
4: I els que tenen un restaurant a mig de Collserola que no hi poden anar els clients a menjar, s'estan arruïnant.
3: Clar.
4: Vull dir, escolta'm...
3: Sí, jo, perquè aquells no els hi han fet un...
4: El problema ha estat que s'ha deixat proliferar-se els senglars.
3: Sí.
4: Perquè això de que els senglars es passegessin per mig de la capital...
0: Oh, mare meva!
4: Hi havia un restaurant, ho vaig veure filmat, un restaurant a Collserola, que la gent estava menjant al restaurant i un senglar els hi va saltar sobre la taula.
0: Ai, ai, ai!
4: Perquè buscava,
3: perquè han perdut la por menjar, a la gent, han perdut la por
4: buscava,
3: a la gent.
4: Volia menjar,
3: clar,
4: per això dic jo l'exèrcit i cap. Tenen molts de puestos per anar als senglars, no cal que estiguin en puestos de urbans.
1: No, i la Shakira, quan vivia aquí a Barcelona amb el Piqué, una vegada va sortir de casa i tenia dos senglars allà i es va acollonir i va tornar a casa.
4: Sí, però si es veuen a vegades filmat, es veu que es passegen pels carrers.
0: Sí, tranquil·lament.
4: Ara ja no tant, poder.
3: No tant.
0: Bueno, això que t'ha dit, s'ha perdut la por a la persona.
3: Sí. Però de totes maneres no pensis que són molt agressius. No són tan agressius com
4: no, diuen. No, només són agressius quan tenen petits.
3: Sí.
4: Quan tenen petits no t'hi costes,
1: clar, com, sí. Com tots els animals.
4: Com tots els animals. Però no, si no són agressius, però el que passa és que ara amb la pesta aquesta que diuen que hi ha, aquí està el problema.
3: Clar,
4: que
3: és un problema que
4: han, han perjudicat a moltes granges, clar, i hi ha gent de les granges que s'han arruïnat.
0: Tancades i vida.
4: Perquè llavors no poden exportar, s'exporten massa.
3: Ens hem anat de tema totalment, eh?
1: Sí. Sí.
4: A vegades diem, ja, és més ben dit, hi ha masses granges de porcs, hi ha masses, però llavors...
3: Perquè Europa no vol els purins.
4: Clar, aquí està.
0: A veure, acabem. Tema, vosaltres, encara que el vostre metge us recomani, per exemple, menjar, prendre ferro, si, per exemple, la farmàcia t'ofereix un tipus de pastilla sense recepta, el compraríeu?
4: No sabia.
3: Home, els farmacèutics tenen uns, també tenen el seu codi ètic i també...
0: Saben el que recepta.
3: Clar, home, si vas a un farmacèutic i no has passat pel metge, moltes vegades el farmacèutic te diu, pues pren això o allò, el farmacèutic mai te donarà antibiòtics sense una recepta, ni altres coses, però una cosa per... Estic una mica constipat, tinc una mica de mal de coll, doncs te donarà uns caramelos pel mal de coll.
0: Pilar?
4: A veure, hauria de conèixer el cas en concret jo, eh? Vull dir que me'n refio dels farmacèutics, però voldria saber exactament, m'ho voldria estudiar abans de donar la raó amb un amb l'altre.
0: I tu, Jordi?
1: Jo, si el metge em recepta una cosa d'aquest tipus, hi confiaria. Sí.
0: I abans es feia, acabem, Martí, la vella dona. Vosaltres l'havíeu sentit anomenar, Pilar?
4: L'heu sentit anomenar, però no.
0: I la feia la farmacèutica i era un tipus de pomada que anava molt bé, eh? Era una pomada que jo l'havia vist a casa meva, els avis, els besavis i... Bueno,
3: jo recordaré en els
0: però
3: temps...
0: Però la van treure, eh? Perquè es veu que era tòxica.
3: Jo recordaré en els temps de les castanyes, que hi havia a tots els botiquins aigua del Carme,
0: sí,
3: i algú
0: sí
3: aprofitava la feina per anar una mica...
4: Sí, jo... sí, però és que els metges donaven aigua del Carme.
3: Sí, sí, sí.
1: No, jo treballava en una empresa que hi havia moltes dones i...
3: A l'aigua del Carme.
1: L'aigua del Carme...
4: És que la base era l'alcohol.
3: Sí.
0: Ara diu, prens un xupito de whisky andant.
1: I la Quina Sant Clemente, pel...
4: també la varen treure per això.
1: Que no menjaven molt i era una...
4: Però una miqueta d'alcohol tampoc fa mal, eh?
0: No. Vinga, però... companys, moltes gràcies per estar aquí. Avui sí que la Pilar és de les pioneres, que bueno, tenim molts altres... Que... Els altres companys que estan tots per problemes...
4: M'he enrotllat massa.
3: No, no.
0: Molt bé. Toni, gràcies per substituir.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I també, Manjoli, gràcies pel gran substitut.
1: Gràcies a tu.
0: A la Mariona Serra, una abraçada, a la Cristina Llobet també, i a en Jordi Copena, no el podem deixar darrere, eh? També?
3: No, vinga. També.
0: Apa, adéu-siau.
3: Adéu.
2: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
0: Bé, passant uns minuts de les 12, reprenem aquest magazín de l'Ara i Aquí. Avui, tertúlia en la que doncs, ens projectàvem sobre aquest tipus de medicaments alternatius o la medicina doncs, tradicional. Donant les nostres opinions, un tema que ens portava la Cristina Llobet. Però ara és moment de deixar volar la nostra imaginació. Sortint des d'aquí, amb aquests micròfons, des dels estudis de Ràdio Tordera, tenim el nostre company i col·laborador Lluís Josep. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Vinga, cap on anirem?
5: Avui anirem cap al nord d'Espanya, anirem al poble que se'n diu Poza de la Sal.
0: Ah, aquí, no pot ser el nom més clar i català, però sí, tot i que és castellà, no?
5: Exacte.
0: Poza de la Sal, molt bé.
5: Allà a plena Castella, perquè és un poble que pertany a la província de Burgos i està situat a uns 43 quilòmetres de la capital. Ara bé, és un poble molt petit, només té 300 habitants, i està situat al peu d'una serralada, que no és massa alta, però bueno, està allà al peu. Està tot amurallat, i a més està protegit per el castell de les Rojas, que és un castell que data del segle IX. Aquí, doncs, el conde Diego Rodríguez Porceles, aquest va repoblar tota la zona aquella. Això ja era costum fer-ho, perquè una vegada es anava conquistant el territori dels musulmans, esclar, no hi havia gent per ocupar-ho, llavors traien gent d'altres puestos i els posaven en aquella zona. I aquí, doncs, va ser un dels pobles que van treure gent del nord, d'Astúries o de Cantàbria.
0: Qui els va treure? Ara...
5: No, els hi oferien, doncs, casa i terreno per ocupar aquell espai que havien, fins a aquell moment hi havia els musulmans aquí, els àrabs. Llavors, amb la Reconquista, esclar, quedava deshabitat. Doncs, perquè hi hagués algú, doncs, bueno, això. A més, va fer, doncs, el castell aquest, i per protegir, doncs, de que els moros no tornessin a atacar una altra vegada. Bueno, va estar així durant molts i molts anys, des del 1929 al 1985, aquests 6 anys o així, ai, 60 anys, va haver-hi, doncs, va passar el tren per allà. Hi havia una estació de tren, que hi havia, doncs, els anava molt bé per transportar la sal i transportar, doncs, diferents productes que ells tenien. Però, doncs, a partir de l'any 85 van tancar l'estació, van demolir la via aquella i van treure els rails, i ara el que veurem allà, doncs, és una zona, amb una zona verda, és una zona, doncs, que per fer senderisme, per anar en bicicleta, per fer caminates, doncs, passant per l'itinerari que feia abans,
0: no?
5: El tren.
0: Molt bé.
5: Sí. Com he dit abans, el casc antic està protegit, doncs, per unes muralles, que són unes muralles bastant altes, hem de tenir en compte que són 5 metres d'alçada, és com una planta baixa i un pis. A més, doncs, són muralles amb 2 metres de gruix, i llavors hi ha 3 portes per poder accedir a dintre de la població. Els carrers, com ja era habitual en aquests puestos, doncs, són carrers estrets. Les cases són totes de pedra, emblasonades, i que davant de la façana hi ha un escut que era del que vivien allà, doncs, tothom tenia, molta gent tenia escuts i els posaven, doncs,
0: una referència
5: allà
0: de la família, no?
5: Sí, exactament, una distinció. Però a part d'aquestes cases, doncs, així de pedra, n'hi ha bastantes que en el nord d'Espanya hi ha pobles que s'acostumen a fer, que són les cases, les feien amb vigues de fusta, feien com un gran, com una carcassa de fusta, i llavors cobrien els de pal a pal, amb argila o amb calç i ciment, o sigui, tapiaven la zona aquella, i per això, doncs, tu vista des de fora veus unes columnes de fusta i l'altra és de color blanc i fa contrast amb el negre, amb el blanc.
0: Ah, molt bé.
5: I, doncs, aquí les cases o són de pedra o són fetes així. Bueno, a la plaça principal, doncs, s'hi fa el mercat, però aquí el mercat, com que no té massa èxit, i només es fa un cop al mes. Cop al mes fan el mercat.
0: Bueno, potser perquè hi ha poc habitant, també, no?
5: Al haver-hi poc habitants i així, doncs, amb un cop al mes deuen haver vist que ja n'hi ha prou. I, a més, doncs, aquí hi ha l'Ajuntament, i a la part baixa del poble, que hi passa el riu, hi ha les Reales Salines, que eren allà on, com es diu, Pozo de la Sal, tractaven la sal en aquell edifici grandiós. Bueno, té uns manantials d'aigua dolça, també. Que, a més, aquests manantials els tenen canalitzats per uns safareixos molt grans per rentar la roba, que això en molts pobles també hi és, no? Vull dir que la gent anava a rentar en uns puestos públics, sí. Anava a rentar la roba, doncs allà d'aquesta fonts, doncs surten l'aigua, i sempre és aigua neta la que hi ha
0: dintre. Està molt bé, no?
5: A més, també tenen uns dipòsits, perquè aquí també es dedicaven a curtir les pells. Suposo que aquí, doncs, antigament hi havia cabres o xais, i per aprofitar les pells, doncs ells mateixos se'ls acortien.
0: Ara encara ho fan o no?
5: No, ara ja no, tot això ja s'ha perdut. I bueno, des del 1982 tot el conjunt del poble i les afores està declarat doncs conjunt històric artístic.
0: Ah, molt bé.
5: Val la pena doncs veure-ho. Bueno, com el nom del poble indica, té unes salines que aquestes salines els van descobrir i exportar els romans. Els romans ja se'n van donar compte de que existia això i ells van ser els primers d'explotar, doncs, perquè això són uns sortidors d'aigua que surt l'aigua salada.
0: Ah, mira, ara imagina't, amb una sala d'interior, no?, sí. Pràcticament.
5: I, bueno, antigament, doncs, normalment la salsa era per conservar els aliments i també els romans així es va fer servir com a forma de pago.
0: Ah,
5: aquí ve el nom aquell del salario. El salario ve de la sal, que antigament, doncs, en vez de pagar monedes o així, es pagava amb sal, perquè era un bé molt apreciat. I aquí, doncs, els romans van ser els primers que van començar a explotar, i s'ha estat explotant fins no fa massa. O sigui que, com que va sortir aigua salada, doncs millor
0: clar. Bueno, i esclar, encara n'hi deu sortir, però que hi ha altres maneres de comercialitzar-ho, no?
5: Sí, l'aigua salada surt d'uns manantials, que aquests manantials es tenen canalitzats cap a unes plataformes, com si fossin uns safreixos no gaire alts. Ells diuen que es calcula que n'hi havien hagut 2.000 safreixos, o sigui que devien tenir una gran extensió amb safreixos plens de l'aigua aquesta que sortia del manantial, amb el sol s'assecava l'aigua i quedava la sal en allà, eh? Això ha estat en funcionament, ja dic, des de l'època dels romans fins l'any 1974, o sigui que molts i molts anys s'ha anat traient la sal. Ara, com que ja han sortit altres maneres de conservar els aliments, de sal se'n fa servir, però poca. Per pagar, doncs, tampoc es fa servir, doncs, per tant, la sal ha quedat en desús, i aquestes salines tan grans i tan caudaloses que encara surt, o sigui, no és que s'hagin esgotat, però els han tancat perquè no surt, no surt rendible.
0: Déu-n'hi-do, la gent que tenia aquesta època de pagar amb sal, tenien que desplaçar-se, no sé, a veure, buscar la imaginació una miqueta de com ho feien per obtenir-la, no? Per
5: sí,
0: poder
5: perquè
0: anar...
5: la sal, bueno, sí, la pots aconseguir en el mar, però si estàs en pobles d'interior, t'has d'espavilar, doncs, a veure, ja on te la treus, per poder, doncs, pagar amb el que vulguis comprar. Doncs ara, doncs, això, el poble aquest està declarat també d'interès turístic. Ara el que hem fet ha sigut, doncs, de cara al turisme, ha sigut canalitzar, doncs, aquest caudal d'aigua que surt salada amb una gran bassa. I en aquesta bassa s'hi banya la gent.
0: Ah, mira, escolta'm, això que diuen que és tan saludable, els banys de sal.
5: Sí, però, bueno, és una sal que, bueno, tenim la sal del mar, ja sabem, doncs, la densitat que està, però és que aquesta està al doble o al triple de l'edat, o sigui que tu te poses allà i quasi, com que diuen, ni t'esfonses de la gran densitat de sal. Per tant, vol dir, doncs, que aquí devien treure molta i molta de sang i de sal, i encara, doncs, avui dia ara no s'aprofita per la sal, sinó que s'aprofita pel turisme, i és una forma de cridar a la gent que vagi cap allà, prengui banys de sal, que diuen que són saludables, sí. Després se dutxen o no, i se'n torna cap... Bueno, fan algun gasto en el poble i se'n torna cap a casa seva. Aquí, en aquest poble, doncs, bueno, a part de les salines, que és obligatori, això, i anar-te a banyar també és obligatori, perquè pots provar-ho, com si vés no mullar-te els peus.
0: Clar, a veure, notar la sensació, no?
5: Sí, perquè et deu quedar, doncs, el cos blanc de tanta sal que porta, eh? Aquí, doncs, bueno, podem visitar l'església, que és molt, molt gran, que és està dedicada a Sant Cosme i Sant Damián, que aquests són els patrons de Poza de la Sal. Després, bueno, hi ha el castell. El castell, primer de tot, es va construir, com he dit abans, en el segle IX, durant la Reconquista, doncs, bueno, perquè per protegir-se dels moros, que no tornessin enrere, i es va fer totes unes muralles i així. Després, en el segle XIV, es va reformar aquest castell, o sigui, ja es fa el que es devia haver utilitzat molt, i el va reformar la família Rodríguez de Rojas.
0: Així era un castell, és un castell, vaja, que deu ser, doncs, acollidor per poder-hi viure gent, perquè hi ha castells que només s'utilitzaven, parlava sí. persones de l'exèrcit o...
5: Permetia, doncs, viure gent, perquè ja dic, la família aquesta Rodríguez de Rojas hi va viure molts i molts anys. Per això, doncs, ara sentiu el Castillo de Rojas.
0: Ah, val.
5: Per degut aquest. Durant l'època del rei Carlos V, aquest castell ell el va aprofitar per fer servir de presó. Una presó que va durar molts anys, doncs, la gent doncs, que havien d'estar tancats els tancaven en aquest castell. Durant l'època dels francesos, els francesos també els hi devia agradar el castell, i el que van ser va ser reformar-lo i rehabilitar-lo per poder-hi anar doncs, a viure, perquè se'l devien arreglar per fer de, com de presó. Després, durant l'època de Napoleó, dels francesos devien anar, doncs mira, aquest castell està bé, doncs mira, el reformarem. I per això, doncs, ara, si el anem a visitar, és un castell que està molt ben arreglat. Sí que doncs, està, ha sigut reformat moltes vegades.
0: I tant, esclar, imagina't, ta mare...
5: Però està molt ben conservat i bueno, és d'aquells puestos que val la pena, doncs, ja que vas allà, doncs, fer una volta pel castell.
0: Bé, important és també que el te'l deixin visitar.
5: Sí, no, no, el deixin visitar que... perquè ara és d'ús públic i no... Però vull dir que com que durant tota la seva història altres castells que són del segle IX de la Reconquista, doncs, només queden quatre parets, o estan destruïts, o sigui... Aquest, com que hi ha anat passant diferent gent, s'ha anat arreglant, cadascú a la seva manera, potser sí que hi ha diversos estils, però, bueno, que se sàpiga, doncs, que si volem anar a visitar un castell, aquest el podem anar a visitar. Bueno, aquí hi ha una festa molt tradicional, que la celebren per Sant Blas, que és el mes de febrer, que és una festa que està declarada d'interès turístic.
0: No, i aquest poble és interès de tot, eh? Sí, Déu-n'hi-do, sí. Que bé.
5: Aquí, en aquesta festa, els protagonistes són els nois i les noies que aviat se volen casar. Quan es volen, que són nòvios, i diuen, mira, l'any que ve es casarem o l'altre, doncs, bueno, llavors són els protagonistes d'aquesta festa. Aquí, el sistema de la festa, el principal és doncs, que els nois agafen cada un una espasa, que no sé si fan servir sempre les mateixes cada any, les mateixes espases o com va, i bueno, ballen al voltant d'uns animals, fan com un tancat, i a dintre hi posen gallines, pollastres i conills.
0: Ai, mare, i ara què, eh?
5: I llavors, per allà, doncs, hi ballen junt amb els animals que estan per allà mig, els nois. Estan allà fent diferents rituals i diferents coses, diferents músiques que toquen, i després hi posen les noies, les nòvies, a ballar també allà amb ells. Arriba un moment doncs, que la música s'apara, se queda tot en silenci, llavors les noies agafen les espases,
0: i fan
5: el que
0: se'n
5: diu el desjarrete. El desjarrete és ni més ni menys que tallar el cap a una gallina, o un pollastre o un conill. Els
0: Ai,
5: tallen Déu, el cap.
0: Meu.
5: I deixen que es morin per allà, però mentre ells van continuar ballant al voltant d'aquests animals.
0: Els nois.
5: Els nois i les noies, tots.
0: Mare meva.
5: Llavors diuen que fent això els assegura una felicitat durant el seu matrimoni. O sigui que si fan aquesta cerimònia, el matrimoni anirà bé, no tindran mai problemes i tots seran feliços si han fet doncs, aquesta cerimònia. Bueno, esclar, tot canvia i fa uns anys ja cap aquí que això s'ha prohibit perquè deien que, esclar... Això d'aquest maltracte d'animals no podia ser. I ara pues, es fa la mateixa cerimònia, amb l'espàs i tot, però no se'ls hi talla el cap.
0: Ah, menys fan... de l'altre, m'ho pregunta, que encara està fent aquest ritual,
5: no,
0: que
5: déu-n'hi-do,
0: no se'ls
5: fa això de tallar el cap, sinó el que fan és agafar l'animal i fan una ofrena a les autoritats que estan allà en una tribuna de l'animal, i així es queda això. Llavors continuen ballant tots en allà, ballen precisament un ball típic que se'n diu la Jota Pozana, i a més després a continuació ballen pas doble, després fan un dinar així campestre i fan la festa d'aquesta manera. Vull dir que, bueno, antigament era una festa molt sanguinària, però com que tot va canviant i els costums també canvien, doncs diuen, no, però els animals, pobres animals...
0: Molt potent, això, eh?
5: Sí, allò que potent, deien que això portava sort i que això els hi donava, doncs... alegria i felicitat en el matrimoni. Bueno, aquí hi ha altres festes que celebren, com que, esclar, és un poble de la Sal, el 22 de juliol, ells encara que les mines estan tancades, celebren la festa als salineros, que és una festa, doncs, a tota la gent que es havia dedicat, doncs, a tractar la sal, doncs encara hi ha un dia dedicat amb això, eh? Llavors,
0: aquests potser eren persones que encara ja van treballar fins l'últim moment.
5: Fins l'últim moment, i llavors pues, encara se celebra la festa aquesta. És, uh-huh. És com altres festes d'artesans que abans aquí se feien molts, o de pagesos, o de fusters, o de tapissers. Bueno, vull dir que són festes que a Espanya s'ha fet molt, això. Llavors, per Santa Cecília, que és el 22 de novembre, aquí tenen, són poca gent, però jo que deuen estar benvinguts perquè tenen una banda municipal molt important. Normalment sempre la fan sortir amb les festes, i en aquest dia de Santa Cecília, doncs, la banda surt i fan grans festes pels carrers.
0: Bé, Déu-n'hi-do les festes que fan aquesta gent.
5: Sí,
0: eh?
5: La allà gent els agrada això de fer festes, aprofiten la més petita.
0: Sí,
5: per poder,
0: molt bé, molt bé.
5: Bueno, llavors és recordar que en aquest poble, a Poza de la Sal, hi va néixer el famós Félix Rodríguez de la Fuente.
0: Ah, molt bé.
5: Aquest que l'hem vist moltes vegades per la televisió, amb allò dels animals, els ocells i aquestes coses, doncs aquest va néixer precisament en aquest poble. Aquí, doncs, bueno, com que ara comencen a anar-hi molts de turistes, entre que en Félix Rodríguez de la Fuente li han fet un monument, li han fet diferents coses en allà, llavors hi ha restaurants i alguna fonda, i bueno, aquí podem menjar, doncs, el típic menjar castellano, com per sigui cabrit al forn, la morcilla, que això la morcilla, doncs, cada lloc ho fan la seva, els cochinillos asados, allà en diuen tostones, i bueno, el que és molt bo d'aquella zona, jo les vegades que hi he passat sempre nego el pa. El pa, pues, és un complement d'aquestes coses que fan, que val la pena, doncs, si un passa per allà, doncs, comprar una miqueta de pa, que trobarà un gust diferent del que hi ha per aquí.
0: Caramba, no, una cosa tan...
5: Sí, una cosa tan simple, però bueno, no? Aquí, si anem aquí, el principal seria el cabrit al forn, això es veu que és fora de seny. Uh-huh. El preu és car, aquestes coses, normalment, salvo la morcilla, però vull dir que tant el cabrit com els cochinillos són d'aquells plats que per persona menys de 25 euros o així no baixen. Però bueno, un cop que s'està allà i has anat a fer un recorregut, doncs mira, fas una miqueta d'un bon menjar, això sempre va bé.
0: Oh, i tant que sí, oh,
5: i amb això, doncs, ja hem explicat, doncs, una miqueta el que és el poble aquest de Pozo de la Sal.
0: Sí, sí, un poble ben interessant,
5: un
0: eh?
5: Un poble molt petit, ja dic, només té 300 habitants, però que si anem, doncs, per Burgos, a vegades, mira, doncs, està a 40 quilòmetres.
0: A 40 quilòmetres de Burgos?
5: De Burgos, tirant cap al nord, cap a Astúries. I bueno, fer una volta en aquest poble, doncs, veurem les salines, es podrem banyar si anem a temporada d'estiu i disfrutar d'un dia d'allà.
0: Molt bé, fantàstic, Lluís Josep. Doncs gràcies per explicar-nos-ho. Per ara que venen vacances, oients, que feu bueno, atenció.
5: Després de l'hivern tornarem a fer
0: excursions. I després, a veure, encara queden dies, eh? Bueno, vinga, doncs moltes gràcies, Lluís Josep. Serà fins a la propera setmana.
5: Fins a la pròxima.
0: Adéu, bon dia.
2: Ara i aquí.

0: fortsat på Nu FM. La Particella, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particella i Ràdio Tordera amb la sardana sempre. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
3: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
2: Només a Ràdio Tordera.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí,

0: Doncs bé, són 1:15, moment en què nosaltres ens endinsem en aquest espai a fons. Tenim cada dia diferents professionals que ens acompanyen i bé, en aquest cas ens fan doncs, entenedors i ens expliquen moltes coses sobre la temàtica que ells doncs, en són professionals. Avui tenim el veterinari de Montsalut Veterinària, Joan Ferran. Bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Mira, una vegada més per aquí.
0: I què tal els animalons?
1: Que, bé, escolta, bé,
0: trobo que n'hi ha molts, només veus persones amb gossos, eh?
1: Sí, cada vegada n'hi ha més, sí.
0: Però,
1: gossos i gats també, déu-n'hi-do.
0: Home, però al carrer no.
1: No, al carrer no, gats normalment estan a casa.
0: Ah,
1: però no es veuen, però n'hi ha.
0: Però molta gent diuen, oh, ja s'acostumarà el gat a anar pel carrer, i jo sempre he pensat que no.
1: No, alguns sí que se l'acostumes de petit, però s'espanten, són molt espantadissos, i bueno, en llocs rurals sí que hi ha gent que els passeja i estan bé, però quan veuen gossos i tal, s'espanten més. Però vaja, la tendència estadística general és que augmenta el número de gats i disminueix el número de gossos.
0: Ah, sí, bueno, són més independents, no donen tanta feina.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? També, a veure. A veure, un tema interessant i que, bé, ja ens hi hem d'anar posant tots, encara que no ens agradi, i això parlo per la que estic parlant, és el tema de la intel·ligència artificial, que, bé, molts propietaris doncs busquen un diagnòstic en intel·ligència artificial, el meu animal té això. Va, vinga, doncs anem al veterinari i vinga, i després et demanen un tractament, que, bueno, la intel·ligència artificial no tot és veritat.
1: Hi ha molta gent, primer, que tenen una confiança o busquen una segona opinió a la intel·ligència artificial o abans d'això, simplement a internet, i sí que arriben a errors molt freqüents, perquè no sé, l'altre dia mateix un senyor va trucar, diu, vinc a fer una analítica perquè el meu gros té una insuficiència del tiroides. Com ho saps? Sí, perquè els símptomes, bueno, fas anàlisis perquè vol fer-ho i bé, està sa com un d'això. I la gent, esclar, no pots agafar com a referència això. I llavors l'altra cosa també que te trobes molt freqüent és que simplement t'envien una foto o un vídeo. Mira, te passo una foto del meu gos o del meu gat, digue'm a veure què té.
0: No ets adiví.
1: Els animals s'han, bueno, igual que les persones, el metge o els animals, el veterinari, els animals s'han de mirar, tocar, preguntar, tot, la temperatura, el tacte, el dolor que tenen, no n'hi ha només amb la foto o amb la vista prou.
0: Doncs sembla que com actuen d'aquesta manera un propietari és que no sé si donen importància suficient al seu animal de companyia, perquè a veure, això sembla que és de calaix, no? De que, a veure, l'animal s'ha de... l'entès, el veterinari com tu, és com tu dius, no? Tinguer-lo a davant i... A veure, una sèrie de símptomes que la persona poc els sabem, no?
1: Ja, sí. El que passa que, inclús l'altre dia també llegia un treball que això també condiciona la mentalitat de la gent, que deia que en persones havien fet un estudi i els que arribaven d'urgències, la distribució dels pacients ho encertava més la intel·ligència artificial que el metge que està allà de guàrdia. Llavors, clar, primer que no crec que sigui cert, no? Però llavors això, aquestes notícies que surten i això, van acomodant o mentalitzant a la gent que és molt important la intel·ligència artificial.
0: Ha sortit una sèrie de lleis. Una d'aquestes és que inclús els gats no es poden deixar sols a casa i els gossos sota multa.
1: Sí, s'han de passejar, en el cas dels gossos s'han de passejar un mínim de 2 vegades al dia. És pel benestar animal, eh? I els gats has d'estar, no pots deixar-los 3 dies sols a casa amb menjar i aigua, perquè l'animal, vulguis o no, troba a faltar i pateix. I llavors cada vegada té molta importància el benestar dels animals.
0: Sembla mentida, eh? Sí. Hi ha multa i tot, eh?
1: Sí.
0: I com
1: que passa, són difícils de comprovar.
0: No?
1: Home, si un té un gos allà lligat nit i dia amb una parcel·la, això és denunciable i muntable. Si no l'has tret a passejar 24 hores, és molt difícil que te controlin a cada moment.
0: Com un gos és d'aquests que presos el porten sense lligar i ataca amb un altre gos que el porten a passejar lligat, això són coses que es poden denunciar?
1: Sí, clar, tu quan tens un gos, has de tenir una assegurança de responsabilitat civil.
0: L'has de tenir obligatòriament.
1: En els de races perilloses és obligatori, en les altres races crec que serà obligatori, però em sembla que encara no ho és, perquè van, la llei ho diu, però el reglament no està aprovat, si no vaig mal entès, que a la llarga serà obligatori. Però això no vol dir que encara no el tinguis assegurat, el responsable ets tu. Això és com si vas amb un cotxe sense assegurança i atropelles una persona, si tens per perdre, ets tu el responsable d'això. I llavors, bueno, és molt important, sobretot els de races perilloses, portar-la amb morralló. I si no és de raça perillosa i tu saps que aquell gos és agressiu vers altres gossos, no cal que t'ho diguin, l'hauries de portar amb morralló o passejar-la en el tancat del parc de passejades quan no hi ha altres gossos. La responsabilitat de les persones, a vegades no cal que et diguin les coses, que
0: sí,
1: hauries de saber
0: hauria de sentir comú. En aquest cas, com es treu a passejar un gos, ja parlant de gossos per sortir, aquest primer estiu és aconsellable mullar-se com arribes de fer un passeig. Vull dir, esclar, l'animal el fa com nosaltres, no? Segons a quina hora surts, l'animal deu suar encara que no vegis gotes de suor,
1: sí,
0: no?
1: Bé, els gossos no suen, no tenen glàndules sudorípares, i llavors la seva manera de ventilació és amb la respiració, quan treuen un pam de llengua i li goteja la saliva. Això és una manera de baixar temperatura, de suar. Sí que és important treure'ls de sentit comú, primera hora del matí o última hora de la tarda, a la mateixa hora que nosaltres anirem a passejar, no se'ns ocorrirà anar a passejar a les dues del migdia. Treure'ls en llocs d'ombra i vigilar molt, sobretot, el que diuen els cops de calor. Els cops de calor, que poden ser mortals amb un gos, a l'exterior és difícil que el tinguin, per això que dèiem jo que ells baixen temperatura amb la respiració, però sí que és criminal a dins un cotxe tancat. Vull dir, a vegades hi ha hagut gent que deixes el gos a dins un cotxe per anar a fer un encàrrec de 10 minuts, i amb aquells 10 minuts te pot fer un cop de calor que es pot morir o tens molt difícil. Llavors, en aquests casos de cop de calor, tant si és al carrer com a dins un cotxe, mentre no pots anar al veterinari, sí que és important mullar-la amb aigua ben freda, si tens gel a mà, posar-li gel, o sigui, fer baixar la temperatura tant com es pugui.
0: Esclar, a veure, també no ens sembla que puguin tenir cops de calor, sembla que és una cosa només per als humans, no? Però veig que amb ells també perjudica moltíssim. Bé, si algú té alguna pregunta que vulgui fer amb en Joan Ferran, veterinari, pot trucar al telèfon de la ràdio 93-764-2893. Jo, mentrestant, li vaig a fer algunes preguntes que doncs, m'han arribat, i alguna d'elles és esterilitzar una gata. Fa que, abans del cel, fa que s'allargui la seva vida?
1: Aquí també hi ha treballs a favor i treballs en contra, sobretot en les gosses. Les gates no està tan estudiat. Les gosses, temps enrere deien que era millor fer-ho després del primer cel, ara diuen que és fer-ho millor fer-ho abans.
0: Va canviant també, és com la moda,
1: sí,
0: això,
1: va canviant, i jo crec que la diferència no és considerable. Diuen que si ho fas una mica abans baixes la incidència de tumors en mama en un futur, sempre i quan aquell animal genèticament en pogués crear. No els evites, els retrasses en el temps. I en el cas de les gates, el que voldria ser recalcar, que això sí que la llei ja ho diu, la llei de protecció d'animals, que és obligatori castrar-les, les femelles de gates.
0: Ah, obligatori. Sí. Bueno, perquè n'hi ha gent, aquestes colònies que hi ha Potser sí que no se'n veuen tants, no?, de colònies de gats.
1: Jo crec que ha disminuït, sí. I sobretot les colònies i gent que venia allà, mira, m'ha criat la gata, tinc quatre gatets, busca algun propietari. I és molt difícil trobar un propietari que vulgui, que vulgui quatre gatets.
0: Bueno, i que, esclar, jo amb això me fa gràcia, perquè sempre, com veus que n'ofereixen, volen que si n'hi ha dos, que es quedin tots dos, i clar, diuen, és que dos, de ja, com, no és el... Sí. Aquí a Tordera hi ha molts de pins, tenia zona de bastants de pins, i si un gos llepa el que és el que surt del pi, li va fer-li mal? És dir,
1: Sí, suposo que te refereixes a la processionària,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Els cucs aquests que baixen, que fan aquella corrua de cucs. Sí, són molt tòxics. Lo típic és que enflairen allà, el toquen amb el mosseguen una cuca, i com que la deixen anar de seguida perquè pica, Lo típic és que els hi fa molta salivera, una inflamació, i a vegades una necrosis de la punta de la llengua. O sigui, jo tinc clients que han perdut un centímetre de llengua per la necrosis dels cucs. I si en algun cas, que molt rar, arribessin a menjar-se'n un, llavors sí que la cosa és més greu, perquè pot posar a nivell de glotis aquest problema i es podria fugar. Però el 99% de les vegades són simplement de boca, de llengua i de boca, que és recuperable.
0: Mm-hmm. Amb aquest antibiòtic, perquè els veterinaris es veu que ara també us heu posat, com fan els metges de salut pública, de que no els agrada recetar antibiòtics. També està igual o què?
1: Sí, bueno, no és que no ens agradi, és que controlen molt els antibiòtics, hi ha tres tipus d'antibiòtic, i només de primera actuació només en pots usar un, que són molt pocs antibiòtics, i tots els altres s'han d'usar amb antibiograma previ.
0: Què és això?
1: Clar, tu si vens amb el teu gat i té un mal a la pell, t'hauria de dir, mira, agafem un cultiu, l'enviem al laboratori i mirem quin antibiòtic cura això.
0: Ah, està bé.
1: Val? El problema que hi ha és que si és una cosa de pell pots esperar 8 dies, normalment, tranquil·lament, sense cap problema. Si és una pneumonia i esperes 8 dies ja l'has enterrat. llavors moltes vegades convé actuar ràpid amb el que tens a mà.
0: Quines són les urgències que tens més a l'estiu?
1: Bé, a l'estiu les que es donen més normalment són dermatitis de pell, per problemes al·lèrgics, ja sigui al·lèrgia a les caques de les puces. A vegades una sola puça, no cal que n'hi hagi moltes, una sola puça a la caca pot donar unes dermatitis molt extenses. Sí. Tots els problemes aquests relacionats amb l'al·lèrgia, llavors també, ja no a l'estiu, sinó al cap de 2 mesos d'haver passat l'estiu o 3, o inclús ara, arriben els de l'any passat, molts casos de leishmània, de la malaltia del mosquit. Ara a la primavera ens estem trobant amb els gossos que els va picar el mosquit a la tardor, perquè a vegades tarda uns mesos a sortir, i a finals d'estiu a la tardor et trobes amb les picades de l'estiu.
0: Oh, caramba!
1: I ara últimament hi ha hagut bastants casos d'això.
0: No hi ha un tipus de vacuna o d'una protecció envers aquesta malaltia?
1: Sí, es pot usar o bé una protecció, com fem nosaltres, per evitar les picades del mosquit quan comana. La protecció, ja sigui amb pipeta o amb esprai o amb collar, té els efectes que té. Nosaltres, si anem a la platja i ens posem protecció, no ens pessiguen tants mosquits, però algun ens pessiga. Si tenim la mala sort que aquell està infectat, no ha servit de res la protecció. I llavors hi ha les

0: Una. Tenim aquí unes quantes dates per WhatsApp que pregunta el meu gat només menja pernil dolç, és dolent?
1: Bé, menjar només una cosa no és aconsellable. Eh? El menjar ha d'estar equilibrat i inclús equilibrat i de diferent composició quan el gatet petit creix o quan ja és adult o quan ja és vell. Val? I en els mascles jo també aconsello, encara que no tinguin problemes, com que són molt propensos a tenir problemes urinaris, donar com a prevenció un pinso ja que en diuen urinari, que és per evitar aquests problemes. Llavors, sempre que donem un sol menjar, no és el més adequat.
0: Un menjar d'aquests tipus preparats, això deu ser sec, no?
1: Sec o tou, és igual, però també. Tots estan equilibrats, aquests, els preparats tots estan equilibrats.
0: Tant en gos com en gat, igual?
1: Sí. Són diferents composicions, però tots... Ara, actualment, generalment, les marques de pinso, sobretot si són marques conegudes...
0: Conegudes per la televisió o conegudes per un... per un indret com és Montserrat Veterinària, que els atreu allà.
1: Hi ha una sèrie de marques que fan distribució només amb canal veterinari, cada vegada menys.
0: Cada vegada menys?
1: Perquè el comerç de l'alimentació de gossa s'ha ficat, inclús les botigues ja han anat tancant la majoria de botigues i s'ha ficat en grans centres, no centres comercials generals, sinó específics d'alimentació de gossos.
0: Ah, val.
1: També pots trobar moltes marques. De la televisió tampoc en pots fer cas, perquè no tot el que anuncien per la televisió és el millor tant per persones
0: sí,
1: com per
0: gent,
1: animals.
0: Sí, però la gent, a veure, és allò que te'l van posant, t'ho van posant, i tampoc...
1: Sí. Bueno, i a nosaltres ens anuncien pizzas i comprem pizzas i no és el més saludable. Però qui diu pizzas diu hamburgueses, el que sigui. No? I, bueno, tots hi caiguem i tots són el que més comprem.
0: Però al Montnegre diuen que es passeja el seu gos i diu que es rasca molt. Què pot ser? Al·lèrgia o poden ser paparres?
1: Bé, si són paparres o llagastes es veuen.
0: Es veuen?
1: Sí, normalment.
0: Si tu tens el gos o el gat molt de pèl, es veuen?
1: Sí, el vigiles i el deixeques el pèl a contrapèl, les paparres sobretot es veuen. Val? I la llagasta quan és petita costa més de veure, que camina, però bueno, es veuen. I el millor, si estàs en dubte, avui dia hi ha pastilles que li dones i estan 3 mesos que saps que no t'engafaran cap.
0: Tant gos com gat, això?
1: O sí, no? Els de gat duren un mes i els de gos duren 3 mesos, o també n'hi ha de més. Això és una cosa. L'altra cosa que costen més de veure són les puces, perquè són més fugisseres i tot això. Però així i tot, si vas a contrapèl o mires la panxa que hi ha menys pèl, només les veus. I l'altra cosa que dona molta gratera en aquest temps és el que comentàvem de les al·lèrgies. Les al·lèrgies, hi ha gossos que no tenen cap puça, ni cap paparra, ni cap paràsit i no paren de rascar. I les al·lèrgies, és més difícil saber-ne la causa perquè són moltes. I normalment si fas una analítica surt que és al·lèrgic a 8 coses diferents.
0: En els animals que s'acostumen, no sé si és costum o és que som savis, només volen veure de l'aixeta. Què ens diries amb això?
1: Bé, no passa res si veuen de l'aixeta, vull dir que és aigua potable. No hi ha...
0: Bueno, però després no pot la persona encomanar alguna cosa?
1: De l'aixeta què vols dir? Una font d'aquestes del carrer? O...
0: No, l'aixeta de casa seva. Una aixeta, de la cuina, suposo que deu ser jo.
1: A veure, jo, per exemple, no el deixaria veure de l'aixeta de la cuina, però si és l'aixeta de regar del pati...
0: Bueno, això sí, però
1: no hi ha d'haver problema.
0: No, però aquí ho he de dir, això, eh?
1: Sí. O sigui, malalties que puguin encomanar els gossos. A veure, per exemple, ara, la que s'han donat alguns casos l'últim any, pocs, eh? Alguns casos a la província de Girona són la leptospirosi. La leptospirosi s'encomana si tu toques una cosa que ha tocat el pipí del gos. Val? I d'un gos a l'altre, quan el gos fa pipí i un altre llep el pipí, es pot encomanar. Per la boca és difícil que s'encomanin malalties. Però vaja, si el tenim vacunat de les 8 principals malalties del gos i el tenim desparasitat, perquè el problema dels cucs també en mainades poden encomanar, en principi no hi ha d'haver-hi problema. Però vaja, és d'higiene, vull dir que igual que tota la família no em veuríem a la xerra.
0: No, però és clar, a veure, però potser, és clar, jo això

0: Estic pensant
1: sí.
0: que amb un got, clar, l'animal està allà llepant, vull dir que no ho sé, jo no,
1: home,
0: no li deixaria.
1: Has de tenir els seus estris de menjar i de beure. I tu pensa que un animal sa, sigui gat, sigui gos, si té aigua i menjar no es deixa morir ni de set ni de gana. Una altra cosa és que l'acostumem nosaltres d'una manera... I a vegades hi ha gent que diu, oh, és que no menja si no li dono menjar a la boca. Bueno, clar, vull dir...
0: I si l'havies començat a donar des de petit.
1: Si l'havies donat a la boca, però si la deixes dos dies sense menjar,
0: ja.
1: No es morirà de gana. Però, mira, els acostumem malament, a vegades.
0: Avui estava llegint una notícia que diu que... bueno, perquè hem parlat amb una nutricionista i tal, això del dejuni, i un científic doncs comentava que estava 16 hores sense menjar, doncs el propi cos menjava del propi cos i eliminava doncs coses dolentes. No sé si pot ser veritat, no pot ser veritat i tal. Però, esclar, al no tenir menjar, doncs el cos s'espavila de la seva manera.
1: Sí, sí, sí. A veure, el... anys i anys o segles o mils anys enrere, quan els gossos eren salvatges i els gats eren salvatges, menjaven el dia que trobaven menjar, no menjaven cada dia. I en el cas dels llops i això, es donen casos que quan troben un animal mort o cacen un animal, s'afarten a més no poguer, i llavors potser estan 3 dies sense menjar. Però això en els gossos ara domèstics no és l'aconsellable, perquè podem fer dilatacions d'estómac, podem fer torsions d'estómac, l'ideal és donar-los com a mínim 2 vegades al dia, o si pot ser 3, que no s'afartin massa. No?
0: Què aconselles, per exemple, amb un gat o amb un gos? Tenir aigua sempre, suposo. El menjar, si en tenen, jo veig que sempre va menjant. Jo parlo que per la meva gata té un gat. Tou, i després tinc el sec. Però ho tinc sempre tot en allà. És aconsellar, però és millor treure-los i donar-los doncs, un bon horari.
1: Sí, l'aigua l'han de tenir sempre. Val? El menjar, normalment cada marca de menjar, sigui en llaunes o sigui sec, te posa una gràfica dels grams que li toquen al dia per aquell animal, pel que pesa. Val? Si l'animal està bé de pes i tu li dones aquells grams, tant és que se'ls mengi tot el dia com vulgui, com que li donguis amb 2 vegades al dia o amb 3. Si l'animal està de sobrepès, que és molt freqüent, sobretot tenir gats, i gossos també no tant, però sobretot gats molt obesos, i llavors li has de controlar el menjar, li has de pesar-li, i llavors, si veus que li dones de cop i se l'acaba tot de cop, doncs li dones amb 2 vegades, però aquella és la dosis diària. Inclús hi ha menjars de règim que... has de controlar encara més, has de controlar el que pesa el gat, el que pesa el menjar, i segons el que va perdent de pes, anar-li disminuint la quantitat de menjar. Tampoc no és bo aprimar-lo de cop en plan bèstia.
0: Així també és perjudicial si estan massa grassos, eh?
1: Sí, sí, sí, l'obesitat és molt... sobretot amb gats és greu, agafen problemes de fetge, lipoïdosis hepàtica, és important... tenir-los bé de pes.
0: I tenir-hi tou, menjar tou, i a més tenir-hi el sec, què? Està bé o...?
1: Sí. Si la quantitat total sumant les dues coses és el que li toca...
0: Ah, val, sumant les dues coses.
1: Sí, està bé. El problema de menjar tou és que els gats normalment s'acostumen al tou i al final te deixen el sec. Cada vegada més s'acostumen al menjar tou. Però també és veritat que quan són ja molt vellets, que a vegades no tenen dents, o tenen per problemes de gingivitis, els ha hagut d'arrencar algunes dents i tal, es mengen millor el tou que no pas el sec.
0: Ara m'ha fet gràcia amb això de treure alguna dent, així també se li treuen dents.
1: Sí, sí, sí, sí. I en els gossos nosaltres no ho fem, però hi ha llocs que, a Barcelona, això, que estan ficant pròtesis dentàries.
0: Què dius, ara, per favor, no?
1: Sí, sí.
0: És a dir, mireu sempre també el que és les dents, com estan, i si els havíem acorcades, l'animal deu demostrar que li fa mal, no?, la boca.
1: Sí, sí, es nota perquè li fa mal, sobretot quan menja, es queixa o menja sempre pel mateix costat, i sobretot es noten els gossos per l'olor, bueno, els gats no tant, però els gossos per l'olor, fan una olor de... quan hi ha molt de sarro, fan una olor com mala olor, com sí, de peix podrit, cosa.
0: Si un animal dorm amb tu al llit, què és el que has de tenir més en compte?
1: Bé, que no tingui paràsits.
0: Els collars aquests que són antiparàsics són recomanables?
1: Sí, els collars van bé, tot va bé, però hi ha coses més... O sigui, la pastilla és el més efectiu que hi ha.
0: Tant gats com gossos?
1: Sí, sí. I els collars també han de mirar que si porten, segons quin tipus de collar porti, clar, si dorm al llit i dorm al costat del nostre coixí, estem respirant el collar. Llavors, també hi ha collars naturals, això de l'arbre del nem i coses d'aquestes que no són tan efectius, però es poden combinar una pastilla que és més efectiva amb un collar d'aquests protectors més naturals si dorm a la vora.
0: Parlàvem de menjar, i aquí una pregunta que m'arribava és que tenen un gos i es menja la seva caca.
1: Això de cadells és bastant freqüent, perquè no, però i simplement a vegades amb l'educació, diguem-li que no, i d'això se'ls hi arregla i d'adults ja no ho fan.
0: És normal, doncs, això?
1: Amb cadells sí, que no normal, però és molt freqüent. I llavors, quan, res, si l'eduques una mica, normalment deixen de fer-ho. I si es veu que continuen fent-ho, hi ha un sistema, una cosa natural, que venen un medicament que són extractes de pinya d'aquesta americana, que diuen que llavors si els hi dones això en el menjar, la caca té mal gust i no se la mengen. En algunes ocasions funciona bé.
0: Haig de buscar la tàctica, sí. Doncs que...
1: Sí.
0: Una recomanació, Joan. A tota la gent que tingui animals, a veure què hem de fer.
1: Bé, cuidar-los bé, tenir-los tant emocionalment com sanitàriament.
0: Això d'emocionalment, jo és que no acabo de... No, vaja.
1: Bueno, emocionalment vol dir... A veure, també aquí hi ha una cosa, que un gos o un gat l'hem de cuidar bé, però l'hem de cuidar com un gos o un gat. No podem cuidar un gos i un gat com un...
0: com un bebé.
1: Perquè inclús ara hi ha una tendència que diuen que aquests gossets que els fas anar amb vestidets, amb llacets i no sé què, hi ha qui diu que això els atraumatitza, perquè els hi treu les... Bueno, és molt discutible totes aquestes coses. No? Però bé, ha de ser ben cuidat, no com fèiem abans, que el teníem tot el dia estacat al carrer, a la casa de pagès, i jo crec que tampoc s'ha d'arribar a l'altre extrem, de fer-los festes d'aniversari, i tot això que n'hi ha, hi ha festes d'aniversari del gos, amb convidats, amb... hi ha piscines per portar els gossos, només piscines de gossos,
0: Joan,
1: les seves joguines.
0: Favor, què dius,
1: clar, llavors arribem a un altre extrem que jo personalment crec que s'ha de fer un entremig.
0: Per favor, no? Per favor, Déu-n'hi-do. Els deuen sobrar els diners i tot aquesta gent, eh? Perquè, sí. Escolta, tot això deu ser car.
1: Bueno, i també lo estrany o lo curiós és que a vegades hi ha gent que es gasta molt, per dir alguna cosa, en vestits del gos, i que llavors no el vacuna perquè la vacuna val 50 euros.
0: Clar. I això és l'important, no?
1: L'important primer és l'alimentació, la sanitat, que estigui sa, i llavors tot l'altre, no? Que jo me puc permetre de portar el gos, no sé, en un hotel de gossos de vacances, doncs de primera, val? Que el puc portar a la piscina perquè econòmicament m'ho puc permetre, molt bé, però el primer... és l'alimentació i la sanitat. Això és molt important.
0: Molt bé. Doncs avui ho deixem aquí. Joan, quantes coses ens has explicat? Aquesta última a mi m'ha deixat poca badada, eh? Això és ja superior a lo superior, eh? La vacuna se posa una vegada a l'any, tant gossos com gats, o s'ha de fer més sovint?
1: Sí, s'aconsella un cop l'any, és el aconsellable. De les moltes coses que porta la vacuna, n'hi ha alguna que dura més d'un any, però n'hi ha que no. Llavors, per no haver d'estar pendent de tantes vacunes, ara aquesta, ara l'altra, un cop l'any de tot junt,
0: i ja està. Molt bé. Doncs en Joan Ferran, veterinari de Montsalut Veterinària, el podeu trobar a Camí Ral, número 190.
1: Sí.
0: I tinc un telèfon aquí, però és el fix, el 93-764-2453. 93-764-2453 o No sé si vols dir el mòbil, Joan.
1: Bueno, quan no hi soc el desvia el mòbil.
0: Ah, vale, sí, molt bé.
1: Quan s'acaben les trucades el desvia.
0: Molt bé. Joan, moltes gràcies. Te tornarem a cridar algun dia ara a l'estiu, per a l'estiu, a veure si ha sortit alguna novetat, i que passeu, doncs, també un bon cap de setmana.
1: Molt bé, a vosaltres.
0: Vinga, adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament rep el reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya. Aquest 2025 es distingeix als ajuntaments en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna. Així ho valorava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Tant volem felicitar tot el personal de municipal que treballa en aquest departament en pro de la transparència i sobretot la digitalització dels tràmits que estem duent a terme, que en són molts.
1: Dimarts 2 de juny de 2026, la Biblioteca de Tordera ampliarà l'horari durant la selectivitat per acollir uns 600 estudiants diaris. Davant la procedència d'alumnes d'altres municipis, la sala polivalent es prepara com si fos un menjador escolar. Ens explica el dispositiu Sílvia Enfrons, directora de la biblioteca.
3: Entre prova i prova, els hi va molt bé poder tenir aquest espai doncs, amb una temperatura ambiental adequada, fresquets, a un espai tranquil per poder seure, per poder acabar de repassar algun contingut d'exàmens doncs, que tenen el dia següent, per exemple, poder compartir una mica com els hi ha anat la cosa.
1: El Teatre Claver presenta La mirada del poeta 2026, un viatge poètic i multidisciplinari entorn de l'obra d'Anna Bou Jorba. Dijous es farà una xerrada amb la poetessa, dissabte tindrà lloc l'itinerari artístic. I Tordera impulsa subvencions de 200 euros per a persones de 55 a 75 anys per promoure l'envelliment actiu. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 12 de juny, finançant activitats comunitàries, socials i d'autocura al municipi per combatre l'edatisme i reforçar els vincles veïnals. Toñi García, regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
4: Llavors creiem molt important que no deixin de fer aquestes activitats, que els va molt bé, que els ajuda a socialitzar, que els ajuda a sentir-se útils, i per aquesta raó des del Departament de Serveis Socials farem aquesta nova convocatòria per aquest any.
1: Bona imatge del Taekwondo Més Tordera en la seva primera gran cita internacional com a equip al Gran Prix de Sofia. Héctor Pavón frega les medalles mentre que Ainhoa Martínez i Clara Atuig sumen una valiosa experiència en aquesta gran cita. Ho valorava tot plegat Òscar Pavón, coach de l'entitat.
5: Bueno, i l'experiència d'anar amb un equip a participar al Gran Prix de Bulgària, pues, bueno, ha estat molt positiva, la veritat. Jo com a entrenador estic molt satisfet, més que pel resultat, pel funcionament de l'equip, ¿vale? L'equip ha funcionat molt bé, tothom ha col·laborat, tothom ha posat la seva part i bueno, ha estat molt bé i estic molt content.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, jornada que ve marcada per un temps força tranquil, amb alguns núvols, alts i mitjans, poc importants. Es tracta del pas d'una cueta frontal poc activa. Aquesta tarda sí que es reactivaran les tempestes al Pirineu, Prepirineu i nord de la serralada prelitoral, però aquí a la costa no hauria d'arribar res de tot això. De fet, fins i tot sembla que aquesta tarda podríem tenir més clarianes que no pas aquest matí, amb núvols alts i mitjans poc importants. D'entrada, els vents fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda seran moderats, però, de component est, i les temperatures que avui baixen una mica, tampoc no massa. La situació marítima amb aquest vent més moderat a la tarda s'alteraria una mica i cap al vespre veurem petites àrees de maror poc importants en conjunt, però predominarà el marejol. De cara a demà, l'ambient es farà assolellat, en general, alguns núvols poc importants i amb unes temperatures cada dia podran pujar una mica, però tampoc no gaire. Més o menys les tindrem com les d'ahir. Avui baixa una mica, demà tornen a recuperar-se a l'espera, tot això d'un canvi de temps que dijous a última hora de la tarda ens portarà xàfecs i tempestes i una bona davallada de temperatures que notarem ja de cara a divendres.
1: Informatiu que avui completarem aquest matí amb connexió amb colònies, amb els alumnes d'I4 i I5 de l'escola Badruna, a continuació també el Tordera en directe i les càpsules de salut. Tot plegat en aquesta edició d'avui dimarts, 2 de juny, dels serveis informatius.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha estat premiat amb els reconeixements Administració Oberta 2025. Aquests guardons els atorga cada any el Consorci Administració Oberta de Catalunya per distingir les administracions públiques capdavanteres a Catalunya en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna. Ha estat en l'edició celebrada fa unes setmanes on Tordera es posiciona al top 20 de Catalunya de la categoria de 5.000 a 20.000 habitants. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Destacant que l'Ajuntament de Tordera ha estat reconegut recentment, fa pocs dies, per segon any consecutiu, dins el rànquing top 20 de l'AOC, de l'Administració Oberta de Catalunya, una distinció que agrupa els municipis capdavanters en el desplegament efectiu de l'administració digital i del govern obert. Per tant, volem felicitar tot el personal de municipal que treballa en aquest departament en pro de la transparència i, sobretot, la digitalització dels tràmits que estem duent a terme, que en són molts.
0: A l'hora d'atorgar els guardons, s'analitzen indicadors objectivables d'ajuntaments i consells comarcals a partir de dades de qualitat i contrastables. Aquests indicadors es publiquen de forma oberta i es poden consultar a través de la web de l'Administració Oberta de Catalunya. Tot això conforma l'índex de maduresa digital de l'OAC, on es basa on s'atorguen aquests reconeixements. Els propers dies 9, 10 i 11 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat que es celebraran a l'Institut Lluís Companys, just al costat de l'edifici de la biblioteca, el Centre Cultural modificarà excepcionalment el seu horari per oferir un espai confortable als joves que s'examinen. Segons ha informat el consistori, la biblioteca obrirà els 3 dies de les 9 del matí a les 8 del vespre, sense tancament al migdia. Aquesta mesura, que ja s'ha aplicat en edicions anteriors, vol donar resposta a la gran afluència d'estudiants que entre prova i prova necessiten un lloc tranquil i fresc per repassar o descansar. Davant la procedència d'alumnes d'altres municipis, la sala polivalent de la biblioteca es prepara com si fos un menjador escolar. Ho explica la seva responsable, Sílvia Enfrons.
2: Ens trobem que la gran quantitat de nois i noies que venen a examinar-se, entre prova i prova, els hi va molt bé poder tenir aquest espai amb una temperatura ambiental adequada, fresquets, a un espai tranquil per poder seure, per poder acabar de repassar algun contingut d'exàmens que tenen el dia següent, per exemple, poder compartir una mica com els hi ha anat la cosa, i a l'hora de dinar la sala polivalent la preparem com si fos un menjador escolar, pràcticament. Hi posem taules, cadires en quantitat perquè puguin tenir, perquè clar, ens trobem que hi ha molts nois i noies que són de fora de Tordera, venen d'altres municipis. Llavors, per acollir aquestes persones que siguin el més a gust possible, preparem aquest espai perquè tinguin també un microones, el microones que generalment tenim a la cuineta de la biblioteca, el baixem a baix, que es puguin escalfar alguna cosa per dinar i sobretot que estiguin frescos i el màxim còmodes que es pugui aconseguir, vaja.
0: La biblioteca espera rebre cada dia al voltant de 600 persones, comptant tant els estudiants com els usuaris habituals del servei de biblioteca.

0: El Teatre Claver, en col·laboració amb la Biblioteca de Tordera i diferents col·lectius, centres educatius i entitats locals, té el plaer d'anunciar la nova edició de La Mirada del Poeta, el projecte bienal que enguany gira entorn de l'obra El cirurgià de màscares, de la poetessa Anna Bou Jorba. Aquesta iniciativa multidisciplinària i inclusiva combina poesia, arts escèniques i participació ciutadana per teixir un mapa poètic a través d'equipaments i espais del municipi. L'objectiu és fomentar la reflexió i el diàleg a partir de la creació artística, convertint Tordera en un escenari viu. Les activitats s'iniciaran dijous amb la xerrada de presentació de la poetessa Anna Bou Jorba, que, acompanyada de l'escriptor tordarenc Quim Haro, compartirà la seva trajectòria literària en general i en concret es centrarà en el cirurgià de màscares. Aquesta xerrada servirà per contextualitzar el projecte i obrir el diàleg amb el públic sobre la poesia com a eina de transformació social. Serà dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. El recorregut artístic de La Mirada serà dissabte a les 9 del vespre en punt de trobada a l'Institut Lluís Companys. Tindrem un itinerari artístic per espais emblemàtics de Tordera, on la poesia i les arts escèniques es fusionaran amb la participació ciutadana. El recorregut inclourà intervencions literàries, performance i instal·lacions efímeres inspirades en l'obra de la poetessa Anna Bou Jorba. Les entrades són gratuïtes, es poden adquirir al Teatre Claver o a la Biblioteca de Tordera. La xerrada d'aquest dijous la podreu seguir també en directe pel canal de YouTube de Ràdio Tordera i en reemissió per ràdio dissabte al matí, després de l'informatiu de les 10. D'altra banda, informar que s'ha obert la convocatòria de subvencions adreçades a persones d'entre 55 i 75 anys amb l'objectiu de promoure l'envelliment actiu, reforçar els vincles comunitaris i combatre l'edatisme. Els ajuts estan destinats a finançar activitats comunitàries, socials i d'autocura realitzades al municipi, com ara activitats d'entitats locals, programes esportius o serveis de suport emocional. Toni García, regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
1: Sí, bueno, estem molt preocupats des de l'àrea de serveis socials amb la soledat, no? La gent gran pues, també pateix aquesta sensació, no?, de quedar-se aïllada, i és molt important no quedar-te aïllat, sentir-te útil, veure que pots fer coses, i llavors hem cregut important, no?, poder fer aquesta convocatòria, que serà semblant a la convocatòria d'extraescolars dels nens i nenes, però serà un ajut per la gent gran, que el que volem és ajudar econòmicament a que puguin fer activitats, perquè bueno, hem de ser conscients que tenim pensions baixes i llavors la gent prioritza, no?, pagar la llum, l'aigua, pagar el menjar, que també està molt car, i llavors creiem molt important que no deixin de fer aquestes activitats, que els va molt bé, que els ajuda a socialitzar, que els ajuda a sentir-se útils, i per aquesta raó des del Departament de Serveis Socials farem aquesta nova convocatòria per aquest any.
0: Poden optar-hi les persones empadronades a Tordera que compleixin els requisits d'edat, estiguin inscrites en alguna activitat i no superin els llindars de renda establerts. L'import màxim de la subvenció és de 200 euros per persona i s'atorgarà per ordre de presentació de sol·licituds fins a esgotar el pressupost disponible. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 12 de juny. Es poden tramitar preferentment de via telemàtica o presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb cita prèvia.
2: Ràdio Tordera, els esports.
0: Aquest cap de setmana l'equip internacional del taekwondo Més Tordera ha tancat una brillant participació al Grand Prix Open Ramus disputat a Sofia, a Bulgària. Aquesta cita suposa una autèntica fita per l'entitat, ja que és la primera vegada que viatgen com a equip a una competició internacional d'aquestes característiques i nivell d'exigència. Cal destacar la bona actuació d'Ainhoa Martínez, que tot i no poder superar la primera ronda, la tordarenca va donar la cara i va competir en tot moment davant l'exigència l'actual top 4, la representant grega. Martínez va complir amb el seu objectiu principal, que era sumar punts vitals i adquirir experiència competitiva en el circuit internacional. En la mateixa línia de creixement, Clara Atuche va assignar un primer assalt molt complet, exhibint un bon nivell, tot i que finalment se li va acabar la possibilitat d'endur-se el segon. Malgrat el resultat, Atuche marxa de Sofia sumant punts per al rànquing. Finalment, Héctor Pavón va plantar-se a quarts de final després de superar amb solvència i autoritat els rivals d'Itàlia i Croàcia. El combat decisiu per assegurar la medalla va ser davant el representant d'Israel, que després de cedir en el primer assalt, Pavón va reaccionar i va guanyar el segon de manera contundent. El tercer i definitiu assalt, el tordarenc, va dominar l'enfrontament, però en l'última acció l'Islarrià va capgirar el marcador. Tot i la derrota, Héctor Pavón es situa top 15 del rànquing mundial dins de les places per disputar el Gran Prix final de Bulgària. Òscar Pavón, coach de l'entitat, valorava molt positivament aquestes tres actuacions.
3: Bueno, i l'experiència d'anar amb un equip a participar al Gran Prix de Bulgària, pues, bueno, ha estat molt positiva, la veritat. Jo com a entrenador estic molt satisfet, més que pel resultat, pel funcionament de l'equip. ¿Vale? L'equip va funcionar molt bé, tothom ha col·laborat, tothom ha posat la seva part i bueno, ha estat molt bé i estic molt content.
0: Ara el taekwondo més Tordera es prepara per la següent cita al Campionat d'Europa per clubs a Sarajevo, el proper 18, 19 i 20 d'aquest mes.

0: Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dimarts per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
1: De moment, avui la jornada ve marcada per un petit canvi de temps, en forma de núvols alts i mitjans que es faran més abundants aquest migdia, tot i que es tracta de núvols poc importants que d'entrada no han de deixar precipitació aquí al Maresme. Amb vent que bufarà aquest matí, fluix de component sud-oest, aquesta tarda però serà moderat del sector est. Hi haurà un canvi radical de vent aquesta tarda en quant a component i també en quant a intensitat, i això farà que la mar s'alteri aquesta tarda, marees de maror ja de cara al vespre. Durant bona part del dia, però, predominarà el marejol. En quant a temperatures, avui les mínimes s'han mantingut o fins i tot en alguns punts de l'interior de la comarca han arribat a pujar una mica, les màximes baixaran lleugerament en relació a la jornada d'ahir. Continuarem, però, amb força xafogó. Pel que fa a la predicció, de cara a la jornada de demà, tot apunta que tindrem un temps que s'ha de mantenir marcat, bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol, amb unes temperatures màximes que, si fa no fa seran com les d'avui, poden pujar una mica, però poca cosa. Els vents doncs bufaran fluixos, giren cap a sud-oest de cara a la tarda, i la situació marítima doncs força tranquil·la, amb una mica de mar de fons. De cara a dijous, canvi de temps a última hora del dia. Durant el matí migdia domini del sol, a la tarda veurem com s'incrementa la nuvolositat i cap al vespre entrada la nit s'esperen xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Aleshores s'iniciarà un descens destacable de la temperatura que notarem ja de cara a divendres.
2: Pluralitat. Referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Comencem nova edició del programa Tordera en directe. Avui som a la Biblioteca de Tordera, concretament a la seva sala d'exposicions. Avui, en una sala d'exposicions plena de fotografies. I quan hi ha fotografies, normalment solem parlar amb en Xavi Llop, el president de l'agrupació local de fotografia, el Fotoclub Tordera. Hola, Xavi, què tal, com estàs?
1: Bon dia, aquí estem.
0: Suposo que la teva salsa, voltada de tantes fotografies, a més, espectaculars.
1: Sí, tot és, aquí és tot natura. Pura i dura, no hi ha ni trampa ni cartró, és tal qual surten de la càmera, venen aquí.
0: Són fotografies de natura, després les comentarem més o menys les més destacades, però aquesta exposició s'emmarca dintre de la Setmana de Natura.
1: Correcte, cada any fem aquesta exposició amb la Setmana de Natura. Abans fèiem la beca de Monfoto, el qual per temes econòmics, l'administració doncs ja no donaven ni la subvenció ni altres entitats donaven la seva subvenció per fer aquesta beca de conservació, i ara portem el que és el concurs en si, com un catàleg ple de fotografies on poden admirar doncs, tot el que hi ha.
0: Molt bé, entenc una sala on hi ha fotografies premiades, em deies, per Monfoto.
1: Correcte.
0: En què consisteix aquest concurs, i explica'ns també ben bé què és Monfoto.
1: Bé, Monfoto és inspirat per la natura, tal com ho diu. Portem ja 30 anys amb aquesta i tracta sobre la natura, la conservació i la preservació de la mateixa. N'hi ha 8 seccions, que va dels mamífers, aus, altres animals, món vegetal, denúncia ecològica, suc aquàtic, activitat a la natura, paisatge, després tenim storytelling i tenim portfolis, que són documentals ja per estudis sobre la fauna.
0: Uh-huh. Són fotografies preses en algun terme o són fotografies que poden ser de qualsevol lloc?
1: És de tot arreu del món, és a la natura, no és en captivitat, i si és en captivitat, en captivitat l'autor ha de dir en la seva explicació que ha sigut presa en un zoo o en un centre de rehabilitació per animals perquè pugui participar al concurs. Llavors entraria a la que tenim aquí al fons meu, que és la denúncia ecològica. Que hi ha positiu i negatiu.
0: Molt bé, i pot participar-hi qualsevol persona en aquest concurs?
1: Qualsevol persona en aquest concurs. Han participat uns 65 països amb unes 16.000 fotos, és a dir, que hi ha uns 1.000 i pico autors i autores que han participat en l'any passat en aquest concurs.
0: De l'agrupació de Tordera, coneixes si en Tordera...
1: De l'agrupació de Tordera n'hi ha un parell que participen en això, però malauradament, doncs, com podreu veure qui vingui aquí... No són totes, encara que siguin bones, no són totes les que passen fins al final.
0: És difícil, entenc, que hi ha molta competència.
1: Hi ha molta competència i les fotografies són boníssimes.
0: Molt bé, doncs d'aquí ara un moment se les comentem. Molt bé, Xavi, volem que ens acompanyis a visitar aquesta exposició, que recordem l'horari de visita aquí a la biblioteca.
1: Doncs és de dilluns a dissabte, l'horari de la biblioteca. Com sabeu, dilluns i dimecres s'ha tancat al matí i l'horari és a la tarda, però els demés dies és de 10 a 1 i de 4 a 7, crec que si no m'equivoco, a 8. Ara ho han de mirar els
0: programes.
1: Els programes.
0: I fins quan està oberta l'exposició?
1: Està oberta fins al 12 de juny.
0: Molt bé, per tant encara tenim dies.
1: Sí, sí.
0: Vinga, va, comencem amb una primera fotografia. Explica'ns què és això que
1: aquesta és el primer premi de mamífers entre la supervivència de la natura de fauna salvatge. És tal com ho implica aquesta imatge. És una guineu amb un altre depredador. Bueno, en aquest cas és un conill. Bueno, és semblant un conill, no és un conill, sinó que és, com se diu aquí, a veure si ho miro, perquè les piques es diuen.
0: Molt bé, què destacaries a nivell fotogràfic d'aquesta imatge?
1: Bueno, doncs aquesta imatge ho diu tot, no? De que, com he dit, que és molt, molt impactant, i la supervivència de la natura. Podem veure com la guineu intenta caçar el conill, però el conill és més viu que no pas la guineu, no? D'això, i s'escapa pels pèls, el qual ja, doncs, ja no té oportunitat de tornar-hi a fer.
0: Aquí.
1: Aquesta és dels Premis d'Aus, al qual veurem tota una imatge de... És del Norfolk, el Regne Unit, desenes i milers de territs grossos, el qual només va captar l'autor, només un, que podeu veure aquí, un que va obrir les ales, i això va cridar molt l'atenció al jurat, i és per això la van cridar aquí, els colors càlids de bon matí, esperant a que s'apugi el sol i poder obrir les ales i poder començar a volar i a caçar doncs, els peixos corresponents. Bé, aquí podem veure els altres animals, primer premi. amb aquests ulls brillants, no és pas un dimoni, sinó
0: sembla,
1: que és...
0: Sembla del correfoc, això, eh?
1: Sí, sí, sembla... Si vinguin aquí els del correfoc de Tordera, bueno, se l'emporten, aquesta foto. Doncs no, és una papallona nocturna, el qual, com qualsevol mamífer o qualsevol persona, sense il·lumina els ulls amb un toc de llinterna, i la papallona nocturna doncs, té això, no? Quan l'enfoques una mica de llum o un petit flash, doncs fa crear aquest ambient de dimoni, no? És una papallona nocturna que només va a les nits. Bé, estem aquí ara en el món subaquàtic, que el primer premi doncs, és Ain, de França, on ell diu que tots els estius va a un llac al sud-oest de França per fotografiar els nenúfers que es poden veure allà. I aquesta és la guanyadora. Per a nosaltres, pel llibre, per la portada del llibre, vam triar una altra imatge, que ara veureu, que és aquesta, que és una balena, vale, de les Malvides, que es va crear, doncs, que cada vegada tenim menys i van crear la importància de fer la portada del llibre sobre aquest mamífer, que són les balenes.
0: Semblen dibuixos més que fotografies, Xavi. Com és això?
1: Sí, perquè el subaquàtic, les càmeres, no sé si heu vist mai alguna càmera, porten com una protecció, com un ull de peix, que li diuen, que protegeix i deforma i fa unes llums, a part que tenen llums ells mateixos, per poder crear aquest efecte lumínic dins de l'aigua. En canvi, que la balena és llum natural del cel, del primer raig de sol que hi ha en el Mediterrani o en l'oceànic, no sé, en el mateix, en l'això que està aquí. També tenim art de la natura, que és una categoria més del que aquest concurs amb foto, i com podem veure, és aquesta magnífica fotografia
0: feta... Se fa un quadre, això, Xavi.
1: Sí, sí, és feta amb els reflexes de l'aigua, amb una fulla que passava per allà, i a més l'autor la titula, no? que diu així, que és un poema, no? És una forma de cor com un cor, no? Que llisca a la deriva per un rierol tardorenc, millor dir, estava jo amb Tordera, jo anava a dir tordorenc jo ara, ojalà, i dins bosc, bueno, i dibuixa uns reflexos rítmics sota el pont, com els versos d'un poema d'amor, no? Sembla tal. I com podeu veure, hi ha taquetes, el qual no es poden tocar, no es poden fer retocs. Quan nosaltres demanem a l'Arxiu RAU, no pot haver netejat ni la fotografia ni res. Tot el que hi ha aquí és real, tal com surt de la càmera. Si no, queden desqualificades. Tenim aquí doncs, el món vegetal. El món vegetal tracta d'això, del món vegetal de boscos, de tot arreu de muntanyes, on hi ha sí, una mica de món vegetal. Aquí tenim el segon premi, que sempre com si ara sortís per aquí en Nomo, en David el Nomo, sortís per aquí, o un barrufet, doncs és un macro fet on sembla un altre món, una altra vida, no? d'aquesta diversitat. A dalt podem veure un altre cultiu de món vegetal, vale? Que és Espanya, un instant d'harmonia visual i tensió compositiva als camps Vimetera,
0: de Canyamares, uns colors, sí, sí, molt vermells.
1: Correcte. I l'altra fotografia que veurem al costat d'aquesta, que és un arbre també molt prestigiós i gran i antic, el moviment, aquesta llarga exposició, que veieu que el moviment de les branques té un cert moviment i fa doncs, que sigui una altra lectura molt maca, i amb aquesta petita boira que fa al fons, doncs fa un paisatge molt relaxant, encara que sigui el món vegetal, però aquí hi ha món vegetal a tot arreu, no? I l'altre és un bosc aquàtic. Encara que pot semblar el que ho veig i dius, hòstia, estan seques les branques, no? Pues és un bosc aquàtic, com podem veure aquí a Barcelona ara no me'n recordo d'on dir-ho.
0: El fòrum,
1: correcte. Que hi ha també un bosc aquàtic, doncs semblen això, però aquest és de Romania. Bé, aquí podeu veure denúncia ecològica. Aquí tenim lo positiu, lo negatiu de lo que fa el ser humà, vale? I el medi ambient.
0: La imatge més crua, no?, de tota l'exposició.
1: Sí, correcte. Això, eh? I aquí hi ha positiu i negatiu. A dalt podem veure doncs, a Hongria una fototaxi, no?, positiva de sota un encanteri del fanal, doncs, on les efimeres van doncs, a la llum, no?, i acaben mortes perquè queden cremades i atropellades també pels cotxes que passen. Aquí és la maldat del ser humà, el qual, això també ha passat a Tordera i ho he denunciat, enganxen cola amb fils ferros i tal perquè l'ocell s'enganxi, viu, després el cacen per vendre en el mercat negre. És aquest, la fotografia. Que no pateixin, que el fotògraf va denunciar-ho, el que vaig fer jo, i la foto serveix com a denúncia. Aquest altre és doncs, el pa de cada dia en aquest món. Animals agafats a l'intempèrie, salvatge, i portats al mercat negre per vendre i fer els seus espectacles com poden ser la Índia, com poden ser altres països. A dalt és una positiva, un os formiguer, el qual el van salvar com aquí al Seprona, diguem-ho així. Els van salvar i van portar al veterinari, i com persegueix el seu salvador, que és el veterinari, no? Com hem dit, com un animal de companyia, no? No deixen de ser animals que també tenen sentiments i van a la llor. Aquí baix doncs veiem una hiena, vale? En la Zaria, a l'estat de Nigèria, i una serp, al qual fan espectacles i es maltracten per poder que estiguin suaus i poder-se fer. Si veieu només l'animal, és com un gos d'això, té la cua cap a baix, que té por, està aterroritzat, per molta salvatge que sigui, està aterroritzat i té un port d'un coll aquí, i a més tenen cadenes i tenen d'allò. I a dalt, doncs, bueno, la denúncia ecològica és aquí un trisímbol, no?, de les nostres mesures de protecció climàtica. Les lones geotèxtils de la glacera semblen haver estat col·locades a misfer, no?, i estan aquí abandonades a Déu del món. Tot això contamina. I bueno, ja venim amb un premi molt especial, que és de 30 anys. És la primera vegada que guanya l'Absoluta, a part del seu premi, l'Absoluta en el món, una fotodenúncia, que és de l'autora Lemmy Jones, del Regne Unit, el qual a Tailàndia, gràcies a la seva intervenció i altres fotògrafs sobre natura, van poder aconseguir denunciar aquesta tigressa, que estava tancada com una presó en un vessó de 2 metres quadrats, el qual la tenien només per criar i vendre al mercat negre. I aquesta fotografia és el mateix dia de la seva alliberació. Se posa així els felins, tots els felins, siguin grans o petits, quan estan malalts se posen contra la paret i sembla que aquí digui, per fi surto d'aquesta presó. No? Ara està en un centre, fins a veure si la poden recuperar, i si no, doncs almenys morirà més tranquil·la i no sense agressions. Bé, doncs aquí a Montfoto, a la biblioteca, tenim aquesta exposició de Montfoto tan magnífica que podeu veure dins del seu horari. Vale? Recordeu que els dilluns i dimecres està tancat al matí, però la resta està obert a matí i tarda. Només cal entrar a la seva web i mirar els seus horaris. I res, convido tothom per aquesta Setmana de Natura gaudir d'aquestes magnífiques fotografies d'arreu del món, el qual és un espectacle, i amb aquesta música que escoltem de fons, de la Yoko Suzuki, que se va enamorar de nosaltres, de Montfoto, i el qual va crear 12 composicions, vale, una per cada guanyador.
0: Doncs molt bé, amb aquest convit nosaltres acomiadem el Tordera en directe. Gràcies, Xavi, per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Comencem nova edició del programa Píndoles de Salut. Som al CAP de Tordera i som amb l'Olga Lanzas. Ella és la referent de cures. Què tal, Olga?
1: Hola, bon dia.
0: Amb tu parlarem. Suposo que el fet de ser referent de cures vol dir que abarques moltes coses.
1: Moltes coses, sí.
0: Avui ens centrarem només en les cremades. I, primer de tot, explica'ns què entendríem per una cremada.
1: Doncs, així com més tècnic, seria el resultat d'un traumatisme físic o químic, perquè també pot ser per un líquid, que indueix a la pèrdua de proteïna tissular.
0: Això és termes científics, per tant, quan
1: la
0: es diu quan et dius traumatisme, vols dir que és...
1: La pell perd líquid per pèrdua de calor i la protecció barrera de la pell pròpia. Això queda danyat per la pròpia cremada, per la font de calor.
0: Això vol dir que s'hagi distingit d'aquesta manera, vol dir que té un tractament específic, no?
1: Sí.
0: Respecte a qualsevol altre tipus de traumatismes
1: o
0: de coses que vosaltres
1: de fer
0: tingueu
1: cures,
0: dintre de les cures.
1: S'han
0: no?
1: de fer cures específiques per cremades, no
0: Molt
1: són
0: bé.
1: Iguals. Hi ha diferents tipus de cremades.
0: Sí.
1: Les tèrmiques, que pot ser per flama, per una escaldada que t'ha caigut un líquid, i per contacte. També hi ha les químiques, que t'hagi caigut un producte químic que és corrosiu i te crema. També poden ser elèctriques, aquesta vina ràpida a l'ambulatori, perquè totes s'han de tractar diferent. Hi ha més, biològiques, radiacions, però això ja no ho veiem tant. Però les típiques serien les tèrmiques, químiques també en veiem, i elèctriques hauria de ser que no, quasi
0: Clar,
1: bé no. Eh?
0: Sí. En principi, suposo que les més habituals deuen ser les que passen a casa, no?
1: Sí.
0: Les domèstiques,
1: sí.
0: I a la cuina especialment.
1: Especialment.
0: O quin seria el perfil mitjà de, normalment, de persona que ve i què li ha passat perquè vingui al CAP a demanar ajut i suport en aquest cas?
1: Molta gent cuinant. Això és típic, eh? M'ha caigut oli, que si m'ha caigut l'aigua... Ara que anem de cara a l'estiu, també les barbacoes hem de vigilar. Per el fet de quan comencen a fer... Jo no controlo massa el tema barbacoa, però quan comencen a preparar, suposo, les d'això, doncs amb els productes algú sí que ens ha vingut cremat. Eh?
0: Uh-huh.
1: I clar, normalment com estan així molt posats a la feina de fer les brases, normalment la cremada és al tòrax i cara, vull dir que s'ha de vigilar aquestes, perquè dintre de les cremades, segons l'extensió i la zona del cos que et cremis, té una... Són més... Com ho diria?
0: Ai. Més complicada, suposo,
1: sí.
0: No? També de curar.
1: Sí. Ai, ara no.
0: I el tractament deu ser diferent, no és el mateix, suposo, una cremada a la cara...
1: És que segons la localització els hem de derivar, saps? Una cremada a la cara, genital, segons localització, són més greus, ara. Són més greus. Llavors, una cremadeta d'oli aquí a l'avantbraç o així, bueno, val. Bueno, hem de mirar extensió i tot, però si és a la cara, coll, genitals, això és més greu, sí? No tot. Això, les cremades és com una mica les hem de mirar amb carinyo.
0: L'altre tipus de cremades entenc que ja és més d'un àmbit laboral, no? Perquè manipulació de productes químics,
1: sí.
0: O n'hi ha de casa que puguin ser especialment perillosos?
1: No tant, eh? No. Seria més a la feina. No en veiem tants de químics, però bueno, alguns sí.
0: Parlat abans dels diferents tipus de cremades que podien haver-hi, però sí que sentim habitualment de graus. Explica'ns una miqueta quins graus hi ha i com podem distingir un grau, o com distingiu vosaltres d'un grau de l'altre.
1: Doncs mira, el primer grau, la pell està intacta. Que aquesta és la que es podria assumir, segons si és extensió petita, a casa.
0: Què vol dir intacta? Que no hi ha res?
1: Que la pell està sencera. Segon grau seria aquelles que ja te surta una bullofa que nosaltres diem flictenes. Aquesta és un segon grau, ja heu de venir aquí. Val? I tercer grau ja és molt més profund i aquestes ja normalment les derivem.
0: L'hospital.
1: Sí, perquè encara que sigui un radictori, quan menys grau, més dolorós. Sí que la més dolorosa seria el segon, però bueno, les de primer...
0: També fan mal.
1: Sí. I les de tercer, com hi ha lesió més profunda, ja no hi ha lesió de teixit, ja no hi ha tant de mal, no fa tant de mal. Vull dir, més dolorós, més lleu, sí?
0: Curiós, això. Explica'ns com ho tracteu vosaltres. Aquí entenc que tracteu cremades de primer i de segon grau, no?
1: Sí, la gent ve per primer, perquè segons extensió, però bueno, si tu t'has cremat poqueta cosa cuinant, allò que t'ha caigut una mica d'oli, el que has de fer, si portes roba, te l'has de treure, si t'has cremat a la mà i portes anells, te'ls treus, i has de baixar graus. Vull dir, te poses sota l'aixeta, a baixar temperatura, i després, si ja és poqueta cosa i així, te rentes amb aigua i sabó, ben sec, i després ja són aquestes pomades per regenerar. I sobretot si vas a carrer, que no te toqui el sol, perquè te quedarà ja, parlem d'estètica, te quedaria marca.
0: Tapar? S'ha de tapar o no s'ha de tapar?
1: El primer grau, no. Bueno, si fas, jo sempre dic, si fas coses brutes, que has de, no sé, la gent, que aquí molta gent té hort, i així, home, tu has de protegir, millor t'ho protegeixes, però si no, en principi, les de primer grau...
0: Molt bé, saps? Quan hi ha butllofes, quan són de segon grau...
1: Quan hi ha les flictenes ja heu de venir, perquè normalment les desbridem, les retirem, les buidem, i aquí ja comencem a fer cures, sí? També t'he dit que si... quan ve la gent aquí amb una cremada, en què encara no hem vist nosaltres si és primer o segon grau, els hi baixem la temperatura nosaltres amb aquests apòsits, però això els tenim nosaltres aquí. Això te posarem, és com una gasa especial que fa baixar, amb hidrogel, que fa baixar la temperatura. Però això a casa no ho teniu, si és poqueta cosa, amb l'aixeta i ja està. Llavors aquí, si venen de segon grau en flictenes, les desbridem i després fem el que diem cura humida, que és donar humitat a la pell perquè torni a regenerar, res més. Què fem? Posem un hidrogel, estem retirant la pell, hem de vigilar que no s'infecti, això sí que ho hem de protegir, posem hidrogel i posem un apòsit de tul perquè no enganxi també doni humitat i envenem. S'ha de fer un envenat que no sigui molt compressiu, ha de ser un envenat per aguantar apòsit i ja està.
0: Per protegir, entenc.
1: Sí. Sí, sí, però vull dir que no es facin envenats circulars i molt, que comprimeixin molt. I després controla 24 hores. Les cremades les hem de controlar, perquè hi ha perill d'infecció.
0: Un procés de recuperació d'una cremada, quant de temps pot estar-se?
1: La de primer grau en 5-7 dies. L'altra, això és que segons tensió i tal, podem ens hem d'allargar més dies, perquè hem d'anar fent cures, i aquestes són cures aquí a l'ambulatori, els hem de portar en control nosaltres, però 15 dies, o clar, és que segons l'extensió, si els asis podem passar una mica més, sí?
0: Però... Molt bé, acabem amb recomanacions a casa, en aquest accident domèstic que ha passat, quines són les recomanacions just quan acaba de passar, quines són les coses que s'han de fer i quines són les que no s'han de fer?
1: Has de fer, si t'has cremat, per exemple, aquí, tens roba o anells, te'ls treus. Si és una de més extensió i la roba queda molt enganxada, clar, hauríeu de, ja de venir. No? Però amb poqueta cosa, parlem poqueta cosa, treure anells, treure roba i baixar temperatura amb l'aigua. Després netejar amb aigua i sabó i després aquestes pomades regeneradores i anar fent. S'ha de rehidratar aquesta pell. I a segon grau heu de venir. I sobretot una cosa molt important, s'ha d'estar ben vacunat de tètanos i difteria. Tothom ha d'estar al dia.
0: Sí? Mites que se sent dir de gent que es posa aloe vera, gent que es posa pastes de dents, remeis casolans...
1: Home,

0: tingueu més feina amb cremades, potser l'estiu amb els petards, Sant Joan, sí, o no? O és una això, cosa que va sent tot l'any?
1: A nivell de cuina, bueno, potser tot l'any, però a nivell, això, Sant Joan o barbacoes, doncs ara anem de cares a aquest temps, que sí que ens venen, de cremades aquestes, sí.
0: Molt bé, doncs, bé, gràcies per atendre'ns i fins la propera.
1: Fins la propera.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera.